sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu.

0: què contesto?
1: Som 6 noies excessivament
2: joves. La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves
4: d'aquí. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
0: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
7: Això que li passa a la llengua, que això segurament és un dit més d'una vegada.
8: Allò amb la bandera de Girl Band.
7: Digues Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band.
10: Que mores.
7: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: Hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament Pedro Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Som adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
3: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com un gran aparador del llibre en català. Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal.
1: I els castellers d'Esparreguera guanyen el concurs a Torredembarra. Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial.

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per The Feat of a Filial, que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pasqual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant, ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món?
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si
0: però
3: ens necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja me direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cabrera de Mar. El sol sortirà a 3:45 del matí. Aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País. I diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
2: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diríem als nostres jos de petits.
2: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, Maiol Roger, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
3: Doncs que aquesta ràdio que sona que et van regalar en 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
2: Oh, ai, que maco! Que bonic! Ens faràs
3: plorar. I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no, perquè tu ja t'ho passes bé.
3: Sí, sí, això sí, això sí que ho tenim, això sí que ho tenim.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui molt pendent de les protestes per habitatge a Barcelona, sí, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia. Primera entrevista en directe al matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte per el col·lapse de TV3. Em van confessar fora de plató que s'ho havien passat bomba i que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
3: Ha de ser divertit, això, de la travessa.
0: Sí, estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del matí de Catalunya Ràdio. Ara per això toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo fer una teràpia comunitària amb tot un himne que es rebel·la contra aquest dia de la setmana.

0: Ho cantava de Boomtown Rats, és I Don't Like Mondays. Potser el dilluns, home, no és el millor dia de la setmana, però ens toca escalar-lo. Poseu-vos l'arnès, assegureu bé la corda i gaudiu de la pujada.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem els matiners d'avui dilluns, 5 del matí, 10 minuts. Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
0: No hi ha res gratuït als Estats Units.
2: Exacte. Els activistes pels drets als animals, doncs, han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras, doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el xef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres, i que al final, doncs, aquest camí acabaria, doncs, amb que tots acabaríem menjant nuggets de pollastre. Ell, per això, doncs, defensa, doncs, que es pugui seguir menjant aquest producte. Els activistes, però, recorden que Washington és una de les ciutats dels Estats Units on es consumeix més foie gras. I bé, doncs, tenim la polèmica servida.
0: I tant.
2: Aquest novembre, Washington, el futur del país, compartirà papereta amb el futur del foie gras.
0: Veurem què és el que passa. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
0: I avui el món és un lloc millor pel balanç de la setmana del llibre en català. Andreu Merino.
3: La principal conclusió és que la literatura en la nostra llengua està molt viva. La setmana ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la Setmana del Llibre en Català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Comencen les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noé.
4: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia, on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys, doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noé. Han analitzat de moment el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que a sota, doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noé.
0: Imagines que troben l'Arca de Noé?
4: Uau. Me moro. Anem cap allà.
0: Anem cap allà.
4: M'encantaríem.
0: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
4: Seria fortíssim.
0: Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
5: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
6: Si nosaltres ens hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja, o la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, trobar una mica, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement, relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
5: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
0: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors,
4: sí,
0: amb carnissers, mm-hmm, que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè si no, d'aquí uns quants anys ens empenedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, o aquí faria un silenci dramàtic.
4: Un blanc.
0: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. Clara Garcia, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar, Notting Hill.
4: Oh, no? Oh. Ai, a mi m'agrada tant.
0: Sí, sí, li dic a la gent, és una pel·li que no em va agradar.
4: Ostres, a la Marta i mi s'encanta, eh?
0: Sí, sí.
4: Fi, aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts, surt al mercat per 7,95 milions de lliures.
0: Déu-n'hi-do.
4: Que això són uns 9,25 milions d'euros, perquè
0: sí,
4: ens fem
0: home.
4: Una idea, vale?
0: Traiem la calderilla.
4: Tal i com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyar al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
0: Però és que estava dient
4: banys. No. I de fet a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme, és una casa d'un llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, en fi, ara val doncs 10 milions d'euros.
0: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, clar, que això hauria de rebaixar una mica el preu,
4: sí,
0: també
4: sí,
0: t'ho dic.
4: Aquest és un dels principals inconvenients perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: A tal dia com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs va fer famosa amb aquest tema que sentim. Nutbush City Limits és la carretera estatal número 19 que passa doncs per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: Vinga, bon quart de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3, Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Gènesi a TV3, el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada, sí, m'han dit que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie. Sí. Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé...
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale?, i estava parlant el Miquel, i estava 10 metres, i em diu, què dius? I estava parlant el Miquel, no jo. Estava per fer un treball... Jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time, sí. Vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. ¿Vale? No. I llavors em ve, ¿vale?, diu, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar. M'ha anat molt bé. Vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar. Vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. Per què? Perquè com tens que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
4: Vale? No. Clar.
3: Vale? És fantàstic. Vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Vale? No. Le dic, és que és en el xat.
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: Tu callaré.
0: Boqueta tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a tots els seguidors de la sèrie de TV3, perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí,
1: és
0: no l'has vist encara?
1: No. Fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és una meravella.
1: Sí, tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
5: Però jo me'n recordo dels dies abans dels jocs, que pensava que si no guanyava l'or per mi seria un fracàs, seria una decepció.
6: Sí, sí que et posaves pressió, no? Perquè, clar, l'or...
5: Sí, però al final...
6: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
5: Sí, però, clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
6: Sí, sí, sí, i ho entenc perfectament, eh? Però portar-ho, que si no aconsegueixes un fracàs és...
5: També per la història que tinc, som l'esquí de muntanyes. És a dir, els últims anys havia estat guanyant els mundials i els europeus i realment, després d'haver estat 4 anys a dalt de tot, no haver aconseguit haver-hi estat a l'any dels Jocs hagués sigut un fracàs i per sort va anar a fer.
6: Bueno, esclar, i ara els Jocs el 2030, els Alps 2030,
5: sí.
6: L'objectiu és l'or una altra vegada?
5: Sí, l'objectiu... Jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
7: Ei, ei, sí. Quieto, sí. Para, vale. ¿Estás?
8: Sí.
7: ¿Estás ready?
8: I'm so ready.
7: ¿Y feliz?
8: Superfeliz. Acaba de ir un director chino que ha visto todas mis películas en China. Digo, ah, se ve en China, qué maravilla.
7: Oye, feliz. Pues igual allá hay una carrera.
8: Bueno, va a ganar un premio maravilloso. Pues yo que sé, que me llame.
7: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
8: Lo es.
7: Y lo es.
8: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
7: Enhorabuena, Javier Cámara.
8: Carlos, qué gusto siempre verte.
0: 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres. Des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky i que això li va provocar bulímia.
1: Sí, l'actor ha explicat que durant la preparació d'aquest personatge va portar el seu cos al límit. Diu que va arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal i assegura, doncs, que va patir bulímia per aquesta obsessió amb la musculatura. També ha reconegut que va consumir esteroides per aconseguir el físic que volia i l'actor admet ara que aquells entrenaments tan extrems i anys fent escenes de risc, doncs, han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
0: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense el seu consentiment.
1: L'actriu ha explicat al podcast de Mayim Bialik que el seu exmarit, el periodista Phil Bronstein, va autoritzar que li practiquessin una cirurgia d'exploració cerebral mentre ella estava ingressada després de tenir un greu vessament cerebral.
9: No one at the hospital asked me what happened to me. I was not fully examined at the hospital. They let my husband sign.
1: Explica que no estava inconscient del tot i tot i això ningú a l'hospital va preguntar-li què li passava. Directament van fer que el seu marit decidís per ella. Es va aixecar mentre la traslladaven en llitera cap al quiròfan i va aconseguir que aturessin la intervenció. El metge li hauria dit que disposava d'un document signat pel seu marit que donava llum verd a la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
0: L'estic dient a la Lara, no del que està explicant Xaro una
1: fortíssima,
0: estona.
1: Fortíssima,
0: Em sembla fortíssim el que ha confessat. I celebro que s'expliquin aquestes coses. Estem en un moment en què s'han d'explicar les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
10: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
11: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat, no estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio...
12: Que ens coneix de veritat, què vols dir que ens coneix?
11: Família, amics, cercle íntim.
12: Tu ja saps què pensa de tu?
11: No.
12: Jo sé què pensa el Ricard de mi, o no.
10: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
13: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps...
14: 23 de febrer.
13: És una opció que no t'he donat.
12: A veure, repetim-la.
13: Sí.
10: Al suplement, aquest cap de setmana, hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
15: Sí, ho saben, És el seu... consideren el seu tiet. Saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
16: El matiner.
0: 5 minuts, arribem a 6:15 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
1: A veure.
0: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguera, astrocat.cat, bon dia.
17: Bon dia, matiners. Avui dilluns 28 de setembre comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
0: Doncs vinga, missatge de la gent d'astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
0: Sí.
1: No és la teva, que també és una d'elles,
0: No, a comparació amb ell, no.
1: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
18: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler, arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
0: Ja sabeu que cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners!
20: Manu Guix.
19: Manu Guix a l'aparato.
20: Cantant, compositor i músic en general.
19: Com esteu?
20: El seu cap és com un pentagrama

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intenti colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partit en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Suma adverteix que s'hi juga en la legislatura, mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de

0: Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piro musical.
1: I per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero d'Ocas Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piro musical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Ocas Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torre d'Embarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del Castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 2:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
2: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, o acompanyat d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris.
3: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis al sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
2: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho dèiem, del piromusical de la Mercè. En destaquem dos, piromusical a la platja, llegim el periòdico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
3: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I avui els articles d'opinió, reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
3: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
2: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem, en una mesura que complegui a totes les parts.
3: El director adjunt del periódico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
2: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda canvia i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
3: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'Esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
2: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
3: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
2: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
3: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
2: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha 3 vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 2:45 del matí, pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què tal, el cap de setmana?
4: Molt bé.
0: Llarguet?
4: Llarguet.
0: Has disfrutat?
4: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
4: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro,
4: Sí.
0: Avui et costa arrencar més o no?
4: Pues dilluns, és que a mi els dilluns
0: no, però com que vens de 4 dies...
4: Sí, però escolta, ja et tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Vinga, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
4: Doncs mira, la coneguda com a Palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
4: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
4: Aquí està el tema.
0: Veus?
4: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per a aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve, i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet. Val. Si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
4: Sí. Us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
4: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
4: Perquè la castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat, això, eh?
4: Clar, dius així, ja no,
0: que ja
4: no
0: vinguin. Està, clar.
4: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a l'ONU, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyos o sense, repassem alguns apunts culturals aquest matí amb la Marta Viana. I per on comencem, Marta?
5: Doncs mira, parlant de la Bola Negra, perquè ha recaptat 1,3 milions d'euros en només un dia, divendres, que recordem que en vam parlar molt perquè és el dia que s'estrenava, doncs bé, aquell dia va reunir 175.000 persones i va superar l'Odissea de Nolan a Espanya. Per tant,
0: no,
5: superbones xifres. Si no l'heu vist, aneu al cinema, es va anar divendres i meravellosa, t'agradaria molt.
0: He de dir-te que he rebut opinions diverses aquest cap de setmana de la Bola Negra. És a dir, que hi ha hagut gent que m'ha dit és una meravella, i hi ha gent que m'ha dit esperava,
5: sí,
0: que fos una mica millor.
5: Que la tornin a mirar. Jo tinc ganes de tornar-la a veure. Només perquè és que m'ha encantat.
0: Vinga, amb què més?
5: Parlem de Taylor Swift. Parla d'ella, perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també, molt bones notícies per Taylor Swift. I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la Sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la Sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
0: Benvinguts al cim dels matiners.
5: Com volaria. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. Concert inaugural de la temporada 2026-2027 al Palau de la Música, amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I quin menú tenim per avui?
1: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Puerta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'Àgora, ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Burón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, perquè ens entenguem, i tancarem la gola parlant del fenomen de la Bola Negra, que ara us sentia comentar-ho, i com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 7:45, doncs, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manel Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasant Juan, i després entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena la Travessa VIP.
0: Molt interessant, tot plegat, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
6: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Com voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regalateatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 a l'11 d'octubre. 93207474, 93207474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
7: Aquí present, bon dia.
0: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, de la sala Villarroel.
7: Ja has fotut en l'aire el cap de setmana, molta.
0: Ah, clar, no, em diguis això, tampoc remem a favor. Però escolta, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi van dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és l'Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill. Eloi.
7: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
0: Exacte,
7: de tres cares.
0: Vinga.
7: El 3.
0: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93207474. Ja. Aquí saludo per aquí. A Miquel. Veure...
8: Miquel Bordas.
0: Miquel, què tal? Com estàs?
8: Molt bé, molt bé, llevat.
0: Ja que hi és molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
8: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
0: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse, ara?
8: Sí, sí, sí.
0: I et puc preguntar què vas a fer a Toulouse?
8: Vas a veure dos clients que els vaig veure cada setembre.
0: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?
8: Sí.
0: A poc a poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
8: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
8: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 93207474, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
9: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
9: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
9: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
9: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
9: Doncs entrar a treballar.
0: I de què treballes?
9: Treballo d'operari en una empresa d'alimentària.
0: Molt bé. Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant?
9: Correcte.
0: Perfecte. Doncs Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
9: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi, gràcies. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi, aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
10: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, crec que no és la primera vegada que parlem.
10: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
10: Preparada. Mira, esmorzant una mica i, fent també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
10: Sí.
0: Està bé,
10: sí,
0: començar sí, la setmana sí, amb una mica d'esport, eh?
10: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
10: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
10: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
11: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
11: Doncs pues mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Rehabilitació. Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo, tu. O sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer a poc a poc? Fa molt temps que estàs fent rehabilitació?
11: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
11: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada. Tens el número 4.
11: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo. Eloi, ara et toca tornar a repetir la mà innocent.
7: Que ara has fet quatre cares. He de fer un dau de quatre cares.
0: Ara has de fer un... Exactament, un dau de quatre cares.
7: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
7: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
7: Sí, sí, sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada, perquè meteorològicament, aparentment, no passa res, no hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya, i en canvi els models ens marquen molta pluja. Evidentment a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana que farà que tinguem aquests ruixats. I de moment els ruixats en tenim, no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar, poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams, això, del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia les més altes, i a partir d'aquest vespre, nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques, sobretot també molts llocs del litoral i prelitoral, i de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu. Entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants, eh?
0: Haurem d'esperar, doncs, aquestes pluges. Per cert, ve el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
7: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
7: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, home, i tant.
7: És una muntanya coneguda aquí, al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara mateix té 97 anys.
0: Tens 10 segons, eh?
7: Sí. Una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella.
7: I vam acompanyar-lo a pujar a rememorar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he d'acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
7: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà, no ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I el cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
13: I moltes eines, eh? Moltes eines.
14: Supeio, quins amics tens?
12: Bueno, tenia ja, no els tenia.
14: Ah, tenia.
12: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: El matiner.
5: I el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
14: I avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant! Tal dia com avui, el 25
5: de novembre.
0: Diu, novembre, clar que sí, estem un mes per Nadal.
6: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. Quan sona aquesta sintonia...
5: Nervis.
0: Nervis, tensió, concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... la dada Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
16: Molt bon dia.
0: Cada dia fas cara més de dolenta, eh, quan entres aquí.
5: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
16: Està embogint, eh?
0: Tranquil·la, Maria.
16: És molt divertit.
0: Algun dia et farem la dada matiners nosaltres a tu?
16: Ja, segur que és un fiasco total.
0: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem els oients dels matiners que participeu en directe a la dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
16: Avui parlarem de llibres.
17: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava en l'agenda, que tinc més que coll avall.
0: Ui, estàs enamorada?
16: Sí, però no t'explicaré ara, això, eh?
5: Ai! Tenim secció de cor, també,
0: sí,
5: Maria.
0: Sí, és veritat. A veure, a veure.
16: Avui us poso aquesta versió de Judith Nederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana del llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara, només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
0: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judith Nederman...
16: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
0: Pot ser de Mercè Rodoreda...
5: Uah, és que pillarem tant.
16: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta,
0: val,
16: eh? Després la veurem.
0: Després, val.
16: Quin dia va acabar?
0: 1983.
5: Però tipus què, vols dir un divendres o un dimarts?
16: No, vull dir un dia, per
0: ara
16: exemple, 1 de febrer.
0: Ara ens ho explicarà.
16: I una data.
0: 1983, jo tenia 2 anys.
18: Jo és que no estava ni com a projecte.
0: Quin
16: tenia un?
0: Quin dia de la setmana o...
16: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
0: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
18: Em poses a mi primera perquè pilli jo primer.
0: No. Ah. A veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual, perquè és que no en tinc ni idea.
16: Molt bé.
18: Jo 28 de febrer.
19: I per què a l'hivern?
18: Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
0: Ben tirat, ben
18: jo
0: tirat.
18: Jo té 25 de setembre.
16: Molt bé.
0: També us faig una observació. De tots els dies del mes hem dit 28, 25 i 23, que també, reines...
18: Bueno.
0: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana. 25 de setembre, diu Lara García, i servidora de vostès. 23 de març. I la dada Maria, d'avui dilluns, se l'emporta...
16: Marta Viana! 27 de febrer.
19: Nena!
16: Ho sabies tu?
19: Perquè fas cultura.
18: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
16: Aviam, molt bé, és que molt no bé. És perquè si la preguntara, sabeu que aquesta setmana és al setembre. Doncs, aleshores, quan es va començar a fer, va ser al febrer. I no va canviar al setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer al setembre? Doncs per vincular la Setmana del Llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa al setembre.
0: Veus? Doncs mira, hem après una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa. Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions.
18: Que xatos, no us podeu refiar.
0: Perquè ella va fent, ai, que no guanyo mai, no sé què.
18: Es fa la tonta. Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que és realment...
0: Això és igual, Marta, la qüestió és que has guanyat.
18: Però així, no, jo em vaig contenta.
0: I que estem...
18: Ja començo bé la setmana.
0: Exactament, és una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
16: A vosaltres.
0: Fins demà.
16: Fins ara.
0: I alerta perquè arriba una cançó que és pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalías.
1: La música del grup alemany Nena i els seus 99 Red Balloons, una cançó, per cert, protesta antibel·licista del 1983 i que un any més tard sonava per tot el món. Ja ho esteu escoltant, no estem fent el Catalunya a nit des del divendres de la setmana passada i quan pràcticament estem arribant a les 6 del matí. Toca saber quina reflexió va fer l'Agnès Marquès precisament el divendres quan va acabar el Catalunya a nit. Moment de saludar-la. Agnès, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Divendres me'n vaig anar a casa pensant en el llibre que commemora els 50 anys del Teatre Lliure i que es titula Cor Calent. L'han escrit la Marta Vives, la Marta Orriols i el Magí Camps i recrea la vida d'aquest exèrcit de professionals que no puja mai a l'escenari però que fa possible que la feina al Teatre Lliure brilli sempre tant i tan bé. Els vam entrevistar al Catalunya Nit i ens van explicar la història que s'amaga darrere el títol. Aquest Cor Calent és una història preciosa. És la història d'un regidor que tots els actors encara recorden i que es deia Manolo i que cuidava molt els actors i abans de sortir a escena els deia piernas frías, corazón caliente, i em sembla que és un esperit fantàstic per superar aquest moment inevitable de cada dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana amb un als cors, cor calent. Que vagi bé el dilluns.
1: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
3: Passa volant.
1: Eh que sí? Ah, ens estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la de Maria.
3: Jo contenta, jo ja tinc la setmana feta.
1: Ja hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem. No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
3: A tu, fins demà.
1: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, fins demà.
1: I a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 5:05 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Comença l'actualitat ara mateix, Enric.
0: La xarxa de comunicació local.
4: RAMBLE 54 一档聚焦行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自 Radio Ruby 电台的 Mariona Herz， 他将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。
5: Mariona Herz de Radio Ruby, ben tornada al RAMBLE.
6: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
5: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
6: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser RAMBLE 54, Mariona Jerez o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
5: Doncs no sé si tu, Jen, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel RAMBLE 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir, doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
6: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis, o sigui...
5: Fàcil no t'ho poses, eh?
6: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona, som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
5: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
6: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí i hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és a la que parlen a tota la Xina.
5: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns-ho això, si us plau.
6: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa del Lleó Guanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, de dansa de lleó a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo, i bueno, pues jo estic allà al mig aquest any tocant el tambor. L'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo us recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà... I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
5: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
6: Bueno, no sé exactament com descriuries, és... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Guanghui. Llavors a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és, el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles, i és molt, molt adorable.
5: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
6: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
5: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
6: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. És, justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
5: I escriure ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
6: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters, pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
5: És com molt poètic, no?
6: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
5: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
6: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla54电台，希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午4点再见。
5: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
6: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
5: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
6: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Su.

0: sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna. Bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el nostre... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès, i d'aquesta manera també doncs ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs s'hi troben totalment identificats, i després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot, estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però és clar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa, i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, per la senzilla raó primera, que ja no hi cabria. Perquè, a més pesaven tonelades. Sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que és també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en una altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... Aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge... De fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Ara aquesta.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última.
4: Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
5: Plana Ràdio, també escoltem Rambla 54.
0: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, moltes gràcies.
0: Aclarim,
6: il·lusió.
0: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
6: Sí, parlem d'últims, o almenys ara l'únic vigent, no sé, a vegades sap mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
6: Joan, tu has crescut pràcticament entre fan, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
2: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'Obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre l'edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
0: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
2: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treball al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, eh? Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer, doncs, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
6: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no?, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
2: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces, i per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me'n anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
0: Ara ens ho deies, a la galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu, doncs, només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
2: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la galera hi ha ben 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, ens farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir alguna cosa, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es van anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara, aquests últims anys, que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui, feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venta al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
6: abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigués la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la galera?
2: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
6: Que és part de la gràcia, també.
2: És molt bé, de lo sí. fet a mà. Que parella igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang, quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les hènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadurs perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar. I bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també, però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom,
6: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
0: Exacte, es feia
2: quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
0: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínim a Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això?
2: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
0: N'hi ha
2: és
0: molts,
2: que...
0: Sí,
2: tinc constància. I llocs on hi ha un taller com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc

0: una moda, però no ho sé, el millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, yeah. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre puesto i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
0: A desconnectar.
2: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
0: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores, i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors, jo penso i, no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la
0: cultura. Jo sempre
1: dic
0: que un arbre, quan li comences a tallar moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54. App, la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i la Igneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
4: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
4: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història, i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, soc l'Aleix Pérez, soc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final, doncs, m'he quedat aquí, vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta a casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
4: Doncs, Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
5: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero

0: no t'hagi ofès? O és indiferent? O fas servir les dues coses?
1: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
2: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
1: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
0: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
1: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complimentar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
2: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
1: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients. N'hi ha de més específics, que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no és, de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar, sobretot, el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces, moltes vegades, que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, d'història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
0: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
1: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza. El que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs, quan conjugam aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però, clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs amb tècniques molt més ràpides, no?
0: Aleix, una cosa, sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
1: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquest llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé, han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
0: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
1: Doncs moltes gràcies.
2: Igualment.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Basecamp Ràdio.
0: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg. Jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
0: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
6: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
0: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
6: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la confraria de pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
7: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
6: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
7: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que l'utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
6: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continua treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
0: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
6: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
7: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè, evidentment, és un animal que troba allà el seu aliment, a més, de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
0: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
6: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
0: Pingers, què és això?
6: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
0: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
6: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
0: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
6: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
0: Doncs tens una casa nova al Rambla 54, moltes gràcies i fins aviat.
6: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
5: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
0: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
8: Moltes gràcies, Anna, encantats d'estar aquí rambojant.
0: Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
8: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
0: Doncs fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
8: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
0: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
8: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
9: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
0: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
8: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
9: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
0: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
8: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
9: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho, llavors sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim, el postoperatori és molt més, hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
0: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
8: I tant, sens dubte. I ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
0: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva. Una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
8: Moltes gràcies. Fins ara.

0: l'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Per què veiem els planetes si no emeten llum?

0: Des de ben petits ens han explicat que les estrelles emeten llum pròpia i il·luminen l'univers, mentre que els planetes, satèl·lits i la resta de cossos no emeten llum, sinó que només reflecteixen la llum de les estrelles. D'aquesta manera veiem la Lluna perquè reflecteix la llum procedent del Sol. Però això és realment així? La veritat és que no. Només és així si ens referim a la llum visible, la llum que veiem els humans a ull nu, que va des del color vermell fins al color blau, passant per tot l'arc de Sant Martí. Però de llum n'hi ha molta més. Més enllà del color vermell hi ha la llum infraroja, més enllà les microones i més enllà les ones de ràdio. I més enllà del color blau hi ha la llum ultraviolada, més enllà els raigs X i encara més enllà els raigs gamma. Tot això és llum, ones electromagnètiques. I com hem dit, els humans només podem veure una petita porció molt, molt petita del total, que anomenem llum visible. Hi ha una llei bàsica de la física que diu que tot objecte que estigui a certa temperatura emetrà llum. Ara bé, segons la temperatura a la que estigui, emetrà un tipus de llum o un altre. Les estrelles, com que estan a milers de graus en la seva superfície, emeten sobretot llum visible. En canvi, planetes, satèl·lits, asteroides i de més cossos més freds emeten sobretot llum infraroja. Així doncs, si observéssim l'univers amb un visor infraroig, veuríem un univers totalment diferent que el que veiem normalment. Veuríem com la Lluna i els planetes també emeten llum pròpia. Per aquesta raó, l'afirmació que els planetes no emeten llum pròpia només és un concepte homocèntric. És el que ens sembla als humans, però realment sí que n'emeten.
1: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La importància del son.
3: El son és essencial per la salut general i el benestar. La fisioteràpia pot ajudar a millorar la qualitat del son mitjançant tècniques de relaxació, exercicis de respiració i consells posturals. A més, un bon programa d'exercicis pot reduir l'estrès i l'ansietat i afavorir un descans nocturn reparador.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Dormir és essencial per tothom, és, o sigui, molt important, més que res perquè ens ajuda molt a recuperar els teixits. Ens recomanen, sobretot, que dormim al voltant d'unes 7 hores i que sigui un son de qualitat. És molt important revisar el matalàs i el coixí, ja que no tenen una vida il·limitada, sinó que s'ha d'anar revisant. Com a fisios, nosaltres podem recomanar que a l'hora d'anar a dormir, quan ja siguem al llit, col·locats, fem una sèrie d'exercicis respiratoris que ens ajuden a relaxar-nos. Llavors, podrien ser uns exercicis molt senzills, com emplenar primer la panxa, centrant-nos en el moviment de la panxa, mentre anem entrant l'aire, i llavors emplenar més el pit. I fer una coordinació després, més endavant, entre panxa i pit, segons allà on t'enviem l'aire.

Molt bon dia, amigues i amics. Comencem un nou programa de La Tenora, programa que Ràdio Molins de Rei cada dia dedica a la sardana i a la música per a cobla i que us el presenta Pere Païssa. Avui començarem i farem un programa dedicat al compositor Josep Maria Boix i Rissec, que ja n'hem fet un altre i aquest, en tot cas, doncs, és el segon. Recordem, Josep Maria Boix va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1908 i va morir a Girona l'any 1980. Va ser un notable instrumentista de tible. Va ser també fundador de la Cobla Girona l'any 1925 i després en va ser durant molts anys el seu director. Va fer unes 400 sardanes i una de les més populars és la coneguda Maria Mercè. Bé, avui comencem amb aquest compositor i amb la sardana La Font de la Vaca. Aquesta és una sardana que ell va dedicar a un indret de Caldes de Malavella que actualment forma part d'un parc enjardinat que serveix de marc per la celebració de diferents actes festius. Antigament la gent hi anava a prendre la fresca o a beure aigua d'aquesta font d'aigua freda. També era lloc habitual de tertúlia o s'hi prenia el cafè al bar del Casinet que hi ha a un costat d'aquesta font. La Font de la Vaca de Caldes de Malavella. L'escoltarem per la Cobla Ciutat de Girona.

Avui hem començat i dedicarem tot el programa a Josep Maria Boix. Hem escoltat La Font de la Vaca, una sardana que va dedicar a aquesta font, a la Font de la Vaca de Caldes de Malavella. I continuem, ara amb una sardana considerada com obligada de cobla, o sigui que vol dir que tots els instruments han de treballar i tocar de valent. Es diu Gatzara en el Vallespí. I després, seguidament, escoltarem una altra que porta per nom Guillermina. Va ser estrenada l'any 1932, vol dir que aquest compositor la va fer quan tenia 24 anys. Les escoltarem també amb la cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar la cobla Ciutat de Girona amb aquestes dues boniques sardanes de Josep Maria Boix, Gatzara en el Vallespir i després una de les que va fer més aviat, quan tenia 24 anys, Guillermina, per cert, molt maca. I ara escoltem una altra sardana d'aquest compositor, Josep Maria Boix, amb la cobla Ciutat de Girona, que es diu La Bruixa.

Hem pogut escoltar la sardana La Bruixa, de Josep Maria Boix i Bé, i avui continuem amb aquest excel·lent compositor. I ara una sardana que ell va fer l'any 1975. Es diu l'Andreu Petit, que va dedicar en homenatge a un famós i conegut sardanista, l'Andreu de Mollet, i li va posar així, l'Andreu Petit, i l'escoltarem amb la cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar la sardana l'Andreu Petit amb la cobla Salvatana. Bé, i continuem avui escoltant sardanes d'en Josep Maria Boix, aquest excel·lent compositor que va néixer a Torroella l'any 1908 i va morir a Girona l'any 1980. Instrumentista de tible i compositor d'unes 400 sardanes, fundador de la cobla Girona l'any 1925. Bé, i ara farem una mica de ballarú.

Bé, què els hi sembla aquest excel·lent compositor, en Josep Maria Boix, aquesta sardana que hem escoltat, Montse, amb la Cobla Salvatana, i que és una sardana que es va estrenar l'any 1972. Bé, i continuem amb Josep Maria Boix, i ara escoltem Riallera de Vic. És una sardana que el compositor va dedicar a la colla sardanista Riallera de Vic, i és una colla que va ser fundada l'any 1948. Ara escoltarem aquesta sardana amb la Cobla Marinada de Badalona.

Acabem d'escoltar la Cobla Marinada de Badalona amb la sardana Riallera de Vic d'en Josep Maria Boix. Bé, i continuem amb aquest compositor, i ara la Cobla Girona ens interpreta Montbui, una sardana que es va estrenar l'any 1946. I després també d'en Josep Maria Boix, la seva sardana Novembre, que escoltarem també amb la Cobla Ciutat de Girona.

Hem pogut escoltar de Josep Maria Boix les sardanes Montbui i després Novembre amb la Cobla Ciutat de Girona. Bé, i amigues i amics, i continuem ara amb dues sardanes més per acabar del mestre Josep Maria Boix. Escoltarem una de força maca i també bastant coneguda. Es diu Repuntejant. Va ser estrenada l'any 1967 i ens la interpreta també la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar aquesta bonica balladora sardana Repuntejant del Josep Maria Boix. Bé, i ara acabarem amb la darrera sardana per avui i també d'aquest gran compositor com és en Josep Maria Boix, i escoltarem també una de les seves millors i més reconegudes i conegudes sardanes. Els deixo doncs avui amb la Cobla Ciutat de Girona i amb la seva sardana Mariagna, i d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adéu-siau.

les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns 28 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició, nova setmana, al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Setmana 40 d'aquest any 2026. Ara mateix amb una temperatura de pràcticament 20 graus, 19.7 en aquests moments, i el cel amb alguns núvols que sembla que han d'anar a més en les pròximes hores. Ara ens posarem de seguida el dia amb el Jordi Miralles, especialment pel que ha de fer la jornada de demà, festiu aquí a la vila, dia de Sant Miquel, final, diguem, de la festa major d'enguany, i sembla que el matí pot ploure força, però vaja, ara ens actualitzarem de seguida. D'entrada, deixem enrere un cap de setmana intensíssim d'activitats al carrer, de participació, en definitiva de festa, de cultura popular, la festa major de Sant Miquel, que ha viscut doncs el seu punt àlgid aquest cap de setmana i que doncs encara li queda aquest vespre nit i, com dèiem, demà, a l'espera doncs del que passi amb el temps i si s'haurà de aplaçar o suspendre alguna activitat, veurem. N'estarem pendents en el transcurs del matí. Mireu, seguirem pendents de la festa major, però també ens ocuparem d'altres qüestions d'actualitat. D'entrada, però, de la festa major, a veure, aviam si intentem poder parlar, si pot ser a 3:15 del matí. Avui no tindrem finalment l'espai dedicat al món del comerç, a fer un cafè amb el comerç. I en el seu lloc intentarem trucar a l'Espartac Peran, el company periodista de Televisió de Catalunya, que dissabte va ser al balcó de l'Ajuntament, o almenys així ho semblava pel vídeo que va penjar, per veure la sortida del camell des de la plaça de la Vila. Sabeu que ell està dedicant ja fa alguna temporada a anar per les festes majors emblemàtiques de Catalunya amb el Som Únics, no només festes majors, sinó esdeveniments de caràcter tradicional i genuí que tenim en molts indrets del país. Doncs bé, va ser aquí a Molins de Rei i volíem conèixer doncs com ho ha viscut i si doncs es presta també la nostra festa major i la sortida del camell per un programa de Som Únics. Insisteixo, a veure si podem lligar-ho i fer-ho a 3:15, que és l'hora que en principi podríem parlar amb ell. Aquest seria l'apunt de festa major, però com us deia, també intentarem parlar d'altres qüestions, com per exemple el que us explicàvem a finals de la setmana passada, que el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha adjudicat la gestió del servei d'aigua potable de 8 municipis metropolitans a la multinacional Veolia. Entre els municipis hi ha Molins de Rei. Tenim diverses entitats socials mobilitzades en aquest sentit, demanant que es faci públic un estudi que l'àrea metropolitana havia fet el 2022 i que, segons denuncien aquests col·lectius, apuntava la gestió pública com l'opció més avantatjosa. Han fet un comunicat aquests col·lectius, com us deia, i volem parlar-ne precisament amb el portaveu de la plataforma Aigua és Vida, que és el Dante Maxio, perdoneu, que el trucarem a 2:15 de 9 del matí perquè ens expliqui més detalls d'aquesta qüestió. Serà després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Escoltarem també, a partir de l'entrevista, l'apunt del dia, les reflexions de l'Elisenda Colell i també el Sant Toral, el Sant Tornemi, amb el Jesús Cardona. Farem un repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem escoltant la Maria Casals amb el seu llibre, la recomanació del llibre que ens fa cada setmana. Recomanació literària. Després de les notícies de les 9, cançó del dia amb el Toni Ramoneda i la tertúlia d'actualitat. Avui amb la baixa del Jaume Armengol, però en principi tindrem el Joan Barrios, la Genoveva Català, el Joaquim Martí i el Ramon Canal per analitzar la actualitat. A partir de les 10, preguntes a Molins en Comú Podem. A 2:15 tenim la participació per primera vegada aquesta temporada de l'Escola Municipal de Música Julià Canals, que ens seguirà acompanyant un cop al mes els dilluns amb alumnes de l'escola. Avui alumnes de piano, acompanyats
de la seva professora i del director, nou director de l'escola, que és el Ricard Vila. Els tindrem aquí a partir de 2:15. A 3:15, com dèiem, havíem de fer un cafè amb el comerç. No podrà ser, i a veure si podem encabir doncs l'entrevista amb l'Espartac a aquesta hora del matí. I després de les notícies de les 11, el que farem és parlar-vos del centre Alois, que tenim a l'antic CAP, a les antigues urgències del centre d'assistència primària del torrent de l'hospital. Allà hi tenim el centre Alois des de fa temps. El dia 21, recordeu, de setembre es commemorava el Dia Mundial de l'Alzheimer 2026. Hi van haver diverses taules informatives aquell dia a la vila, com ja és habitual, taules de l'Associació de Familiars amb Alzheimer. I han previst també un cicle de xerrades, en aquest cas pel dia 1, aquesta setmana, per tant, passada ja Sant Miquel, i portes obertes també, perdó, les portes obertes aquesta setmana, disculpeu, i la xerrada és més endavant, el dia 14. Doncs de les portes obertes en parlarem avui a partir de les 11 del matí. Les portes obertes concretament seran el dia 1 d'octubre, dijous, de 10 del matí a 12 del migdia. En parlarem amb el Pau Solsona, que és el coordinador del centre Alois, i també ens acompanyarà la Judit Lera, que és treballadora social, i la Pilar Mas, delegada de l'AFA aquí a la nostra vila. En parlarem a partir de les 11. I també ens acompanyarà el Miquel Casas a la vigília del seu sant amb el seu espai La Màquina de la Penny, per seguir repassant la música de la dècada dels 80 fins a arribar a les 12, que és quan posarem punt i final al programa. A partir d'aquí, restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga a partir d'aquesta hora, a les 12:10 aproximadament. Avui, cançons d'homes no catalans cantant en català. I a partir de la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia. A més, també amb les històries de la fotografia del David Rius a partir de 2:15. És dilluns 28 de setembre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Som-hi. I el primer que farem a les 8 del matí i 8 minuts és actualitzar la informació de servei.

0: Anem d'entrada a actualitzar-nos pel que fa a la mobilitat. Anem cap al RAC per conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant que a causa d'unes manifestacions als voltants de Barcelona tenim la Meridiana tallada, cosa que provoca doncs força retencions als voltants. També hem de destacar que tenim tres accidents actius des de fa una estona. El primer ha estat durant aquesta matinada a la A2 a Castellolí en direcció Lleida. El segon ha estat a la A27 a la Pobla de Mafumet en direcció Valls amb un carril de circulació tallat en sentit nord. I el darrer accident ha estat a la AP7 a Vilablareix que en sentit sud en direcció Barcelona també talla un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquests accidents, però, hem de destacar que les retencions habituals a hores d'ara també es troben en força, una situació força complicada. Tenim molta intensitat al vessant Llobregat en direcció Barcelona, retencions de fins a 5 quilòmetres i mig a la P23, des del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona de manera intermitent, però també a la A2 es circula amb molta intensitat des de Sant Vicenç dels Horts, podríem dir també des de Pallejà fins a Cornellà. Pel que fa a les vies costaneres, cues des del Prat i Gavà en sentit nord, tant per la C31 com per la C32, amb 3 quilòmetres i mig de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Parlem de mobilitat, en aquest cas, pel que fa al transport públic, perquè hi ha incidència a Rodalies. En aquest cas, a veure, a la línia R8. Quina és la línia R8? La que circula entre Martorell i Granollers Centre, que doncs, en aquests moments té la circulació interrompuda. S'està gestionant un servei alternatiu, diu, per carretera, entre dues estacions, amb parades a les estacions intermèdies. Aquesta línia que ens connecta amb Granollers, amb un tren cada hora, recordeu que surt de Martorell, i que ens porta fins a Granollers Centre. Doncs, en principi, la circulació està interrompuda i s'està treballant per oferir un servei alternatiu per carretera entre dues estacions. Hi ha hagut aquesta incidència, concretament a la infraestructura entre Mollet i Sant Fost i Granollers. Això pel que fa està afectant a la R8, però també de retruc a la R2 Nord. I encara afegim que a la R7, per una incidència operativa, també circulació d'un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. Tot està més o menys a la mateixa zona, que també doncs, afecta a la R7. Per aquesta incidència, circulació d'un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada i Bifurcació. Això pel que fa a la mobilitat del transport públic i sobretot a Renfe Rodalies, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. Més coses. Parlant de mobilitat, recordeu que tenim el servei de bus urbà nocturn, avui també, que és gratuït en el marc doncs, de la Festa Major i, a més, s'ofereix el servei de baixada a demanda per tal d'incrementar la seguretat, especialment de dones i menors d'edat. Avui, nit de dilluns a dimarts, a Sant Miquel, perdoneu, tenim sortides des de la Riera Bonet. Des de les 10 de la nit fins les 5 de la matinada, sortides cada 60 minuts, i les sortides des del barri de les Guardioles, en aquest cas, l'MB3, el barri de muntanya, el bus que ens connecta amb els barris de muntanya, també té sortida des de les Guardioles, a partir d'un quart d'11. En aquest cas, però, la freqüència és més espaiada, no és només d'una hora, sinó que és una freqüència pràcticament de cada 3 hores. Això pel que fa a l'MB3. L'MB1 i MB2, doncs, freqüència de pas de cada hora, amb sortida des de la Riera Bonet a les 10 de la nit. Les sortides des de Can Graner són a 2:15 de la nit. I pel que fa a l'MB3, us dèiem, a 1:15 sortida des del barri de les Guardioles, al carrer de Sant Domènec Torrent d'en Benet, i les sortides des de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat de la Floresta a partir de 3:15, 22:40, cap amunt. Això pel que fa avui, aquesta nit també, la darrera nit de la Festa Major. Quin temps farà aquesta jornada de dilluns, però sobretot demà dimarts, aquest inici vaja de setmana? Ens ho explica el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg. Hola, Jordi, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Comencem una setmana, la primera setmana completa de tardor, i ens ve amb un canvi de temps, perquè, de fet, avui tindrem nuvolositat variable. Estones veurem el sol, estones el cel es taparà, i no descartem que d'aquestes nuvolades pugui arribar a caure algun ruixat. I a tota la costa catalana avui tenim risc de ruixats localment intensos. Per tant, tinguem en compte, perquè si es posa a ploure, aquestes pluies doncs poden ser localment fortes i això ens afectaria també a nosaltres. Temperatures una miqueta més baixes que en dies anteriors, tot i que les mínimes han pujat, les màximes quedaran més curtes perquè tindrem més núvols, i de cara a demà serà un dia també força ennuvolat, amb alguna clariana, però sobretot amb núvols i també amb risc de ruixats demà en qualsevol moment del dia. Per tant, a partir d'avui i els propers dies tinguem el paraigua ben a prop, perquè estones l'hem de necessitar. Les temperatures de moment no es normalitzen, és a dir, continuaran situades per damunt de la mitjana, però no tindran res a veure amb les altíssimes temperatures de la setmana passada.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Per tant, paraigua ben a prop, avui i demà també, aquest inici de setmana. Per tant, molt risc que Sant Miquel sigui passat per aigua. En aquests moments, 19.8 ara mateix de temperatura, pràcticament 20 graus, i el que farem és escoltar l'oferta de feina amb la veu del Francesc Rueda. Francesc, quina oferta ens destaques avui? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un verificador, verificadora de peces. Ells busquen una persona per treballar en horari de tarda, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 2 a 10. El contracte seria indefinit, amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 18.200 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'un verificador. Verificador visual de peces mecanitzades i empaquetar les peces verificades. Es busca una persona ordenada i metòdica, a nivell de requisits, un any d'experiència en feina similar, català, coneixements d'ofimàtica, i a nivell d'estudis, un graduat escolar, ESO o similar.
0: Molt bé, doncs, Francesc, moltes gràcies per la informació, que trobareu penjada al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de Guàrdia. Per avui dilluns, dia 28, és la farmàcia Xuclà, que es troba al carrer Major número 100. I per demà, dimarts, festiu, dia de Sant Miquel, és la farmàcia Espinet, que es troba al carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal. Recordeu que en tots els casos l'horari d'obertura és de les 9 del matí fins les 10 de la nit. Continuem, un minut per sobre, un quart de 9 del matí.

0: fem un repàs a l'agenda d'activitats per aquesta setmana que tot just comencem. D'entrada, fent una mirada al que queda de Festa Major de Sant Miquel, començant per activitats d'avui dilluns. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs. Bon dia. Les activitats d'avui dilluns centren sobretot aquesta tarda. Avui és un dia feiner, hi ha activitat escolar, activitat laboral. Per tant, la programació de Festa Major comença a les 7 de la tarda, en aquest cas al barri del Canal, a la plaça Vicenç Fernández, amb un espectacle de màgia amb Nil Matamala. I després ja ens centrem en els concerts que es fan al Parc del Llobregat. Primer, a les 10 de la nit, amb Kelly Isaia, que presenta el seu primer disc en solitari, i després un de fet, el cap de cartell d'aquesta Festa Major, la Ludwig Band, que tocarà a partir de les 12 de la nit, aquesta banda formada per 6 músics, a partir de les 12, com dèiem, i després la festa continuarà amb un DJ. S'enllaçarà, com és habitual, de fet, l'activitat del Parc del Llobregat aquest any s'acabava a les 4, al cap d'una estona a les 5 i a les prematines, Cercavila amb els timbalers del Camell i Despertada per la Diada de Sant Miquel, i el Camell, que a les 6 ja farà el seu espectacle. A partir de les 6 començarà el correcuita del Camell, les matines del Camell de 6 a quarts de 9 del matí. Els Miquels, la colla dels Miquels, tindran evidentment especial protagonisme demà, dia del seu sant, a les 9 al carrer Sant Miquel, l'esmorzar dels Miquels, i després els gegants, que també són protagonistes demà. Primer s'anirà a buscar el ram de la geganta, amb un recorregut que comença a 2:15 al pati de Can Ametller, i després s'enllaçarà amb la tradicional cercavila dels gegants vells, el Miquel i la Montserrat, que començaran davant de l'Ajuntament, la ballada dels gegants davant de l'alcalde, 11:15, després el cercavila i la ballada a la plaça de l'Església cap a 12:15. També demà, durant tot el matí, hi haurà jornada de portes obertes al Museu del Renaixement i ballada de sardanes amb la principal del Llobregat a les 12 del migdia. També demà al matí, vermut musical de Sant Miquel a la pista de la Penny, organitzat per la mateixa Penny. La Festa dels Miquels, també un clàssic, a 12:15 al carrer Sant Miquel. Aquestes són les activitats de demà al matí, que esperem que la pluja permeti, doncs, que es puguin desenvolupar. Vull dir, esperem que no plogui, que es pugui desenvolupar, que estigui tapat, però que no plogui. Passem a la tarda. Demà, també una de les novetats d'aquesta Festa Major és que demà, l'últim dia, les activitats de la tarda, les últimes activitats, es concentren totes al Parc de la Mariona. A partir de les 5 de la tarda hi haurà activitats infantils durant tota la tarda, fins a 9:15. Després també al Parc de la Mariona hi haurà un espectacle de jocs amb música, amb un escenari que hi haurà amb animadors i música, una activitat, un espectacle de la xarxa Molins. Hi haurà també demà a 8:15 Havaneres amb Xicranda, hem parlat amb el grup, és un homenatge al mestre Josep Maria Roglan, al molinenc Josep Maria Roglan, que tenia diferents composicions. El grup ha fet un disc amb composicions amb 9 sardanes escrites per Roglan. Demà se li farà aquest concert homenatge amb aquestes sardanes. I final de Festa Major amb focs artificials cap a les 9, també al mateix Parc de la Mariona.
0: Molt bé, això, insistim, depèn de la pluja i de si hi ha alguna novetat al respecte, algun canvi, intentarem, evidentment, explicar-vos-el abans de tancar el programa o l'informatiu. A tot això, aquest cap de setmana, també l'Associació Molins Comerç ha donat a conèixer ja els premis del concurs de paradors, que podeu veure fins demà en els aparadors que han participat, les botigues que han participat enguany. El primer premi del concurs d'aparadors està per la llibreria Barba, el segon premi del concurs per llibreria Arola, i el tercer premi per la floristeria Ripoll, antiga Vallflors, aquí al carrer de Baix. Avui recordeu que no tindrem l'espai de Molins Comerç, però per això en deixem constància. I encara parlem també de comerç, ho fem del mercat i de l'Associació de Venedors del Mercat Municipal.
1: Sí, perquè aquests dies han estat fent, de fet des del dia 25, és a dir, divendres passat, que estan fent aquesta campanya Aconsegueix el teu vermut al mercat, amb un tiquet, la suma de 30 euros amb 3 tiquets o més, 3 tiquets o més a les parades participants, que sumin a partir de 30 euros, doncs us donen una ampolla de vermut. I avui és l'últim dia, avui, tot i que el dilluns ja sabeu que habitualment no hi ha totes les parades, avui tampoc, però un 60% de les parades sí que estaran obertes avui perquè demà és festiu, per tant, avui dilluns al mercat, doncs amb més parades obertes i últim dia d'aquesta campanya.
0: Aquesta setmana, més enllà ja de Sant Miquel, tenim també una activitat que organitza la llibreria 100 Vides per aquest dimecres 30 de setembre.
1: L'activitat es diu Contes Comptats, el dimecres la llibreria 100 Vides, doncs, us convida a anar-hi, parlaran amb Xavier Borrell, Eva Moreno, Maria Altimira i Màrius Hernández sobre el present, passat i futur de la ciutat comtal. El dimecres a les 7 de la tarda a les 100 Vides, que està al carrer Verdaguer.
0: I l'aula d'extensió universitària, després d'inaugurar el curs amb la conferència del president del Parlament, Josep Rull, torna a programar ja, en aquest cas només per socis a la Federació Obrera, la primera xerrada, diguem, regular d'aquesta temporada. Eh?
1: Es titula Moviments Populars Agraris i les Constitucions Catalanes. En parlarà Montserrat Tura, metgessa, escriptora i política i exconsellera d'Interior i de Justícia de la Generalitat entre els anys 2003 i 2010. Xerrada per les persones associades a l'aula el dia 1 d'octubre, que és dijous, a 6:45 de la tarda.
0: Tenim també per al dia 1, i en parlarem a partir de les 11, jornada de portes obertes al centre Alois. En parlarem, com dèiem, a partir de les 11 aquí al programa. I el dia 1 d'octubre també tenim activitat que organitza Òmnium, l'Ateneu Molei, l'ANC i el Consell de la República.
1: Sí, justament a la plaça 1 d'octubre, a les 8 del vespre, hi haurà diferents actuacions, els ciurons mitja copla i les veus del dilluns, la coral del casal de la dona, que no va poder actuar per la festa major, doncs faran concert i recital aquest 1 d'octubre en aquest acte que organitzen des d'Òmnium, el Consell de la República, el Molei i l'Assemblea.
0: Tenim també ja de cara al cap de setmana, o de cara a divendres més aviat, una altra proposta del cicle Espènica al Teatre de la Peni.
1: Un monòleg de Marc Serrats que es diu Vaques Flaques, que podreu escoltar el divendres a les 9 del vespre a la Peni. Les entrades pels socis valen 12 euros i la general val 15 euros. La podeu comprar, com sempre, a Entràpolis.
0: Comèdia contra la fi del món, diuen. Atenció, perquè si no ens movem de la Peni, dissabte, dins del cicle Gaudí, tenim pel·lícula amb la projecció del Balandrau.
1: Sí, aquesta pel·lícula dirigida per Fernando Trullols, interpretada per Álvaro Cervantes i Bruna Cusi, que es basa en aquesta història real d'un grup d'amics que van pujar la muntanya al Balandrau i es van trobar amb una de les pitjors tempestes que hi ha hagut mai al Pirineu català. Els fets es remunten al 30 de desembre de l'any 2000 i aquesta pel·lícula recull, doncs, l'experiència d'aquests joves excursionistes catalans. La pel·lícula la podreu veure aquest proper dissabte a les 7 de la tarda a la Peni.
0: Tenim també proposta del Consell d'Adolescents de Molins de Rei que organitzen una festa el dissabte.
1: Festa per adolescents amb DJ Llivina, un espai per a joves entre 14 i 17 anys al pati de l'escola al Palau, com dèiem, el dissabte, de 9:45 a 11:45, i l'entrada és gratuïta.
0: I el Foment Cultural i Artístic també enceta la temporada del Molins Night Cabaret aquest divendres al vespre.
1: Sí, el divendres a les 9 amb aquest espectacle del Molins Night Cabaret, el dissabte a les 8 una producció de Soco Comedy, Un viaje sin retorno, i diumenge a les 6 de la tarda hi haurà ball, sessió inaugural de ball de Pentagrama Trio per aquesta nova temporada del Foment.
0: Cinc minuts i seran 9:45 del matí.

0: fem un repàs a la informació general. Primer, amb els titulars de la premsa escrita.
1: Doncs avui tots els diaris treuen la mateixa... la fotografia del mateix tema, del piro musical de la Mercè, que s'ha hagut de fer a la platja per les obres a la Fira de Montjuïc, tot amb imatges d'aquest platòric final de la Mercè a la platja. I també el tema de l'habitatge i de la vivenda, d'aquest nou decret conegut com a decret Mari Carmen, també és un dels temes centrals dels diaris. La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem per aquest decret d'habitatge. El periòdico diu que els partits lliuren un pols, perdoneu, amb Sánchez pel decret d'habitatge, i l'Ara destaca la negociació per aprovar-lo, negociació que s'està fent a contrarrellotge. La Vanguardia treu una foto del papa de Roma a Lourdes, on es va trobar amb 150.000 fidels, i és que el papa ha fet un al·legat contra els abusos sexuals a l'Església. Va reunir ahir els bisbes francesos a porta tancada per demanar-los que lluitin contra els abusos sexuals associats a l'Església. Un estudi xifra en 330.000 les víctimes d'abusos pel clergat des del 1950 fins ara a França. I després es va trobar amb els fidels a Lourdes. Altres temes a la Vanguardia: la taxa de pobresa dels autòctons cau a Catalunya i creix la dels immigrants. També es destaca les normes que s'estableixen, normes més dures, tant per motos com per patinets, i un estudi diu que entre 2 i 4 tasses de cafè són bones pel cor. Tornem al periòdico, que també destaca més el tema de la Mercè i de l'habitatge. El risc d'un atac híbrid de Rússia posa en alerta a Europa. El tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus. I, per altra banda, també a Barcelona, cada bicicleta del sharing privat de Barcelona ha rebut almenys 2 víctimes. A la Vall d'Hebron, diagnosticada per primer cop en un nadó una malaltia rara neurològica. I el diari Ara també destaca que l'Església Catalana es prepara pel relleu imminent de l'arcabisbe Omella i que raptar i apallissar per un deute de drogues és un mètode que està en alça a Europa. Són els temes que destaca, com dèiem, els diaris de paper. I passem als diaris digitals. El Nacional parla justament d'aquest tema de l'habitatge. Ho enfoquem en que el sindicat de llogateres crida a col·lapsar Barcelona durant la visita de Pedro Sánchez aquest dilluns. A més, coincidint en les negociacions per aquest anomenat decret Mari Carmen, en referència a aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid. El que es reclama, doncs, 4 exigències tenen el sindicat de llogateres: contracte de lloguer indefinits, congelació de preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans per posar fi als lloguers de temporada fraudulents i la prohibició de desnonar persones vulnerables si no disposen d'una alternativa digna. El sindicat de llogateres ha convocat mobilitzacions, comencen ja a aquesta hora, de fet ja fa estona, que han començat a diversos punts de Barcelona, i avui a la tarda la protesta culminarà a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi ha la visita del president espanyol Pedro Sánchez. El 3Cat Info diu que només el 6,5% de les criatures que neixen a l'Estat porten primer el cognom de la mare. La llei ho permet des de fa anys, però encara hi ha molt poques parelles que opten per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare davant del cognom del pare. Des del 2017, el cognom patern ha deixat de ser preferent i el registre civil cal especificar

0: necessitat assistència mèdica per inhalació de fum. Van estar dos, a més, han hagut de ser ingressats al servei d'urgències, i dos tenen símptomes respiratoris lleus, però estan tots estables en aquest aterratge, com dèiem, d'emergència, en aquest avió que anava de Barcelona a Boston, aterrat a Porto.
1: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Som-hi més coses al Bon Dia i Bona Hora. El divendres us llegíem aquest manifest d'Aigua és Vida. Amb aquest titular, l'aigua no es ven, aturem la privatització de l'aigua a 8 municipis metropolitans. I és que explicaven que el Consell Metropolità de l'AMB, liderat pel PSC, ha adjudicat la gestió del servei d'aigua potable de Cervelló, Corbera, La Palma, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat i Tiana a la multinacional Veolia, l'antic grup Agbar. Es tracta d'un contracte de més de 1.000 milions d'euros amb una durada de 25 anys que afectarà prop de 250.000 persones, expliquen, i consolida, segons Aigua és Vida, la privatització de l'aigua a l'AMB. De fet, davant d'aquesta decisió, diverses entitats també han publicat aquest manifest en què reclamen la invalidació de la concessió, per una banda, i demanen que es faci públic un estudi de l'AMB del 2022 que, segons denuncien, apuntava la gestió pública com l'opció més avantatjosa. En parlem uns minuts perquè tenim al telèfon el Dante Maschio, que és el portaveu de la plataforma, precisament, Aigua és Vida. Què tal, Dante? Com estàs? Bon dia. Dante, bon dia i bona hora. Si m'escoltes, Dante, bon dia i bona hora.
1: Hola, ara sí. Que t'havia perdut.
0: No, pateixis. Sí. Gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, abans d'entrar amb el comunicat i el contingut en si, m'expliques què és i què feu des de la plataforma Aigua és Vida, per situar-nos?
1: Sí, i tant. Som una plataforma social que fa molts anys que treballem perquè la gestió de l'aigua es faci des del sector públic, perquè coneixem de primera mà que el sector públic és més garantista pel que fa a una prestació del servei de més qualitat i alhora amb unes tarifes més assequibles. També la gestió pública és més transparent i, per tant, és més desitjable per tothom i per aquest motiu, des de que existim, que impulsem aquest model. I la veritat és que no hi ha cap ajuntament que hagi tornat a la gestió indirecta, a la gestió privada. Per tant, apostem fermament per aquest model i no entenem com demà s'aprovarà aquesta privatització, no? En un context, sobretot, de crisi climàtica, on el que necessitem és estalviar perquè haurem d'invertir en infraestructura i en el servei de l'aigua.
0: El manifest, com dèiem, parla de 8 municipis afectats per aquesta adjudicació, entre ells la nostra vila. Dante, què implica exactament doncs, aquesta decisió, per exemple, pel nostre municipi?
1: Doncs bé, primer de tot implica que Molins de Rei no ha pogut decidir, no? És a dir, qui decideix és l'àrea metropolitana de Barcelona i això és anòmal, no? La resta de municipis de Catalunya i de l'estat espanyol són els ajuntaments qui decideixen el seu model de gestió. A l'AMB, això és el Consell Metropolità, el govern de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això per nosaltres ja és un primer error, no? Que el propi ens municipal no pugui decidir el seu model de gestió ja és una qüestió anòmala. I després, doncs, aquí el que està en qüestió és un servei essencial com l'aigua, amb un contracte que durarà mínim 25 anys. No? Per tant, és una decisió que ens deixa de mans lligades durant 25 anys.

0: amb un debat que gairebé ha sigut inexistent, no? És a dir, la ciutadania de Molins de Rei, com de la resta dels 7 municipis, no coneix aquest debat, no? Perquè no ha permeat en la societat. I aquest és el problema que tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Que molt de les qüestions que li competeixen a l'AMB no arriben a la societat, no? Perquè és molt opaca, i això està passant amb l'aigua, no? I és molt greu realment, no només per això, sinó també perquè la pròpia AMB el 2022 va fer un estudi el qual analitzava els models de gestió i concloia que el model directe, el model públic, era el més barat, no? I per tant, nosaltres no entenem com hi ha hagut un canvi de criteri sense una justificació prou sòlida.
1: Perquè quines conseqüències concretes pot tenir aquesta llarga durada de termini, no? Com dèiem, 25 anys per la gestió futura del servei, doncs, Dante?
0: Clar, això és un contracte de concessió, al final. Sí. És un contracte que firma l'administració pública amb una empresa privada. Si d'aquí a 10 anys el context climàtic és molt pitjor, això és algú que el contracte ara no contempla, no? Per tant, segurament aquestes inversions, com hem vist amb la sequera, les haurà d'assumir l'administració pública, no? Perquè el prestador, una empresa privada, sempre assenyeix el que diu un contracte, no? Que es firma en un moment. Això per una banda. Per una altra, quan es firmen aquest tipus de contracte, les administracions molt sovint deixen de banda el seu deure de fiscalització, no? Al final, l'administració pública és la propietària, no? del servei, i per tant té el deure de, tot i cedir a l'empresa privada la gestió, controlar el servei i fiscalitzar-lo. Doncs hem vist que molt sovint les administracions públiques no exerceixen aquest deure perquè confien en que l'empresa privada ho farà d'acord amb el que diu el contracte. Però molt sovint hem vist que les empreses privades no ho fan, no? I això es veu molt fàcilment amb les fuites, no? Un estudi d'Aigües Vida confirma que les empreses públiques tenen uns rendiments millors amb unes tarifes més barates, no? És a dir, es perd menys aigua amb invertint menys diners, no? I això per què passa? Perquè al final l'administració pública, quan hi ha una concessió privada, doncs no fiscalitza si les inversions que es firmen en aquell moment al final s'acaben duent a terme, no? Per tant, bueno, és tot un seguit de qüestions que ens preocupen i que, com deia, ens deixen de mans lligats durant 25 anys. I no és baladí, no? És el servei de l'aigua. A l'AMB fa 2 anys l'hem patit, no? Amb una sequera molt grossa on bueno, estava sobre la taula talls, pujades tarifàries que l'hem tingut, no? Recentment, l'any passat, es va aprovar una pujada tarifària d'un 6%. També estem parlant, que això no ho estem dient, d'una concessió en la qual l'empresa privada qui guanyarà aquest concurs, doncs, ha ofert una baixa que és temerària, no? Una baixa del 60% que ens preocupa, no? Perquè al final la nostra lectura d'aquesta baixa és que l'empresa ha anat a apurar al màxim per guanyar el concurs, però estem segurs que d'aquí a, no sé, d'aquí a 2 anys segurament ens demanaran una pujada tarifària que ens haurem de menjar amb patates, perquè a mi em costa creure que una empresa que opera a municipis veïns, a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la capital, a Barcelona, hi ha 22 municipis més, que sap quins costos de mercat existeixen, ara ens diu que pot oferir unes inversions un 60% més barates. Ens costa molt de creure això.
1: Tornant al que dèieu també en el comunicat, que la mateixa MB va encarregar el 2022 aquest estudi que deies i que concluïa que la gestió pública era el model més avantatjós per a aquests municipis, no sé si ens pots detallar més concretament què hi deia en l'estudi, si l'heu pogut veure i si fins i tot us plantejàveu, que no ho sé, a publicar-lo, si és possible publicar-lo per doncs, que la gent ho pugui conèixer més abastament.
0: Sí, bé, nosaltres aquest estudi ja en el seu moment el vam difondre, sí. No l'hem publicat, això és cert, sí. Però les conclusions són el que et comentava, conclou que la gestió pública als municipis als quals en aquell moment s'hi acabava la concessió podria oferir unes tarifes un 7% més barates que la gestió indirecta. Uh-huh. També comentava que els costos que implica la fiscalització, el control per part de l'administració pública d'una concessió privada impliquen costos de personal, no?, que encareixen els costos de l'administració. I també concloia, per mi són els tres punts més importants, sí, d'aquest informe, que amb un model públic, amb un model directe, la transparència és més elevada, no? Perquè, per exemple, quan parlem de subcontractacions, no?, tot allò que l'empresa privada delega a tercers, doncs quan hi ha gestió directa, aquí el que regna són les licitacions públiques, no? En canvi, quan hi ha una gestió indirecta, l'empresa privada pot contractar a qui vulgui sense haver de publicar aquestes licitacions, no? I, per tant, això encareix, evidentment, els rebuts, perquè contracten molt sovint empreses del propi grup, i alhora doncs, és molt menys transparent, no? Perquè no afavoreix la competència empresarial del teixit empresarial local, no? Per uh-huh. exemple. Uh-huh. Són les conclusions que jo ara mateix destacaria d'aquest informe, que podem valorar publicar-lo. Sí? Però en tot cas és l'AMB qui l'ha de publicar, no? És l'AMB qui el va elaborar i qui mai l'ha fet públic i que en tot cas el que haurien de fer és justificar-ho, no? Perquè no l'han fet públic i encara més doncs, fer-ne un altre, no? Perquè és cert que potser les condicions han canviat, però que en facin un altre. No? Nosaltres no estem demanant que aquell informe sigui l'informe al qual li facin cas, que en facin un, si aquell no els hi sembla bé, no?, a aquest uh-huh. nou govern socialista.
1: Bé, anirem acabant. Dante, en tot cas, quins són els propers passos que us heu proposat fer des de la plataforma Aigua és Vida en relació amb aquesta adjudicació, doncs?
0: Bé, nosaltres amb aquest manifest el que volem és que la societat civil organitzada a través d'entitats, cooperatives, col·lectius, s'assumin en aquest manifest. Volem sí. Fer més gran, no?, aquesta xarxa ciutadana que és crítica amb el model privat de gestió de l'aigua. I anirem veient, no?, anirem veient com procedeixen els aconteixements, perquè també hem llegit a premsa que les empreses que competien també per aquesta concessió, doncs es posen les mans al cap, no?, amb com ha anat tot plegat, i per tant veurem si això acaba als tribunals i caldrà doncs, fer un seguiment de si és possible revertir aquesta situació. Nosaltres el que demanem a tots els consellers i conselleres de l'àrea metropolitana de Barcelona és que votin en contra d'aquesta licitació per tots els perills que comporta i perquè el que cal és fer les coses com la llei diu, no?, que és analitzar quin és el millor model de gestió per a aquests municipis i, en base a aquest informe, decidir en propietat, no?, que és el que no s'ha fet. Uh-huh.
1: Molt bé, la gent pot consultar aquest manifest a les xarxes, Dante?
0: Al web d'Aigües Vida. Sí, a partir
1: de demà
0: serà sí? públic al web d'Aigües Vida.
1: D'acord, sí. Molt bé. Alguna cosa més que vulguis afegir abans de tancar?
0: No, això simplement que la ciutadania sigui conscient que la veritat és una pena que demà es decideixi sobre el futur de l'aigua durant 25 anys a aquests municipis metropolitans i que hi hagi hagut tan poc debat públic. La veritat, esperem que a partir d'ara en puguem parlar, en puguem debatre i sobretot puguem aturar aquesta operació que l'únic que fa és engrandir la butxaca d'uns accionistes privats de França, no? Que és aquesta multinacional privada Veolia que poc té a veure amb la realitat de Molins de Rei i de la resta de municipis que gestionarà l'aigua.
1: Molt bé, doncs el Dante Maschio és el portaveu de la plataforma Aigua és Vida i ens ha acompanyat aquest matí de dilluns per comentar doncs, aquest manifest i aquesta situació que, com bé hem explicat, doncs demà es produirà aquesta adjudicació de la gestió del servei d'aigua potable de 8 municipis, entre ells Molins de Rei, per part del Consell Metropolità de l'AMB, a Veolia, com dèiem, la multinacional Veolia. Moltes gràcies, Dante. Estarem en contacte. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Bon dia i bona hora. Pràcticament són 3:15 del matí.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
2: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
3: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
4: Seguim, passa un minut de 3:15. Avui no tenim l'apunt del dia amb l'Elisenda Colell, de manera que avancem i anem amb el Sant Tornem-hi. El santoral que repassem diàriament aquí al programa amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
5: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. Avui, dilluns 28 de setembre, farem com aquell qui diu Pasqua abans de Rams. Resulta que demà és Sant Miquel i com que tots estarem de festa major no podrem glossar la figura del nostre sant patró. Tindria gràcia que el deixéssim passar de llarg per aquesta mena de motius o que ho féssim el dimecres. El sant d'avui, però, és Sant Exupery de Tolosa i també el tindrem present i el mencionarem, però això serà demà passat. Tots els sants tenen cap vuitada. Anem a veure. Sant Miquel és, segons la tradició jueva i cristiana, el cap dels exèrcits celestials i príncep dels àngels. És el primer dels 7 arcàngels, així com el virrei del cel, l'acompanyant de les ànimes a l'eternitat i el vencedor de Llucifer. Per aquest fet, se'l representa com un àngel amb armadura de general romà, brandant una espasa o una llança davant un drac. Doncs parlant de Sant Miquel amb una llança, ens ve al cap el personatge dels pastorets. I és que en Pitarra és on Sant Miquel té un protagonisme central. Té tot el sentit del món que els molinencs de 1895 escollissin el bressol de Jesús de Frederic Soler i de música del Mestre Blanc per a ser representada a Molins de Rei. Els àngels existeixen. Hi ha hagut aparicions de Sant Miquel al Mont Gargano, al Mont Sant Michel i al castell de Sant'Angelo de Roma. Els àngels són uns grans inspiradors de l'art, la pintura, l'arquitectura, l'escultura i la literatura. I fins i tot hi ha una ciència, l'angelologia, que descriu les diferents categories i jerarquies celestials, perquè no és el mateix un querubí, un serafí, que un àngel. Però bé, aterrem una mica més i anem a parar a Molins de Rei, perquè la devoció a Sant Miquel a Molins de Rei es remunta com a mínim al 1209 amb una primera capella dedicada ja a l'arcàngel. Era una capella romànica dependent de Santa Creu d'Olorda. Aquesta capella estava situada al mateix lloc que l'església actual, aixecada pel comte rei Pere el Catòlic, i consta que al costat d'aquesta hi havia el cementiri. Es va erigir parròquia independent l'any 1824 i entre els anys 1850 i 1870 es construeix un nou temple que va ser enderrocat totalment el 1936. Un cop acabada la guerra, l'11 de maig de 1939 es va convocar una reunió a l'Ajuntament per tal de constituir un patronat que dugués a terme la construcció d'una nova església i la inauguració final va ser el dia de Corpus de 1945. A la paret superior de l'absis s'hi representa l'arcàngel Sant Miquel. Als seus costats, diverses imatges de figures humanes, algunes corresponents a personatges reals de l'època, representants de l'església, també hi ha una imatge del Vaticà i de Jerusalem. A la volta de l'arc hi ha els 7 símbols dels sagraments i també segueix la mateixa decoració, la cúpula i els 4 àngels que sembla que la sostinguin. A mi, però, el que més m'agrada de l'església Molins de Rei són els vitralls, però si de cos, això ja en parlarem un altre dia i que tinguem tots una bona festa major. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, Jesús. Que vagi bé la jornada. 9 minuts i seran les 9 del matí. Per cert, ja podem confirmar, d'aquí un parell d'horetes, a 3:15, trucarem l'Espartac Paran i parlarem, doncs, de com va viure la festa major i la sortida del camell i si, a veure si tindrà en compte aquest Som Únics, el programa que presenta Televisió de Catalunya, tindrà en compte Molins de Rei i la sortida del camell per dedicar-li un programa. Ho sabrem a partir de 3:15. Ara anem a fer un repàs a la programació de la televisió, però abans de la ràdio nostra. Anem ràpid perquè tenim força feina encara a comentar coses fins a les 9 i només ens queden 8 minuts. A veure, quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, a les 12 del migdia, podreu escoltar el programa Restes de Sèrie amb el Josep Lluís Revenga, quart programa de la temporada. Avui escoltareu cançons d'homes no catalans cantant en català. A partir de la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 1:45, les històries de la fotografia amb el David Rius. Notícies en xarxa, de 2 a 3, la migdiada de 3 a 4, aquesta tarda tenim l'Helena en Bach amb l'Helena Álvarez, com heu escoltat, a partir de les 4, a les 5 tenim la veu amb la Margarida Casa de Sus, i a les 6 les heroïnes quotidianes amb la Bego Floria. Avui entrevista la Marina Pereda Sancho, que és escriptora i comunicadora audiovisual, autora de la obra Memòries divines i humanes d'una xica en l'Opus Dei. Interessant. De 6 a 7. De 7 a 8 tenim el programa Mirant el cel amb els matussers de Molins de Rei. A les 8 el Tot Teatre amb el Dani Pasqual. A les 9 la Tapa Reina amb el Lluís Àries, el Roger Castelló, el Sergi Soler i el Marc Vives. A les 10 el Jazz Club de Nit. Avui sí, després de 3 dilluns, el quart ja va a la definitiva, que el teníem fora el Miquel Tuset, el nostre col·laborador, i per tant no havia pogut començar la temporada. Avui sí que ja arrenquem el Jazz Club de Nit d'aquesta temporada. Remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora a les 11 i a mitjanit al Zona Metall, també en remissió. Demà no hi haurà programació habitual, però sí que hem preparat un especial, el Pierre ha preparat un especial de tu a tu a les 9 del matí. Abans escoltareu la Cobla Contemporània amb un sard de show Filmets. A les 9, doncs, l'especial de tu a tu de 2 hores del Pierre. Recuperarem el ball d'embalat del Lluís Pasqual i l'Albert Pérez Puig, 2 hores, de 11 a 1. Remissió del nou entenc, de 1 a 2. Notícies en xarxa, la migdiada. Repetirem també l'especial de tu a tu, la finestra oberta al món i quan cau la tarda. Tot això són remissions. I acabarem amb la remissió també del concert abans de connectar a Micat FM. I 2 minuts abans de saludar la Maria Casals, també per parlar de televisió. Sílvia, endavant.
6: Vinga, doncs, ràpidament comencem destacant una pel·lícula que es diu Càmera Café. Càmera Café, la pel·lícula que es basa justament en la sèrie homònima de TV3, de Telecinco, que es deia igual, Càmera Café, una pel·lícula protagonitzada per Arturo Valls, espanyola, del 2022, una comèdia que dura tot just 1 hora i mitja. En una oficina, els empleats, els treballadors d'una empresa, coincideixen habitualment al voltant de la màquina de cafè. Les converses habituals canvien de matís quan els protagonistes i altres companys s'enfronten a una crisi. Avui, Càmera Café, la pel·lícula, a les 10 de la nit, a Comedy Central, com dèiem, basada en la sèrie que du el mateix nom. Per qui us agradi, doncs, les pel·lícules d'acció ja una mica antiga, de fet, amb Arnold Schwarzenegger, El Depredador, a les 10 de la nit, a Canal Hollywood, una pel·lícula d'acció del 1987, una unitat especial de la CIA liderada pel major Dutch, és enviada a la selva centreafricana. Allà els agents han de rescatar un important polític desaparegut sense deixar ni rastre. A les 10 de la nit també al canal Hollywood. I una altra pel·lícula d'acció, Calle 13, Need for Speed, a les 10 de la nit amb Aaron Paul, una pel·lícula que explica el protagonista participa en curses il·legals els caps de setmana. La vida de moment no està malament, però tot i així el seu món es capgira quan l'envien a la presó per un delicte que no ha comès. I fins aquí.
4: Molt bé, doncs vinga, 4 minuts i mig i seran les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural dels dilluns. Anem a parlar de literatura, de llibres, i ho fem acompanyats de la Maria Casals. Hola, Maria, bon dia.
7: Bon dia. Avui us porto el darrer llibre de la Siri Usbet, de qui ja us he parlat en alguna ocasió anterior. Siri Usbet és una intel·lectual, escriptora, assagista, guardonada amb reconeguts premis internacionals i molt interessada en la neurociència, en com es desenvolupa i funciona en el nostre cervell i la nostra ment. Històries de fantasmes, publicat per Edicions 62 i Seix Barral i traduït respectivament per Jordi Martín Lloret i Aurora Etxeverria. Històries de fantasmes, un títol que pot fer-nos caure en l'error de creure que llegirem, si som literals, històries de fantasmes, de por, entretingudes, si més no. Històries de fantasmes és un llibre escrit des de l'amor viscut, en el que l'absència del company de vida pren forma. Explica Siri Usbet en una entrevista que, amb la mort d'en Paul Auster, va perdre el seu Lebensmensch, la seva persona vital, que havia passat molt poc temps i va haver de deixar de banda el que estava escrivint per començar Històries de fantasmes, on recollia les seves reflexions, els seus records sobre la mort, l'enfermetat, el dol i la llarga relació que varen tenir. Així va començar Històries de fantasmes, on Siri Usbet hi reflecteix els sentiments, les emocions, el dol per la pèrdua de l'ésser estimat durant els primers temps de viudetat. Un temps, per altra banda, ple de vida, tal com ella ho proclama a l'inici de la novel·la quan escriu: Tiempo perdido. Estoy viva. Mi marido, Paul Auster, está muerto. Murió el 30 de abril de 2024, a las 18:58, en la casa de Brooklyn, donde ahora escribo estas palabras. En enero de 2023 le diagnosticaron y segueix. Todos morimos, pero solo algunos de nosotros sabemos que nuestra vida podría acabar pronto. Si tu padre muere, le dije a nuestra hija Sophie, perderé mi día a día. Lo que no imaginé es que tras la muerte de Paul, el tiempo perdería toda forma reconocible. Ahora, dijo Siri Usbet, estoy ocupada en la tarea de recomponerme. Un temps ple d'amor que llegim quan escriu. Nos encontramos a nosotros mismos en el rostro de los demás. En tus ojos descubro quién soy para ti. En el rostro de Paul me veía a mí misma como una persona radiante. Creo que él también veía en el mío que brillaba para mí. Un temps ple de records, com quan ens explica que dies abans de morir, Paul Auster li diu que está deseando ser un fantasma. Quiere volver para ver cómo estoy, qué estoy escribiendo. Quiere que acabe mi novela. Quiere escuchar la música de Sophie, ver las fotografías de Spencer y ver crecer a Miles. Lo repite. Quiero ser un fantasma. I un temps ple d'esperança i projectes. En tipografia diferenciada, la de la màquina Underwood amb la que Paul Auster escrivia, podem llegir les cartes que ell li escriu al seu net, que té poc més d'un any, per quan sigui gran. Esperança, dèiem. I també dolor. El dolor de l'enfermetat, el dolor per la pèrdua de la neta i el fill, temps abans de morir, i l'esperança per com les persones afrontem i aprenem a viure la pèrdua dels que estimem. Bones crítiques per un text extens que ens fa reflexionar. Bona literatura, perquè llegir Siri Usbet sempre és aprendre. Recordeu, Històries de fantasmes, de Sirius Bet, a edició 62 i a Seix Barral. Bon dia i bona setmana tingueu.
4: Gràcies, Maria. Igualment per tu. Les 9, ara tornem.
6: Tarxa. Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents dificulten la circulació a les carreteres, un a l'A2 a Castellolí que deixa un carril tallat en sentit Lleida, un altre a l'AP7 a Vilablareix que deixa també un altre carril tallat i un tercer a l'A27 a la Pobla de Mafumet sentit Valls que també talla un carril. Pel que fa al servei ferroviari, tal de la circulació de trens a la línia R8 entre Granollers i Martorell per manca de tensió a la catenària a causa d'un robatori de cable. Aquesta incidència també afecta els trens de l'R2 i de l'R2 Nord. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona avui coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i, de fet, han tallat ja l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició pel seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
8: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
6: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Porta del Sol de Madrid. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta ara el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació amb força nuvolositat, sobretot a la meitat est de Catalunya. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior de manera irregular. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Passen 3 minuts de les 9.

0: Informació local.
1: Avui continuen les activitats de Festa Major, de fet avui a la tarda i demà, dia de Sant Miquel. Últimes sessions, últimes jornades de Festa Major. Aquesta tarda l'activitat comença a les 7 a la plaça Vicenç Fernández. Nit Matamala presenta Nature amb aquest espectacle de màgia avui al barri del Canal, a les 7 de la tarda. Després, a la nit, al Parc del Llobregat, concert amb Kelly Isaia, que presenta el seu últim disc, primer de fet en solitari. I després la Ludwig Band, que és un dels reclams cap de cartell dels concerts del Parc del Llobregat, aquesta banda amb 6 músics que tocarà a partir de les 12 de la nit i el seguirà música amb un DJ, okay, que lligarà amb les prematines de demà, dia de Sant Miquel, les activitats més nostrades. A les 5 de la matinada a la plaça de la Vila començarà l'activitat amb els timbalers del Camell, que faran un recorregut de prematines, i després al matí, de 6 a 2 quarts de 9, les matines del Camell, que llevaradora a tota la vila. A l'esmorzar dels Miquels continuarà com a activitat de demà al matí al carrer Sant Miquel a les 9, després els gegants tornaran a tenir protagonisme perquè es farà la tornada per anar a buscar el ram de la geganta a 2 quarts de 10 del matí, recorregut amb inici al pati de Can Ametller. I també demà al matí, des de les 10 fins a les 3, el Museu del Renaixement farà jornada de portes obertes. Després, a partir de quarts d'11, doncs, el tradicional cercavila dels gegants vells, demà dia de Sant Miquel, amb aquesta activitat tradicional. A 2 quarts de 10, ballada dels gegants davant de l'alcalde de la plaça de la Vila. Després, cercavila del Miquel i la Montserrat, i la ballada que acabarà a la plaça de l'Església cap a 3 quarts d'una. Després, ballada de sardanes a les 12 del migdia a la plaça de l'Església, vermut musical de Sant Miquel a la pista de la Peni, i també la festa dels Miquels al carrer Sant Miquel a 2 quarts d'una. Continuaran les activitats a la tarda, demà diada de Sant Miquel, amb activitats infantils, sota les activitats de demà a la tarda al Parc de la Mariona, activitats infantils, havaneres amb xicran d'homenatge al mestre molinenc Josep Maria Roglan, i final de festa amb Castelldefocs a les 9 del vespre. I ja posarà fi, punt i final, a la Festa Major de Sant Miquel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Ple, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

0: cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema d'una banda americana que es diu Toto, i la cançó que escoltarem es diu Hold the Line. Aquesta banda és el que anomenem una banda d'estudi. Aquesta és la seva peculiaritat. Són músics de sessió. És el que tenen els estudis de gravació, doncs, quan falta una secció de vents, un guitarra, per donar-li més força a la cançó que estan gravant, una bateria, alguna cosa especial que no porta la banda que està gravant, doncs ells, aquests estudis, tenen aquests músics de sessió que poden acompanyar aquesta gravació. L'any 77, Toto decideix que agrupar-se amb diversos d'aquests músics que acompanyaven altres artistes i muntar una banda, a la que diuen Toto, i que potser el seu primer gran èxit va ser aquest Hold the Line, una cançó que ens parla d'amor, ens parla de mantenir el tipus, no? Mantenir una mica la línia, quedar-se amb la paciència i la perseverança en una relació de parella per no enviar-ho tot a Norris quan, doncs, a les primeres de canvis, en aquelles discussions que tots sabem que el món de la parella de vegades ens porta. Us parlava d'aquesta banda avui, que té aquesta peculiaritat de que sona diversos músics que s'ajunten per fer aquesta cançó o aquest grup, i que després d'aquest èxit d'aquesta cançó, o altres com Africa o Rosanna, doncs, per exemple, són els músics que van tocar en el gran àlbum de Michael Jackson, Thriller. Però avui ens centrem en tot, en aquesta formació. Ells surten des de Los Angeles, des de Califòrnia, i diem que el seu primer gran èxit va ser aquest Hold the Line. Mantenim el tipus, mantenim el lloc, no ens movem, no ho llancem tot. Ens parla d'això, d'una relació de parella, relacions d'amor, tot, Hold the Line.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 28 de setembre de 2026 la compartim amb el Joaquim Martí. Bon dia, Joaquim.
1: Hola, molt bon dia.
0: Una mica encostipat?
1: Sí.
0: Una mica, eh? Sí. Bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Ramon Canal.
3: Bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
4: Bon dia, bona hora.
0: Avui sense el Jaume Armengol, que no ens pot acompanyar per motius personals. Comencem aquesta tertúlia a la vigília de Sant Miquel i deixant enrere un cap de setmana prou intens d'activitats, quina valoració en faríeu? Heu pogut anar a molts actes? A veure...
1: Bueno, sí, està ple d'actes.
0: Està ple d'actes.
2: No dones, sí. No dones l'abast.
1: Per això s'ha de triar. Gegants,
2: molt sí. Macos els gegants.
1: Els gegants, el camell, sí. Bueno, el típic...
3: Sobretot quan 4 o 5 actes el fan sí. A la mateixa hora, que dius, ara no sé quin triar.
0: A veure, bueno. No. Ordenem-ho tot plegat. Molt macos els gegants, dius.
2: Fan molt de goig, els gegants fa molt de goig.
0: Sí.
2: I que vinguin tantíssimes colles, jo crec que això, no sé si passa a tots els pobles, perquè allò que deia amb dels malics, doncs pues, mira, visc a Molins
0: no,
2: de Rei.
0: La gent no ho sap encara, això.
2: Però fa goig.
0: No ho han escoltat.
1: Bueno, tinc entès que porta una feinada.
0: Sí.
1: Perquè vinguin, home. Feinada en el sentit que això és, t'ho torno d'alguna manera sí, i parlo sí. Sense saber.
2: Sí, no, segur. Segur.
1: Però
2: no, això sol,
1: no és gens fàcil.
2: Això no es fa sol.
1: Això,
2: això no es fa sol. I a més és d'agrair les colles que volen venir, bueno, la capacitat d'acollida que hi ha. Sí. No, jo ho trobo realment bonic. A més és de carrer.
0: Sí, 39a edició sí, ja, de la trobada. Sí.
4: Mm-hmm. Molt bé.
2: No, molt bé.
0: Molt bé. O sigui que és una de les coses que intentes no perdre't, entenc, eh?
2: És que... Et ve.
1: Si estàs per aquí, és difícil.
2: I aleshores, pues, estàs, ja està. No, tampoc cal fer-ne més enllà de gaudir-ho pel carrer.
0: Sí.
2: Ja està, vull dir...
3: Si camines una mica per la vila, te'ls
2: ja trobes. Ja està, vull dir... Però precisament per això és maco.
3: Sí, sí, correcte.
2: Vale? No cal posar-hi la voluntat i, en canvi, és un espectacle. A més, n'hi ha de molt macos, jo els trobo genials, no? Vull dir, a més, si no m'equivoco, hi havia una colla gegantera que les que tocaven els instruments de música eren totes dones.
0: Bé, bons detalls que t'hi vas quedar. Jo...
2: Aquesta em va agradar. Però, bé... Ah.
3: T'has de canviar les ulleres.
0: No, ja les portava, però... No.
2: Potser
0: quan han passat 30 colles i al final ja no
2: potser,
0: sé.
2: Potser no m'hi vaig
3: portava
2: fixar prou.
3: Portava les de sol, que no són fosques. Són fosques.
2: Però, sí.
0: Molt bé.
2: I després l'altra cosa que vaig estar i que vaig participar és amb el concert aquest de Ritmes del Món. Que,
0: sí, dissabte, no?
2: Que, bueno, que va ser molt bonic. Per una qüestió de caràcter familiar no em vaig poder quedar a les danses del Paraguai, però em va el grup Berebera aquest, el vaig trobar.
3: Això era a la mateixa hora que el camell.
2: Sí.
0: No. Mateixa hora no, eh?
2: Fa o no,
3: no
2: fa?
3: No, però coincidia.
2: Fa o no
0: podia
2: fa?
0: Coincidir. Bé, no, també coincidia el concert
2: de Llibertat. I en canvi, més d'hora, quan va començar el concert, feia un sol que esclatava.
0: Clar.
2: I aleshores hi havia poca gent. Clar. Però després es va anar omplint. També, vull dir, bueno, va ser la mar de bonic i trobo que va estar molt encertat que l'Ajuntament programés aquesta
0: bé.
2: Activitat.
3: 45 anys de la recuperació del camell.
0: Sí, hi va haver l'aniversari també públic amb...
2: De totes maneres, jo tots els aniversaris aquests de 45 i 50, que em recorda que jo això ja ho vaig veure, em posen una mica nerviosa. Sí.
3: No, vaig veure fins i tot jo.
1: De fet, jo vaig anar a veure, els cotxes d'època.
0: Sí?
1: I vaig pensar, coi, si són els de la meva època, aquests, no?
2: Sí,
1: els cotxes d'època.
2: Dius, renoi, aquí passa algo.
1: Bueno, passa que hi som, això és horrible.
2: No, i tant, no.
3: Són cotxes d'època, no diuen de quina.
1: No, sí, però això no em passava abans, És ara que...
0: A la plaça Llibertat el 17 al matí, no?
3: Ja, perquè llavors el 850 no era d'època, era de moda. I el 1430 era...
1: Una mica més.
2: I el que no vaig poder ser jo era el pregó, perquè teníem una altra celebració més personal. I l'he escoltat amb el podcast de la ràdio.
0: Així m'agrada.
2: No, molt maco el pregó, de la Tabanca, no? Molt maco,
0: Bé, ho celebro.
2: Molt maco.
4: No, a mi em va agradar molt, també.
2: Sí.
4: I va fer com dues parts, la primera que va ser més personal, que va explicar-nos una mica la seva trajectòria aquí a la vila, des que, bueno, va néixer o van venir els seus pares i demés, i la participació en diferents entitats, entre elles, doncs, aquesta que estem ara.
2: Sí, sí.
4: I després una segona part, doncs, bueno, que era més ja com més oberta, que ja parlava de la integració de les persones.
2: El que és comunitat.
4: Correcte, sí, sí. I em va agradar força.
2: Sí, sí, sí, molt, sí. Bé. Molt bé.
0: Per...
4: I la resta de la festa, sí, major, home, Joan, sisplau, jo penso que... Home, no diré que s'està millorant any rere any, perquè això és molt complicat, però bueno, està molt consolidada, és una festa que està molt consolidada des de fa uns quants anys. Trobo, per exemple, que des que es fan els concerts allà a la plaça de...
0: Parc
4: del
0: Baix Llobregat.
4: L'espai del Parc del Baix Llobregat ha millorat moltíssim amb el sentit de que està tot més controlat, no hi ha tantes molèsties com hi havia abans quan es feia a la plaça, sí, de la Llibertat, que, en fi, no cal recordar, doncs, les últimes edicions d'aquí, que van, sí, ser nefastes.
5: L'última.
4: L'última, sí. Nefasta en el sentit dels aldarulls que va haver, no per la festa ni res d'això. I estava força bé. Bueno, abans parlàvem a micro tancat, de que, bueno, de vegades la coincidència d'actuacions o d'actes, doncs, t'impedeix, doncs, anar-hi a tots els que voldries, però bueno, això segurament és bastant inevitable, doncs, bueno, perquè és molt complicat, és molt complexa, doncs, que en unes hores determinades lògicament hi ha molta activitat i per adreçar, doncs, a diferents sectors i àmbits d'edat i d'interessos, i és molt complicat, però bueno, penso que en conjunt, doncs, és bastant, diguéssim, diria que complementària, perquè inclús els actes que es van fer, malgrat de la coincidència, i jo, per exemple, em vaig perdre alguns que m'hauria agradat anar-hi, i sempre em passa el mateix, i a mi i a tothom, eh? No és que jo sigui extraordinari,
2: ens passa a tots.
4: I al final dius, bueno, mira, va, doncs a veure si l'any que ve, doncs, vaig una estona a l'altra i em deixo, sí, aquest. Sí. Però, bueno, en conjunt, doncs, jo diria que molt bé. I una cosa que trobo que també poder ser millorat una mica, és una d'aquestes coses que milloren amb els anys, és el tema de la neteja, per exemple. Doncs,
0: sí.
4: Aquest any, el que he trobat és que, per exemple, segurament és perquè l'Ajuntament, doncs, té una màquina d'aquestes, una escombradora, que, sí, segurament abans, no, com no la tenia, doncs era més complicat, i ara al tenir-la, doncs, pot accedir amb ella més hores. I, bueno, al matí, per exemple, doncs, abans de que comencés qualsevol activitat, ja estava la màquina, inclús a la tarda, vull dir, a, sí, diferents hores me l'he trobat pel centre, sí, sí, de la vila.
2: Tanta gent al carrer és un impacte, sí, sí, sí, fort, eh?
0: Ramon, sí, que aixecaves la mà.
3: No, sí. No, sobre el del Parc del Baix Llobregat.
0: A veure.
3: Jo t'haig de dir que...
4: Bueno,
3: tu ho tinc allà, hòstia, ho tinc al costat, diguéssim.
4: Sí, sí.
3: I els 3 anys, crec que fa 3 anys que es fa.
4: Sí, em sembla que sí.
3: Bé, aquest any sí que la matinada de divendres a dissabte, a sota casa meva semblava la Rambla,
0: sí,
3: però al final,
0: sí,
3: a les 4 del matí, sí, la gent...
2: Però això és inevitable.
3: No, va venir la Guàrdia Urbana ja en 5 minuts.
2: Ja està.
3: I ahir, durant 4 hores, que vam tenir, no sé què passava, però una música electrònica, putxum, putxum, putxum, que, però va durar 4 horetes, bueno, amb un gelocatí lo passes, diguéssim. I, però no, jo vull dir...
1: Si no me fan putxum-putxum, i tenen dret.
4: Doncs ho resolvaran.
1: El problema és quan són complicats.
2: Aquest vespre diu que a les 10 hi ha un concert.
3: Perdó, el que arregla un Hello Catil és barat, diguéssim.
4: Per això dic.
3: Però com deia el meu avi, tot el que es pot pagar amb diners és barat.
4: També.
1: Sí.
4: També.
1: Sí.
3: Altra cosa és que els tinguis. Ara, i valoració...
0: Això pel que fa al Parc del Baix Llobregat.
3: Valoració de la Festa Major. Mira, segurament podem trobar moltíssimes coses que no ens agradin, o ens agradin més, o ens agradin menys. Però a mi... la Festa Major, i vaig dir-ho fa 2 anys en un article, que hi havia una franja d'edat que jo creia que no sortien, però a mi la Festa Major m'agrada.
4: I no et fan cas, hòstia.
3: No, és evidentment.
0: No va tenir la repercussió que tu esperaves.
3: Però és que a mi no em fan cas des que vaig néixer, Joan.
4: Bueno, home, jo no diria
0: que trobes a faltar actes pel teu segment d'edat.
3: Pel meu i per altres, diguéssim. Crec que sí. Ara, a mi la Festa Major m'agrada molt, i el camell m'agrada molt. I els gegants, pues, com deia la Beba, és que no cal que vagis enlloc, perquè només que caminis te'ls trobes.
2: Ja està, és un goig.
3: Ja està, i com a molinenc, pues, estic orgullós de la meva Festa Major. Que es pot millorar? Tot es pot millorar en aquesta vida. Crec que tampoc ens hem de posar... com diria, com deia antes, tremendos, no?
0: Sí.
2: A mi això dels segments d'edat no m'agrada, no hi estic
0: d'acord. No t'agrada, no. No.
2: El carrer és ja per tothom, ja està. El tema, bueno, escolta, hi pots anar-hi amb taca-taca també a veure els gegants.
3: Correcte.
2: Tens, i abans, si ens traiem, inclús abans de la transició democràtica, què podies fer a la Festa Major? Anar a ballar al Foment o a la pista de la Federació, en el millor dels casos, que era el bar del productor. Vull dir, que aviam,
3: Vall de Rams,
2: que no vull comparar la democràcia, però després amb la tristor del franquisme, ni molt menys. Però, vull dir, específicament, ara farem pels nens, ara per allò, i com que ara, a més de la tercera edat, hi ha la quarta, i després hi haurà la cinquena.
1: Abans hi havia els gegants, també.
2: Bueno, exacte,
1: aquell moment,
2: però una miqueta.
1: Però era tot molt gris, és que al final era tot el país.
2: I a la que ha sigut l'evolució de la democràcia, els 45 anys del Camell, t'ho diuen tot, però això és una cosa de carrer, és un esclat, que si jo a posar-me a sota el correfoc no m'hi posava ni quan era jove, doncs ara no m'hi posaré. Ara ho pots mirar des d'un balcó, des de no sé on, i ja està.
3: No, jo sí m'hi poso encara.
2: Bueno, doncs
3: perquè,
2: mira,
3: bueno,
2: doncs,
3: perquè tinc poc senderi, l'he tingut sempre, diguéssim.
2: El que no ho arregla el seny.
3: Ah, jo crec que el Camell és meravellós.
2: Sí, però això agrada a totes les edats, vull dir, què vol dir?
5: Jo que també m'hi poso i molt a prop del Camell, però clar, després de 45
2: que
5: anys...
2: Que facin un ball pels
5: trobes,
2: vells.
5: No, el que sí trobo és que, per exemple, la gent de la meva edat, doncs ja hi ha poquets per allà, doncs on jo arribo hi ha poquets ja. Hi ha poquets. Però
3: quedem algun eixarablat com jo i...
5: Bueno, però tu ets més jove.
3: Jo soc més jove.
5: Una criatura.
3: Nosaltres sou la quarta edat, jo no, soc la segona.
5: Però poder més que... A veure, que poder sí, que falta això, doncs... jo no diré algunes franges d'edat, no ho sé. Però poder podríem parlar d'interessos. I a l'igual, si parlem d'interessos, és possible que trobis, Ramon, algun interès...
2: Això és diferent.
5: Sí, sí, exacte.
2: Perquè ja només pensa en el concert del Dalta Baix l'altre dia al pati de Can Ametller,
5: quin tipus
2: de públic hi havia.
5: Correcte, sí, vale? Sí.
2: O sigui, evidentment depèn de la... I per tant, i aquesta oferta sí que... hi és. I aviam, doncs, els que repasses i us puc fer la llista dels noms.
5: I aleshores, si ho mirem... Ho dic de cara al Ramon perquè sigui més positiu. Si ho mirem, per exemple, des d'aquesta perspectiva...
3: És un positiu, eh?
5: No, ja ho sé, si tu ho ets sempre, collons. Ai, perdó.
3: Amen.
5: No, però si en comptes de mirar per franges d'edat, és veritat, si ho mirem per franges d'edat és possible que hi ha una franja d'edat que dius, hòstia, on la col·loquem? Però si mires per interessos, possiblement, tu i jo també, doncs a qualsevol hora, no, home, no diré a qualsevol hora, però en diferents hores podem trobar coses que ens pugui interessar. I podem anar a aquella activitat, m'ha passat a mi, jo parlo en primera persona, i com deia ara això del Camell, doncs que bueno, quan arribes allà dius, hòstia, mires i on són els meus? I clar, la gent que hi ha allà, doncs, és gent més jove, i vas a altra activitat i a l'igual és al revés, que hi ha gent més gran i joves també.
2: Del Dalta Baix.
5: Correcte, aquesta del Dalta Baix, podia ser un exemple, que inclús hi havia criatures que els portaven els pares i hi havia criatures petites, em refereixo, que estaven corrents per allà. Era una cosa com més familiar.
3: Bueno, el camell petit ja van als nadons, perquè amb 10 anys ja van al camell gran. Vull dir, bueno, ja no,
5: però inclús molts pares van als nens que... també amb el camell petit.
1: 16. No, però... El 16.
5: Però si...
3: Ah, però tu aplaces.
5: Ja acabo. Però si obrim la mirada així per dir, hòstia, per interessos segurament doncs trobarem algun forat, un col·locar-nos. No sé, vull mirar-ho així, doncs...
2: Però llavors, en comptes d'11 dies, haurem de fer-ne 24, però, i ja no pot ser més dies extremes votats de Festa Major,
1: aquesta és
2: ja n'hi ha prou.
0: Aviam, Joaquim.
1: Sí, no, ni que... Aviam, la Festa Major, com s'ho fic tot plegat, que bueno, és força, anar força bé, i gairebé per tothom, el que dius ja per interessos o per franges o això t'hi vas trobant, a vegades no sé, l'altre dia deia, mira, som molt jovenets, no, ells no són molt jovenets, som nosaltres que ja en som menys i els veiem molt jovenets, però sí que la Festa Major s'ha anat allargant, jo recordo abans, entens o abans? Abans, amb 3 dies o 4, deien com els omplirem, aquests 3 o 4 dies. Ara ja portem 10 o 12. Clar, i això hi ha un col·lectiu que jo sempre, potser és la meva obsessió, però que sí que m'ho han fet arribar, que és clar, tot això fa que a Molins de Rei sigui inaccessible. No es pot arribar, per exemple, al mercat, no es pot arribar de cap manera.
0: Vol dir, el comerç...
1: I el comerç pateix, i llavors jo crec que amb imaginació, sense que es deixin de fer els 12 dies, ni que
2: jo
1: es
2: no
1: pot
2: sé si
1: arribar...
2: Jo no sé si s'han de fer 11 dies...
1: Bueno, jo crec que menys passaríem, eh? Jo, aquesta és la meva opinió, però...
5: Jo vaig anar a comprar dissabte al matí.
1: Sí, no, tu sí, però no. encara avui, encara que ens n'anem oblidant, hi ha moltíssima gent
5: ja.
1: Que té que arribar, aparcar i anar a comprar. Durant molts anys vam anar fent aquesta... Però que ara, aquests dies, és que l'aparcament del mercat estava buit, perquè no s'hi podia entrar, però no un dia avui a la tarda perquè fan no sé què, no, és avui a la tarda, demà passat, i tots aquests dies, clar, s'ha d'intentar trobar-hi una solució, a part que jo penso que més concentrat potser també es podria anar més bé, no, és una festa major de tants dies, és complicada. Abans dèiem que no sabíem com les ompliríem 3 dies, no? No en fem 3 perquè, escolta, com omplirem tot això? Benvingut sigui el fer-ho un cas de setmana, l'allargar-ho, però al final s'ha d'intentar pensar que hi ha gent que cada dia ha d'intentar complir. Entraves a la plaça, si vas anar-hi, estava buit.
5: Bueno, sí.
1: Més buit que el de costum, si es volies dir. És dir, al final... I no dic que una cosa hagi d'anar en contra de l'altra, però a vegades amb una mica d'imaginació es pot arribar a...
5: Bueno, però pot dir perquè la gent aquests dies de festa doncs no hi va a comprar. No és perquè no puguin anar. Ara, per exemple, al mercat es pot anar i es pot accedir al pàrquing del mercat, ara, en aquests moments.
0: Sí.
5: En aquests moments. I sí, tenim festa, i festa major tindrem encara avui i tindrem
1: avui
5: demà.
1: Avui és dilluns al matí, ara, que seria una altra guerra.
5: Els dies, no. Que... Els dies de festa, sí.
1: No, els dies de festa i els demà.
5: Però, és que, no, però els diumenges, per exemple, que pot estar obert el pàrquing i el mercat està tancat. Per tant, vull dir que jo no crec que sigui tot problema de que tenim festa major i no es pot accedir.
1: No, jo això no ho he dit, eh?

0: Però es pot fer
1: el mateix punxant una accessibilitat? És impossible? No, perquè jo estic dient una cosa i no estic dient que no hi hagi gent que vengui molt gelats, no ho sé.
2: Jo no he dit això, no volia dir això. El tema de l'accessibilitat...
1: És un tema a pensar, hauria de ser-ho. Altra cosa és si ens calen tants i tants dies, però bueno, benvinguts siguin, eh? I un tema a pensar per la gent que després han de poder seguir treballant, perquè després els 365 dies de l'any hem de seguir tirant,
2: perquè són molts dies, home.
3: La Mercè ha sigut de dimecres a ahir, no? Del 23 al 27 de setembre, tot concentradet en 5 dies.
4: Sembla que el cap de setmana anterior ja es feien coses vinculades a la Mercè.
3: Perquè tu dius, Ramon, en certa manera, que aquí a Monizarei ens mirem molt al melic, que, com ho deies, això abans d'obrir micròfon?
4: No, abans d'obrir. Algun dia hauries de gravar les
3: tertúlies. No ho faig perquè som honestos i no ho fem.
4: I després posar-les en un podcast a les 3 del matí.
0: Els que no poden dormir.
4: Els que no poden dormir, que llavors ja no dormirien en una setmana.
3: Exacte, insomni total.
4: Perquè allà és on es diu la veritat. Després a micro obert la cosa ja baixa molt, diguéssim. No, jo deia, parlàvem de lo que s'havia intentat aquí a Molins des de la prehistòria, lo de l'agenda cultural, per intentar, diguéssim...
3: Unificar,
4: no trepitjar-se... Però clar, estem en un poble de melics grans, diguéssim.
3: Melics grans.
4: Sí,
2: meliquero.
4: Bueno, sí.
2: Sí.
4: De fet, els molinencs ja en tenim, i les molinenques, diguéssim,
1: però
4: ja
1: també som... si hi haguessin només 4 entitats en comptes de 100 i escaig... O...
4: També es trepitjarien, jo crec.
1: Entre les 4, home, seria més difícil. No tenia aquest melic que dius com aquesta habitació.
4: Només cal proposar-se, Joaquim. Sí, cal que t'expliqui a tu com funciona.
0: Però val més que existeixin 100 aquí.
1: El tresor
4: que té Molins amb les entitats...
1: Jo vull dir que...
4: Te'n vas als pobles i ciutats més grans que la nostra i no ho tenen.
0: I el que significa d'esforç per organitzar les coses...
1: I per tant, la festa major serà molt més fàcil.
4: La festa major, el 80% de la programació l'emplenen les entitats. Per tant, l'Ajuntament l'únic que té que anar fent és tapant els forats que queden, diguéssim. Per entendre'ns, a grosso modo.
0: Ha de posar una mica
1: i el tema logístic. Jo penso que igual que és d'una cosa s'ha de dir l'altra.
4: L'Ajuntament té una feinada de nassos, però vull dir, a l'hora de la...
1: És la seva feina, segurament, però... O part d'ella.
4: És que tot el que dic sembla que s'interrompa
1: no
4: poder controlar l'Ajuntament. Ara, jo deia que... Coi, que moltes vegades... trobes que al mateix dia hi han dos o tres coses que tu voldries anar-hi i has de triar. Perquè no pots anar...
1: Això és una riquesa.
2: Sí, però...
1: Mirat d'una altra manera és una riquesa.
4: Sí,
2: no, però... sí que ho és, però és millorable. Aquesta riquesa
1: sí,
2: però,
1: és millorable.
4: Però una certa ja no et dic una agenda cultural, perquè això ja sabem que no, és molt complicat.
3: S'ha intentat.
4: S'ha intentat molt.
3: Per què no? Ho han intentat diversos ajuntaments
4: i no se n'ha sortit cap.
2: Bueno...
4: Com jo deia la Beba micro tancat, des del Julià Canals, que és d'abans de la roda... imagina't, vull dir...
2: Fins a dos dies.
4: Llavors, bueno, ara, intentar una certa coordinació, però llavors, clar, venia allò del melic. Bueno, és que, clar, jo...
2: Però és que això passa... Bueno, no,
4: jo soc l'antitatix, però... jo ja tinc feta la meva programació...
2: Però no només per la festa major, perquè aquí, clar, és més...
4: No, passa tot l'any.
2: Exacte. Perquè la festa major hi ha molta activitat...
4: L'agenda cultural no hauria de ser per la festa major.
2: No, evidentment. Però per la festa major és molt complicat perquè hi ha moltes activitats inevitablement se solaparan. Ara, la resta de l'any...
4: La resta de l'any, jo estic dient que es trepitgen activitats la resta de l'any.
2: I això... A veure, són converses que hem tingut, o jo les he tingut, i molta gent les ha tingut.
4: I la Beba, i...
2: Com deien abans, des d'abans de la roda. Des del Julià Canals d'anar endavant, sistemàticament. I no és tan complicat, jo crec que no és tan complicat. Amb tot i això, és possible doncs, que alguns dies, o alguns caps de setmana, doncs, hi haurà coses que, inevitablement, doncs, pel que deien abans, el tema de l'organització, de la gent que t'ha de venir, del ponent, etc., doncs serà inevitable. Però si existís això, primera... que segurament no hi havia tant de solapament a l'hora de programar, la primera, i segona, que hi hauria també més, diguéssim, més... no hi ha coordinació, sinó inclús participació entre les diferents entitats, que de vegades hem parlat de la participació de les entitats unes amb altres, i és veritat que és una gran riquesa de Molins el gran nombre d'entitats

0: que té, però també és cert que la majoria doncs van a la seva, és a dir, són com petits bolets que, bueno, doncs tenen la seva gent, les seves activitats, el seu calendari, i no es moguis d'allà perquè, bueno...
1: Jo he dit malic perquè s'entengués,
0: sí, sí, no, no,
1: que és
0: sí,
1: això que estàs dient
0: no,
1: tu.
0: No, sí, sí, és exactament el mateix. I no donarem exemples per no ofendre ningú, no? Però
1: no.
0: Segur que... I seria més ric, inclús, aquesta participació més col·lectiva i més...
2: Potser també els hi sembla. Que perdrien la identitat si el fessin...
1: Joan, que dius tu, ens ajudaria també a l'hora de fer difusió.
0: Sí.
1: Perquè hi ha actes que s'organitzen que són fantàstics i vas allà i hi ha 5 persones.
3: Sí.
1: I això és una llàstima. Però clar, hi ha tantes coses... Sabem que la comunicació i la difusió és un problema...
4: Ho ha sigut sempre.
1: I tu pots explicar coses per terra, mar i aire, i, com lo de l'aparcament, eh? Vull dir que,
4: a més,
1: lo de l'aparcament per festa major, segons llocs que no es pot aparcar i tal, i arribes el divendres a les 4 de la tarda a la Guàrdia Urbana trucant sense demà perquè la gent tregui els cotxes.
4: Deixeu-me dir una cosa.
3: Digues.
4: Sabeu que m'agrada? Això que el Josep Ferrer penja, que et posa els actes del dia.
3: A veure, aclarim què penja el Josep Ferrer, sisplau.
4: Un podcast que cada dia...
3: Un podcast?
4: No sé què és. Com que la paraula no és tècnica.
3: Ensenya'ns-ho.
1: Algú que penja.
2: Sí, ho he vist, però no sé on. Però sí.
4: Sí, per aquí
2: el mòbil, aquesta màquina diabòlica, ho he vist.
4: Va molt bé perquè el programa aquell de llegir-te'l és...
1: Si la Beba diu que va molt bé.
4: És un galimaties. És això.
3: Jo no tinc res a dir.
4: Agent de festa major.
3: Ah, per això.
4: Diumenge 27. A les 5, vespreig inclusiu, enreda't, al Bacón.
3: És un nou local.
4: A les 5, a l'església, campionat d'estirar corda.
3: No, a les 5. És el programa.
4: Però te l'envien d'aquesta manera.
3: Però això és de l'Ajuntament.
4: Ah, això és de l'Ajuntament?
3: Això ho penja l'Ajuntament amb unes històries d'Instagram.
4: A mi m'arriba pel Josep Ferrer. Bueno, visca el Josep Ferrer.
3: És quan està de viatge no sé on.
1: Ho deu reenviar.
3: Boníssim.
4: I aleshores vas tenint... Tens cada dia el que hi ha aquell dia. Això ho trobo fantàstic.
0: No, està bé.
4: Ara, és complicadíssim avui en dia que hi ha moltes més maneres de comunicar a la gent. És més complicat que quan n'hi havia menys. Perquè a més què et passa? Que de vegades això, ho treus i després dius ai, què feien avui? I ja no ho trobes i ja no saps a quin WhatsApp ho tens.
2: Bueno,
4: almenys això és el que em passa.
1: Perquè t'arriben 300 coses.
2: I llavors desconnectes.
1: Hi ha un moment que dius...
4: Ja està, que no. Ja no saps a quina mar navegues.
1: Hasta luego, Lucas. No m'atabaleu més.
3: Sí.
4: Que jo entenc que les coses se'ns han complicat molt. Se'ns han facilitat, però se'ns han complicat.
1: Com diu el Joaquim, això és una màquina diabòlica.
3: El dispositiu mòbil, eh?
2: Això fa de tot. I, a més, truca.
1: Sí. Bueno.
4: I de vegades pots parlar.
2: Sí. Ull, bueno, no, que ara parlar és una altra cosa. Sí. Quan em diu, què estàs fent? Estic parlant i veig que escriu. Escolta, jo parlar em van ensenyar que era una altra cosa.
4: Una altra cosa, feia sons, oi?
1: En català correcte és ull, tot i que no et fa ningú cas, has de dir ojo, cuidado, que llavors... Jo la penúltima vegada que em vaig anar a comprar un aparell d'aquests diabòlics, quan portava 20 minuts a la botiga, li vaig dir, però truca... perquè m'havien explicat una sèrie
2: de
1: coses meravelloses
0: que vull un telèfon, no?
1: Fins i tot una cosa de la càmera dels píxels que jo li vaig dir, fa greu, però és que jo em descompto amb els píxels, quan arribo a 25 ja no sé què dir i tinc que tornar a començar.
4: Ai, Déu.
1: Vull dir, clar, és que això...
3: Bé,
1: ara, per exemple, hi ha una cosa, permeteu-me
3: sí, per favor,
1: no? Certificat digital.
2: Sí.
1: Te l'has de descarregar des de l'ordinador, des del mòbil.
4: Alicat.
2: Bueno, això sempre, eh?
1: Ja, però és que...
2: Però n'hi ha un, ja, però ha un que sí que es pot descarregar.
1: Sí, però això és un ordinador.
2: Bueno, l'administració a vegades va a un altre ritme.
1: D'acord. Era un...
2: Però ara n'han tret un, certificat digital, de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
1: Endavant.
2: Que és pels
1: mòbils.
2: Pels mòbils.
1: Jo m'he fet el de la GN, diguéssim.
2: Te'l pots passar al mòbil,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: no
1: ja
2: te'l pots descarregar.
1: No, fins aquí arribo.
2: Ja
1: digitalment justejo, però...
4: Sí, si, no que, tinc, bueno, si no el tenim d'aquí un temps, no podrem consultar la meva salut.
1: Això, això suposo que en parlarem un altre dia, de la bretxa digital, sí, que cada vegada és més bèstia.
2: Però amb aquest tema ja hi és, vull dir, perquè amb la contrasenya ja
1: era un drama, perquè cada any es caducava. Però és que ara el del certificat digital...
2: Sí, però llavors preguntes, com ho feies fins ara? Diu, doncs em donava la contrasenya i ho feia jo. I doncs ara hauràs de fer-ho igual.
4: En canvi, l'útil que és el tema de la pàgina aquesta de la meva salut, és superútil, eh?
2: Sí, molt.
4: Superútil, eh? I realment és una eina... L'aplicació.
2: Sí, però que anem a la farmàcia amb un serró ja a buscar.
1: Sí, però hi ha molta gent gran i no tan gran. No, és veritat,
4: però no és un problema del...
2: Hi ha gent, a part de la gent gran, hi ha gent que en el seu moment... no va caure del tren, sinó que s'hi va tirar. I no va voler saber-ne res, i ara...
4: Han perdut el tren, sí.
2: L'han perdut totalment. Totalment. I llavors, quan arribes a tindre...
0: Ara no l'agafen ja.
2: Llavors, com que hi ha gent així, i d'altres que hem intentat no caure-hi, que hi acabarem caient del tren, això segurament. Sí, no. A una velocitat que...
1: No acabarem caient, no. Ens acabaran llançant, que és diferent.
2: Sí, sí.
1: Però... És que et llencen del tren, eh? És a dir, hi ha qui cau... Però a molts ens llencen, eh?
2: No, però hi ha gent que en el seu moment va dir jo no vull saber res.
4: Els que ens escoltin, els hi agafarà una depre.
2: Sí. No, que estem de festa major.
1: Ara, abans d'acabar, posarem el festa major de la trinca.
3: I ja ho arreglem tot.
2: Aquesta matinada, el camell i avall.
4: I al vespre, les guspires, no? El foc.
3: Ai, amb les guspires.
4: El pirotècnic.
1: El pirotècnic.
3: Això demà.
0: Això demà.
4: Demà, vale.
1: No us amorreus, avui és dilluns.
4: Ai, sí, demà.
3: Mentrestant, aquí estàvem de festa, han passat altres coses, evidentment, passen altres coses, i en aquest cas m'agradaria parlar també del que ha passat a Madrid, perquè la Puerta del Sol de Madrid es va despertar ahir, explica la Núria Oriols a l'Ara, amb el bullici habitual de turistes, això és evident, però amb una imatge inèdita que no es veia des de feia 15 anys. Les tendes dels manifestants pel dret a l'habitatge estaven plantades al mig de la plaça emulant el 15M del 2011. Pretenen quedar-s'hi almenys fins demà, que és quan reclamen que el Consell de Ministres de Pedro Sánchez aprovi un decret llei que resolgui els problemes de l'habitatge. Què demanen? La portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid va ser l'encarregada de posar-hi lletra i veu. Diu, volem contractes de lloguer indefinits, va reclamar. Quin problema té Pedro Sánchez i el PSOE amb el fet que la gent tingui una vida estable? Així va disparar contra els socialistes que governen a l'Estat des de fa 8 anys, mentre les enquestes indiquen tossudament que el principal problema de la població és l'habitatge. Del Río va evitar carregar directament contra el soci minoritari de la coalició, Sumar, que pressiona el PSOE perquè dimarts, demà, s'aprovi un decret llei amb les seves demandes. De moment sembla que està lluny aquest acord, segons explicaven ara. Estem davant, doncs, d'un nou 15M, es pregunten. Del Río va defugir la qüestió i va preferir comparar el moviment amb la vaga de la canadenca, atenció, que va assolir la jornada de 8 hores. Ara bé, la infraestructura organitzativa s'assembla més a la del 15M, diu, com va passar el 2011, la Puerta del Sol i també la plaça Catalunya. Aquí a Barcelona l'organització va muntar un centre d'avituallament amb menjar i aigua, i sembla que aquesta nit també s'han anat incorporant més tendes de campanya. Com veieu, doncs, aquesta reivindicació?
2: Bueno,
3: aviam, fruit també del que va passar la setmana passada, amb aquest desnonament d'aquesta senyora de 87 anys.
2: És un problema greu, és un problema... amb què, sí, comencem per el que va passar la setmana passada, sí. Crec que tothom hi estem d'acord, et porta l'escàndol, et porta... Però és un problema que també, jo penso que qui els hi toca, que són tots plegats, és seure's, parlar i trobar una solució. Perquè al final, és dir, els contractes indefinits ja existien a l'any 64, van ser un desastre que van portar a que els pisos no s'arreglessin, les vivendes anessin caient, i a l'any 94 es va fer una llei que també va deixar una transitòria que encara dura avui, perquè el que va passar la setmana passada és una transitòria de la llei de l'any 94, entremig un decret d'un socialista que va obrir la porta de bat a bat, i això és un anar endavant, anar enrere, i al final la gent que pateix és la gent que pateix. Aquí les administracions s'han anat polint per altres coses el sol que tenien per fer habitatge protegit. És a dir, jo penso que dona per anar parlant, i ja s'ha de trobar una solució, evidentment que s'ha de trobar una solució, però que no ens torni a portar a un altre embolic, perquè el problema greu
5: és que no hi ha no hi ha habitatges. És a dir, no hi ha prous habitatges
4: no
5: per la gent.
4: No és veritat que no hi hagi habitatges.
5: Bueno,
4: hi ha un cens important.
5: N'hi ha d'haver un accés. Hi ha d'haver un accés i per això passa el que
4: hi ha.
5: I per
4: què es fan servir els habitatges?
5: No ho sé, perquè es fan servir els habitatges. Però quin tant per cent són, suposo, els del Airbnb, qui són... Si, a no sé quin poble, perquè no em vull dir cap, no sigui, segurament això no passa perquè hi ha una oferta més que suficient, no? I si hi hagués una oferta més que suficient, això no succeiria, depèn de quines coses. Però també hi ha gent que, de resultes d'una cosa que heredem de l'època franquista, avui encara està amb aquesta clàusula transitòria que quan s'acaba, acaba fatal. I ara, evidentment, hi havia un fons voltor i això complica molt més la cosa, però en comptes del fons voltor podria ser el papito de cal no sé què, que també es trobaria igual, perquè al final, és a dir, hi va haver un moment amb la història, i cal recordar, en què els preus dels lloguers no arribaven ni per pagar ni l'IBI, ni per arreglar una gotera. I al final això havia una vida en dues velocitats. Què estem ara? Estem en un moment en què dir el que estic dient et pot portar a que et diguin de tot, perquè hi ha un greu problema. Hi ha una persona molt gran que ha passat i que, evidentment, amb el cor a la mà, és a dir, tots hi estem. Això sí, ha de trobar solució. Amb aquesta hi ha moltes, però tampoc hem d'anar a cop de... Mira, doncs ara anem cap a l'altra banda, com el pèndol, no? Ara anem cap a l'altra banda, perquè la gent que... Aquests que diuen que són el 8% dels pisos, els futbolistes, jo ho desconec, si són el 8 o el 18, no ho sé. Però aquests, però hi ha els altres, i hem d'arribar a trobar-hi. Igual que deia abans el de la Festa Major, que sense que perdre una cosa s'ha d'intentar, és difícil de trobar-ho d'avui a demà, això, eh? Perquè si ja es vol la solució per demà, és que portem potser anys i anys que no es fa el que s'havia de fer, penso jo, tots plegats. I això ens porta...
1: L'altre dia a Madrid, corregeu-me si m'equivoco, no sé si era el Juan Luis Boto, crec que era el Juan Luis Boto, que deia: ara us vull llegir un paràgraf d'una gran novel·la de ficció. I llegia un paràgraf de la Constitució Espanyola. I ho tornava a repetir, no? On deia que l'habitatge és un dret inalienable, reconegut per la Constitució, i que tothom té dret a un habitatge digne.
5: Va, sí. Però sempre el mateix?
1: Dit això, no. Sí, ho dic perquè la Constitució se la posen a la boca els que se la posen a la boca pel que els hi convé.
5: I depèn de quin article.
1: Correcte. Per la resta no se'n
5: recorda. Amb això segurament estem totalment d'acord.
1: No és un problema que afecti només a l'estat espanyol. La prova està que a Berlín, per primera vegada, ha guanyat un partit de l'extrema esquerra amb un discurs claríssim. Habitatge, preus dels serveis públics, preus del transport públic i no sé què més. I ha guanyat el Die Linke a Berlín per primera vegada. Perquè anem i no vull fer la comparació, però estem en un moment que ha passat moltes altres vegades a la història on la gent se'n va als extrems.
5: Bueno, el pèndol.
1: La gent se'n va als extrems, a un o l'altre, i no vull comparar l'extrema esquerra
5: a Alemanya. No, aquell mateix dia Alemanya, no recordo a quin l'any, va guanyar l'extrema dreta.
1: Ah, sí.
5: Aquell mateix dia.
1: Sí, sí. I a més, però això dona per molt més, està guanyant a les antigues zones de la República Democràtica Alemanya. Va. Però vull dir que és un problema que està afectant a tota Europa, l'habitatge, i sobretot a les grans ciutats. Avui, segons el senyor, m'ha dit el senyor director, que avui no toca, un altre dia parlarem de la intervenció de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, d'aquests psicòpates i nazis en placa que tenen, i de com el ministre va tocant l'acordió sistemàticament. Ara, està bé que féssim un dia un repàs a la hemeroteca.
5: Tenim un ministre condemnat pel Tribunal de
1: Bueno, clar, i estaria bé que repasséssim algunes de les seves sentències quan era jutge i ja ens dirien qui és aquest personatge, no? Però, clar, que un xulopiscines amb uniforme i placa li digui a Irene Montero: és que vostè és una ciutadana normal, quan és una eurodiputada que l'està interpel·lant perquè estan fent servir violència amb gent gran, i que no passi res. I després ens estranyarem de que guanyi PP i Vox. I quan guanyin PP i Vox... Més
4: el tema d'habitatge.
3: Ens estem desviant, eh?
1: No, és a dir, l'habitatge. Per exemple, perdó, mira, a Molins...
4: El Joan ja no tindrem temps de dir res.
1: A Molins, l'anterior legislatura...
3: No em piquis tant a la taula, que si no la gent...
1: L'anterior legislatura es va fer una moció demanant el cens dels pisos buits.
3: Molt bé.
1: A hores d'ara, no en tenim ni idea.
0: Vale.
1: Sabem que els municipis...
3: Es va fer, però s'ha d'actualitzar, perquè és de fa molt temps.
1: Sabem que els municipis tenen una capacitat d'acció limitada en el tema de l'habitatge. Ara bé, si tu saps que hi ha un nombre important de pisos...
2: Tenen el sol, que no és poc.
1: No, el sol. Però el sol, com deies tu abans, se l'han venut per fer altres coses, diguéssim.
2: Hi ha hagut de tot, però sí.
1: Hi ha hagut de tot, no? I però després, sí. Un lloc on tenien que anar X habitatges protegits, han quedat en vi.
3: Hem acabat, Ramon, que tenim paraules demanades.
0: A veure. Tornem als pisos.
3: Vinga.
0: A veure, és que no sé, bueno, no sé per, sí. Sé per on començar.
3: Tenim 10 minuts.
0: No, ja, bueno, jo tinc 5.
3: Va.
0: No, a veure, ara parlant en sèrio. El tema dels pisos. Home, de fet, el problema de l'habitatge és un problema que s'ha convertit a nivell de, no només de Catalunya, sinó de tot Espanya, a nivell de tot l'Estat, amb el primer problema, segons totes les enquestes, que s'estan fent per tot arreu. I fa uns anys, doncs, era, si no recordo malament, el 14 o el 15 amb el rànquing, fa uns anys. I avui és el primer. Davant de la feina, de la sanitat, de l'educació, etc., que també, lògicament, doncs, requereixen un anàlisi de fons de tots aquests àmbits. Però, bueno, parlem de l'habitatge. Sí que és veritat, doncs, que, com deia el Joaquim, doncs, clar, quan, diguéssim, s'arregien el tema dels lloguers amb el règim anterior, el règim antic, sí que és veritat, clar, que els lloguers eren tan baixos que no, segurament el propietari...
2: Estaven,
0: doncs no.
2: Estaven congelats i eren indefinits.
0: Sí, eren indefinits, eren molt baixos.
2: Segons
0: i congelats.
2: Ho parem, que no s'ha arribat mai a publicar fins
0: sí,
2: avui.
0: Sí, però estem
2: parlant... No, però avui encara està vigent, eh?
0: Bueno, no, aquest no està. Ah. Home, sencer no, cony, no fotem. No està, primera, no està congelat perquè no està congelat, no és indefinit perquè no és indefinit.
2: No, l'any 94 es va canviar això.
0: Bueno, però del 94 al 2026... Sí.
2: Però
0: 32
2: el que pagava
0: anys.
2: Un euro i mig, segueix pagant un euro i mig actualitzat.
0: Bueno.
2: Sí, digues.
0: No, és igual. A veure, primera, que no regeix aquest règim actualment, doncs, per la majoria, la gran majoria, no sé, igual quedarà algun, com per exemple aquesta, la Mari Carmen, doncs, que encara està en règim antic i li han actualitzat...
2: I aquell professor, si recordeu, de Barcelona... Ah,
0: bueno, però deixa'm acabar, deixa'm continuar.
2: Sí, tant, perdó.
0: És a dir, que hi ha alguns que encara no dic que no, que es mantinguin amb el règim aquest antic, que era insuportable pels propietaris, fos un gran tenidor o un propietari que tingués un o dos pisos per llogar. Era insostenible, d'acord. I segurament, doncs, aquests s'han d'actualitzar, aquests pocs que queden s'haurien d'actualitzar d'alguna manera. Però això és una cosa. I altra cosa és que l'habitatge, que, com dèieu aquí, doncs, que és un dret que està reconegut a la Constitució, i és veritat, i és cert, el que passa que hi ha drets...
1: I la Carta de les Nacions Unides.
0: I també. Però hi ha drets que passen per damunt dels altres, també hi ha el dret a la propietat, i a les dones què passa? Doncs que segons qui ho interpreta, doncs diu, no, és que el dret a la propietat està per sobre el dret a l'habitatge, i per tant, com està per sobre, doncs, i estem en un mercat lliure, doncs jo posaré el lloguer que em doni la gana, etc. Clar, si tot això no es regula, i no estem parlant de la persona que pugui tenir un pis o dos pisos, perquè jo què sé, o ha estalviat, o els ha heredat, o el que fos. No parlem d'aquestes...
2: Però igual,
0: No parlem d'aquestes... El que passa és que quan generalitzem correm el risc de fotre la pota. I quan actualitzem, o sigui, quan generalitzem amb el tema aquest dels lloguers i de les vendes dels pisos, que bàsicament, i quan estem parlant de, per exemple, doncs, aquest decret, que segurament demà sortirà, s'aprovarà amb el Consell de Ministres...
3: Reial Decret.
0: I després ha d'anar al Congrés
4: aviam
0: perquè l'aprovin. Sí, però clar, pensem en una cosa també. Clar, perquè ens omplit la boca demanant...
1: El Congrés ja em va tombar un
0: decret. Sí, correcte. I gràcies a Junts, entre ells.
1: Correcte.
5: Vale. Bueno, millor perquè, bueno, perquè no hi estaven d'acord.
0: No, home, evidentment, evidentment que no estaven d'acord, sí, sinó
1: que
0: serien, serien tontos, i no crec que siguin tontos.
1: El seu públic són els lobbies i els grans tenedors.
3: Sisplau.
5: No pas la gent treballadora. I el millor aquell que té un pis mig. No, al final no podem de fotre demagògia barata.
1: No ens enganyem.
4: No és demagògia barata. El que està passant amb el dret a l'habitatge.
0: Sisplau.
3: Acaba ja, Joan, sí.
0: Deixeu-me que continuï, va. Aleshores, torno a repetir, no estem parlant d'això. El Real Decret no parla d'això, no parla de, dels petits propietaris que tenen un o dos pisos, no parla d'això. Està parlant dels grans, grans tenidors, que tenen com a mínim 10 pisos. I clar, una persona que té 10 pisos, perdoneu, no és un treballador de la construcció que ha fet estalvi i ha comprat 10 pisos. Mentira.
1: No.
0: Mentira.
4: Ni tan sols un metge.
0: Ni un metge, tampoc. No és així. Per tant, és una cosa que s'ha de regular. Clar, qui creu que no s'ha de regular el tema dels lloguers i el tema de les vendes i revendes dels pisos, què és el que està passant? Mira, per exemple, parlem de Molins, ahir el País, el que passa que, clar, és un diari que aquí, com és d'un país estranger, doncs no llegeix massa, va fer un article parlant de l'habitatge extraordinari, amb unes dades increïbles, i, per exemple, doncs, hi ha una taula aquí, i he buscat Molins de Rei, i apareix Molins de Rei perquè, es pot accedir. A Molins de Rei, clar, això és una taula que està feta a través de les dades del cadastre. Vull dir que no se les ha inventat ningú i ha fet una enquesta pel carrer. A Molins de Rei, immobles d'ús residencial, diu que n'hi ha 10.995. D'aquest, a nombre de societats, no de privats, sinó de societats, hi ha 676. I d'aquests, hi ha un 6,2 de propietaris que són societats, com dèiem. I això representa que d'aquestes societats, perquè són societats més petites, hi ha un 2,8 d'aquests pisos, a Molins de Rei, que som els avançats de l'univers, que són propietaris de més de 10 immobles. Un 2,8 a Molins de Rei. Clar.
4: Si fas el
0: tri, I aquí quan el Ramon deia, però això és un problema que passa arreu, i posava com a exemple Berlín. Clar, Berlín està bastant també, però per què? Perquè, home, és una ciutat que venia de l'Alemanya de l'ex, etc. Però el que està passant...
1: Partida, eh?
0: Sí, correcte. El que està passant a Espanya i a Catalunya no passa, jo diria que a cap país d'Europa. D'Europa. I de la Unió Europea, encara menys. El tema de que està passant aquí no passa enlloc. Inclús Àustria, que és un país que, en fi, és bastant avançador en moltes coses, doncs tot això ho té bastant regulat. I qui diu Àustria? Àustria diu altres països. Els països nòrdics, evidentment, està tot això més regulat. I aquí recordarem, i ja acabaré, que, per exemple, el Real Decret aquest va decaure gràcies a que, clar, segurament exigim molt al govern central, perquè és el que ha de plantejar teòricament la llei, s'ha d'aprovar després, però, té les majories o té els suports que té. No té una majoria suficient per presentar un decret extraordinari de cara a la gent més progressista. I aleshores, lògicament, doncs ara s'està pactant en Junts, en el PNB, doncs a veure si és possible portar-ho... I jo confio en què passarà.
4: Jo també confio que passarà. Només deixar apuntada una cosa. La primera llei d'habitatge que hi va haver-hi a l'estat espanyol el 2007 es va fer a Catalunya. Segona cosa, el que és important de tenir en compte és que el sector públic ha d'intervenir clarament en el tema de l'habitatge, tant en la construcció com en la promoció, amb diferents tipologies. La famosa reserva del 30% per habitatge protegit, que de vegades la gent s'hi ha rebotat, que contempla la llei de Catalunya, s'ha de tirar endavant.
1: El collboni se l'ha patat.
4: Vull dir, però això s'ha de treballar. I, a més, s'han de treballar altres polítiques. I, per exemple, el tema aquest, que el lligo amb una altra qüestió, que és el tema de l'ampliació de l'aeroport, el tema aquest del màxim de turisme, és a dir, les polítiques de màxims amb polítiques de desenvolupament econòmic són polítiques que normalment malmeten sectors importantíssims de l'activitat productiva d'un país. I aquest és un tema que en podríem parlar un altre dia. Però el fet és aquest. És a dir, la primera cosa és que el sector públic intervingui la construcció i en la promoció d'habitatges. Perquè, aleshores, allò que diem, el mercat podrà intentar incidir d'una manera diferent amb el mercat. Però també s'han de posar tanques en els voltors. O sigui, el que no podem...
5: Però quan són?
0: És que pensar que
4: el mercat...
5: Perquè al final...
4: Perdoneu, escolteu.
5: M'acaba dient un
4: dos. Em queda un minut.
3: Genoveva, tens un minut, sisplau.
4: S'han de posar tanques en aquests sectors.
0: Està dient 2,8.
3: 2,8. Sisplau, no...
0: I de societats sisplau. Que tinguin més de 10 propietats.
3: Estava acabant la beba, sisplau.
0: Estem parlant de bolins.
4: No, en tot cas, jo crec que el tema és aquest. I que sí que són necessaris els consensos polítics, però els consensos polítics no han de ser, de vegades, tan extraordinàriament oportunistes. És a dir, en aquests moments tot s'hi val davant del govern de l'Estat. Per part de tothom, ja, s'ha perdut l'oremus. I és necessari un
3: nivell... Fins aquí, fins aquí. Gràcies, Joan, Ramon.
0: El PP, tota la culpa és del govern.
3: Bon Sant Miquel, gràcies. Fins aquí. Adéu-siau.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem habilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
8: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
7: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
7: La llibreria Cent Vides organitza una activitat per aquest dimecres. Contes comtals. La llibreria us convida a anar a parlar i a escoltar Xavier Borrell, Eva Moreno, Maria Altimira i Màrius Hernández sobre el present, passat i futur de la ciutat comtal. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, la llibreria Cent Vides del carrer Verdaguer. I el dijous, l'aula d'extensió universitària comença el curs amb una conferència adreçada exclusivament per les persones associades. Si el 17 de setembre el president del
9: del Parlament, Josep Rull, va fer la conferència inaugural oberta a tothom. Ara comença ja el curs regular amb aquesta conferència que parlarà de moviments populars agraris i les constitucions catalanes. En parlarà Montserrat Turà, metgessa, escriptora i política, de fet, exconsellera d'Interior i de Justícia de la Generalitat entre els anys 2003 i 2010. La conferència el proper 1 d'octubre, dijous, a 6:45 de la tarda, a la Federació Obrera. I des del Centre Alois, dins dels actes a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, aquest proper dijous faran jornada de portes obertes a 10 del matí a 12 del migdia a l'edifici Josep Maria Sales. I també el dijous, dia 1 d'octubre, Òmnium, el Consell de la República, l'Ateneu Molell i l'Assemblea organitzen un acte a les 8 del vespre a la plaça 1 d'octubre amb l'actuació dels Ciurons Mitja Copla i la Coral Molinenca Les Veus del Dilluns. Hi haurà Coca i Cava, expliquen, en aquest acte de dijous a les 8 del vespre a la plaça 1 d'octubre. I divendres a la Peni, dins del cicle Espènica, programa un monòleg amb Marc Serrat titulat Vaques Flaques, comèdia contra la fi del món. El proper divendres a les 9 del vespre a la Peni, entrades anticipades a Intràpolis. La farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix.
6: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: 10 del matí, 8 minuts. Vinga, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 28 de setembre, compartint amb vosaltres aquest matí Sílvia Artés, Eli Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que l'estan fent possible. Ara, de seguida farem l'espai polític del dia, preguntes a Molins en Comú Podem. Rebrem l'Escola Municipal de Música Julià Canals per primer cop aquesta temporada a partir de 10:45, avui amb dues alumnes de piano, la seva professora i el director de l'escola, el Ricard Vila. I a 11:45 trucarem l'Espartac Peran, el periodista de Televisió de Catalunya, conductor en aquests moments del programa Som Únics, que ja sabeu que recorre la geografia del nostre país amb aquestes festes i tradicions singulars. Dissabte va ser a la Festa Major de Molins de Rei, a la sortida del Camell, i li volíem preguntar també la seva impressió i si, doncs, després de l'experiència, creu que pot mereixer un programa, un programa de Som Únics dedicat a la sortida del Camell, vaja, a la Festa de Molins de Rei i la singularitat del Camell. Això serà 10:45, el trucarem fins a arribar a 11:00. Després de les notícies de 11:00, tindrem amb nosaltres a la gent de l'AFA i del Centre Alois per parlar d'aquestes portes obertes que faran aquesta setmana, i el Miquel Casas amb el seu espai La Màquina de la Penny per encarar la recta final amb bona música del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 28 de setembre. Abans de tot això, doncs, anem a fer l'espai polític del dia. Per cert, en una setmana on tenim ple, dos plens, de fet, demà passat dimecres, amb la visita de l'equip del síndic de Greuges i el ple de setembre, que podreu seguir en directe també per la ràdio. Això ha passat Sant Miquel. Ara estem en disposició de saludar, que ara feia temps que no ho fèiem, el regidor portaveu de Molins en Comú Podem, el Lucas Ferro, regidor de Medi Natural i Serveis Ambientals i regidor d'Educació, perquè ha sigut pare recentment, i per tant, doncs, està exercint aquest permís de paternitat com és degut. Què tal, Lucas? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, ben tornat
0: aquest espai. Felicitats, la criatura bé?
1: Sí, tots bé, el part va anar molt bé, la mare s'està recuperant, evidentment, del part, però sí, molt bé, i el nen també molt preciós, i sobretot molt tranquil, molt dormilega, que és l'important, i molt bé, molt contents.
0: Molt bé, me n'alegro. No sé si aquesta situació familiar t'ha permès sortir i poder veure actes de la Festa Major. Comencem per aquí. I si n'has vist, doncs, quina valoració em faries de tot el viscut?
1: Sí, l'he pogut veure sobretot de dia, de nit no he vist gaire cosa, la veritat. Per tant, la Festa Major jo crec que molt, molt maca, com sempre. Jo crec que per primera vegada, almenys que tinguem alguna desgràcia d'última hora, podem celebrar que hem tingut una Festa Major sense incidents. En fem, com sempre, no? un dispositiu de seguretat i de prevenció, jo crec que molt ambiciós, que ens ha permès que després d'uns anys d'incidents a la Festa Major, que afectaven, doncs, també la seguretat dels que volien gaudir de la festa, aquest any podem celebrar que no hem tingut res més que algun petit incident, però que, sortosament, doncs, cap qüestió d'armes blanques ni de baralles que hagin arribat a una situació greu, etcètera, etcètera. I, per tant, estem molt satisfets de com han anat les dues nits de Festa Major i esperem que avui, que sobretot estem ja condicionats per la meteorologia, per si plourà aquesta nit o demà al matí, puguem gaudir al màxim del que ens queda de Festa Major i puguem tancar-la sense incidents, que després d'uns anys atípics puguem recuperar una mica la normalitat i la seguretat que sempre ens ha sigut pròpia a la nostra Festa Major.
0: Creus, d'alguna manera, també, quan m'apuntava l'alcalde la setmana passada, que ha pogut influir, afegint-hi el dispositiu de seguretat que deies, Lucas, que també hagi coincidit els mateixos dies de Festa Major amb la Festa Major de la Mercè a Barcelona, sobretot, també teníem la del Prat, però sobretot la Mercè, que hagi esponjat més, doncs, la gent en aquest sentit?
1: Sí, segurament sí. Quan som l'única Festa Major del nostre voltant, doncs som un punt d'atracció i som l'única festa disponible, i això segurament atreu perfils de gent, doncs, més multitudinaris i més llunyans. Quan hi ha més dispersions, permet també tenir diferents focus de festa i no ser l'únic atractiu aquell cap de setmana. Uh-huh. Això juntament, doncs, evidentment, amb la mobilització de prevenció que hi ha hagut, amb la tasca de prevenció que hi ha hagut, i jo crec que també amb el nostre model de festa major, diguem, de molta participació, de molta xarxa darrere de la nostra festa major, jo crec que ens ha permès tenir espais segurs i reduir molt el nivell d'incidències. Mm-hmm.
0: De cara a demà, tu apuntaves, sembla que tots els mapes indiquen que hi haurà pluja. No sé si recomanes a la gent, doncs, que estigui pendent a les xarxes socials, bàsicament, perquè suposo que hi hauran modificacions o canvis en funció de com evolucioni el temps, no?
1: Sí, estiguem pendents, estem valorant l'hora dels concerts,
0: sí.
1: Potser poder-la anticipar si veiem que la pluja iniciarà a les hores del concert, i estem pendents amb les entitats què fer demà al matí si veiem amb pluja. Per tant, no volem anticipar moltes hores enllà, perquè després sabem que a vegades no tenim previsions de pluja que després no es compleixen, i per tant demanar a tots que estiguin una mica pendents de la comunicació de l'Ajuntament per no perdre's cap de les activitats, i demà al matí veurem si podem acabar celebrant aquest últim tram de festa major. Per tant, tots pendents de les xarxes, sí. Que anirem actualitzant les previsions i els horaris.
0: Molt bé. M'imagino, quan parlem de xarxes, sobretot Instagram, bàsicament, no?
1: Sí, Instagram, el WhatsApp de l'Ajuntament, que
0: el WhatsApp també
1: és una via,
0: sí,
1: de comunicació que és molt directa i també ens ajuda molt a comunicar-nos, i Instagram, evidentment, i per tant, seguint les comunicacions, perquè seran dies de prendre decisions una mica, no a l'últim moment, però al penúltim.
0: Uh-huh. Molt bé. Més enllà de la festa major, Lucas, també et volia preguntar, perquè avui hem entrevistat Lucas Macchio, que és el portaveu de la plataforma Aigua és Vida, a partir d'aquest comunicat que han emès en relació al que passarà previsiblement demà, que s'adjudiqui des del Consell Metropolità de l'AMB a la gestió del servei d'aigua potable a 8 municipis, entre ells la nostra vila, a la multinacional Veolia, amb un contracte de més de 1.000 milions d'euros amb una durada de 25 anys, que afectarà, expliquen, prop de 250.000 persones, i consolida, diuen ells, la privatització de l'aigua a l'AMB, fet que, segons ells, implica, doncs, encariment del servei, incertesa i pèrdua de control durant 25 anys. Vosaltres també veu fer un comunicat en aquesta línia. M'agradaria també preguntar-vos quina lectura en feu, doncs, del que ha passat finalment, o previsiblement passarà demà, perquè vosaltres el comunicat parlàveu també d'assumir un paper de fiscalització del contracte i de vetllar sobretot per la política tarifària, no?
1: Sí, política tarifària, inversions. Sabem que hi ha hagut una baixa, no temerària, sinó, diríem, molt temerària,
0: sí.
1: I molt anòmala en aquest tipus
0: d'un 60%.
1: De concursos. Sí, sí. Que, a més, es dona a terme, diguem, amb una sucursal que controla ja la resta de l'aigua a través de l'empresa mixta de l'àrea metropolitana, i, per tant, creiem que no és de rebut, i que, a més, ens treu, diguem, la gestió propera de l'aigua i que ens haurà de que haurem de reforçar el nostre paper de fiscalització, donat que la nostra administració, l'Ajuntament, ja no serà el responsable ni tarifari ni de seguiment de les inversions d'aquesta nova concessió. Uh-huh. El dimarts hi ha roda de premsa. Jo no podré assistir al Consell Metropolità, degut a que estic de permís, però segurament hi assistirà no només els meus companys del grup metropolità, sinó algun company de Molins de Rei, i per tant podrem expressar-nos conjuntament amb els companys d'Aigües Vida sobre aquesta adjudicació, però ja us dic, ja s'avanço ara i crec que no és sorpresa de ningú, uh-huh, que ja estem en contra, no només per la forma jurídica i per l'oferta que hi ha hagut a darrera hora, sinó que estem en contra del model d'adjudicació que s'ha plantejat.
0: Uh-huh. Això, doncs, com dèiem, passarà previsiblement demà, en una setmana, Lucas, on també estem molt pendents del món de l'habitatge, o del que està passant a Madrid, doncs, aquest cap de setmana també. A Barcelona també hi ha hagut mobilització. Es parla, doncs, d'un record, diguem, del que està passant amb el 15M, amb aquesta plantada de tendes a la plaça del Sol, a Madrid. Tu, que veu néixer, vaja, d'aquest moviment, a nivell polític, del 15M, i veus paral·lelismes, i si confies, doncs, que arribi bon port aquesta pressió per l'aprovació, doncs, d'aquest reial decret de l'habitatge?
1: Jo espero que hi hagi pressió. Crec que també és una situació important. Mira, vivim molts anys de matxaca constant entorn a la crisi generacional, no? Que els nostres avis cobren pensions i que això d'alguna forma ens coarta a nosaltres. I a mi m'il·lusiona especialment que aquesta primera gran mobilització o gran ruptura entorn a la qüestió de l'habitatge s'hagi produït precisament trencant estereotips i dient que els nostres avis no han de viure tampoc condemnats a pagar lloguers impossibles, cobrant pensions amb els que no poden afrontar els seus últims anys de vida. Jo crec que l'habitatge serà una de les grans qüestions de país. Ho està sent ara i ho serà políticament els propers anys. I que segurament això ja no va de mesures d'última hora, sinó de parar una qüestió que és evident, que la mercantilització de l'habitatge, l'entrada de fons d'inversió i la desregulació dels preus del lloguer està portant a una situació inassumible als joves, als grans i als mitjans d'aquest país, i que, per tant, l'habitatge és un bé de primera necessitat i ha de tornar a construir espais que estiguin fora de la lògica de mercat i que ens permetin accedir a un habitatge al llarg de la nostra vida.
0: Bé, veurem doncs què és el que acaba de passar aquesta setmana, una setmana on tenim també ple. Entenc que pel permís de paternitat, doncs, Lucas, encara no sé si tiraràs al ple o sí?
1: No tinc previst assistir fins al ple de novembre.
0: D'acord.
1: Sí que m'he mirat el ple ordinari especialment perquè hi ha qüestions que veníem treballant des de feia mesos i, per tant, sí que el tinc apamat. Però no, segurament no votaré, a no ser que hi hagi alguna qüestió extraordinària, fins al ple de novembre.
0: Uh-huh. Molt bé. També la setmana passada, que ja en parlàvem amb el Gerard, i l'alcalde ens ho confirmava, parlant de medi natural, ens parlaven d'aquesta licitació esperada ja per restablir el mur vegetal a l'avinguda de Caldes, que és un tema que també ve força de lluny, no?
1: Sí, i que segurament hauria de venir acompanyat, no? Especialment quan hi hagi aquestes obres previstes al tambor que hi haurà darrere de la clínica i a la rotonda del pont de Sant Vicenç, d'una repensada en termes d'insonorització del pas de l'autopista per Molins de Rei per part del Ministeri. Però, en tot cas, podem celebrar aquest primer pas després de molts endarreriments, fruits de la ventada que hi va haver i que ens va obligar a retirar el mur vegetal, i després de la sequera podem tornar ara ja a plantejar almenys una insonorització vegetal d'aquest tram, que segurament serà molt agraïda pels veïns.
0: Uh-huh. I també un altre dels temes d'actualitat que l'alcalde ens avançava, aquesta reunió que hi va haver amb les parts afectades, alcaldes i sobretot Generalitat, de cara a la gestió de la pesta porcina africana i les restriccions. Sembla que ens deia l'alcalde doncs, que es demanen aquestes 8 setmanes per endavant per acabar d'eliminar els senglars i intensificar les captures per, d'aquesta manera, intentar començar a flexibilitzar una desescalada, vaja, d'aquestes mesures de cara a final d'any. Com ho veieu, Lucas, aquests titulars que ens deixava doncs, aquesta reunió de la setmana passada?
1: Esperançats. És veritat que, i a més aquí en aquest espai n'hem parlat moltes vegades, nosaltres hem sigut crítics amb la situació i sobretot amb la sensació de que no hi havia final en el tancament de Collserola i del riu Llobregat, i que nosaltres ens deixava doncs, sense espais naturals, i hem sigut molt crítics, però també volem reconèixer tota una tasca que s'ha fet, que segurament s'ha publicitat poc, però hi ha hagut milers de persones treballant a Collserola per entomar aquesta crisi, per reduir l'afectació i per reduir el temps de confinament de Collserola. Segurament estarem fins a finals d'any, com a mínim, en aquesta situació, pel que ens deien, no? I, per tant, estarem pràcticament un any amb Collserola tancada, però volíem reconèixer també aquesta tasca que s'ha fet i esperar que la desescalada sigui el més ràpida i breu possible.
0: Molt bé, doncs, Lucas, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, mira, que acabeu de gaudir de la Festa Major, que creiem que enguany està sent també una edició molt positiva per la vila i que esperem que la meteorologia ens respecti el màxim possible. Per tant, tots atents a les xarxes per si hi ha canvis d'última hora, però que l'acabem de gaudir tots plegats.
0: Molt bé, doncs el Lucas Ferro és el regidor portaveu de Molins en Comú Podem. Avui ens ha atès via telèfon en el marc aquest, com dèiem, de permís de paternitat que té en Lucas. Gràcies per atendre'ns, doncs, Lucas, i que vagi molt bé la setmana.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Disfruteu.
0: Igualment, adeu-siau, bon dia i bona hora. Aquests plecs tenim el dimecres. Recordeu que el ple de setembre, el ple ordinari, és a 8:15. Excepcionalment. I el ple del síndic crec que és a 7:15. Per tant, ens afectarà el programa Serenó, també l'Urin Camins, de ple, i Generació Xic, també de ple. Anant bé. Fem una pausa musical, si us sembla. Mireu, ens venia de gust recuperar una cançó de l'amic Pere Bergoñón, en Pierre, perquè just demà farà 17 anys que ens va deixar el nostre estimat i enyorat encara director Miquel Armengol, el dia de Sant Miquel del 2009. Ens agrada recordar-lo quotidianament, evidentment, però quan arriba el dia, en aquest cas, encara més. I, per tant, el Pere li va dedicar una cançó que crec que també sonarà demà amb aquest especial que ens ha preparat de 2 hores, que el podeu escoltar de 9 del matí a 11, de 9 a 11 del matí, vaja, a l'especial de Tu a Tu. Però ara recuperem aquesta cançó que li va posar per nom Miquel, recordant a Miquel Armengol. Som-hi.

El Pere Bergoñón en Pierre cantant-nos aquesta cançó recordant l'enyorat i estimat Miquel, precisament porta per nom Miquel aquesta cançó. El Pere, el Pierre, el podeu escoltar demà amb aquest especial que ens farà de 9 a 11 del matí, després de començar amb la tenora i del Sarda Show, per cert, aquesta iniciativa de la Copla Contemporània, que és molt interessant i en aquest cas escoltareu el Sarda Show Filmets. Mig minut i serà 2:15.

Un curs més, renovem la col·laboració al Bon Dia i Bona Hora amb l'Escola Municipal de Música Julià Canals. Un cop al mes, en dilluns, ens visitaran alumnes de l'escola, com ja és tradicional,

0: molt bé. Se't fa encara una mica estrany, no?
1: Una mica estrany i no. Estrany dies, perquè estem acostumats a tenir la Pilar.
0: Sí.
1: I ara qualsevol cosa estava acostumat a girar la Pilar, aviam què feia, i ara no ho puc fer. Però, per altra banda, l'equip de professors i professores continua sent el mateix i sempre ha funcionat, així que endavant.
0: Molt bé. El Ricard no ha vingut sol, evidentment, avui, sinó que ve acompanyat de la Rosa Maria Sánchez. Què tal?
2: Hola, bon dia, Oriol.
0: Rosa Maria. La Rosa Maria és professora de piano.
2: Sí.
0: I avui vens acompanyada de dues alumnes.
2: De dues alumnes de Presto 2, que
0: Presto
2: és
0: la
2: línia de l'escola més àmplia.
0: Molt bé. Que són la Emma Ramírez López. Què tal, Emma?
3: Molt bé.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: La Emma té 12 anys i estudia a l'Institut Lluís de Requesens.
3: Sí. Sí?
0: Ha començat bé el curs?
3: Sí, molt bé.
0: De moment bé, portem poques setmanes.
3: Sí.
0: I també a acompanyar-nos la Laia Domènech Marchant. Què tal, Laia?
4: Bé.
0: Bon dia, també. Veig que estudieu... Tu tens 13 anys?
4: Sí.
0: Però estudies segon d'ESO, també, a l'Institut Lluís de Requesens. També ha començat bé el curs?
4: Molt bé.
0: Sí? Molt bé. Sí. Elles dues ens interpretaran després també peces de piano. I abans d'entrar amb el piano, com afronteu doncs, aquest nou curs 26-27 a l'escola?
1: Doncs
0: tenim
1: la
0: mateixa quantitat d'alumnes més o menys que l'any passat?
1: Sí, continuem amb la mateixa dinàmica de començar per sobre dels 300 alumnes i de moment el curs ha començat molt bé i està encarrilat.
0: Molt bé, fantàstic. De moment no tenim qüestions paral·leles d'agenda, eh?
1: Encara no tenim previst,
0: perquè acaba d'arrencar el curs. Vau començar com a les escoles, diguem?
1: Sí, el 8 de setembre.
0: El 8 de setembre.
1: Igual.
0: Molt bé. I avui anem a parlar de piano. La Rosa Maria ens ha acompanyat en alguna ocasió, però la Laia i la Emma, em sembla que són la primera vegada que ens visiten. M'expliqueu, doncs, per què vau decidir-vos pel piano i no pas per un altre instrument, per aprofundir, doncs, amb els vostres estudis musicals?
3: Doncs, bueno, vam fer la roda d'instruments, on vam provar cada instrument, i, bueno, vaig tocar tots, i el que més em va agradar va ser el piano. I des del primer moment que el vaig tocar, em va agradar molt i sabia que el tocaria.
0: Molt bé, fantàstic.
5: I cal dir que la seva àvia li va comprar un piano acústic.
3: Sí,
5: de seguida, de seguida.
3: De seguida, sí, sí.
0: Molt bé, això és una bona aposta, eh? I la Laia, en el cas de la Laia?
4: Jo havia vist el piano i m'agradava veure com la gent tocava.
0: Sí, a l'escola mateix, vols dir? A l'escola de música?
4: Bueno, xarxes, sí.
0: A xarxes, sí. Molt bé.
4: I també tenia una cosina que el tocava, llavors jo a casa dels meus avis també hi havia un piano i em feia...
0: Massa senyals de piano,
4: sí.
0: I llavors vas dir, he de fer piano. Però vas fer la roda també de...
4: També.
0: Instruments, sí, i no et va convèncer cap altre que no fos,
4: bueno,
0: el piano, eh?
4: M'agrada també el violí, però el piano el tenia molt clar.
0: Molt bé. Fantàstic.
5: Cal dir també que la Laia té dos germans a l'escola de música,
0: sí,
5: que toquen... Què toquen?
4: La meva germana gran toca la flauta travessera, i el meu germà mitjà, que és més gran que jo, toca el violoncel.
0: Molt bé. Els tres assajeu a casa...
4: Sí.
0: Sí, doncs és un bon entreteniment, no? Cadascun un instrument diferent.
4: Sí.
0: A més, deu sonar molt bé. Molt bé. Us posa molts deures, la Rosa Maria, o no?
3: No, bueno,
0: no.
3: Depèn la setmana.
0: Sí, us agrada fer classe amb
3: ella?
0: Sí,
3: sí, molt.
0: Sí? Molt bé. I toqueu peces clàssiques, bàsicament?
3: Sí, quasi tot és clàssic. Algunes peces modernes també fent, però...
0: Molt bé.
3: Sí.
0: També heu fet audicions ja en públic, no? Amb gent?
3: Sí,
0: sí. Com ho porteu, això?
3: Bé.
0: Nervis o no?
4: Molts.
0: Molts nervis, Laia. Però això a base de tocar i d'anar fent audicions, suposo que passarà, no?
3: Sí. Jo cada vegada menys.
0: Cada vegada menys,
3: sí,
0: veus?
3: Cada vegada menys.
5: I la Laia s'ho ha de creure perquè cada cop toca millor.
0: Una mica de nervis ja va bé, també, perquè això vol dir que estàs atent i amb tensió, però després ja anirà passant, no?
4: Sí.
0: I com es presenta el curs? Bé?
4: Bé.
0: Sí? Amb ganes?
4: Sí.
0: Hem de dir que, per exemple, la Emma, a banda de la música, també t'agrada molt ballar.
3: Sí, m'agrada molt.
0: Que ens deies abans, sí?
3: Sí.
0: I estàs a alguna escola d'aquí Molins?
3: Sí, estic a una acadèmia d'aquí Molins.
0: En tenim moltes de ball,
3: sí.
0: Eh? Està molt bé, això.
3: Sí, sí.
0: A quina estàs?
3: Al Tàndem.
0: Al Tàndem, molt
3: bé. Al Tàndem, sí, sí.
0: Està allà a la Llave d'Oro, no? Plaça Joan Vallès?
3: Sí, sí.
0: Bé,
3: per allà, sí.
0: Molt bé.
3: I faig, sí, dues classes a la setmana, i també faig competició des de dos anys.
0: Caram, molt bé. Dansa urbana, bàsicament?
3: Sí, dansa urbana.
0: Sí? Sí. Molt bé, que està també molt de moda. I la Laia? Li agraden les manualitats,
4: sí.
0: Ens han dit, sí?
4: Jo a casa la que més practico és el ganxet.
0: El ganxet, sí. Molt bé.
4: Sí, perquè a primària tenia una mestra que aleshores el petit ensenyava, jo m'hi vaig apuntar perquè veia la meva àvia

0: també com ho feia.
1: Molt bé.
0: I ara el practico perquè, bueno, el resultat és molt xulo.
1: T'agrada?
0: Sí.
1: Sí? T'hi poses una estona cada dia o què?
0: Cada dia no.
1: Estonetes?
0: Sí.
1: Sí? Molt bé. El ganxet, bàsicament, o també t'agrada, no sé, pintar, dibuixar?
0: No tant.
1: Això no tant,
0: eh? Més paperoflexia.
1: Paperoflexia. Molt bé. I algun esport practiques? No.
0: No.
1: Sentes amb aquestes manualitats, eh?
0: Sí.
1: Molt bé. I de les peces que ens interpretaran, perquè n'escoltarem algunes quantes,
2: sí,
1: avui,
2: sí,
1: no?
2: Sí, portem un repertori maco
1: un
2: i variat.
1: Un repertori bonic avui, eh?
2: Sí, i paral·lel i simètric, perquè...
1: Atenció, paral·lel i simètric. Què vol dir això?
2: Paral·lel i simètric vol dir que totes dues toquen un temps de sonata clàssica. En
1: sí.
2: El cas de l'Emma toca el tercer temps de la sonatina opus 55, número 1 de Colau.
1: Caram.
2: I en el cas de la Laia toca el primer temps de la sonatina opus 36, número 1 de Clementi. Després totes dues, també, paral·lelament, toquen una peça de Lluís Maria Bosch, que és un compositor d'aquí, nascut a Barcelona, i va compondre dos àlbums, un que es diu Música dibuixada i un altre que es diu Música encantada, i cada una d'elles toca una peça d'aquests àlbums. Aquests àlbums, que són molt macos, tenen uns títols molt suggerents, per exemple, el de la Laia, que és l'adormir-se d'una fulla.
1: Carai!
2: Doncs t'has d'imaginar ja la fulla que va pel bosc, que el vent... Això, a mi em serveix molt aquestes imatges perquè després ells entenguin la partitura. I la de l'Emma, que es diu Cantarella, doncs també ens imaginem una nimfa que va ballant, tipus vals. I després, com que a mi m'agrada també molt el jazz, doncs hem inclòs una peça de quatre mans que els hi surt molt bé d'una compositora que es diu Marta Mier, que es diu Saxophone Blues, i que és una delícia. És una suite de diverses peces i aquesta concretament és molt, molt maca.
1: Molt bé, doncs
2: molt ballable.
1: Ara les escoltarem, amb aquest primer dia de col·laboració amb l'Escola de Música, vigília de Sant Miquel. Que us heu passat bé la Festa Major?
0: Sí.
1: Què és el que més us agrada a la festa?
0: El camell.
1: El camell, eh?
0: El camell,
1: molt bé.
0: Sí, sí.
1: Per tant, demà a les matines hi anireu, sí?
0: Sí, clar, clar.
1: Molt bé. I tu, Laia?
0: Les botigues al carrer.
1: Les botigues al carrer. Molt bé. Doncs escolta, està molt bé. Alguna cosa més que vulgueu afegir? No? Què us sembla? Us escoltem, doncs, sí?
0: Sí.
1: Moltíssimes gràcies. Ara escoltareu a l'Emma Ramírez López i a la Laia Domènech Marchant, alumnes de piano de l'Escola de Música. Avui també ens ha acompanyat la Rosa Mari Sánchez, professora, i el Ricard Vila, director. Gràcies als quatre, a les quatre, i que vagi molt bé. Bona festa, el que queda de Festa Major, eh?
2: Gràcies, igualment.
1: Gràcies.

0: La conegudíssima presó del rei de França, de la companyia elèctrica d'Arma, que serveix per donar el tret de sortida a un dels trets diferencials de la nostra festa major, per no dir la singularitat més important que tenim a casa nostra, que és la sortida i el correcuita del camell. El cap de setmana, aquest dissabte, justament vam tenir un espectador privilegiat veient la sortida del camell, i es tracta del company periodista de l'Espartac Peran, que ja sabeu que és el conductor del programa Som Únics, aquest programa que s'apropa a la cultura popular per reivindicar-la com el llegat que ens fa únics com a país. De fet, ja havíem parlat amb ell en alguna ocasió per les falles de Durro, me'n recordo, i ens havia explicat molts detalls del programa. Doncs bé, l'Espartac que el vam tenir el dissabte ha enregistrat un vídeo pel seu Instagram i, escolta, es veu que ho ha petat perquè ara miràvem i té ja 100.000 visualitzacions, però nosaltres volem conèixer de primera mà què en pensa i què li va semblar, doncs, aquesta festa del camell. Espartac, què tal?
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: T'agraeixo de nou que ens acompanyis aquí al programa. I deixa'm preguntar-te ja d'entrada, perquè tenim temps limitat i sé que tens pressa, però què et va semblar, com ho vas viure, i sobretot què et va semblar, doncs, la sortida i el correcuita del camell?
1: Fent broma, et diré que deus tenir pressa, tu, perquè jo estic encantat de participar en el teu espai.
0: Pensava que havies de marxar. Sàpigues, No, val, d'acord, perfecte.
1: No, he aturat a tothom.
0: Que
1: bé,
0: t'ho agraeixo moltíssim.
1: El primer és el primer. No, és explicar-te que Tenim un país en què hi ha moltes festes que són desconegudes per la gent que no viu en aquella població, en aquella comarca, i el cas de la vostra, doncs jo crec que passa això. Has fet referència a l'Instagram,
0: sí.
1: I efectivament una cosa tan o personal o pública, el sí. que vulguis dir, o tan, no sé com especificar-ho, no? Però he flipat amb les visualitzacions, però també amb els comentaris de molta sí. gent que ho descobria, no? Jo crec que aquí tenim una feina molt important perquè el que em va passar a Molins de Rei em passa a moltes poblacions quan vaig a veure festes perquè siguin un possible programa de televisió. Quan dic programa de televisió no vol dir un programa com a tal, sinó un directe.
0: Uh-huh.
1: És a dir, no tocar la festa, sinó ensenyar-la.
0: Sí.
1: Que a mi em sembla que és el més sincer que pot fer una televisió pública, no? Venir i ensenyar allò que passa a aquella població.
0: Uh-huh.
1: Jo crec que un quan arriba flipa del color. Cada població té un color. El vostre és veure un Molins, doncs, ple de taronja, no? Ple d'aquest color ataronjat que està a tots els colls de la gent, no? I en alguns balcons, i en principi predomina, no? I això és l'exemple de comunitat. Jo vaig flipar amb tot el procés de l'acte, però sobretot amb tota l'il·lusió que hi ha al darrere, no? No només de la gent que s'espera, sinó també de la gent que organitza. Soc un despistat amb els noms, però teniu una noia que va crear la cançó de Festa Major.
0: Sí, la Sandra.
1: La Sandra.
0: Sí.
1: La Sandra és una persona que aquesta cançó ja l'ha cantat en públic moltes vegades.
0: Sí.
1: No vegis com plorava dalt del balcó.
0: Uh-huh.
1: És a dir, quan una persona creadora s'emociona d'aquesta manera, quan està cantant una cançó que ja és de tots, no és seva, jo crec que ho explica tot, no? Explica aquest sentiment de comunitat, de tribu, que us trobeu un dia, en el cas vostre dos, ara en parlarem,
0: sí,
1: no? Per Carnaval
0: sí.
1: o Festa Major,
0: sí.
1: amb aquest personatge, no? I tots acompanyant-lo efusivament, no? La Candela, que també m'acompanyava i em va tractar de primera, ostres, jo també vaig veure que hi havia una emoció i una dedicació al darrere que era espectacular. A mi em va agradar molt. Crec que ens ho haurem de plantejar des de TV3 perquè jo la vull apuntar en aquest carro del programa Som Únics, que ve retratat aquestes festes úniques.
0: Sí. Tu havies estat a Molins de Rei, però no havies vist mai la sortida del camell a Espartac?
1: Mira, la sortida com a tal, l'acte com a tal,
0: sí.
1: no. Mm-hmm. Jo recordo que quan feia el divendres
0: sí.
1: vaig venir a fer el programa aquella setmana i el que em va venir a veure, no?
0: Sí.
1: Però no et confessaré que estic una miqueta ara mateix emprenyat amb un tema, i és que, digue-li emprenyat, digue-li dubitatiu, digue-li sí. com vulguis, Seria més dubitatiu que emprenyat. Mm. Perquè quan estic allà, mirant l'acte, hi ha molta gent que em diu, home, has de venir per Carnaval.
0: Sí.
1: Perquè per Carnaval és això, però més. I dic, en sèrio, més? I llavors em vaig dedicar a molta gent a dir, escolta, si jo he de venir en un programa de la tele, què vinc? Per Festa Major o per Carnaval? I espero també que ho puguem solucionar amb tu ara, en aquesta trucada, en aquesta conversa.
0: Bé.
1: Perquè jo crec que el nostre programa dura una hora.
0: Sí.
1: És una hora en què la gent ha de tenir no molta referència, sinó una referència. És a dir, qui és aquest personatge del camell? Per què es diu un camell si no és un camell? Quines són les singularitats d'aquesta figura, el que pesa, com es mou, qui hi ha dins, qui hi ha fora, no? Per què Elèctrica d'Arma? Per què surt d'aquest carrer? Per què la pirotècnia? Per què els tabalers? Per què totes aquestes coses?
0: Sí.
1: Llavors, aquí ja tens molta xitxa per fer una hora i per explicar a la gent, perquè som un país tan raro, que no sabem on són les poblacions i on són les comarques.
0: Correcte.
1: Doncs per situar el mapa Molins de Rei, per situar el mapa què carai passa a Molins de Rei, per situar el mapa que si mai t'havies plantejat a la vida que a Molins de Rei no hi ha comunitat, aquí t'estem explicant que no és que no hi hagi comunitat, no? És que la triplica la comunitat. És a dir, hi ha un sentiment, no? Molt, molt gran de població, no? Doncs tot això, sí, està molt bé explicar-ho, però què he de fer? La pregunta que et faig és què he de fer?
0: Val.
1: Què vinc? Per Festa Major o per Carnaval?
0: Jo et demanaria que no et basis només amb el que et digui jo, però bé, és cert que Carnaval té és molt més genuí perquè té un espectacle a l'inici que podràs explicar també moltes més coses més enllà del que m'has dit. Jo crec que Carnaval, el que passa és que el moviment de masses que vaig veure dissabte si repetirà, és a dir, per molta gent que hi hagi Carnaval, no repetirà per Carnaval, crec, eh?
1: Clar, jo crec que això és molt important.
0: Sí.
1: S'explica també potser una història, no? entre burgesia i...
0: Sí, correcte, això el Carnaval, sí.
1: I els versots i tot el que tu vulguis. Però ens perdem també aquesta... És que, clar, tenir una plaça davant de l'Ajuntament que és molt gran, molt gran. I omplir tot això costa molt.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, des de dalt del balcó de l'Ajuntament, veure tota aquella massa que estava esperant amb la mateixa il·lusió que ho feia la persona que canta, la persona de l'organització, amb la mateixa il·lusió que surti per aquell carreró, el camell, amb la música de la Dharma, no?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, jo crec que és difícil, eh? Però el que hauré de fer segurament, i ho faré encantat, és venir per Carnaval.
0: Clar, jo crec que llavors et podràs fer una idea de les dues sortides i a partir d'aquí decidir. Perquè tu creus que mereix un únic, eh? Això ja ho tens clar, eh?
1: Jo em baso des de tota la, com es diu, simplicitat possible i
0: sota
1: uns criteris d'amor absolut.
0: Correcte.
1: Més que amb la festa en si, que com et pots imaginar estem fent tele i és una tele pública de país.
0: Correcte.
1: I hi ha d'haver la càrrega d'espectacularitat o de força de l'acte, jo el que em quedo molt és amb això que vaig reiterant, no? Amb arribar a la població i veure un color, un únic color.
0: Sí.
1: Una paraula, no? Un personatge que el reivindica tothom, grans i petits, camell, i el camell és nostre. I el camell ens el sentim molt nostre i ens emocionem quan surt. Tot això són els elements que nosaltres busquem pels som únics, i Molins de Rei el té. Llavors és evident que sí. L'espectacle, sí, el que passa que si venim amb la tele, hi ha una cosa que ho parlàvem amb l'alcalde i també amb l'organització, no?
0: Sí.
1: Que és el tema de la llum, de vegades, hi ha d'haver un punt més de llum a la plaça perquè es queda molt fosc. Quan dic un punt, sempre hi ha algun crític que t'escolta i diu llum no, que va molt bé que sigui fosc. No estem parlant d'un foco. Estem parlant d'una llum tènua que fa que per una càmera es percebi la gent, perquè si no hi ha aquesta llum tènua, no es percep ningú. És a dir, és una plaça buida. No? Llavors, totes aquestes coses s'han de tenir en compte. Hi ha alguns matisos que també ho vam parlar amb tota l'organització, però jo crec que, evidentment, però indiscutiblement, té un únic.
0: Fantàstic. Estem parlant a mig-llarg termini, perquè suposo que teniu ja pensada la temporada que tot just encetem, no? Quines festes veurem a aquesta temporada, Espartac?
1: Sí, exacte. Aquest és un tema que de vegades costa.
0: Correcte.
1: Podria ser un únic, què ho fareu l'any que ve?
0: No.
1: Jo ara estic mirant
0: el 2028, no?
1: El 2028, imagina't tu.
0: Sí.
1: El 27 ho tenim, en tenim 4 de molt xulos i, a més, molt repartits durant l'any.
0: Sí.
1: Farem el Carnaval, ens anirem a Solsona, Solsona té un carnaval no de terra dins, perquè si dic de terra dins els de Torelló s'emprenyaran, però és un carnaval d'interior, d'una zona de Catalunya molt exclusiva, que tenen un carnaval únic, no, el següent. Llavors és la penjada del ruc, és molt especial. I fa molt de temps que tinc ganes d'ensenyar-lo per la tele i ho farem.
0: Molt
1: després
0: bé.
1: Marxarem a Montblanc. Montblanc és la població emmurallada, la sí. població on Joan Amada situa la llegenda de Sant Jordi. I a banda de que ells fan la llegenda de Sant Jordi, tenen un acte que per mi és també d'aquests únics, que és l'entrega de la primera rosa de Sant Jordi. És a dir, una setmana abans de Sant Jordi s'entrega la primera rosa de Sant Jordi. I aquesta primera rosa de Sant Jordi s'entrega a Montblanc, on va néixer la llegenda de Sant Jordi. I s'entrega d'una manera molt medievalera, si m'ho permets, no? Amb sí. Sant Jordi, amb tota la família reial, amb un pregoner... Bueno, és una història bonica, Montblanc és preciós, doncs bé, es tracta d'ensenyar-ho. Després diríem el juliol amb la Transsegre a Balaguer.
0: Sí.
1: La Transsegre, molta gent la confon amb el Reyes. No, la Transsegre és una baixada boja pel riu Segre i l'any passat no la van poder fer per risc d'incendis i es va suspendre. Llavors la recuperarem aquest any i, per últim, anirem al setembre, que em fot molta il·lusió perquè l'estem treballant ja i és una joia d'aquestes de país que és poc coneguda, però anirem a Sant Sadurní d'Anoia, on hi ha la Filoxera.
0: Sí.
1: La Filoxera, no sé si la coneixes, però jo crec que la coneix molt poca gent.
0: Vaig veure-ho a través del teu Instagram, també, que ho vas publicar, no?
1: Sí, correcte. Sí, bé, doncs, la Filoxera no és altra cosa que explicar el desastre que hi va haver arreu amb el tema de la mort a les vinyes per culpa d'aquest paràsit, digue-li, d'aquesta Filoxera, no?, d'aquest bitxo, que se les va carregar totes i com la gent es va haver de reorganitzar per continuar vivint, no? I després trobant finalment una solució per tornar a recuperar els ceps al país, no? Bé, doncs això s'explica en una festa que és espectacular i l'estem intentant fer encara més espectacular de cara a l'any que ve.
0: Molt bé.
1: Vull dir que aquest és el planning, eh?
0: Que bé. Escolta, per anar tancant, et volia preguntar, tu que has voltes molt pel país, en quin estat de salut creus que es troben, doncs, aquestes festes, la cultura popular en general de casa nostra?
1: Hi ha dues coses. Les festes de cultura popular, hi ha molta gent que s'emprenya quan has de dir cultura popular, les festes de cultura, cultura al carrer, estan a un nivell altíssim. Altíssim. Quan dic altíssim, torno a dir, ja sent molt pesat, el que passa a Molins.
0: Sí.
1: La gent del carrer la viu, la celebra, es guarda el dia, és a plaça, salta, s'emociona i la reivindica. Per tant, la salut és excel·lent. No només de gent gran, sinó també de gent jove. Ara bé, hi ha una altra part, que és la part més política, més d'on poden arribar els calés per fer encara, per cuidar encara més, doncs, tot aquest tipus de festes, que la salut està delicada, tirant a baixa. Llavors, hem de fer un esforç per creure'ns això. Perquè quan Molins, sense... podria prescindir d'aquesta festa? La resposta és no. No segurament sí o no. És essencial que hi hagi aquest moment de comunitat amb una població com és Molins. Si ens carreguem aquestes coses, ens estem carregant el vincle, la comunicació entre persones d'un mateix nucli. Ens estem carregant una cosa tan essencial que moltes vegades alguns ni se'n fan a la idea. Per tant, un cop de cap... A tota la gent que està a despatxos perquè inverteixi en actes d'aquests.
0: Molt bé, doncs escolta, ha sigut un plaer conversar amb l'Espartac Peran aquesta estoneta. Gràcies per fer-nos un forat i pel carinyo que sempre tens cap a l'emissora, Espartac. I...
1: tot depèn de tu i que em truquis i parlar com vulguis, que m'agrada molt.
0: Un plaer, igualment. Doncs escolta, gràcies per tot. Una abraçada ben forta. Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Bona setmana.
1: Adéu-siau.
0: Igualment. Que vagi bé. L'Espartac Peran en directe al Bon Dia i Bona Hora. Aquest mig minut que ens queda per arribar a les 11, farem una pausa per escoltar les notícies i de seguida tornem per parlar del centre Alois. Atenció, portes obertes aquesta setmana, aquest dijous, ara en parlarem, i el Miquel Casas amb la màquina de la peri. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar.

0: principal se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
1: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 11.
3: Informació local.
2: Aquest dissabte la Penny continua amb el cicle Gaudí, en concret amb la pel·lícula Balandrau, un film dirigit per Fernando Trullols, interpretada, entre d'altres, per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí. Basada en una història real, la història d'un grup d'amics que pugen al Balandrau i es troben amb una de les pitjors tempestes que ha patit mai al Pirineu català. Els fets van passar el 30 de desembre de l'any 2000 i la pel·lícula Balandrau doncs recull aquesta història. La podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de la Penny. Les entrades anticipades les podeu comprar al web Entràpolis. I aquest proper cap de setmana, el dissabte, hi ha una de les propostes que fa el Consell d'Adolescents, Festa per Adolescents, en aquest cas amb DJ Llivina. És un espai segur i lliure d'alcohol per joves entre 14 a 17 anys, que es farà el dissabte de 9:45 a 12:45 de la nit al pati de l'escola al Palau. L'entrada és gratuïta. I també de cara als joves s'està preparant un talent show, mostra de talents per adolescents de 12 a 16 anys, individuals o en grup. La inscripció és gratuïta. Es farà el proper dissabte de 7 de la tarda a 9:45 del vespre al mateix pati del Palau, on hi haurà aquesta festa jove, la festa jove amb dijous, que hi comença a 9:45 i aquest talent show s'acaba a 9:45. Per tant, podreu anar a totes les propostes. Hi ha un primer premi de 150 euros, un segon de 100 i un tercer premi de 50. Les inscripcions les podeu fer a l'oficina jove de la Federació Obrera o enviar un correu a molijove@molinsderei.cat. Doncs aquest talent show que es farà aquest dissabte també al pati del Palau. I el Foment continua la programació. En aquest cas, el divendres a les 9 del vespre, espectacle amb Molins Night Cabaret. El dissabte a les 8 del vespre, una producció de Soco Comedy, la comèdia Un viaje sin retorno, i diumenge a les 6 de la tarda, ball inaugural amb Pentagrama Trio. Activitats del Foment per aquest cap de setmana. Les entrades les podeu comprar al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la Xuclà del carrer Major, número 100.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Molins de Rei al dia.
4: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
4: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
4: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: Estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
6: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
5: Ah, sí?
6: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
5: Així tot va més de pressa.
6: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
5: Molt bé.
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa, tot i que n'hi ha

0: Addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la grella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Ara, com us dèiem, per parlar una estona de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer d'aquí al Baix Llobregat. Sabeu que el dia 21 de setembre, fa uns dies, va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer 2026, amb el lema "Encara hi som, quan els records s'esvaeixen, l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el seu camí". Es van fer, com és habitual, taules informatives, el dia 18 concretament, i aquesta setmana, dijous, tenim jornada de portes obertes al centre Elois del Camí Antic de Santa Creu. Serà de 10 del matí a 12 del migdia. Continuaran les activitats també amb una xerrada que ja comentarem tot plegat, perquè avui ens volem aturar a parlar una estona de l'AFA i també del centre Elois, i per fer-ho tenim la delegada de l'associació aquí a Molins de Rei, que és la Pilar Mas, que ara feia dies que no la saludàvem. Què tal, Pilar?
1: Hola, bon dia.
0: Almenys aquí en directe, com estàs?
1: Bé, sí? Bé, sí, sí.
0: Vens ben acompanyada,
1: amb ganes,
0: eh?
1: Exacte, amb ganes de treballar una miqueta per a l'associació.
0: Molt bé. Ens acompanya també el Pau Solsona, que és el coordinador del centre Elois. Què tal, Pau?
2: Bon dia.
0: Acosta't una mica.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i benvingut. I la Judit Lera, que és treballadora social de l'associació.
3: Correcte,
0: bon
3: dia.
0: Què tal, Judit, com estàs?
3: Molt bé.
0: Bon dia, bona hora. Dèiem que el dia oficial és el 21 de setembre, però, i això em sembla que ho acostumeu a fer cada any, s'organitzen diverses activitats, taules informatives, xerrades, no?, en el transcurs de setembre i fins i tot octubre, no?
3: Sí, correcte. Nosaltres, bueno, com bé diu el nom de l'associació, a Fa Baix, atenem sí? a tot el que és el Baix Llobregat, a tota la comarca. Llavors, durant el setembre, octubre i part de novembre, fem una sèrie d'activitats, no només aquí a Molins, sinó pues, a totes les poblacions que formen part de la comarca.
0: Entre elles Molins de Rei, com dèiem, amb aquestes taules informatives, Pilar, que veu tornar a fer... En aquest cas era un divendres, divendres 18.
1: Divendres, sí, sí.
0: Ara fa doncs alguns dies. Com va anar?
1: Bueno, pues, la gent està potser una miqueta més conscienciada de lo que és,
0: sí.
1: Però la finalitat de lo que són aquests dies és que la gent vegi qui som. Que hi som, o sigui, que no ens estem de sortir fora al carrer per demanar, que diuen, no, per demanar, que si la cosa... Pues, ho fem perquè vegin que
0: de dir que es per visibilitzar, no?
1: Ah, exacte.
0: Sí.
1: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé. I en general, doncs, tenen bona acceptació, diguem, totes aquestes activitats. Creieu que s'arriba, doncs, a un públic potencial?
3: Sí, bueno, sí que és veritat que el tema, per exemple, de les taules, doncs, cada any és una mica més complicat, no?, que la gent, pues, faci aquest donatiu, perquè sí. Nosaltres sortim no només per visibilitzar-nos, sinó, pues, doncs, perquè tenim aquest els donatius per poder... Bueno, continuar una mica amb les activitats que fem, no? I que bueno, la gent li doni importància, no?, a tot el que fem. Llavors sí que és veritat que cada any costa una mica més, però bueno, ja tenim mentalitat de renovar-nos, de fer altres coses i mantenir aquestes taules, doncs, també per el que diu la Pilar, no?, de sortir al carrer i que el poble, doncs, ens vegi.
0: Podríem explicar també, aturar-nos aquí, Judit, quina és la teva tasca, per exemple, com a treballadora social dins de l'AFA?
3: Bueno,
0: vas
3: jo,
0: amunt i avall, no?
3: Sí, bueno, sí, intento no anar amunt i avall, però sí. Al final és complicat el tema de, pues, això, tota l'atenció a tot el baix.
0: Sí.
3: Sí que és veritat que nosaltres sempre diem, no?, que tenim, gràcies a tenir les delegades i els delegats, que són gent voluntària que va formar l'associació, llavors doncs, sí que pues, tant els coordinadors de centre, com ara el Pau o la Pilar com a delegada, doncs, ajuden molt en aquesta tasca d'acollida de famílies i d'informació. No? Mm. Llavors, bueno, ens repartim una mica la feina entre totes per rebre aquestes famílies, tranquil·litzar una mica després del diagnòstic o d'aquesta falta d'habilitats a nivell de memòria i de més, i bueno, a partir d'aquí, doncs, les encaminem una miqueta i les ajudem a que trobin el camí dintre del seu nou estil de vida.
0: Molt bé. Des de l'AFA, doncs, gestioneu el centre Elois, no només a Molins de Rei, sinó que en teniu diversos, no?
3: Sí, tenim al Prat, tenim a Cornellà, aquest de Molins, i un espai fent memòria a Sant Boi.
0: Molt bé. Parlem, doncs, del de Molins de Rei.
2: Vinga,
0: Pau,
2: endavant.
0: Si et sembla bé.
2: Sí?
0: Quan fa que ets coordinador, per cert?
2: Jo ara fa 2 anyets i escaig.
0: Molt bé, des sí, de... perquè cada vegada veig que aneu... Bé, hi ha rotació, no?
2: Sí, sí, sí, anem renovant cares.
0: Molt bé.
2: No falla.
0: Doncs com esteu en aquests moments? Quants usuaris teniu? En
2: bueno, nosaltres tenim una ocupació de 30 places.
0: Sí.
2: Treballem amb 3 grups d'estimulació cognitiva, A, B i C, amb menys deteriorament cognitiu, a més deteriorament cognitiu, que seria el grup C, I aquesta és la plaça, la quantitat total, no? Unes 30 places, 10 places per grup.
0: Perquè tenim persones amb malaltia de l'Alzheimer, però també amb altres demències,
2: just,
0: no?
2: Sí, sí, treballem sobretot, al final l'Alzheimer és malauradament la patologia, sí, la malaltia neurodegenerativa que té més incidència a la població, mm-hmm, per tant sí que ens enfoquem més en aquest cas a l'Alzheimer, però també treballem amb altres demències, com seria cossos de Lewy, malaltia de Parkinson, demències frontotemporals, vasculars, no?, i altres tipus de demència.
0: Molt bé. I teniu tres grups, diguem, en funció, sí, de
2: grau. Nosaltres inicialment fem una primera valoració, sí, una exploració neuropsicològica. A partir d'aquí veiem quines funcions cognitives tenim preservades i quines tenim alterades, no?, i per tant com podem fer un pla d'intervenció, com podem estimular aquestes funcions cognitives encara preservades per donar de mirar d'allargar la vida útil, qualitat de vida, benestar emocional i cognitiu dels nostres usuaris.
0: Recordem quins serveis oferiu dins, sí, del centre, si et sembla.
2: Nosaltres sobretot ens centrem a l'estimulació cognitiva. Uh-huh. Val? Al final tenim una plantilla multidisciplinar de tres neuropsicòlegs, una psicòloga, treballadora social, tres treballadores familiars, però a més tenim professionals externs, com és un fisio, com és un etòloga comportament animal, i també tenim un musicòleg. Tota aquesta plantilla multidisciplinar, sí, orientada a poder donar aquesta estimulació física i cognitiva als nostres usuaris. Uh-huh. Val? Fem tot un seguit d'activitats, com, sí, és la musicoteràpia, el fisio, teràpia amb animals, també, evidentment, classes d'estimulació cognitiva, com les fem al centre, però també altre tipus de tallers, com de reminiscència, no?, per treballar la memòria autobiogràfica, fem bingos, fem hort, fem rebosteria, fem tot un seguit d'activitats, no?, a nivell de físiques i també cognitives per donar aquesta estimulació i descàrrega familiar també a les famílies, no?, que al final tot aquest temps que els usuaris estan al mateix centre, les famílies també poden tenir un temps de descans per, bueno, simplement poder, sí, reposar, sí, no?, del que és de la gran tasca que és el fet de ser cuidador principal d'un usuari amb malaltia neurodegenerativa, com, sí, són els nostres.
0: Volies afegir, Judit, alguna cosa?
3: No, tot el que diu està perfecte. Sí, sí.
0: Dins de les treballadores socials hi ets tu, doncs, també.
3: Sí, aquí. Correcte, sí, sí, és això. El Pau sí que m'ajuda molt quan és un tema que ell pugui ja atendre la família aquí, sí, a nivell Molins, sí, però sí que és veritat que qualsevol tema social, temes de dependència o de més, doncs faig jo el suport, sense, mm-hmm, cap problema.
0: Molt bé. Això cada dia, de 9 del matí, era?
2: Sí, de 9 del matí a 6 de la tarda. 6 de la tarda. De dilluns a divendres, menys, evidentment, festius i caps de setmana.
0: Mm-hmm. Per tant, demà festiu a Molins.
2: Demà festiu. Demà festiu local, per tant, demà festiu no obrim local. I, sí, reprenem normalitat de cara a dimecres. Setmana rara.
0: He vist també que us poden acompanyar només al matí, si es queden a dinar, no? També hi ha diverses possibilitats.
2: Tenim flexibilitat horària en aquest, sí, sentit. Val? Sí que obrim de 9 a 6 de la tarda, però tenim mitges jornades de matins, de tardes, mitges jornades amb dinar, i també donem opcions de, si no volen fer només 4 horetes, sinó que volen fer part de la tarda i tal, tenim flexibilitat en aquest sentit. Val? O sigui que tenim persones a l'horari que sigui necessari.
0: Molt bé. I teniu molta llista d'espera, que no sé...
2: Ara mateix sí que tenim llista d'espera, sí? Sobretot a torn de matí. Torn de matí sí que hi ha molta demanda, llavors sí que tenim llista d'espera. No és extensa, ara són uns 2 usuaris per grup. Uh-huh. Cada grup al final té una llista d'espera diferent. Per la tarda sí que tenim disponibilitat i sí que tenim places. No acabem d'omplir centre de dia de cara al torn de tarda. Ens costa una mica més. Sí.
0: Ara ja deu fer bastant, no?, que vau obrir el centre a Lois.
2: Doncs ara farà ja 8 anyets.
0: 8 anyets.
2: 8 anyets, des de... no recordo malament, novembre-desembre del 2018.
0: Sí, mm-hmm, molt bé. Per tant, bona salut, diguem, del centre en aquests moments.
2: I tant.
0: Sí, Home, déu-n'hi-do els professionals que sou, no?, que durant la setmana.
2: Sí,
0: la veritat és que sí. Mm-hmm. I el que representa, doncs, per la persona usuària, poder venir cada dia... doncs amb tot el que explicaves que feu, suposo, mm-hmm, que ajuda, no?
3: Sí, al final també nosaltres fem una tasca de tota la part de socialització, sí, vale? Al final també trobar, sí, pues, algú que, no, comparteixis una mateixa, no només una malaltia, sinó una manera de portar la vida,
0: sí,
3: bo, pues és superpositiu.
0: Alliberes, com deies, unes hores a la família,
3: correcte,
0: no?, que,
3: sí,
0: està més en contacte, però després també mantens l'estímul,
3: exacte,
0: i la sociabilització.
3: Sí, sí, sí.
0: No?
3: Exacte, sí.
2: Els nostres usuaris, al final, quan comencen a ser conscients de tots aquests petits dèficits, sí, que mostren, tendeixen al que comentava la companya, no?, a aïllar-se socialment del seu entorn perquè l'entorn no es doni compte d'aquests petits dèficits o problemàtiques que està tenint a nivell social i a nivell de vida quotidiana. No? Mm-hmm. Per tant, el nostre centre sí que fa fa una funció molt important en aquest sentit, com comentava, no? en el sentit de la socialització i de cohesió de grups i tracte entre iguals.
0: Centre que fareu, podreu veure, vaja, si us ve de gust, aquest dijous.
2: Sí.
0: Portes obertes. Aquest de 10 dijous. A 12.
2: Sí, dijous dia 1, de 10
0: alguna
2: a 12.
0: Alguna consigna? La gent que tingui interès pot venir?
2: I tant, sí. A la porta, en principi, l'ideal seria 9.50, 9.55, o sigui, 3 quarts i 5, 3 sí. quarts i 10.
0: Sí.
2: I per començar la visita guiada de cara a les 10.
0: Fareu una visita guiada.
2: Donarem una mica d'informació del que és el centre de dia
0: sí.
2: i farem una visita guiada perquè puguin veure les instal·lacions. I bueno.
0: No cal que s'apunti la gent ni res.
2: No cal que s'apunti. Sí que hi ha hagut algunes famílies que m'han trucat per deixar constància. No és necessari. No és necessari. Si ho poden fer, genial, perquè així nosaltres tenim una idea i de cara al pica-pica sí que puc fer una mica de...
0: Sí.
2: planificació, no? però que ens adaptarem als que siguem. O sigui que no sí. és problema, això només faltaria.
0: I després veig que organitzeu una xerrada i demostració del taller d'estimulació cognitiva.
2: Just, sí.
0: sí?
2: Tenim, com comentaves, tenim més activitats pel Dia Mundial de l'Alzheimer, entre elles un parell de xerrades aquí a mateix Molins,
0: sí.
2: el dia 14 a l'espai de Pragma Clínic.
0: Sí, aquí al carrer Molins. I l'altre el dia 19, veig.
2: I l'altre el dia 19 a Riera Bonet.
0: Molt
2: La
0: bé.
2: Idea és fer una xerrada psicoeducació de la malaltia i a la vegada fer un taller demostratiu, una mica el que és l'estimulació cognitiva i demostrar una mica, no?
3: Sí, això sí que considero important que la gent pues, pugui venir, no només sí. si té la problemàtica o no, però també per conèixer-nos i trencar una mica aquesta barrera que moltes vegades ens posem, no? Com a persona de dir, no, jo no estic com per anar... Bueno, també està molt bé, pues, això, provar, veure què és i treure aquesta por, no? A el que fem i qui som i això, que a vegades el nom es espanta, però bueno, fem una tasca molt important, com deia el Pau, pues de visibilitat, de socialització entre la gent que comparteix una mateixa problemàtica i bueno, també fem una tasca preventiva, no? Que també això és important destacar-ho, perquè a vegades no cal esperar aquest diagnòstic o aquesta manca d'habilitats com per dir, ostres, pues jo vull estar col·laborant amb aquesta associació o vull veure què fan. Llavors, pues, si volen venir, tothom que vulgui serà
0: molt, bé.
3: Molt ben rebut.
0: Reivindicant totes aquestes persones que, malgrat doncs, patir aquesta malaltia, encara existeixen, encara hi són.
3: Exacte, tant, aquest era el lema d'aquest any.
0: Correcte.
3: Sí, justament, tal com diu la frase que has dit al principi, doncs sí. és això, és justament que les persones continuem sent persones, no? Aquesta etiqueta s'ha doncs, d'intentar treure i poder continuar oferint a les persones el que es mereixen com a persones.
0: Molt bé, Pilar. I aquí a Molins de Rei, segueixes de delegada? Tens un grup aquí de suport o no?
1: Bueno, hi ha un grup que de voluntaris.
0: Sí, sí, grup de voluntaris, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Però jo encara segueixo.
0: Bé, molt bé.
3: Sí. I per molts anys, esperem.
0: Clar, i tant.
1: I participació sí que n'hi ha. Només sí. cal que diguis, mira, necessitem això, doncs n'hi ha. No molta, però... Sí, hi ha participació.
0: Clar, home, des de les taules informatives, no?, que tenia gent allà,
1: exacte,
0: també.
1: Exacte.
0: Que vaig veure allà al mercat, el divendres aquell. El divendres 18, vull dir, que estàveu...
1: No, estàvem a la plaça de la Creu.
0: Val.
1: I a la tarda vam estar aquí a la plaça Palau.
0: Doncs, mira, jo em vaig trobar... Ah, al Palau, sí.
1: Al Palau.
0: Palau, perdó. Sí, sí.
1: I llavors, l'altra taula estava a la... On estàveu?
2: Estàvem a Terraplem, carrer Molí, pel matí, sí. i després vam estar a les escaletes del
1: mercat. I després
2: mercat,
1: a les escaletes del
2: carrer,
1: carrer
2: Major.
0: Sí. A fer el donatiu i llavors l'enganxina de...
3: Ah, això mateix.
2: No falla.
1: Vam mirar que almenys hi hagués una miqueta de mobilitat del poble.
0: Sí.
1: I el divendres és el dia que nosaltres sempre ho fem, perquè és el dia que hi ha més moviment aquí al poble. Que hi ha el mercat i hi ha més moviment.
0: Sí.
1: I ho fem el divendres, però clar, el divendres al matí hi ha molt moviment, però el divendres a la tarda està més parat. I mirem de que encara que hàgim de canviar les taules,
0: clar,
1: puguem anar en els llocs que... Perquè cada any es feia una taula a la plaça de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Però aquest any, com que hi va haver ja preparació de la Festa Major,
0: sí,
1: no es va poder fer. I llavors doncs, vam canviar per aquí la plaça de Terraplè, Molí.
0: Molt bé. Estem parlant molt d'abast comarcal, però, Pau, el centre tenim usuaris de Molins, bàsicament de Molins de Rei, o també recull gent
2: tenim de... Tenim usuaris de Molins de Rei, però també tenim de les afores.
0: Sí.
2: Tant Sant Feliu com Sant Vicenç, tenim tota la zona de Corbera, Cervelló...
0: Mm-hmm. Sí.
2: I Baix Llobregat Nord sí. Clar. Que no toquem tant, tem Esparreguera i Abrera i aquesta zona, però encara Sant Andreu de la Barca i Martorell sí que tenim algun usuari.
0: Mm-hmm. Sí.
2: O sigui que al final ens encarreguem de tota la
0: clar.
2: Zona nord
0: sí, sí, sí,
2: de,
0: sí,
2: del
0: sí.
2: Que és el Baix Llobregat.
3: Sí, l'associació, sí. com havia dit, que tenim a tot el baix, doncs quan no arribem a nivell de centre, per exemple, que sempre intentem que hi hagi un centre com de referència, no?
0: Sí.
3: Per totes aquestes, sobretot a la gent que viu en urbanitzacions, no? I tota aquesta part del Baix Nord, també fem tallers d'estimulació per totes aquestes poblacions. A Abrera tenim taller d'estimulació, a Esparreguera també, els grups de suport també. Llavors intentem que, per molt que no hi hagi aquest centre, no? O alguna cosa més intensiu, doncs està a través dels tallers d'estimulació.
0: Molt bé. Alguna cosa més que vulgueu comentar, afegir, compartir? Recordem les portes obertes el dijous de 10 a 12 al Centre Eloi, antic ambulatori, per tant, camí antic de Santa Creu d'Olorda, on ja veien les urgències en el cas de l'ambulatori.
2: Sí.
0: I, si no, doncs aquestes xerrades que ja anirem recordant, 14 d'octubre a les 11 a l'Institut Pragma, 19 d'octubre a les 5 al casal de la Riera Bonet, per aquesta xerrada i demostració del taller d'estimulació cognitiva. Tot això a l'entorn encara del 21 de setembre, del Dia Mundial de l'Alzheimer 2026. Doncs moltes gràcies, Judit, Pau i Pilar.
1: A tu, Pilar.
2: A tu, moltíssimes gràcies.
0: Pau Solsona, que és el coordinador del Centre Eloi, la Judit Lera, treballadora social de l'AFA, i la Pilar Mas, delegada Molins de Rei, de l'Associació de Familiars amb Malalt d'Alzheimer. Moltes gràcies.
3: Molt gràcies a tu.
2: A tu.
3: Que vagi
2: moltíssimes
3: molt
2: gràcies.
0: Gràcies.
2: Bon dia.
0: Hem escoltat la Ludwig Band, que aviam, si no plou, tocaran aquesta nit al Parc del Baix Llobregat, i de seguida fem passar el Miquel Casas. Som-hi.

Ludwig Van, el grup que actuarà aquesta nit al Parc del Baix Llobregat. Queden 2 minuts per arribar a 12:15 i, com és habitual a aquesta hora i aquest dia de la setmana, obrim la màquina de la Penny.

0: Miquel Casas, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Hem esperat.
1: Buah, home, és que...
0: Fins al redoble.
1: Feia dies que no fèiem el buah. No podíem esperar el redoble aquest era obligatori. Sí. De fet, aquest redoble de bateria, tots els experts diuen i marquen que és el so que va marcar la dècada dels 80.
0: Sí,
1: Aquesta bateria, que a més va ser un error o una coincidència del enginyer manipulant no sé quins botonets, va sortir. Es havia especulat, que perquè digués aquest so, es havia especulat que dintre de la caixa havien posat un oli, mil coses, perquè realment és un so molt especial de bateria,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Un redoble... ostres, i això és el que diuen això, va marcar aquest so dels 80. I aquesta cançó és curiós perquè veníem de la ressaca de la primera campanya de Nadal de Don Disco, de venda, d'esgotament, de molta feina, perquè no havíem viscut cap i no sabíem el que ens venia. Veníem amb la ressaca i el dia 9 de gener de 1981 el Phil Collins ens regalava aquest temazo. Phil Collins...
0: No s'han de la teva devoció.
1: Aquest Phil Collins és de lo més.
0: D'acord.
1: Llavors, jo sabent que Phil Collins podia fer coses com aquesta,
0: sí,
1: o ser un bateria tan bo, jo he sempre dit que Phil Collins és dels millors bateries que he escoltat a la meva vida. Una altra cosa és el personatge Phil Collins cantant fora de la bateria, és una altra pel·lícula. Amb Genesis encara, d'alguna manera, mantenia aquell so simfònic o aquella idea de sinfonisme progressiu i tal, a la que ell es treu la careta, passa a ser el Phil Collins comercial, que és el que ha guanyat més diners, el que ha fet més discos. I la prova està amb el que ve ara. Ara, el mateix any que va gravar l'India Tonight,
0: sí,
1: que no havia dit el títol, per cert, d'un sí, Face Value, el mateix any, amb Genesis, al setembre feia això amb Genesis.

0: A veure, doncs,
1: han passat,
0: amb Genesis.
1: Han passat nou mesos,
0: mesos, sí.
1: Correcte, han passat nou mesos del gener al setembre del 81, és a dir, a la festa major de l'any 1981, el Phil Collins, com a membre, com a bateria i com a cantant de Genesis, publicava aquest disc. Va ser el primer disc de Genesis que comença a notar-se aquell canvi de rock simfònic, rock progressiu. Té encara tocs del The Lamb, té tocs d'algun dels àlbums més autèntics de Genesis, després del Thick of the Tail, Gwyn and Guthrie, i aquest és el seu primer àlbum, l'àlbum número 11 de Genesis, que fa aquest canvi, ja es comença a notar aquest canvi del rock simfònic cap a la banda més popera del grup. Va ser un número 1 a Anglaterra descomunal. Mm-hmm. Però veieu també el so de la bateria, aquest so de bateria pica igual que amb el Face Balú. Bé, seguim, que tenim avui un programa bastant popero. Bueno, de fet, és el que hi havia aquell any.
0: Sí.
1: Va, que aquesta la coneixerà.

0: Són aquelles cançons que coneixes, però el grup...
1: No perquè que... són els 80, és la dècada sí. dels One Hit sí, Wonder. Sí, sí, sí, sí. Tot i que són grups que tenen molt de recorregut, tenen un èxit correcte. Que l'exploten fins sí. a morir-lo. Sopfeld, Tainted Love, juliol de 1981. David Ball, Mark Albom, dos músics britànics que van formar aquesta banda i es van fer famosíssims i multimilionaris perquè van vendre 21 milions de discos d'aquest àlbum. Una cançó original que va gravar el 1964 Gloria Jones amb un temps totalment de soul. És una cançó que va tenir molt de recorregut i hi ha una versió maxi de 7, 8 o 9 minuts, llarguíssima, que jo l'agost de l'any següent del 82 me'n vaig de viatge de Novi Sant Rosa Maria a Eivissa, primera nit, la discoteca de moda, al cu d'Eivissa, i allà dintre fotem, suposo, un cubat o un no sé què. De sobte vaig sentir aquesta versió, dic, mare meva, i feia un any que es havia publicat aquesta cançó. Va tindre molt de recorregut i segurament molta de la nostra audiència segur que l'ha conegut i l'ha ballat més d'una vegada. Igual que la següent també és un autèntic himne de la música tecnopop, tecnodisco, digue-li com vulguis, un himne total.
0: Vinga.

0: Don't You Want Me Babies, Human League.
1: Human League.
0: Human League, una banda que es van fundar al novembre de es van formar a l'any 1977 i encara estan en actiu, o sigui, evidentment amb molts canvis de components. Aquesta cançó, Don't You Want Me, es va publicar el 27 de novembre de 1981 i em fa gràcia. Aquesta, per exemple, que va ser un gran èxit, va vendre un milió i mig d'exemplars. La diferència entre aquesta cançó i el Tainted Love és que el Tainted Love va arrasar el mercat mundial i això va ser un producte molt britànic i algo europeu. Per això, aquesta diferència de vendes. Tot i que a mi, personalment, m'agrada més aquesta cançó que l'altra. Actualment, els últims anys que s'ha posat super de moda tot el tema de les tardeos, rarament escoltes el Sopfel i en canvi aquesta sona a tots els tardeos, amb l'original, amb remestre, és la típica cançó que quan ve la tornada el DJ baixa el volum i tothom canta, sí. Aixeca els braços. Això és un autèntic temazo. Va, seguim i ara fem un canvi raro dintre del món d'aquest tecnopop.

0: No cal més. Però realment és de les bandes més innovadores que hi ha hagut amb el món de la música. Kraftwerk, un grup alemany de Düsseldorf, fundat per Ralf Hütter i Florian Schneider, dos músics de formació clàssica que es van aventurar amb això. A l'any 1970 van començar a fer aquest tipus de música, que com que no sabíem com classificar la indústria, la va batejar com a rock alemany o Kraftrock, que seria el nom més autèntic. Va haver-hi una bona tongada de grups de rock alemany d'aquella època, gent com Can, Amon Dool, que van tenir un cert èxit dintre de minories molt especials de seguidors de música. Un grup igual, insisteixo, activitat des de 1970 i actualment encara estan tocant. De fet, aquesta cançó es diu Pocket Calculator i la tocaven en directe amb una calculadora, o sigui, calculadora d'aquestes petites, no sé quin invent van fotre, la van connectar i aquests paios, quan eren pràcticament bastant desconeguts, van venir a actuar a Barcelona a lo que era el Picadero, que és la cantonada on després va venir també la Penya Blau, algo del Barça. Uh-huh. Era el Picadero, era un club esportiu petit, sí, de barri, i no sé si érem 1.000 persones i érem forces. De fet, els Kraftwerk els nomenen com els pares i creadors de la música electrònica. Tenen altres èxits com Autobahn, Trans Europe Express, The Man Machine o Radioactivity. Dius que als anys finals dels 70s i primers dels 80s van sonar una barbaritat. I perquè feu una mica d'idea de què són Kraftwerk, us diré una sèrie de grups que sentien directament moltíssima devoció pels Kraftwerk. Gent com David Bowie. Alguns es van influenciar i uns altres no, però tots van dir que era del millor i el més, més innovador que havien escoltat mai. Bowie, Depeche Mode, U2, OMD, Pet Shop Boys i Madonna i Michael Jackson van dir públicament que Kraftwerk eren una autèntica barbaritat amb el que havien fet amb la música. Aquí queda el document del Pocket Calculator.
1: Sí, sembla una música de videojoc, això.
0: Sembla una música de videojoc, però clar, feta molt abans,
1: sí,
0: perquè de fet el videojoc, el primer Nintendo del Mario World, si no recordo malament, va la NES, aquella petita màquina, no sé si ens va arribar aquí a Espanya el 87-88, algú moria d'assegurar, però crec que per aquesta època o 89 o 90 potser és com va arribar, i aquesta gent realment ja feia una música molt adelantada des de 1970. L'àlbum Autobahn, que va ser el seu primer àlbum important, tenia una cara que només era una cançó i prou. Les autopistes alemanes, ja sabem, i sabíem als anys 70, que eren autopistes molt llargues on era fàcil que la gent es pogués adormir i no hi havia límit de velocitat. Autobahn vol dir autopista. Vam fer una cançó pensant per la gent que volia estar per l'autopista, on hi havia un so que anava variant perquè la gent no s'adormís i de tant en tant sonava com un clàxon. O sigui, uns tios realment amb aquest aspecte bastant
1: bé,
0: sonats.
1: Bé.
0: Vale? I els que venen ara no estan sonats, però també han fotut molt de guerra. Va, ens anem cap a la música disco.

0: Earth, Wind & Fire.
1: Un clàssic.
0: Let's Groove, setembre de 1981. La gent recorda molt el September, sí, que és sí, de les més conegudes, però això va ser també un autèntic temazo. Aquest dissabte passat, que vam fer el vespreig del Xic de Molins, és de les que va sonar amb els moments més importants. Estil, els Earth, Wind & Fire... barregen aquest estil soul, disco, funk, pop amb uns tocs de jazz. Actius des de 1969 fins a l'actualitat, i els fundadors van ser Morris White, Philip Bailey. Com a anècdota, explicar que van estar 20 vegades nominats als Grammys, en van guanyar 12. Tornem a explicar, parlem molt dels Grammys en aquest programa. El Grammy a la música és el que seria l'Òscar a les pel·lícules, sí, amb una petita diferència. L'Òscar a nivell mundial és molt important, i el Grammy és un rotllo molt yanqui. Vale? Sí. Aquí no, potser no ens arriba massa informació, a més de que sigui un artista arxiconegut. De fet, la Rosalía acaba de guanyar uns quants de Grammys. Un grup que té 20 àlbums d'estudi amb unes vendes estimades de 90 milions de còpies, que no està gens malament.
1: Déu-n'hi-do.
0: No estiguis malament. Va, ara anem cap a casa.
1: Vinga.

0: era la tenia que posar sí o sí. Sí, doncs... o sí. Jo tenia el record dels anys 70 de La Trinca, havia gravat ja àlbums molt bons, entre ells, per exemple, recordo l'Opus 10, que era una autèntica meravella, que havien vingut, era un clàssic. Totes les festes majors de Molins de Rei tancaven La Trinca, la festa major, el Foment Cultural. O sigui, era una banda tremenda, però era una banda que venia discos a Catalunya, no sé. Potser havia venut, del que més, potser de l'Opus 10, potser havia venut 20 o 25.000 exemplars, que per ser... Hòstia, era una autèntica barbaritat, aquest volum, no? I, bueno, i ves poren aquí l'amic el dia 23 de febrer del 81, munta el pollo, i els de La Trinca, que estan allà a la que salten, res, al cap de molt pocs mesos, no tinc la dada exacta, no he pogut aconseguir la dada que es va publicar aquest àlbum, té collons la cosa, que vas a la Wikipedia i t'explica el naixement d'una tia que no saps qui és, i d'això no ho he trobat. És igual, en qualsevol cas, pocs mesos abans, després del cop d'estat del 23 de febrer, els de La Trinca apareixen amb l'àlbum nou de Trinca, a més a més amb un àlbum amb unes estrelles, o sigui, una portada superimpactant. També van canviar de companyia, van passar d'Edixa a Ariola, que era una multinacional, i també el recolzament va ser diferent. Sigui com sigui, aquest àlbum era un gran èxit, perquè mira, tenia el mateix àlbum, In Secula Seculorum, El Baró de Videt, El Danubi Blau, Com el Far West No Hi Ha Res o Corazón Loco. Van vendre 150.000 còpies a Catalunya, perquè això es ven a Catalunya, a lloc més. 150, en proporció, això són 3 discs d'or. És com si haguera venut 1,5 milió de còpies. O sigui, realment, una autèntica passada, lo de La Trinca. I que va ser un àlbum que jo, a més a més, àlbum de La Trinca, que surt, no sé, em vaig comprar... Hi havia una oferta, suposo, 10 més 1, però em vaig comprar 10. Clar, em van durar una hora i mitja. Vaig tenir que córrer, quasi anar amb el cotxe a Barcelona i vaig putar 100. Sí, bueno, en fi, era un no parar sí. De nou de Trinca. Va ser el disc amb més recorregut i que crec que els va llançar. Aquí van començar a fer alguna cosa en castellà, suposo que per la pressió de la discogràfica. I la mateixa regla de tres que parlàvem l'altre dia amb el Sopa de Cabra. Si veneu 150.000 per 6 milions, que érem allà llavors, hòstia, espanyoles i sud-americanos, hòstia, potser vendrem 50 milions. No va ser això, però també deuríeu el que van vendre en castellà aquesta gent.
1: Molt bé.
0: Va, i ja que estem aquí, ara ens anem una mica, farem un pell de pams i serem una mica més cap a l'altra banda, escoltar un que tampoc podia faltar.

0: José Ortega Heredia, alias Manzanita.
1: El Manzanita.
0: Nascut el 7 de febrer del 56, mort el 6 de desembre del 2004. Això també tenia que sonar. Això és una cançó que va composar, gravar i llançar al mercat Cecília,
1: sí,
0: l'any 1974. Cecília, una noia que desgraciadament es va deixar amb un accident de cotxe, si no recordo malament. I el Manzanita, el 1981, em va fer aquesta versió amb el toc flamenc, amb el toc de rumba, que va ser una autèntica bogeria de vendes. Va sortir amb un àlbum que es deia Talco i Bronce i va vendre 500.000 còpies. 500.000 còpies, el que va vendre aquest bon home entre LPs i cassets. Com a cosa més anecdòtica, dic que el Manzanita era nebot del Antonio Caracol, un dels grans del flamenco espanyol. I ara fem un sí? parèntesi i ens anem cap a una banda sonora molt, molt important d'una cantant que va tenir aquest èxit, però va ser un grandíssim èxit.

0: Il·lustrants.
1: Sheena Easton, una cantant, cantant escocesa, nascuda el 27 d'abril de 1959, actualment té 67 anys, i la van triar per cantar la cançó principal d'una pel·lícula de James Bond que es deia Solo para sus ojos, For Your Eyes Only. Aquella època, les cançons que es posaven a les bandes, o sigui, la cançó principal, recordeu que la gent que ha vist pel·lícules de James Bond, evidentment anàvem al cinema, el que era la introducció, normalment la introducció de les pel·lícules era un conyazo de lletres i els sabatos. Si haguessis tingut un manto per passar-lo, ho hauries passat, però tu t'havies que menjar amb patates, no? Llavors, el tio, el Ian Fleming, que era el director de les pel·lícules, va fer que la pel·lícula de James Bond, des del començament fins al final, tingués un ritme trepidant perquè la gent no s'adormís ni la gent es despistés. I el començament vol dir des del començament, és a dir, el clip aquest que feien per anar posant els crèdits i tal, érem cançons sempre amb artistes, mira, Shirley Bassey, Paul McCartney and Wings and Life and Let Die, Tina Turner, Adele, entre altres. I aquesta, la Sheena Easton, a més, entre altres coses, ha col·laborat amb gent com Prince o Kenny Rogers. O sigui, realment era una tia prou important. I ara deixarem un petit abans de lo que serà la setmana. La gent que vagi pensant, perquè això va ser una cosa entre anormal, friki, estrany, no sé, una cosa molt rara, però va tenir moltíssim, no l'estic dient friki i anormal des de cap punt de vista despectiu, ho dic des d'un punt de vista de, mira, poso aquestes paraules i poso un fenomen molt estrany, inhabitual, però que jo crec que van dir, bueno, provem-ho, la meva sensació, va, provem-ho i en què passa, i se'ls va escapar de les mans, de tal manera que va ser una autèntica bogeria a nivell mundial. Lo que poso ara com un anticip, i ho parlem el dilluns de la setmana que ve.
0: Vinga, Miquel Casas, gràcies.
1: Vinga, fot-li.
0: Feliç sant.
1: Gràcies.

0: Bé, si voleu conèixer més detalls, doncs ens emplacem el dilluns que ve a una nova sessió de la màquina de la Penny, perquè ens queda mig minut per arribar a les 12 i hem de tancar el programa. Us desitgem un feliç dia de Sant Miquel. Ja sabeu que demà no farem programa. I el bon dia i bona hora tornem dimecres a les 8 del matí. Abans, però, recordeu que tenim els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga tot just després de les notícies i l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés i la resta de programació d'aquesta casa fins a la 1 de la matinada. Tornem dimecres, que vagi bé.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 2, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autos. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores. Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Avui continuen les activitats de Festa Major, de fet avui a la tarda i demà, dia de Sant Miquel. Últimes sessions, últimes jornades de Festa Major. Aquesta tarda l'activitat comença a les 7 a la plaça Vicenç Fernández. Nit Matamala presenta Nature amb aquest espectacle de màgia avui al barri del Canal, a les 7 de la tarda. Després, a la nit, al Parc del Llobregat, concert amb Kelly Isaia, que presenta el seu últim disc, primer de fet, en solitari. I després, la Ludwig Band, que és un dels reclams cap de cartell dels concerts del Parc del Llobregat, aquesta banda amb 6 músics que tocarà a partir de les 12 de la nit i el seguirà música amb un DJ, okay, que lligarà amb les prematines de demà, dia de Sant Miquel. Les activitats més nostrades, a les 5 de la matinada a la plaça de la Vila començarà l'activitat amb els timbalers del Camell, que faran un recorregut de prematines, i després al matí, de 6 a 2 quarts de 9, les matines del Camell, que llevarà d'hora a tota la vila. A l'esmorzar dels Miquels continuarà com a activitat de demà al matí al carrer Sant Miquel a les 9, després els gegants tornaran a tenir protagonisme perquè es farà la tornada per anar a buscar el ram de la geganta a 2 quarts de 10 del matí, recorregut amb inici al pati de Can Ametller. I també demà al matí, des de les 10 fins a les 3, el Museu del Renaixement farà jornada de portes obertes. Després, a partir de quarts d'11, doncs, el tradicional cercavila dels gegants vells, demà dia de Sant Miquel, amb aquesta activitat tradicional. A 2 quarts de 10, ballada dels gegants davant de l'alcalde a la plaça de la Vila. Després, cercavila del Miquel i la Montserrat, i la ballada que acabarà a la plaça de l'Església cap a 3 quarts d'una. Després, ballada de sardanes a les 12 del migdia a la plaça de l'Església, vermut musical de Sant Miquel a la pista de la Peni, i també la festa dels Miquels al carrer Sant Miquel a 2 quarts d'una. Continuaran les activitats a la tarda, demà dia de Sant Miquel, amb activitats infantils, sota les activitats de demà a la tarda al Parc de la Mariona, activitats infantils, havaneres amb xicran d'homenatge al mestre molinenc Josep Maria Roglan, i final de festa amb castell de focs a les 9 del vespre. I posarà fi, punt i final, a la Festa Major de Sant Miquel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola, joves! De nou, estic més que eufòric de retrobar-vos. Benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors de Ràdio Molins de Rei en aquest nostre espai de les restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar alguns temes musicals interpretats en la nostra llengua tan estimada, però per cantants no catalans. I sense més preàmbuls, comencem amb l'italià Albano, que ens interpreta la cançó que va quedar en segona posició al Festival de San Remo, que tingué lloc entre el 28 i el 30 de gener de 1982, i que va ser realment tota una sorpresa a mig món, fins al punt que, segons que he llegit, se'n van vendre en poc temps més de 25 milions de discos a tot el món. I, com segurament sabreu, va tenir un enorme èxit també en la seva versió cantada en espanyol. M'estic referint, esclar, al tema Felicità, que l'home va interpretar en català per al disc de la Marató de TV3 de l'any 2023. Marató aquesta dedicada a la salut sexual i reproductiva que es va celebrar el 17 de desembre i en la que es va recollir, finalment, la gens menyspreable quantitat de 8.232.366 euros que van permetre donar suport a 26 projectes de recerca sobre el tema.

Estareu amb mi en el fet que una de les cançons més importants del grup mallorquí Antònia Font és la titulada Alegria. Una postal de capvespre on l'autor juga amb imatges que retraten de manera costumista un món quotidià, salpebrat amb temes aparentment fora de lloc, però que són la clau de volta de la cançó. Doncs bé, el músic gallec Ivan Ferreiro Rodríguez, que durant 13 anys va ser el cantant, líder i principal compositor del grup Los Pirates, va fer una versió d'aquesta cançó que es va incloure en el disc de la Marató de TV3 de l'any 2014, dedicada a les malalties del cor, que va tenir lloc el dia 14 de desembre i que va comportar una recaptació final d'11.403.593 euros, amb els que es van finançar ni més ni menys que 43 projectes de recerca.

Dintre de la discografia del cantant, guitarrista i compositor jamaicà Robert Nesta Marley, més conegut com a Bob Marley, destaca la peça titulada One Love, que va aparèixer per primera vegada en l'àlbum de debut de The Wailing Wailers de l'any 1965. Doncs bé, el dominicà Henry Antonio Méndez Reynoso, artísticament conegut com Henry Méndez, va enregistrar una versió d'aquest tema musical, que aquí es va titular, en una adaptació un xic lliure com un cor. I, com en els casos anteriors, aquesta versió es va incloure en un dels discos de la Marató de TV3, concretament la que, amb el tema La solidaritat no degenera, i dedicada a la lluita contra les malalties neurodegeneratives, va tenir lloc el 15 de desembre del 2013 i que va assolir una recaptació total d'11.848.986 euros.

Si heu vist la pel·lícula de l'any 1997, La boda del meu millor amic, probablement recordareu l'escena en què Julia Roberts, Cameron Diaz i Rupert Everett improvisen una versió a capella de la deliciosa cançó I Say a Little Prayer, composta per Burt Bacharach i que aquí es va conèixer com Rezo una pequeña oración i que fonamentalment van popularitzar Los Cinco Latinos. En el disc de la Marató de l'any 2011, dedicada a la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits, que va assolir una recaptació de 8.931.418 euros, el conegut cantant de Linares, Rafael, va fer la seva particular versió d'aquest tema, en aquesta ocasió, amb el títol de Tinc un pensament per a tu, i en la que va comptar amb la col·laboració de la principal de la Bisbal i The Gospel View Choir. De ben segur que us ve de gust escoltar-la.

el dia de Santa Llúcia, el 13 de desembre de l'any 2009, i presentat per Josep Cuní, es va celebrar la Marató de TV3, que en aquesta ocasió es va dedicar a la recerca sobre les malalties minoritàries. I, com en cada ocasió, també aquest any es va poder comprar per 9 eurets el disc de la Marató, que, entre altres peces, incluïa una interpretada per l'enyorat Luis Eduardo Aute, titulada Els carrers de Filadèlfia, una versió del tema de Streets of Philadelphia, escrita i interpretada pel músic nord-americà Bruce Springsteen per a la pel·lícula de l'any 1993, Filadèlfia, la primera que tractava el tema de la sida. Aquesta extraordinària peça musical va estar la guanyadora del Premi Òscar a la millor cançó original i, segons que he llegit, l'any 1994 se'n van vendre més de 8 milions de discos. Ara, si us sembla bé, podem escoltar la versió ja anunciada de Luis Eduardo Aute. Ah, que m'oblidava, la recaptació d'aquell any va ser de 7.120.569 euros.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: L'any 1965, i més concretament el 20 de març a Nàpols, tingué lloc el 10è Festival de la Cançó d'Eurovisió i Itàlia va estar representada pel cantant Bobby Solo amb el tema Se piangi, se ridi, que va quedar en la 5ª posició. No obstant, a Itàlia, aquell any, la cançó que potser va fer més furor va ser Il Mondo, composta i interpretada per Jimmy Fontana. Aquesta composició musical ha estat versionada en diversos idiomes i interpretada per una pila de cantants i conjunts.

0: Moretti. Ara podem escoltar la versió a què acabo de referir-me.
1: No, aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro

Sergei Rachmaninov. Bé, el cas és que l'any 1975 el músic nord-americà Cleveland Eric Carmen va creure, atès que l'esmentat Rachmaninov havia mort el 28 de març del 1943, que aquesta peça era de domini públic i, per tant, podia usar-la lliurement, per la qual cosa va prendre diversos compassos del dit concert per a la creació de la seva pròpia cançó, certament exitosa, All by Myself. Deixant de banda el fet que va haver d'arribar a un acord amb els hereus del compositor rus per l'apropiació indeguda, cal destacar, als efectes d'aquest espai d'avui, que el músic marroquí de Marrakeix, Abdelhalil Kotchi, va enregistrar l'any 2008 i també per al disc de la Marató de TV3 una versió en català d'aquest All by Myself, que va titular Mirant el cel, i que ara em plau posar per a tots vosaltres.

En base a la història real d'una parella de persones amb discapacitat intel·lectual que van dur el seu amor fins al matrimoni per sobre de tots els obstacles legals i socials que van trobar, Víctor Manuel va compondre la cançó «Solo pienso en ti»,

que va incloure en el seu àlbum de l'any 1979, Soy un corazón tendido al sol. I ell mateix va enregistrar una versió d'aquesta seva cançó amb el títol de Sempre penso en tu, que es va incloure en el disc de la Marató de TV3 de l'any 2019, dedicada a la investigació sobre les malalties minoritàries, que va assolir una recaptació de 14.174.330 euros. Ara, si us sembla bé, podem escoltar el cantant asturià en la nostra llengua.

Ja fa una estoneta us he parlat de la Marató de TV3 de l'any 2013, dedicada a la lluita contra les malalties neurodegeneratives arrel de la interpretació del tema Un cor per part de Henry Méndez. Us faré ara uns breus 5 cèntims d'una altra de les peces musicals que es van incloure en el disc d'aquella Marató. Concretament, de la que va interpretar Pablo Alborán, que, com en el cas d'en Víctor Manuel, va fer una versió en català del seu tema Solamente tú, que va arribar al número 1 a la llista de senzills d'Espanya, on va aconseguir el doble disc de platí. Aquesta versió catalana es va titular Ningú més que tu. I ara la podem escoltar.

El disc de la 30a edició de la Marató de TV3 per la salut mental, celebrada el 19 de desembre del 2021, va incloure 30 cançons agrupades en un doble disc, el disc blau i el disc blanc, amb fins a 16 estils musicals diferents. Va ser, de fet, l'any que més estils i gèneres es van combinar en la història del disc, del que, als efectes del nostre programa, cal destacar la interpretació que Miguel Ríos va fer de l'himne de l'alegria, un més que conegut tema basat en el quart moviment de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven, amb arranjaments musicals de Baldo de los Ríos, que, de fet, es va convertir en un èxit comercial a nivell internacional, en assolir el número 1 en les llistes musicals d'una pila de països. No tinc cap mena de dubte del fet que esteu delerosos de sentir-la ara mateix.

Una de les cançons més importants del músic i cantautor basc Àlex Ubago és la titulada Sin miedo a nada, una balada inclosa en el seu àlbum de debut d'estudi Què pides tu? De l'any 2001, que va ser declarada pels internautes dels 40 principals com a millor cançó d'amor de la dècada i que, segons manifestacions del mateix autor, va ser escrita per a una noia de la universitat que va ser, durant un temps, la seva parella. Com en els casos anteriors, l'esmentat Àlex Ubago va fer una versió en català d'aquesta peça, que es va incloure al disc de la Marató de TV3 de l'any 2019, dedicada a la investigació sobre les malalties minoritàries, de la que ja us he parlat abans. Ara, posant punt i final a aquest nostre espai d'avui, la podem escoltar. I per part meva, només em resta dir-vos adéu, sense desaprofitar la benentesa per convocar-vos ja des d'ara mateix per al proper programa a les zones d'aquesta nostra emissora de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons de pel·lícules espanyoles de fa uns anyets. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui a l'informatiu centrat en el tema de la gestió de l'aigua. Hi ha diferents col·lectius agrupats sota la plataforma Aigües Vida, també a nivell polític els comuns, en concret Molins en Comú Podem, que s'oposen a la concessió que fa l'àrea metropolitana a una empresa privada per gestionar l'aigua durant 20 anys. Escoltarem els arguments uns i altres i també parlem del centre Alois, que treballa amb persones que tenen alguna demència o malalts d'Alzheimer, justament a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que va ser el passat 21 de setembre. Aquest dijous faran portes obertes al centre que tenen, a l'edifici Josep Maria Sales i Pairó. Coneixerem doncs, com estan al centre i quines són les teràpies que ofereixen. A més, a repassar les activitats ja dels últims dies de Festa Major, avui a la tarda i demà, Diada de Sant Miquel, amb la mirada molt posada en el temps, perquè s'anuncien pluges per demà. També repassarem el dispositiu de seguretat de la Festa Major, com ha anat fins ara i com es preveu el que queda especialment avui a la nit al Parc del Llobregat. I en esports, doncs ens posem al dia de la Lliga d'handbol. Els equips del club d'handbol Molins han començat ja la Lliga i coneixerem com els hi estan anant els dos equips sènior. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dilluns 28 de setembre. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. En primer lloc, el temps, que, com dèiem, s'anuncien pluges per avui, sobretot per demà, i estem doncs amb la mirada molt posada en com pot afectar els últims actes de la Festa Major. En tot cas, el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, ens explica la previsió que hi ha. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Es manté la inestabilitat. Hem començat la primera setmana de la tardor completa i ho fem amb un temps marcat per això, per les estones amb núvols, estones amb més clarianes, però també en qualsevol moment els núvols poden créixer amb facilitat i arribar a donar precipitacions que a qualsevol punt de la costa poden tenir intensitat entre moderada i forta aquesta tarda. Per tant, tinguem el paraigua ben a prop i si es posa a ploure, protegim-nos perquè l'aigua pot baixar amb força. De cara a demà, doncs, també un temps insegur i inestable, amb alguna clariana, però també amb risc de precipitacions, amb pluges que localment poden ser fortes. Les pluges més fortes demà estarien situades més cap al nord, però no ho descartem pas que aquí a Molins pugui arribar també a caure algun ruixat una miqueta més intens, amb temperatures demà més o menys com les d'avui, per tant, mínimes al voltant dels 18-19 graus, màximes al voltant dels 25 a 27 graus a la comarca. De cara a dies posteriors, dimecres pujarien una miqueta les temperatures, però durant bona part d'aquesta setmana es manté la inestabilitat i, per tant, el risc de precipitacions a un indret o altre de Catalunya. Per tant, també ens podria ploure a nosaltres.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, doncs tornem a destacar els serveis especials del bus urbà, encara aquesta nit i matinada, motiu de la Festa Major. A la línia 1 i 2, sortides des de la Riera Bonet i des de Can Graner, des de les 10 de la nit i fins a les 5 de la matinada, sortida des de Can Graner, cada hora, cada 60 minuts, i des de Can Graner des de 11:15 de la nit i fins a 6:15 de la matinada. I també l'MB3, el bus que va als barris de muntanya, sortida des de carrer Sant Domènec i Torrent d'en Benet a 10:15 de la nit i fins a 5 de la matinada, i sortida des dels ferrocarrils de la Floresta des de 10:15 i fins a 6:15 de la matinada. Aquest servei de bus urbà nocturn gratuït a motiu de la Festa Major encara aquesta nit i matinada s'ofereix a més el servei de baixada de demanda per tal d'incrementar la seguretat, especialment de dones i de menors d'edat. I acabarem amb els serveis. Com sempre, la farmàcia de guàrdia avui és la Xuclà del carrer Major número 100. Els comuns i entitats socials s'oposen frontalment a l'adjudicació del servei d'aigua a una empresa privada. El Consell Metropolità de l'àrea de Barcelona, de l'àrea metropolitana, adjudica el servei de gestió d'aigua potable de 8 municipis a la multinacional Veolia i ho fa a través d'una concessió de 25 anys valorada en més de 1.000 milions d'euros. Entre els municipis hi ha Molins de Rei, juntament amb Cervelló, Corbera, La Palma, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès i Tiana. Davant d'aquesta decisió, diverses entitats socials agrupades a la plataforma Aigua és Vida han publicat un manifest en què reclamen la invalidació de la concessió i demanen que es faci públic un estudi de l'àrea de l'any 2022 que, segons denuncien, apuntava la gestió pública com a l'opció més avantatjosa. A més, un dels socis del govern municipal, Molins en Comú Podem, ha fet arribar un comunicat on també es posiciona en contra. Avui hem parlat tant amb membres de la plataforma com amb els comuns. Comencem, per tant, Temasquio, portaveu de la plataforma Aigua és Vida. Ell ens ha explicat quines seran, segons ells, les conseqüències d'aquesta adjudicació a una empresa privada.
2: Si d'aquí a 10 anys el context climàtic és molt pitjor, això és algú que el contracte ara no contempla, no? Per tant, segurament aquestes inversions, com hem vist amb la sequera, les haurà d'assumir l'administració pública. Quan es firmen aquest tipus de contracte, les administracions molt sovint deixen de banda el seu deure de fiscalització, controlar el servei i fiscalitzar-lo. Doncs hem vist que molt sovint les administracions públiques no exerceixen aquest deure perquè confien en que l'empresa privada ho farà d'acord amb el que diu el contracte. Però molt sovint hem vist que les empreses privades no ho fan.
0: També expliquen que el 2022 l'àrea metropolitana va fer un estudi que, com a conclusió, deia que la gestió pública podria oferir unes tarifes al 7% més barates, que el control de la concessió implica costos de personal i que amb el model públic la transparència és més elevada. I com dèiem, des de Molins en Comú Podem també s'hi han manifestat en contra d'aquesta adjudicació, defensen la recuperació de la gestió pública de l'aigua potable, tal i com van acordar amb el Partit Socialista en el pacte de govern local per aquest mandat. No volen que la gestió final quedi en mans privades i consideren que l'oferta de Veolia suposa una rebaixa del 60% en els preus de les inversions a fer en el contracte. I això genera dubtes, diuen, sobre la seva viabilitat i la qualitat del servei. Lucas Ferro, portaveu dels Comuns i membre del govern, ha explicat el seu posicionament.
3: Sabem que hi ha hagut una baixa no temerària, sinó diríem molt temerària i molt anòmala en aquest tipus de concursos. Es dona a terme, diguem, amb una sucursal que controla ja la resta de l'aigua a través de l'empresa mixta de l'àrea metropolitana i, per tant, creiem que no és de rebut i que, a més, ens treu, diguem, la gestió propera de l'aigua i que haurem de reforçar el nostre paper de fiscalització, donat que la nostra administració, l'Ajuntament, ja no serà el responsable ni tarifari ni de seguiment de les inversions d'aquesta nova concessió.
0: Es manifesten en contra perquè consideren que es prioritzen els beneficis empresarials i assumeixen el paper, des dels Comuns, assumeixen el paper de fiscalitzadors de la concessió, asseguren que ballaran pel compliment de les obligacions del contracte que té l'empresa privada. I aquest dijous 1 d'octubre hi ha portes obertes al centre Elois, que treballa amb malalts d'Alzheimer i altres demències. El Centre d'Estimulació Global i Descàrrega Familiar està gestionat per l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat i és un centre de dia, com dèiem, per malalts d'Alzheimer o altres demències en fases inicials i moderades. S'ubica a la tercera planta de l'edifici sociosanitari Josep Maria Sales, a l'antic CAP, en un espai que l'Ajuntament ha cedit a l'entitat. El centre de dia té 30 usuaris i 7 persones de plantilla que treballen l'estimulació cognitiva multidisciplinar. Tenen un espai d'uns 350 metres quadrats, tenen 3 sales d'estimulació amb diverses teràpies que fan, tenen un menjador, una cuina i una terrassa de 100 metres. L'objectiu d'aquesta jornada de portes obertes és donar a conèixer familiars dels usuaris i també els molinencs que vulguin anar-hi, doncs conèixer i veure com és aquest centre, els programes i les activitats que hi fan. Pau Solsona és el coordinador del centre i ha explicat quines teràpies ofereixen.
4: Nosaltres, sobretot, ens centrem a l'estimulació cognitiva. Val? Al final tenim una plantilla multidisciplinar de 3 neuropsicòlegs, una psicòloga, treballadora social, 3 treballadores familiars, però a més tenim professionals externs, com és un fisio, com és una atòloga comportament animal, i també tenim un musicòleg. Tota aquesta plantilla orientada a poder donar aquesta estimulació física i cognitiva als nostres usuaris. Val? Fem tot un seguit d'activitats, la musicoteràpia, el fisio, teràpia amb animals, també, evidentment, classes d'estimulació cognitiva, com les fem al centre, però també altre tipus de tallers, com de reminiscència. No?
0: Aquest proper dijous, dia 1 d'octubre, de 10 del matí a 12 del migdia, hi haurà les portes obertes. A les 10 faran una visita guiada a les instal·lacions per a aquells que vulguin participar a la visita guiada, i si no, després estarà obert encara fins les 12 perquè pugueu conèixer l'equipament. No cal fer inscripció prèvia.
5: Molins de Rei al dia.
0: I parlant de la Festa Major, en principi, pel que se'ns ha dit, no hi ha hagut incidents destacats durant aquest segon cap de setmana de Festa Major. També hi ha influït el fet, es considera, que hagi coincidit amb la Festa Major de la Mercè de Barcelona. L'Ajuntament, com els últims anys, ha reforçat el dispositiu de seguretat i serveis per la Festa Major. Més de 80 efectius dels diferents cossos policials han participat i participen encara aquesta nit en el dispositiu especial que s'allarga fins a dia 29. Un dispositiu especial amb més de 80 efectius policials mobilitzats al llarg dels dies que portem de Festa Major, especialment els dos caps de setmana i els concerts de nit al Parc del Llobregat, on els actes multitudinaris són accions coordinades entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Com dèiem, especialment els actes nocturns i espais amb una concentració elevada de persones. Entre els recursos, doncs, hi ha patrulles uniformades i de paisatge, unitats d'ordre públic, una unitat de dron i controls preventius i de trànsit. A la zona de concerts del Parc de Llobregat, doncs, té, recordem, un dispositiu específic i es reforça en el control d'accessos i vigilància mitjançant serveis de seguretat privada. I el dispositiu de seguretat es completa amb la participació de Protecció Civil, l'ADF i la Creu Roja. I a més també hi ha hagut el Punt Lila, el Parc de Llobregat, també en altres actes dels Correfoc, aquest Punt Lila, que que dona informació, assessorament i acompanyament en matèria d'igualtat de gènere i diversitat sexual i de gènere, com davant de possibles situacions d'agressió. En cas que una persona vulgui denunciar els fets, se'ls acompanyarà en el procés i es coordinarà l'actuació amb els cossos policials. Com dèiem, el Parc de Llobregat, el Punt Lila, està en una carpa informativa i, a més, hi ha dues persones al mateix parc que ofereixen informació de manera itinerant pels diferents espais de la plaça durant el concert d'aquesta nit. Encara hi ha concerts, de fet, amb el cap de cartell, la Ludwig Van a les 12 de la nit, també a les 10 música i després música amb disjòquei i també per les matines del Camell de demà, dia de Sant Miquel, també amb aquest dispositiu. Els horaris del Punt Lila, avui dilluns, de 10 del matí a 5 de la matinada al Parc del Llobregat i també demà de 6 a 8 de la matinada en el cas de les matines prematines del Camell. Actes de reforç de seguretat de la Festa Major, una Festa Major que avui, sobretot demà, doncs es veu amenaçada per l'anunci que de pluja. En tot cas, si hi hagués canvis en els actes, en el lloc o en els horaris, s'avisarà a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, bàsicament Instagram, principalment Instagram, i el canal de WhatsApp de l'Ajuntament. Passem a la informació esportiva. El Club d'Handbol ha començat la Lliga. Els dos equips sènior estan a la màxima categoria de l'handbol català, la Lliga d'Or. El masculí ha tingut un inici de temporada complicat. Han perdut els dos primers partits, una a casa contra el Palau Tordera i una altra fora contra l'Igualada, que és un rival directe. Esperen anar millorant i obtenir resultats positius a mida que avanci la Lliga. I el sènior femení, que ha guanyat el primer i únic partit de Lliga de moment contra un rival fort, el Mataró. El femení, que té un bon equip i esperen bons resultats de l'equip de noies aquesta temporada. Josep Ibáñez és el coordinador esportiu del Club d'Handbol i ens ha destacat els objectius dels dos equips sènior.
6: Com a sèniors, la idea seria estar a la fase d'ascens. No bé poder sentir potser, però si menys estar competint per pujar a la categoria superior. Veiem si ho aconseguim, ja que els equips són ara molt joves, els dos equips sènior són molt joves i, per tant, doncs, irregulars, com han de ser, també, i això doncs, té els seus alts i baixos. El masculí hem començat a baix i esperem cap amunt, i amb el femení doncs, esperem mantenir aquesta línia de que vam fer el primer partit i aconseguir estar entre els primers de la grup per poder aspirar a fase d'ascens.
0: El sènior masculí juga aquest proper dissabte a les 8 del vespre contra un equip de Sant Pere de Ribes, juga fora de casa. I el sènior femení jugarà aquí a casa, al poliesportiu municipal, en el seu segon partit de Lliga contra el Sant Esteve Sesrovires.

I abans d'acomiadar-nos ràpidament, destacar que avui la proposta passa per Espectacle de Màgia a les 7 de la tarda a la plaça Vicenç Fernández, al barri del Canal, i després a partir de les 10 de la nit als concerts del Parc de Llobregat fins a la matinada, que enllaçaran amb les matines del Camell demà, amb el Camell, els Gegants, la Festa dels Miquels, que centraran l'activitat de matí, i a la tarda tota l'activitat concentrada al Parc de la Mariona. Esperem que la pluja deixi desenvolupar els actes. En cas de canvis, l'Ajuntament informarà a través d'Instagram i del seu canal de WhatsApp. Res més per part nostra, desitjar-vos que passeu una bona festa major avui i demà, diada de Sant Miquel, bona diada, i retornem el dimecres. Que vagi bé, bon dia.

Benvinguts i benvingudes al primer episodi de la segona temporada de Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I estrenem aquesta nova temporada amb un petit canvi en l'hora d'emissió del programa. Ara ens podreu seguir escoltant els dilluns, però de 2:15 a les 2:00. La remissió continua sent els dimarts de 2:15 a les 10:00. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, i també a les plataformes de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. L'episodi d'avui serà la primera part de les històries que hi ha darrere d'una fotografia que documenta un instant i que, amb el temps, es va acabar convertint en un símbol. Parlem d'Esmorzar a les Alçades, coneguda internacionalment com Lunch Atop a Skyscraper, una imatge on veiem a 11 obrers asseguts sobre una viga, a centenars de metres d'alçada sobre escalfament,

En aquest primer episodi viatjarem fins al Nova York de l'any 1932, quan els Estats Units encara patien les conseqüències del crac bursari de 1929. Veurem com, enmig de la crisi, els gratacels es van convertir en símbol de progrés, feina i confiança en el futur. Després pujarem fins al pis 69 del RCA Building, al Rockefeller Center. Reconstruirem el moment en què 11 obrers van seure sobre una viga d'acer i van posar davant d'una càmera situada en un dels llocs més perillosos de la ciutat. També explicarem per què aquella escena no va ser exactament improvisada. I finalment, entrarem en el gran misteri de la fotografia. Qui va prémer el disparador? Coneixerem les hipòtesis que han assenyalat el Lewis Hine, Charles Evarts, William Lefwich i Thomas Keeley. I dedicarem una atenció especial a les trajectòries de Hines i Evarts. Nova York, setembre de 1932. La ciutat continua sent una de les grans capitals industrials i financeres del món, però la seva energia conviu amb una crisi econòmica devastadora. 3 anys després del crac de Wall Street, milions de persones han perdut la feina, els bancs han tancat i la confiança en el futur s'ha enfonsat. La Gran Depressió ha convertit la feina en un bé extraordinàriament preuat. Per a molts treballadors, acceptar una ocupació significa acceptar també unes condicions que avui considerem inimaginables. La seguretat laboral i la protecció davant dels accidents encara eren molt lluny de les normes que coneixem actualment. Però Nova York es continua construint. Els grans projectes d'infraestructures i arquitectura són vistos com una manera de generar ocupació i, alhora, de transmetre un missatge d'optimisme. En aquella ciutat vertical, cada nova planta sembla afirmar que el futur encara és possible. I és en aquest context que apareix el Rockefeller Center, un dels projectes immobiliaris més ambiciosos de la història de Nova York. Un conjunt monumental que acabarà transformant el perfil de Manhattan i que, en plena depressió, també necessita vendre una idea. La idea que Amèrica continua avançant. El Rockefeller Center neix al cor de Manhattan com un enorme complex de 14 edificis. La seva construcció implica milers de treballadors, una quantitat extraordinària d'acer i formigó i una operació d'enginyeria que s'ha de convertir en un símbol de la modernitat americana. El protagonista arquitectònic de la fotografia és el RCA Building, que actualment coneixem com el 30 Rockefeller Plaza. En aquell moment és encara una estructura en construcció, amb les plantes superiors convertint-se dia rere dia en una nova porció del cel de Manhattan. El projecte té també una dimensió propagandística. En una època d'incertesa, les imatges de la construcció poden transmetre activitat, confiança i ocupació. El gratacel és més que un edifici. És una promesa visual de recuperació. Per això, les fotografies dels obrers treballant a les altures tenen un valor especial. No només mostren una obra espectacular, mostren homes capaços de dominar l'acer, el buit i la verticalitat. Els homes que construeixen els gratacels de Nova York són treballadors especialitzats, molts d'ells immigrants o descendents d'immigrants. La seva feina exigeix força física, experiència i, sobretot, una extraordinària confiança en el propi cos. Els Iron Workers, els homes de l'acer, caminen sobre estructures estretes mentre les grues transporten les enormes peces metàl·liques. Treballen a altures que poden superar els 200 metres i ho fan amb sistemes de protecció molt limitats. La fotografia que estudiem avui mostra 11 d'aquests treballadors. Però el que sembla una pausa espontània forma

en realitat, d'una sessió fotogràfica organitzada per promocionar la construcció del Rockefeller Center. La data en la que es pren la coneguda fotografia és el 20 de setembre de 1932. Els 11 obrers són fotografiats al pis 69 del RCA Building. La viga on estan asseguts es troba aproximadament a 250 o 260 metres sobre els carrers de Manhattan, una distància que fa encara més espectacular la imatge. Els homes seuen en línia. Alguns mengen. Un encén una cigarreta. Un altre mira cap al costat. No hi ha cap gest visible de pànic. L'actitud aparent és de normalitat absoluta. La perspectiva és fonamental. El fotògraf col·loca la càmera de manera que, sota els peus dels obrers, sembla haver-hi un abisme. La ciutat queda molt avall i el cel ocupa gran part de l'escena. La fotografia aconsegueix així una paradoxa perfecta. 11 homes que sembla estar fent una cosa completament quotidiana en un lloc absolutament extraordinari. La fotografia, per tant, no és un instant robat. Les investigacions han establert que els obrers van ser convidats a posar per un reportatge fotogràfic. Aquell mateix dia es van fer altres fotografies. Treballadors jugant a futbol, fent veure que dormien o adoptaven diferents actituds sobre les vigues. Això no significa, necessàriament, que la situació fos falsa. Els homes eren autèntics treballadors de la construcció i estaven acostumats a moure sobre estructures metàl·liques. El que es va construir va ser l'escena fotogràfica. La realitat laboral i el risc eren reals, però el moment concret del dinar va ser una posada en escena. I és precisament aquesta combinació entre realitat i representació la que fa que la fotografia sigui tan fascinant. El reportatge tenia una finalitat promocional. El Rockefeller Center necessitava transmetre una imatge de vitalitat i confiança en un moment en què la societat americana estava sotmesa a una profunda depressió econòmica. La fotografia dels obrers funcionava extraordinàriament bé. Aquells homes representaven força, resistència i capacitat per treballar en condicions extremes. El missatge era senzill. Nova York no s'aturava. Malgrat la crisi, els edificis continuaven pujant i els treballadors continuaven construint. Amb el pas del temps, però, la fotografia va adquirir un significat molt més ampli que aquell que probablement havien imaginat els seus promotors. Va deixar de ser només una imatge publicitària i es va convertir en un símbol de la classe treballadora. La fotografia va ser distribuïda per l'agència Acme News Pictures i va aparèixer als diaris a finals de setembre de 1932. La publicació, que habitualment es considera la primera, és la del suplement dominical del New York Herald Tribune, el 2 d'octubre de 1932. Hi ha un detall essencial. La fotografia va circular sense una atribució clara al fotògraf. Aquest petit buit documental acabaria convertint-se, amb els anys, en un dels grans misteris de la història de la fotografia. La imatge era massa potent per desaparèixer. Es va reproduir, es va retallar, es va conservar i, finalment, es va convertir en una icona. Però el nom de qui havia estat darrere de la càmera quedava fora de la història. El misteri es va complicar encara més amb la història del negatiu. L'original era una placa de vidre de gran format i amb el pas dels anys va acabar trencant-se en diversos fragments. La còpia que avui coneixem ha estat reproduïda i restaurada moltes vegades. L'original va formar part de l'arxiu Bentman, posteriorment integrat en Corbis, i actualment els drets d'explotació es gestionen internacionalment mitjançant altres estructures d'arxiu. La placa trencada és gairebé una metàfora de la mateixa història. Tenim una imatge extraordinàriament nítida d'un moment concret, però tenim moltes dificultats per reconstruir completament qui la va fer. La fotografia és cristal·lina.
La seva autoria, no. Per aconseguir aquella qualitat d'imatge, calia una càmera professional de gran format. En aquell període s'utilitzaven càmeres de plaques capaces de reproduir negatius molt més grans que els formats habituals. Probablement, la fotografia es va fer amb una càmera Graflex de gran format, amb plaques aproximadament de 13 per 20 centímetres. Això ens permet imaginar la dificultat de la presa. No parlem d'una càmera petita que el fotògraf podia portar còmodament a qualsevol lloc. Parlem d'un equip considerable, que exigia experiència i precisió. I, sobretot, calia portar-lo a un lloc on qualsevol error podia tenir conseqüències greus. Durant molts anys, l'autoria d'aquesta icònica fotografia va ser atribuïda a Lewis Hine. La raó era comprensible. Hine era conegut per fotografiar treballadors i, especialment, per les seves imatges dels obrers que participaven a la construcció de l'Empire State Building. Quan l'Empire State Building es va completar el 1931, semblava lògic pensar que Hine podia haver continuat treballant en altres edificis de Nova York. Però hi havia un problema fonamental. La fotografia no correspon a l'Empire State Building. Correspon al RCA Building del Rockefeller Center. I aquesta confusió va contribuir a consolidar durant anys una atribució que finalment no es va poder demostrar. Encara que avui Lewis Hine ja no és considerat l'autor de la fotografia, fem un parèntesis a la història i coneixem una mica més sobre la biografia d'aquest fotògraf, Lewis Hine. Lewis Weeks Hine va néixer el 26 de setembre de 1874 a Oshkosh, Wisconsin. Va formar-se en sociologia i educació i va començar la seva trajectòria com a professor. L'any 1905 va començar a fotografiar els immigrants que arribaven a Ellis Island. Aquella experiència li va mostrar el poder de la fotografia per explicar les vides de persones que sovint eren invisibles per a la societat. Hine no considerava la fotografia simplement una activitat artística. Per a ell podia ser una eina d'investigació i transformació social. La càmera es convertiria així en una forma de denúncia. A partir de 1908 va començar una de les seves grans tasques, documentar el treball infantil als Estats Units per a la National Child Labor Committee. Va visitar fàbriques, mines, camps, carrers i tallers. Fotografiar nens treballant significava mostrar al públic una realitat que molts preferien no veure. Hine investigava les seves fotografies amb rigor. Anotava edats, llocs, ocupacions i condicions laborals. Sovint havia d'aconseguir l'accés als centres de treball mitjançant enganys o estratègies discretes. Les seves imatges van contribuir a crear consciència pública sobre l'explotació infantil i a reforçar el moviment reformista que reclamava canvis legislatius. Hine va entendre que una fotografia podia modificar la percepció d'un problema social. No fotografiava només màquines o edificis, fotografiava persones. Els seus retrats de nens treballadors els converteixen en individus. Tenen rostre, edat, mirada i dignitat. La seva fotografia documental va demostrar que una imatge podia ser una prova i, alhora, una interpretació de la realitat. Per això, Hine és avui una figura fonamental de la fotografia documental i social. Durant la construcció de l'Empire State Building, Hine va realitzar alguna de les seves imatges més espectaculars d'homes treballant a les altures. Els obrers penjats de les estructures metàl·liques van quedar enregistrats per la seva càmera en unes fotografies que, visualment, poden recordar molt els homes de la biga. Aquesta semblança és una de les raons per les quals la seva autoria va semblar plausible durant tant de temps. Però semblança no és prova. I la recerca posterior ha obligat a separar definitivament Hine de la fotografia del Rockefeller Center.
La vida professional de Hein no va acabar amb l'èxit que avui associem al seu nom. Durant els últims anys va patir dificultats econòmiques i va veure com el seu treball perdia interès davant les noves tendències fotogràfiques. El 1936 va ser seleccionat com a fotògraf principal d'un projecte de la Works Progress Administration, relacionat amb la indústria i l'ocupació. Però el projecte no es va completar. Hein va morir el 3 de novembre de 1940, a l'edat de 66 anys. Paradoxalment, la seva reputació va créixer després de la seva mort. Avui és reconegut com un dels grans fotògrafs socials de la història dels Estats Units. El segon gran nom associat a esmorzar les alçades és Charles Evetts. Nascut el 1905, Evetts va desenvolupar una carrera com a fotògraf i va treballar en diferents àmbits, inclosa la fotografia relacionada amb el món de la construcció. El 1932 va ser nomenat director fotogràfic del Rockefeller Center i va participar en les tasques de promoció visual del projecte. Aquesta dada el situa directament en l'escenari de la fotografia. Per tant, a diferència de Hein, Evetts sí que encaixa documentalment amb el projecte. I això explica per què la seva candidatura va adquirir tanta força dècades més tard. L'any 1998, Tammy Evetts Hahn, filla de Charles Evetts, va veure un pòster de la fotografia i va pensar que podia ser una imatge del seu pare. La família va aportar fotografies, documentació laboral i altres proves. El 2003, l'agència d'imatges Corbis va investigar la qüestió i va arribar a considerar Evetts com l'autor de la imatge. La seva família, fins i tot, va organitzar una celebració al mateix edifici del Rockefeller Center, al voltant de la fotografia. Durant un temps, l'atribució a Evetts va semblar gairebé resolta. Però la història no acaba aquí. La investigació posterior va demostrar que Evetts no era l'únic fotògraf present durant aquella sessió. També hi havia Thomas Keeley i William Lefwich, fotògrafs relacionats amb l'operació fotogràfica i publicitària. Això significa que demostrar que Evetts era present no demostra necessàriament que fos ell qui va premar el disparador de la fotografia concreta. La qüestió tornava al punt de partida. La fotografia no tenia una autoria documentalment segura.

Avui, per tant, podem parlar de quatre noms relacionats amb la història de l'autoria: Lewis Hine, Charles Evetts, William Lewis i Thomas Keeley. Hine representa l'atribució antiga, basada sobretot en la seva activitat fotogràfica a les altures. Evetts és la hipòtesi amb més força documental perquè treballava per al projecte. Lewis i Keeley formen part del mateix cercle de fotògrafs presents durant la sessió. Però no hi ha una prova definitiva que permeti afirmar, sense matisos, qui va fer la fotografia. Per això, les fonts actuals tendeixen a considerar-la anònima. I potser aquesta és una de les paradoxes més interessants d'Esmorzar a les alçades. Una fotografia nascuda com una peça de propaganda ha acabat superant completament el seu propòsit inicial. Avui la recordem menys pel Rockefeller Center que pels 11 homes, menys pels Rockefeller que pels treballadors i menys per la publicitat que pel misteri. És una fotografia sobre el risc, però també sobre la confiança, sobre la immigració, sobre el treball i sobre la construcció d'una ciutat. I, sobretot, és una fotografia que ens convida a preguntar-nos qui eren aquells homes que, durant uns minuts, van quedar suspesos sobre Nova York. La fotografia Esmorzar a les alçades va néixer el 20 de setembre de 1932, en plena Gran Depressió, com a part d'una operació destinada a promocionar el Rockefeller Center. 11 treballadors van posar sobre una viga del RCA Building i van convertir una situació extraordinària en una aparent escena quotidiana. La imatge es va publicar el 2 d'octubre de 1932 al New York Herald Tribune i, amb el temps, es va convertir en una de les fotografies més reconeixibles del segle XX. Però l'autor continua sent una incògnita. Lewis Hine, Charles Evetts, William Lewis i Thomas Keeley han aparegut en aquesta història, però cap atribució ha pogut tancar definitivament el cas.

I fins aquí aquest primer episodi de la segona temporada del Històries de la Fotografia, on avui hem començat a conèixer les històries darrere la fotografia esmorzar a les alçades. La imatge dels 11 obrers esmorzant asseguts sobre una viga al pis 69 del RCA Building, a centenars de metres d'alçada sobre els carrers de Nova York. Hem descobert la història d'una fotografia que va néixer com a propaganda i es va acabar convertint en una icona. I també el gran misteri de la seva autoria, tot repassant les hipòtesis que han assenyalat els fotògrafs Lewis Hine, Charles Evets, William Lefwich i Thomas Keeley. Esperem que us hagi agradat aquest primer episodi de la segona temporada. En el proper, us descobrirem l'enigma més important d'aquesta fotografia. Saber qui eren els homes que apareixen a la viga. I d'entre tots, ens aturarem en la història d'un d'ells. Exactament de l'obrer que ocupa el segon lloc per l'esquerra en la imatge. L'immigrant basc Nacho Ibarguen Moneta. Seguirem les seves petjades, des de la seva vila natal de Balmaceda, Biscaya, a l'Argentina, del seu pas per Anglaterra navegant per mars i oceans fins al seu establiment a la ciutat de Nova York, on, finalment, va quedar immortalitzat fotogràficament assegut en aquella viga suspesa sobre Manhattan. Tot això us ho explicarem en el proper episodi. Fins llavors, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adéu!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i als propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de Salut i Món Local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destruint. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
0: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers remets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun remet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que, de moment, tampoc avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona, i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en al marc del Consell de Ministres, el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
10: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
13: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
14: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí. Claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
13: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
0: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
16: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
15: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
0: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
18: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
17: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
19: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
20: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
19: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
21: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
22: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
5: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
23: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
5: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
4: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
24: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: Notícies en xarxa.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
4: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
25: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials, el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts al territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
4: Montserrat Covero, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
26: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solaria i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
27: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
26: Les crítiques van més enllà del projecte d'Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu el sector.
3: Tarragona té molt a guanyar amb tot això. I, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
2: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde David Quirós per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
4: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
7: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
6: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
4: Fons de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
0: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
4: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oral Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fiala ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies al banc dels acusats i continuen, entre d'altres, el president de Fiala, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
0: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
4: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
8: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i tres dels cinc catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
9: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts, pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
8: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quitza Nas Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
10: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
8: I encara en handbol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
11: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
8: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. Tenim a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obriu una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
5: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
5: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
1: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
5: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
6: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
1: En cultura, arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
5: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
7: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el

0: Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. El control de so i tenim el Francesc Ávila. La redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la va la Suma com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre de el turístic. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
3: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M, d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
5: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
6: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
5: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Suma i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decidir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
7: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana

0: Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
1: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
0: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
2: Això pel que fa a l'esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
4: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
3: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica, i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'Anuari.
7: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
6: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
5: Notícies en xarxa.
2: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
9: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
10: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
8: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
11: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
8: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
2: Us podem ampliar a la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà a Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi, que es pot allargar unes 24 hores.
12: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
13: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
12: El front recorrerà el país de sud a nord.
5: Notícies en xarxa.
2: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
12: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
14: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
2: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
12: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el Plater.
2: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
15: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solaria i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
16: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
15: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
12: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar el seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
2: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
12: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
2: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
17: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de tres. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
18: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
17: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
2: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
12: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
19: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
2: I és moment per la cultura.

0: amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU Llei de Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia en paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuïm aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa, bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilern a Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante, bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
4: I encara en handbol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè... El que t'he dit abans, s'hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit i ha entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Avui i demà són els dos últims dies amb activitats de festa major. Avui les propostes principalment ja de cara a la nit, al Parc del Llobregat, a recinte de festa major d'Oci Nocturn, concerts, el primer a les 10 de la nit amb Kelly Saïa, que presenta el seu primer disc en solitari. Després, a les 12, els cap de cartell, la Ludwig Band, que faran el seu concert, aquest grup amb 6 músics, a partir de les 12 de la nit. I després continuarà la música amb un disjockey. De cara a la matinada de dimarts, com sempre s'acostuma a enllaçar amb el Cercavila de Prematines a les 5 del matí a la plaça de la Vila. Des d'allà sortiran els timbalers del Camell, que faran un recorregut per anar a començar a despertar a la Vila. I serà el Camell qui a partir de les 6 faci les matines. El Camell es lleva d'hora el dia de Sant Miquel i a partir de les 6 i fins a quarts de 9 faran les matines del Camell. Després, els Miquels faran el seu esmorzar, també s'anirà a buscar el ram de la geganta i també demà just hi ha també tradicional cercavila dels gegants vells, el Miquel i la Montserrat, que a partir de 2:15 que ballaran davant de l'Ajuntament faran un cercavila que acabarà a la plaça de l'Església a 1:15. També demà durant tot el matí destaquem que hi ha jornada de portes obertes al Museu del Renaixement de 10 del matí a 3 de la tarda. Hi haurà ballada de sardanes al migdia a la plaça de l'Església o vermut musical a la pista de la Penny. La festa dels Miquels a 1:15 es trasllada a la planta baixa de l'edifici del Molí, i és que les activitats de demà perillen per que hi ha avís de pluja, a risc de pluja. En tot cas, de moment tenim aquest canvi d'ubicació de la festa dels Miquels, que es farà a la planta baixa del Molí. Si hi hagués més canvis, s'anunciarà, l'Ajuntament els anunciarà a través de les seves xarxes socials. Les propostes de demà a la tarda es concentren totes al Parc de la Mariona, si la pluja ho permet, a partir de 6:15 i fins a les 7 hi haurà diferents espectacles pels joves, espectacles amb joc, amb música, amb animadors. Després, a 7:45, a Vaneres, amb el grup Xicranda, que fa un homenatge al mestre Josep Maria Roglan, al molinec Josep Maria Roglan, i la festa s'acabarà amb un castell de focs, focs artificials, final de festa major al Parc de la Mariona demà a les 9 del vespre. Com dèiem, si hi ha canvis per la pluja, l'Ajuntament ho informarà a través de les xarxes socials, especialment Instagram i el canal de WhatsApp de l'Ajuntament. La farmàcia de guàrdia per avui dilluns és la Xuclà, del carrer Major número 100.

0: Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
5: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar de tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
3: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Benvingudes i benvinguts a una nova temporada d'Helena en Bach, on les històries dels incansables són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones incansables a comunicar les seves històries de manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

0: Jessica Viñas, tot és possible en un somriure?
1: Doncs no.
0: Doncs no.
1: És la veritat, Jo vinc a dir la veritat. No, sí que és possible moltes coses i ajuda molt, però no tot és possible. Tant
0: no
1: de bo...
0: m'esperava aquesta resposta de tu,
1: Tothom diu que sí,
0: Tothom diu que sí, Molt bona, molt bona. Avui tinc amb mi al costat a la Jessica Viñas, de la botiga preciosa i bonica Verpoma, de Molins de Rei. Feia molts dies que no ens trobàvem, Jessica? Que no coincidíem amb la taula, millor dit, de Ràdio Molins. I estic superencantada, així que gràcies.
1: Gràcies a tu per convidar-me. Sembla que és el primer dia, Ja t'ho dic, estic molt nerviosa, sempre
0: no,
1: em passa.
0: No, perquè avui parlarem d'aquella frase de dona, Bueno, home també, però més de dona. Avui que em poso. Sí o no? Sí o no? I a més, a aquesta època de l'any, sortim de l'estiu, encara no fa calor, però per la nit sí i pel matí...
1: Època complicadíssima, sí.
0: Època complicadíssima. Així que avui està aquí la Jessica per solucionar-nos tots aquests temes i molts més. Parlem amb la Jessica Viñas, l'ànima de Verpoma, la botiga de moda i complements que dona del carrer... No, tu estàs nerviosa, però mira que jo no m'aclaro, De dona del carrer Major de Molins de Rei. Un espai on comprar roba és molt més que passar per caixa. Ella... t'assessora, ella et dona confiança i ganes que quan surts d'allà empoderada de sentir-te superbé. Vale? Per això tenim aquesta banda sonora tan xula de Pretty Woman.
1: Sí, de veritat.
0: Perquè és així. Jessica, el teu acompanyament és vida i és, bueno, estaran totes les lluïns que et coneixen estaran d'acord amb mi que és molt bonic el que fas.
1: Moltes gràcies.
0: No vull que t'emociones,
1: Sí, ja m'emociono, prou,
0: Verpoma aposta, a més a més, per marques de proximitat i respectuoses amb el medi ambient. I d'una manera de vestir doncs, més conscient, la qual cosa doncs, està molt bé, perquè és un punt diferencial, no? Mm-hmm. Menys peces, més ben triades i que parlin entre elles.
1: Correcte.
0: Sí? Bueno, tot això després...
1: Després m'explico, Ah, val, digues que com ho vas com carrerilla, sí, jo no sé si puc parlar o no.
0: I ja per acabar, sempre podràs parlar perquè aquest és el teu moment, Combines estil, coneixement del teixit, tracte proper per convertir cada visita en una petita sessió d'imatge. Això és fantàstic, dintre del mateix moment. Colors, peces, un armari que treballi per a tu i no al revés.
1: Correcte, ho has explicat superbé.
0: Jessica, un luxe. On vas néixer?
1: Doncs vaig néixer a Barcelona i he viscut aquí a Molins. Doncs vaig viure uns 26 anys i llavors me'n vaig anar a Bagà a viure. Vaig estar allà 6 o 7 anys.
0: I després?
1: I després vaig tornar a les meves arrels perquè trobava a faltar doncs, la Festa Major, per exemple. Llavors doncs, vaig tornar al final. I també la família, tot plegat.
0: Molt bé.
1: Necessitava estar aquí.
0: A què te dediques exactament?
1: Doncs, aviam... Ho has descrit molt bé al principi, o sigui, podem fer-ho com una mica resumit, això,
0: sí.
1: Perquè al final podria dir que sóc una dependenta, bueno, una autònoma, que ho faig tot a la botiga, i bé, bueno, al final venc roba, no? Podria dir això, però faig alguna cosa més, no? I al final, amb tots els canvis socials i amb tots els canvis econòmics i amb tots els canvis tecnològics que està havent, doncs al final m'haig de reinventar i haig de buscar doncs, altres opcions per arribar a la gent, no? I que em puguin arribar a comprar. I aleshores, doncs, podria dir que també venc experiències a la botiga, venc estones, un refugi perquè puguis venir i sentir-te bé, trobar el teu estil, que hi ha persones doncs, que potser els hi costa, i al final sentir-te còmode amb el que portes de roba.
0: Dono fe que és així. Recordes la primera peça de roba? Que vas dir, uau, aquella peça de roba que vas estimar, de veritat, i que doncs, anava molt amb tu?
1: A veure, mira, et podria dir... que no va ser meva aquesta peça de roba, si em poso un plan emotiu i penso en la realitat. Penso que va ser un conjunt que li van regalar a l'Estel, a la meva filla,
0: sí.
1: Que va ser un conjunt de cotó, completament 100% cotó, i tenia com un osset brodat, i aquell conjunt encara el guardo, que era la meva filla et farà 15 anys, o sigui, i és com que em vaig enamorar d'aquell conjunt, perquè va ser just quan va néixer, i bueno, mira, va ser, potser és el que més m'agrada.
0: Més recordes,
1: més
0: no?
1: Més recordo, sí.
0: Em recomanes... una pel·lícula o una sèrie que t'agradi especialment pel vestuari?
1: Ostres, sens dubte, jo diria, a veure què em direu, però Bridgerton.
0: Bridgerton?
1: Sí, no, la de...
0: Ah, Bridgerton.
1: Sí, no sé si
0: ah,
1: m'he
0: explicat bé. Sí,
1: aquesta, no, no,
0: uau,
1: aquesta,
0: fantàstic.
1: Sí, perquè és l'època de, bueno, segle XIX, no? 1800 i pico, no? L'aristocràcia britànica. I la sèrie en si m'agrada molt, sí que és tot d'amoríos i coses d'aquestes, però bueno, el que és la... Bueno, clar, no és la realitat, no? Marquen una miqueta... Bueno, posen una mica ficció més inclusiva, no? Una miqueta...
0: Sí, sí, sí, perquè la reina clar, és de color.
1: Exacte, sí, sí. Sí, però potser per això també m'agrada, no? Perquè tot el que és fantasia, tot el que és, doncs, somiar una miqueta amb el que potser m'agradaria, no? Doncs també va vinculat amb això, no? Llavors, aquesta sèrie sí que m'agrada moltíssim, em va agradar molt, i la roba especialment, perquè té aquest punt...
0: Molt bona elecció.
1: Maco, sí.
0: Com comences el teu matí, Jessica?
1: Doncs m'aixeco a les 6:15, 6:30 del matí, tot i que obro a les 10, però clar, tinc a casa un marit que s'aixeca a les 6, que fa bastant de soroll, bueno, quan s'aixeca.
0: Està bé que tinguis un.
1: Sí, sí, bueno,
0: un.
1: És que dos ja seria de broma. Sí, sí, perquè allò és com s'aixeca del llit ja, tot es mou i ja jo em desperto. I després l'Estel, que va a l'institut, doncs també s'aixeca a 6:45 i doncs també em toca...
0: Molt
1: doncs
0: bé.
1: Donar-li canya, perquè el tema de la puntualitat costa una micona i llavors pues, necessita aquesta empenta també.
0: Molt
1: llavors
0: bé.
1: Ja faig esmorzar per ella per mi i ja em poso en marxa. Faig coses de casa i després ja vaig cap a la botiga a avançar feina que no es veu al dia a dia.
0: Sí. I què t'esculls? La roba que te poses al dia, que la fas l'esculls per la nit o pel matí?
1: Ah, no, no, pel matí.
0: Pel matí?
1: Sí, perquè
0: sí?
1: La nit acabo...
0: Depèn, no?
1: Sempre al matí. A la nit no, perquè estic baldada i no estic saturada ja. I llavors no tinc temps per estriar la roba. Al matí sí, però perquè em guio molt dels armaris càpsula. I que això, si voler,
0: que en
1: si
0: parlarem,
1: vols,
0: parlar. Sí, sí.
1: I llavors també busco molta comoditat perquè a la botiga tinc que pujar escales, perquè tinc roba a la part de dalt. Llavors tinc que anar, per exemple, amb bambes. Llavors intento buscar looks com més casuals i llavors ja tinc com aquest armari càpsula que puc tirar d'aquí i anar combinant una mica peces, vull dir, texans o pantalons amb pinces com porto avui, però sempre bastant casual. Un cap de setmana, si tinc que sortir, evidentment sí que m'ho miro abans.
0: Però sí. Casual dintre d'una elegància, Jessica, perquè tu vesteixes molt bé. Llavors és casual, però és amb estil.
1: Bueno.
0: Casual no vol dir anar
1: no,
0: tirat.
1: No, i tant que no, clar, vull dir, no, una cosa no vol dir que sigui... O sigui, a veure... Avui en dia, un pantaló de pinces, que és el que jo et deia, que
0: vale.
1: Ara està molt en tendència, queda molt bé amb una samarreta més esport, i després li poses una americana per sobre i ja vas arregladeta. Vull dir, mentre
0: ja
1: tu compleixis la regla aquesta de 60-30-10, que si vols ja ho parlarem, doncs
0: home.
1: Amb això també ja ho fas quadrar i ja vas elegant o estilosa o el que tu vulguis.
0: Te faig una última pregunta i entrem a això.
1: Vale.
0: Digue'm una persona que t'agradi especialment. M'has dit
1: que
0: una sèrie, una persona que vesteixi com vesteixi. Dona, home, m'és igual.
1: A veure, mira, com a famosa potser, i per donar una mica
0: sí.
1: L'actualitat, no? Zendaya, que és de la pel·li de...
0: Sí, sí.
1: La trobo molt elegant, aquesta noia.
0: És la de Spider-Man, no?
1: Spider-Man Odissea, sí. Aquesta noia m'agrada molt el seu estil, però realment a qui admiro són algunes de les clientes que venen a la botiga.
0: Que
1: molt,
0: guai.
1: I de fet m'inspiren moltes d'elles, vull dir que tinc a la Lourdes, per exemple, que vesteix molt de Companyia Fantàstica, que és una de les marques que tinc, que són molt personals, amb molts colors, i de fet es vesteix ella així, però també vesteix a la nena, perquè aquesta marca també té roba amb els mateixos teixits, vull dir que és una noia que pel poble la distingireu segur, perquè bueno, és el seu estil, et pot agradar o no, però és un estil propi que té i ho admiro.
0: Que bé.
1: Sí, i després doncs, n'hi ha d'altres que venen, tinc dues o tres, l'Àngels, la Núria, l'Anna, que venen, que són de 50 i, no diré 60 i, no sé l'edat que tenen, però bueno. Que venen en grup, passen allà l'estona i es fan uns looks espectaculars i s'ho fan tot elles. Elles em diuen deixa'm el provador i nosaltres ja ens apanyem aquí. Les vaig ajudant si em necessiten, però realment són super estiloses. Vull dir que admiro més a les clientes, sincerament.
0: Molt bé, molt bé. Mm. Sí, més perquè és més quotidià, més proper, no?
1: Exacte.
0: És el dia a dia, no? La Zendaya segurament tindrà molt més recursos, no? Que,
1: sí.
0: Que no pas. Ara sí que entrem. Jessica, això com acabes de dir,
1: d'armari,
0: mira punts, de 60, què m'has dit? 60, 30?
1: 60, 30, 10.
0: Vinga, i això què és?
1: Sí. Bueno, a veure, t'ho explico la meva manera, si no miraré la xuleta, perquè, a veure...
0: Cap problema.
1: Això és fàcil d'entendre, no és difícil. Ai, mira, ja no sé ni on para, aquí.
0: Vinga.
1: Vale, a veure, mira, construir-te el teu look amb un 60% de roba,
0: vale.
1: Que sigui com la base, és
0: vale.
1: A dir...
0: Per exemple, anem a posar un exemple.
1: Sí.
0: Pantalons.
1: On jo em centraria, per exemple, en aquesta tardor, que serà com
0: vale.
1: Més fàcil, no?, per la clienta, podem fer pantalons. Vinga. Bé. Pantaló marró xocolata, que el marró xocolata ha sigut tendència i seguirà sent tendència.
0: Que és tipus el que tu portes? És marró?
1: Sí, és marró xocolata. Vinga. Sí. Llavors, uns pantalons de pinces, una miqueta wide leg, una miqueta palazzos, més amplets, aquests que es porten ara, més a la cintura. Això seria, diguem-ne, que el 60%, val? Vale. Marró xocolata, que seria com una mica la base. La part de dalt, que és més petiteta, seria el 30%.
0: Vale.
1: Val? Buscarem un color que combini.
0: Vale. Què vol dir que combini? Que sigui molt semblant o no, que sigui completament diferent?
1: No. O fas un total look que sigui tot igual, tot marró, vale, llavors destaques el 10%, que és el complement, vale, val? Que destaqui, o bé li poses un dels colors que aquesta temporada es porta molt contrastos, uh-huh, amb, per exemple, un color groc tirant a mostassa, podria quedar molt maco, un color rosa també et podria quedar bonic, i el color per excel·lència, que serà ara aquesta temporada tendència, el color albergínia, val? Que
0: jo
1: amb marró no el posaria, el posaria més, per exemple, amb un gris a sota, vale, però es podria posar, i després també un color cherry o el burgundi aquest que diuen.
0: Aquests cherry, són colors super elegants.
1: Doncs tots aquests tons es portaran moltíssim.
0: Vale.
1: Doncs això seria el 30%. Val?
0: Vale.
1: Després, clar, ja jugues amb el que és l'abric, no?, i fas aquesta
0: americana,
1: combinació.
0: O... Vale. Sí. I després aquest 10% que has dit, què seria? Complement?
1: Complement, calçat, bolso,
0: vale,
1: mocador, després també li pots donar el toc daurat o platejat amb els complements, amb les joies, que això també és molt important, perquè hi ha una cosa molt curiosa, que jo no sabia ben bé com es deia, però sí que és cert que a la botiga a vegades ho comentem, mm-hmm, que el mateix jersei, te'l proves, és exactament el mateix, però, per exemple, n'hi ha un que tinc de companyia fantàstica amb color marró i unes floretes de colorets molt petitones, que em recorda així quan era petita, està en marró xocolata i després el tens en color blau. Vale, estem parlant d'un color calent, que seria el marró xocolata, càlid, i després el color fred, no, que seria el blau, que també té els mateixos dibuixets. Moltes els agraden les dues perquè són precioses, però jo dic, prova't les dues perquè quan t'ho poses a la cara, canvia. Llavors, amb la teoria, que això ja et dic, jo no sabia ben bé com es deia, però ho vaig mirar, ho veure com ho podia explicar, es diu que és la harmonia freda o l'harmonia càlida.
0: Llavors, harmonia freda o harmonia càlida.
1: Sí, i això... com ho comproves? Doncs posant-ho, no? Tu poses, vale, tu pots mirar davant d'un mirall, tu sabràs si et queden millor els colors càlids o els colors freds quan tu poses a la cara.
0: I això que depèn del tipus de pell, si estàs més moreno, si estàs més...
1: cabell, vale, moltes coses, però clar, tu has d'emprovar, perquè una pell molt clareta potser li quedarà millor un altre to, però hi ha pells claretes que són més groguenques o unes altres que no.
0: És a dir,
1: quan tu proves ho saps, saps que estàs més guapa amb un color o amb un altre, t'afavoreix més, i és així. Doncs això ho pots fer a casa, davant d'un mirall, i et veus...
0: Aquesta seria un reclam fantàstic per anar a una botiga presencial.
1: Exacte.
0: Perquè quan compres online està molt bé, però allò de provar-te si un color et combina o no et combina, o et va bé o no...
1: No, és que tenim molt a guanyar. El comerç local, les botigues de poble, a vegades ens queixem, però realment donem molt més i podem donar molt més,
0: sí, sí,
1: que no pas el tema online. Molt més.
0: I a més has dit una cosa molt bonica. Dono experiències. Mm. Això m'ha encantat, perquè és veritat. Perquè a la botiga, per almenys a Verpoma, passa aquesta màgia, no? Vas a buscar uns pantalons i llavors tens, no, el suport de, bueno, em prova't aquest, que igual... Aquest sembla que no m'agrada, però potser te'ls proves i a mi m'ha passat de pensar, de tenir una idea preconcebuda, de dir, doncs m'agrada un estil tal, i després te'ls proves i dius, uau.
1: Sí, sempre i quan et vulguis deixar... ajudar,
0: assessorar,
1: perquè això sí,
0: evidentment,
1: que sempre ho dic, perquè clar, la gent que no em coneix, clar, a vegades, ho passa també en moltes botigues, no?, que et frenes abans d'entrar perquè dius, ui, aquesta ja em voldrà encolomar algú, no? Perquè molta gent pensa això quan va a una botiga del poble. I no és així, almenys Albert Poma no passa així. Tu entres, jo sempre pregunto, si vols ajuda, la tens, al 100%. Si vols que estigui al teu costat i t'ensenyi coses, la tens, sempre i quan no estigui atenent a una altra persona, que això ja és un altre tema. Però... si tu vols la llibertat de mirar, perquè aquell dia et ve de gust mirar, veure el que es portarà, marxar, i si vols tornar un altre dia, tornes. De fet, molts dies he vist aquesta inseguretat a l'emprovador i ho he dit, dic, prefereixo que no t'ho quedis i que tornis en un altre moment quan estiguis convençuda o et portes pues, la part de dalt amb què tu vols combinar o el calçat, i així si tu veus tot sencer pues, estaràs més convençuda. Ara ja opto per això, perquè jo crec que donar aquesta llibertat al client és molt millor i pues, al final... tornen, al final tornen, segur.
0: I és veritat el que dius, de vegades necessitem aquestes hores, no?, d'emprovar-te, pensar, i després decidir, no? Sí. Que potser el dia no el tens per, jo què sé, per comprar-te per mil motius, no? Així que això està molt bé.
1: Sí.
0: Hem començat dient que treballes amb marques de proximitat respectuoses amb el medi ambient.
1: Sí.
0: Evidentment, no he seguit a l'ordre del guió.
1: Ja, m'estàs fent anar amunt i avall, però al final ja em surt, ja no sé d'on em surt.
0: Llavors, per què aquesta aposta? Per què aquestes marques de proximitat?
1: Mira, jo et soc sincera, quan em vaig quedar a la botiga, jo ja treballava en aquella botiga.
0: Que estem parlant de quants anys fa, Jessica?
1: Doncs mira, ara al novembre farà 9 anys ja.
0: Ai.
1: 9 anys que, diguem que sóc la propietària, que a vegades està em costa dir-ho, però sí. Abans havia treballat, no sé si vaig estar 1 o 2 anys de dependenta. Jo estava bé perquè estava atenent a la gent, però no era el que realment m'agradava perquè no complia totes les meves expectatives. I jo allà ho vaig anar analitzant i ho vaig anar veient.
0: Que valenta.
1: I primer, i llavors va relacionat amb la pregunta que m'has fet, clar, allà, com a moltes botigues que hi ha, i a veure, al final les respecta, però jo no ho comparteixo, és el tema de la fast fashion, no? La moda fast fashion, que és comprar quan et canses, ho llences, no? Compres barat i ho llences. No dic que el meu sigui car, eh? Vull dir, hi ha de tot. Però la moda fast fashion és això. Doncs pues mira, amb 50 euros em puc comprar 3 coses. Doncs pues per què t'haig de comprar una de 50 euros? Doncs pues aquí està l'explicació, que jo te la donaré ara, del per què. Del per què, perquè al final ja és el concepte de que jo m'he volgut desvincular totalment d'aquesta moda fast fashion i de moltes més coses que al final m'acabaré desvinculant, perquè al final quan acabes treballant amb les marques t'adones que a vegades no tot és oro el que està ben dit, lo que reluce,
0: sí, lo que no sé com es diu en català, però no tot és oro lo que reluce.
1: No, i al final hi ha molta falsedat. Vull dir, en aquest món de la moda molts diuen això és sostenible i en realitat el procés de producció no ho és. Molts diuen et dono una exclusivitat i després tampoc te la donen i tu també ho estàs pagant.
0: Bueno, això també l'experiència, suposo, no? Que t'ha anat donant una mica de visió, no?
1: Amb els anys ho veus i al final vas aguantant i dius, per què tinc que aguantar aquestes coses quan al final tinc els meus valors?
0: Ets la propietària.
1: Sí,
0: tu decideixes?
1: Sí, no, però ja no és això, eh? És el fet de tenir uns valors i complir-los de veritat. Perquè ja et dic, jo aquesta falsedat ja arriba a un punt que ja passo, vull dir, m'és igual, ja pots agradar o no, però hi ha coses que no m'agraden, no, d'aquest món de la moda, i tot aquest tema de sostenibilitat ha de ser real. Real. Llavors, dintre del que jo puc aportar, val? Que jo no canviaré el món, sóc conscient, però a la meva botiga sí. Llavors, doncs, em desvinculo d'aquest món i llavors em fixo molt en que el producte compleixi com dues parts, no? Sobretot el que és l'economia circular, no? Que és un tema més sostenible, no? Aquest concepte que parlem que és ecològic una mica, no? D'estriar les peces, veure les etiquetes, veure els teixits que porten, una per una, cada cop que les vaig estriar, el procés de producció de l'empresa i després a l'hora de petites coses a la botiga, no? El tema de les bosses, no? Que siguin de paper reciclat, per exemple, quan puc, perquè sí que és una inversió, bosses de cotó també, reciclat, perquè tu les puguis reutilitzar cap al poble. Estic molt contenta perquè a vegades veig un puerro que surt de la bossa del Verpoma. Vull dir, no és roba, però surt un puerro d'allà. O surt perquè la gent va buscar fruita.
0: Verpoma, sí. Hi ha relació, no?
1: Però és que és la intenció que s'aprofitin les bosses.
0: Sí.
1: I això és fantàstic. Jo també sento que dono aquest petit granet de sorra, el poso i estic en un sector que és la moda, no? Que tothom critica per el tema de, pues això, no? De tot el que arriba a contaminar, no? I és cert, contamina molt, però sí que podem fer petites coses i des del comerç local penso que encara podem fer més, no? Llavors, això de l'economia circular és superimportant, s'ha de complir, jo ho compleixo en aquest sentit, reciclar els cartons, separo el plàstic, perquè encara hi ha marques que, tot i que et posen el plàstic reciclado, no? Tu posa a part, que és d'aquell que se't trinxa les mans, no? Que és com reciclat. Intentar separar-ho tot i fer el que es pot en aquest sentit. Val? Això seria una cosa. I després, per l'altra banda, allargar la vida del producte, de la roba, estriant la peça, que és el que jo deia.
0: Vale.
1: Això és superimportant, perquè si tu compres una peça, val, fabricada on sigui, val, fora d'aquí, val, que no saps el procés de producció que ha tingut, que saps que et costa 10 euros, val, si tu ja només comptes la llum que han gastat per fer-la,
0: les persones que s'han dedicat per fer-ho, clar,
1: exacte,
0: la mà d'obra.
1: La distribució després, tot plegat...
0: Ja.
1: A veure com val 10 euros? Val? Això, pregunta't això. És una mica que ens sembla aquesta reflexió, per una banda. Entenc que l'economia no està com per gastar-se 200 euros en roba, potser, ho dic per dir, però potser amb una peça, amb consciència, mirant aquest armari càpsula, que diem que són unes peces que convenen entre si, que després ja podem parlar, si vols.
0: Bueno, després, o ara, quan acabis, val, ja entrem. Però si no, se'ns oblidarà.
1: Val. Tu et compres un bon armari càpsula d'aquestes peces que tinguin durabilitat, que és l'important, no dic cares, durabilitat, que potser et costen 10 euros més cares, val, però no et duraran una temporada ni et cansaràs, perquè te la posaràs, serà suau, serà un teixit que saps que no contamina, que està, o un teixit que és reciclat, que estàs aportant al comerç local, nacional, val, que això sembla que no, perquè ho diem, i dius, sí, aporta aquí, és per gastar-t'ho aquí tot, sí, és l'efecte multiplicador, que això ja és un efecte també econòmic, que això també va relacionat amb aquest tema. Val? O sigui, que això també
0: tot
1: ho podem parlar.
0: Una, sí,
1: tot
0: sí.
1: Té un sentit. L'efecte sí, multiplicador sí. És, tu compres una peça a la meva botiga que val 50 euros, et durarà molt de temps, l'estaràs aprofitant, no tornaràs a buscar aquesta peça. Vull dir, jo vendré menys en aquest sentit, però guanyaré altres coses. Vindran altres persones que tu portaràs, val? I vindràs a buscar una altra peça per completar aquest armari càpsula o amb una tendència. Però amb això ja estàs invertint aquests 50 euros, perquè al final la que es gasta 10 cada setmana gastarà més que tu, i aquests 50 euros jo després els aniré a gastar al mercat i compraré a dues botigues, la carn, a Cal David o a Cal Barça, on sigui, o a l'Encenalls, és igual, on sigui. Ho gastaré allà. I ells, amb aquests diners, després s'aniran a la perruqueria de l'estil o de l'Essential, on sigui, d'aquí Molins. Què dic amb això? Que aquests 50 euros s'estan multiplicant. És a dir, generaran 150 euros de benefici a Molins, comerç local, a Molins. I això dius, què és això? Què és? Sí, doncs és que això ens afecta a tots. A vegades diem, sí, jo compro online. És que al final els que ens estan escoltant, tots participem en comprar online. Pots comprar una cosa, sí, però és que això s'anirà a l'estranger segurament, aquests diners. Si tu els estàs invertint aquí, m'estàs ajudant a mi o a una altra, a una família d'aquí, però és que nosaltres amb això pagarem a altres d'aquí del poble. I tot això és diners que genera i que tot això fa que les botigues no tanquin. I que si les botigues no tanquem, pagarem més impostos. I si paguem més impostos, al final l'Ajuntament també tindrà més dinerets i també ens podran ajudar una miqueta més a tots. L'Ajuntament, dic agents socials, diguem-ho bé, val? Agents socials, entitats també. Les entitats, quan han de trucar a la porta de les botigues perquè posin diners per ajudar, no? I dir, anem a fer una festa, voleu posar un regal, no? O fer una donació? Moltes botigues del poble, quan es pot, es donen diners, no? Doncs aquests diners també ajuden. Per què? Perquè les entitats fan una gran feina i el que fan és animar el poble, que tot funcioni, que hi hagi més ànim,
0: sí,
1: que la gent passegi i que ens comprin més. Doncs això és l'efecte multiplicador, tot això. I doncs hem de ser conscients de que aquests 50 euros poden ajudar moltíssim, moltíssim. Dic 50 que 30. Tinc coses per 20 euros, també.
0: Abans d'entrar a l'armari càpsula, que crec que està més relacionat amb el que estem parlant, situació econòmica, jo crec que podríem parlar una mica de com s'està reinventant el comerç o com us esteu reinventant, vale? Per la situació econòmica i social, que ha canviat moltíssim en pocs anys, no? Ara parlaves de l'online, però hi ha altres coses també, no? Com t'has hagut d'adaptar a aquesta nova situació i què és el que ha estat més difícil?
1: Potser diria, a veure, la digitalització.
0: Mm-hmm.
1: Sí, tot va començar, jo crec, a partir de la pandèmia.
0: Sí, podríem dir que sí.
1: Va començar a canviar les coses, però clar, cada cop ha sigut ja... Bueno, ara ja estem amb el tema de la IA, ja, que és ja que hi ha moltes diferències. I sí que és cert que el tema de la digitalització és el més, el que potser m'ha costat una miqueta més. Val? Sí que porto les xarxes socials perquè ho faig jo sola, però és que no n'hi ha prou amb això. Vull dir, al final... si tu fas tu sol no arribaràs a tenir 20.000 seguidors. Mira, avui ho parlava amb una companya de comerç també, saps? Que al final a 1.000 seguidors m'és igual. Al final el que vull és que vinguin a comprar.

0: també de vegades...
1: Falsetat, que és el que jo deia
0: jo
1: abans.
0: Crec que sí.
1: Jo també crec.
0: Sí. Però bueno, llavors potser que no és tant l'obsessió en les... sinó seguidors que realment siguin la teva tribu, la teva comunitat.
1: Sí, arribar a les persones. Si a mi em segueixen 2.000, 3.000 persones, tant de bon complissin aquestes 3.000. No és el cas, però jo crec que també és un públic bastant real, perquè quan mires els insights i mires a...
0: Sí. Bueno, el... És perquè hi ha un interès real, que potser no te compren aquell dia, però et tenen no, al radar.
1: És proporcional una miqueta.
0: I llavors, quan parles de digitalització, que és a part de xarxes, a què refereixes?
1: Doncs el tema web, per exemple, ho vaig provar. I
0: vas
1: principi,
0: provar online, perquè compressin online.
1: Però no em va funcionar, sincerament, en aquell moment. Ara, pròximament, tornarem, perquè sóc insistent. Vull intentar-ho un altre cop, vull arribar una miqueta més enllà, a veure si puc arribar a fer enviaments fora de Molins.
0: Però no és molt complicat per tema d'estocs, per tema de talles, no sé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però ara, amb la IA, tan estimada per alguns, o no, la IA, al final, sí que t'ajuda. Llavors, per mi és com... Bueno, és un assistent. És un assistent. No, en aquest sentit, t'ho dic, a mi no em supera, no?, amb algunes coses. Per, sento, eh? No, la part emocional no em pot superar, crec jo. Llavors, m'ajuda, no?, o ens pot ajudar a tenir una organització, a gestionar certes coses, a fer... donar-te respostes, que a mi això encara no, però... a l'hora de fer comandes online, doncs tu pot una miqueta vincular tot i el tema de, del TPV, no?, del que utilitzem, el sistema de caixa, i d'estoc, també. Això també està controlat, és a dir, es pot controlar i llavors a l'hora que entra la comanda ja tu resta del teu estoc. Clar, ha d'estar super...
0: Bueno, s'ha de fer bé.
1: Sí, molt controlat. No? I,
0: I potser és un tema que abordes, no?
1: Sí.
0: Aquest seria el tema que més...
1: És el que veig més complicat, sí, de gestionar, la veritat que sí. Però, bueno, ens hem d'adaptar. És que al final, no dic que ens hem de tirar a la piscina i només guiar-nos per això, perquè si no aniria en contra del sistema que estic utilitzant jo a la botiga per captar els clients, però crec que poden anar les dues coses de la mà, no? Igual que a les xarxes socials, no? Doncs, igual que faig els directes i faig aquests vídeos que em canvio la roba i aquestes coses que, bueno, que fem la majoria de botigues de roba, doncs ara he volgut potser posar una miqueta la diferència, no?, utilitzant la IA en fer una història, no?, de cada peça de roba que trobo bonica i que veig especial i que veig que pot tenir aquesta durabilitat i que crec que pot ser diferent o que et fa sentir diferent, doncs m'ajudi a crear aquesta història que jo m'imagino, no? Llavors, clar, jo no tinc el poder adquisitiu com per crear un escenari d'aquest tipus.
0: Llavors, però la idea és fantàstica, i a més que era... T'ajuda. Fantàstic.
1: Llavors, sí, la idea t'ajuda a fer això i es ven. A mi m'està ajudant a vendre. Llavors, doncs, jo et dic que jo la tinc com un assistent. Però, clar, evidentment, no faré tots els vídeos a Mia perquè no. Val? No vull perdre tampoc l'essència. Però sí que em vull diferenciar. Llavors, crec que aquesta és la manera. Per aquí, per aquesta banda, eh? Després hi ha altres maneres de diferenciació.
0: I la situació del comerç local, Jessica? Que és complicada perquè potser hi ha una falta de públic presencial, per exemple?
1: Sí, aviam.
0: Es nota quan la gent passeja però no compra? O sí? O...
1: La meva opinió, amb els 9 anys que porto, que bueno, serveix com a botiguera del poble i que porto... Bueno, és opinió
0: ja tens,
1: humilde.
0: Ja tens, no, home, sí, no, però ja tens una trajectòria.
1: Sí, he fet estar... Bueno, comptabilitzar les persones que passen. Jo, en el meu cas, estic al carrer Major, però bueno, entenc que altres carrers probablement passi el mateix. Jo sí que veig que hi ha una situació complicada al comerç de Molins, comerç local. No sé si a la resta de pobles n'hi ha, jo parlo del meu.
0: Vale.
1: Jo sí que noto, tinc aquesta sensació, a vegades ho comentes, perquè clar, aquí ens coneixem tots, i potser la resposta sí que és doncs estan obrint moltes botigues. Ara al carrer Major ja estan les botigues obertes. O sigui, la majoria de locals, que n'hi ha de buits, clar, hi ha etapes o moments que estan més buits, no? Ara sí, estan plens. Però la meva pregunta cap a aquestes persones és dir, tu veus la rotació que hi ha de comerços en aquest mateix local?
0: No.
1: Això primer, això t'ho has de plantejar, no és ara estar ple. No vull dir estar ple, és que la persona que hi ha allà és una persona del poble i que té una família... Val? I llavors no és ara jo me'n vaig i mira, me'n vaig a treballar a qualsevol altre lloc, no, és que jo estic lluitant, és que jo he capitalitzat tot el meu atur i els meus estalvis per posar la botiga, parlo del meu cas, jo no parlo de ningú altre ara, però he parlat amb companyes i companys i és el mateix, vull dir, som famílies del poble.
0: Sí, sí.
1: Llavors penso que aquesta atenció pues,

0: potser faria falta, o sigui, una reflexió, no? Una reflexió de, dels agents socials del poble.
1: M'encanta.
0: Ajuntament i els que estan als altres també, tots plegats, que s'ajuntin i que ho parlin i que ho tinguin en compte, entitats, tot el que faci falta, però que siguin realistes, no? que mirin la realitat i que ens preguntin a tots, perquè no, la resposta no és estan ara els locals plens, no s'estan plens, és que hi ha un local que ha estat 6 mesos, saps? Vull dir, 6 mesos, i com aquest, per mi, o sigui, una problemàtica és aquesta. Val? Plantejar-se això i buscar solucions d'això.
1: La rotació i la durabilitat d'un mateix negoci, no? Que de vegades ha de tancar, però perquè no arriba. Jo sí que he vist molts negocis que han obert i han tancat, però en menys d'un any, que això...
0: Sí, fa molta pena, eh? Ho patim tots, això. Perquè
1: un any és molt poc.
0: Clar, per això que s'ha de mirar i s'ha d'analitzar. No es pot dir, vale, doncs ara obre un altre. No, les coses no són així. Això és una problemàtica que l'han de veure i l'han d'analitzar. I vull dir, ser crítics, que al final no passa res. No vol dir que estiguin fent les coses malament, però potser sí que es podrien millorar. Val? I escoltant, les coses es poden millorar, escoltant, sobretot. I a part d'això, l'altre punt que crec que és molt important, almenys a la zona del centre, és el tema dels lloguers. Val? Que en aquí també em poden dir això és privatiu, sí, clar, els lloguers són privats, sí.
1: Estem parlant dels preus dels lloguers, dels locals,
0: dels,
1: no?
0: Locals, sí, perquè clar, tu preguntes, tu veus, tu ho vius, i llavors, clar, estem parlant que una botiga al carrer Major, depèn de la zona on sigui, dels 1.000 euros no baixa.
1: Ja.
0: Val? Estem parlant de que el dia de la Fira Stocks jo vaig comptabilitzar una altra persona m'ho va fer per mi, sí, que passaven pel carrer, no que entraven a casa a la meva botiga, no, que passaven pel carrer, van passar gairebé fins a la una 150 persones.
1: Només?
0: Pel carrer Major, un poble de 27.000 habitants que té un fora Stocks, 150 persones passen per davant.
1: És no molt poc.
0: No ho sé, potser ells que tenen més mecanismes podrien fer aquesta estadística i veure potser què està passant, no? Llavors, si analitzen tot això, també podrien mirar el tema dels lloguers. Aquesta reflexió se l'han de fer els que lloguen els locals, està clar, perquè això és privat, sí, però també hi ha solucions que els nostres estimats agents socials també poden posar una miqueta com de mediació amb això, val? Perquè hi ha solucions amb aquest tema. Poden donar bonificacions als propietaris dels locals, en l'IBI o en diferents taxes.
1: Mecanismes, sí.
0: Val?
1: Sí.
0: Poden fer-ho. I ells, si tenen aquesta bonificació, poden rebaixar potser una mica el lloguer als que estem allà, que portem temps. També ens ho podrien fer, això. I és una ajuda. No és una ajuda econòmica directa, sí que és una espècie de bonificació, una rebaixa, però que amb ells també els ajudarà, perquè tenir les botigues tancades és el que estem dient, que no ajuda ni els propietaris perquè perd vida al carrer, però és que al final tampoc ajuda a la resta, perquè nosaltres també estem pagant moltes coses.
1: Sí, val?
0: I
1: sí,
0: nosaltres
1: sí.
0: També, a part dels impostos que pagues des de casa, també pagues els de les botigues. Llavors també estem donant diners nosaltres. Vull dir...
1: Sí, sí. I no, i a part, plantejar-te, per exemple, si tinguéssiu el camí més fàcil, contractar algú. Per exemple, si tinguessis prou, no?, de dir, doncs mira, jo tinc ajudes pel lloguer, jo tinc ajudes per això, doncs podria contractar una persona, que això també és generar llocs de treball.
0: Sí, és una roda.
1: Actualment, una mica complicat.
0: No, directament. Si et
1: inviable.
0: Si tu comptes, jo pago més de 1.000 euros, tinc un local que és més gran, però bueno, és igual. Si tu comptes això, més els 300 de mínim d'autònoms, més tots els gastos fixes, no? Llum, aigua.
1: Sí, no?
0: I després tot el gènere que entra a la botiga, és que fixes, se te'n van més de 3.000 euros al mes. Tu saps el que s'ha d'arribar a vendre per pagar
1: per
0: tot
1: poder.
0: Això? És que són persones que hem començat de zero. Potser hi ha algú que té aquesta sort, que té un local en propietat, i és fantàstic, però les persones que hem tingut que començar de zero, que són moltes, necessitem
1: aquesta
0: ajuda.
1: Jo diria que la majoria.
0: Sí, per això. Vull dir, hem de fer aquesta crida real i que es facin una reflexió als propietaris i als ajuntaments, a l'ajuntament o als que hi siguin, m'és igual, però que ens ajudin en aquest sentit i llavors que s'arribi a fer bueno, mira, ja m'he quedat bloqueada ara.
1: No,
0: ja
1: per
0: fer...
1: Bueno,
0: carrerilla ja.
1: Per fer empenta, per fer... No?
0: Sí,
1: per
0: perquè
1: fer...
0: ens ajudin una miqueta, sí, sí. Val? I llavors doncs, les entitats igual, que ens ajudin a donar aquest pas per fer activitats que ens resultin i que ens generin un benefici a les botigues, perquè puguem arribar a final de mes, perquè és molt trist treballar hores i hores i al final de mes no et quedi ni un sou. És que aquí hi ha un problema. I hem arribat a aquest punt. Llavors, no pot ser, perquè jo venc. Vull dir, és que jo venc, jo ho reconec, venc, però clar, se't mengen.
1: Ja.
0: O sigui que, per això ho dic, que no tot és tan bonic, eh?
1: Ja, ja, és una situació complicada. I a més, una professió que és molt vocacional, i és que perquè ser botiguer... a part que estem al Mediterrani, ser botiguer és com la, no? Els nostres fills de petit és el primer que estudien, no? Mm-hmm. Quina és l'activitat econòmica a l'edat mitjana? El comerç,
0: sí.
1: No? Vull dir que és que venim d'una tradició de comerç i és la nostra identitat.
0: Sí.
1: I jo, per mi, un poble amb botigues, amb, no? Amb comerç, és vida.
0: Clar.
1: I molt necessari per la nostra manera de ser. Potser a Rússia no tenen tanta necessitat d'anar pel carrer i tenir una botiga oberta, però aquí sí, perquè anem a passejar i és agradable.
0: Clar,
1: no?
0: Bueno, i genera un benefici, genera diners a l'economia. Vull dir que al final és l'economia local, vull dir que també formem part nosaltres d'aquesta economia. Llavors, se'ns ha de tenir en compte. No serveix una activitat a l'any o dues activitats a l'any. Necessitem
1: una continuïtat.
0: Més moviment i que hi hagin beneficis i que hi hagi moviment pel poble, pues, diàriament, mensualment, vull dir, no pot ser això, perquè
1: sí.
0: Per molt que ho intentis, veus que fallen les coses. Tampoc serveix dir, és l'online, no pots culpar l'online, tampoc, perquè molts et diuen això. És que sempre
1: bueno, depèn de la generació, eh?
0: Clar,
1: perquè nosaltres no som d'online.
0: Però aquí està la resposta, Helena.
1: Clar, clar, clar.
0: Online. Qui fa l'online?
1: Sí, sí, el jovent.
0: El jovent. Qui és el nostre futur? El jovent. Això ja ho vaig dir un cop. El jovent és el nostre futur, és l'educació. Aquesta educació econòmica se'ls ha de donar als nens. Això s'han de fer xerrades. Tenim un molí fantàstic, uns baixos allà. Per què no es fan xerrades allà al jovent d'economia? Vull dir, jo la meva filla perquè està a casa i jo l'intento dir amb ella i l'intento explicar.
1: És molt bona aquesta.
0: Però això ho podríem fer-ho. És que tenim mil idees. Que ens escoltin d'una vegada i que fem coses per educar-los, perquè això és el futur. Ara, demà, no ho notarem, això. Potser ho farem els que som adults, els que estan escoltant, doncs potser els hi ha tocat una mica la fibra, espero que sí, que siguin conscients, però el jovent són els que han d'aprendre, que tenim molt més a donar que no pas online, que poden viure coses que no viuen online, sentats al sofà.
1: I sobretot el tema de la qualitat, eh? Perquè l'altre dia ho parlàvem amb el Gram Original i l'Eduardo, que estàvem parlant també del tema de la sostenibilitat, i ell va tenir en una època de la seva vida la sort o la desgràcia d'anar a fàbriques a Xina, a Índia, a Tailàndia. Llavors, clar, te n'adones de què representa comprar, en aquest cas parlem de roba, pues a un país. Vull dir, és que estem contra coses que no ens agradarien que les nostres, no, els nostres fills i les nostres filles tinguessin de veure's en aquesta situació.
0: Exacte.
1: I en canvi estem sostenint això, que no vol dir que sigui fàcil, eh? Ni molt menys, perquè això ara no ho tallarem de cop. Però per almenys que hi hagi consciència.
0: Sí, s'ha d'empatitzar una miqueta.
1: Una
0: perquè
1: miqueta.
0: Això, això falta en tot, vull dir, falta en tots els sectors i a la societat en general. Vull dir, és que ja els que manen, molts ja no tenen aquesta empatia. Vull dir, és que s'està tornant molt boig al món en molts àmbits i això fa mal. Quan ho veus, perquè dius, quin món els hi deixes als teus fills, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs intentem fer aquesta educació, no? Donar-los aquesta educació perquè ells vagin aprenent i són petits passos, però que igual ens ajuden. El veu-nos aquí a Molins.
1: Queda dit. Queda dit i així ho farem.
0: Gràcies.
1: Ara, el nostre armari càpsula. Que jo crec que ara estem a tardor. Vale?
0: Sí,
1: a la tardor.
0: Ens centrem en tardor.
1: Jo crec que sí, no? I ara arribem pel dematí i allò, vinga, ara fa fred. No? És allò de vestir com una ceba, no? Que comentàvem ara fora del micro, no?
0: Sí, ho tinc apuntat aquí, sí, com
1: sí,
0: he
1: no?
0: parlat. Sí.
1: Doncs explica'm una miqueta què és això de l'armari càpsula. Que vindria a ser lo del fons d'armari de tota la vida o
0: sí,
1: no?
0: És sí, és el fons d'armari.
1: Vale, doncs vinga.
0: Us diré les peces més o menys que s'han de tenir.
1: Vinga.
0: Val? Llavors, mira, jo tinc apuntat, seria bueno, com un fons d'armari intel·ligent, no? Ara anem a canviar-li el nom perquè això crida més a la joventut també, no? Fons d'armari, diran, vale, pues no. Un fons d'armari intel·ligent.
1: Intel·ligent.
0: Intel·ligent vol dir que agafis una peça, agafis una altra, et combinaran entre si, val?
1: Perfecte.
0: Diguem així, molt fàcil. Llavors, consisteix com? A tenir hem de tenir més o menys un número limitat de peces que es combinin, unes 30-40. Direu, ui, si són moltes. No, però són 30-40, però que les pots tenir anys i anys, perquè clar, si les compres a botigues on hi ha qualitat, aquesta peça tindrà durabilitat i a part estaràs entrant a dins d'aquesta economia circular que parlàvem, val? O sigui, això tot va lligat. 30-40 peces que puguin combinar-se entre si.
1: Vale. I quan parlem de 30-40 peces, vol dir de part de dalt?
0: Sí, de,
1: part...
0: de tot.
1: Clar, ah, no, no, sí, 30... sí. No, no, no m'espantis, no, que no arribarem a l'armari. No,
0: inclús menys, si jo menys tiro, vull dir, amb vale, menys vale. Ja passo.
1: Vale.
0: Val? Llavors,
1: vale.
0: Així com a peces més bàsiques. Bueno, a veure, jo em centro, mira, i així també si vols et dic les... Bueno, no sé com anem de temps, per les tendències.
1: Bueno, fatal, com sempre, 5 minuts, però hola. No, vinga.
0: Vale, doncs t'ho barrejaré una miqueta així amb les vinga. Tendències, així és com més fàcil. Vale.
1: Vale.
0: Mira, pantalons, val? Texans se n'han de tenir, texans, vale. Sí o sí. El pitillo us oblideu, aquest està...
1: Ja no està, no. Me catxis.
0: Si tu em vols, tinc un negre, que si te'l vols ficar en botes a la botiga per alguna que encara esteu amb la catxis.
1: Me catxis. Ara que ja m'havia... Jo és que me'n recordo sí. Que va sortir el pitillo i pensava, no, mai a la vida em posaré això. I ara és com la meva...
0: Ai, no, Helena,
1: de...
0: vine no? Albert Poma, que t'ajudo. Ja.
1: Vinga, vale, va.
0: Llavors, com a texà, recomano més un tiro que sigui... mig, ara, vale. Ara ja estan tirant, sempre ha sigut tiro alt, anem a un tiro mig, que, vale. Val, que ara també han sortit alguns, i que siguin d'aquests wide legs que són més amples. Vale. Si no t'agrada tan ample...
1: Però no s'ample ample, no? Com recte, no?
0: Ample ample es porta, és una opció, però les que passeu del pitillo, passar l'ample ample és molt complicat, aleshores, visualment, Llavors, potser que et passis al model que és recte, completament, vale. El típic vale. Levi's, però a la botiga en tenim alguns que estan molt bé de preu,
1: vale.
0: 39,99, 40i, teniu un texà, val? I després teniu un model que és molt tendència ara, que afavoreix a tothom, que ara fa poc vaig penjar un post a Instagram, que és el model barrel. El model barrel és un tiro alt, s'eixampla una miqueta més de la cadera, i després, de baix, es fa un pèl més rectet, més, no estret, més rectet.
1: Més rectet. Mm-hmm.
0: Val? Favoreix molt la figura, s'ha de veure posat. De fet, ja no tinc totes les talles perquè ha agradat
1: perquè
0: molt.
1: Perquè realment afavoreix.
0: Sí, a vale. Primera vista potser no t'entra, però un cop posat afavoreix moltíssim.
1: Vale. Texans has de tenir. Quants texans s'han de tenir?
0: Aviam,
1: perquè això
0: jo
1: soc
0: molt que... de texans, jo soc molt, ja. Llavors, per el que et comentava. A veure, jo en tindria un parell de diferents formes, si vols,
1: vale.
0: Amb color texà. Aquest any es porta molt el texà en color blau fosc, més tirant blau marí.
1: Que xulo.
0: Val? Com a tendència, també t'ho sí, dic, sí. Per introduir a la tendència. I pots tenir-ne un de cada forma. Val?
1: Vale.
0: O sigui, el barrel i el wide leg, si vols, o un recte.
1: Vale.
0: Val? Dos o tres. Després també està el texà amb color, que si t'agafes un amb color, el tens amb marró xocolata, que també n'hi ha.
1: Que ja podria anar com un,
0: sí.
1: No? Com un pantaló de
0: sí.
1: Roba.
0: Exacte.
1: Vale.
0: Sí, sí, també vale. Podria entrar. De part de baix taxa això. Després, sí o sí, s'ha de tenir un pantaló sastre o un pantaló amb pinces, tipus com el que jo porto, que ara si vols després t'ho ensenyo.
1: Sí.
0: Aquests que són més amplets a la part de baix, aquests amb tiro alt, aquest et pot treure de qualsevol apuro, perquè pot ser un look més casual, per diari, amb unes bambetes, amb una samarreta, com deia, en bàsica, tipus ceba, que és el que comentaves tu del temps, poses una americana, jaqueteta de punt per sobre, i llavors... Pues ja tens un més casual i després, si vols anar més arregladeta, pues li poses un lencerito, li poses una bluseta d'aquestes mones que tinc de marques pues com Minueto, com Companyia Fantàstica, Macy, llavors ja passa una miqueta més arregladeta per algun esdeveniment que tinguis especial. Val?
1: Vale.
0: Sí, pantaló sastre, obligat. Després, americana. Americana, entenc que tothom té a casa una americana de color negre. Val, aquesta la tenim i està allà, però aquesta temporada recomano una de quadrets. Val?
1: Mm-hmm.
0: Perquè et pot treure també
1: sí.
0: De molts, molts apuros, de molts, perquè amb un texà també et queda bé, amb una bàsica sota també, i amb els pantalons que et comento de pinces també. O sigui, estem fent ja les combinacions unes amb les altres.
1: L'americana com es porta ara? Oversight? Entalladeta?
0: Són una mica com una armadura.
1: Vale.
0: Aquesta filosofia... O sigui, aquest,
1: ja.
0: Això és una més sociològic, que això si ho podem parlar un altre dia si vols... La moda d'ara també va adaptada a la situació actual, no? Llavors, els moments de... Bueno, aquesta rebombòrica i el món una miqueta i tal, volem una mica de refugi, una mica de sentir-nos protegits.
1: Llavors, te poses la...
0: Sí, sí, ah. Sí, és un detall, però hi ha moltes més coses, eh?
1: Ah, llavors, interessant.
0: Això es nota... Això es podria fer un programa sencer. És molt xulo. Llavors, doncs, són una miqueta més armades, val? I una miqueta més oversize, val? Però tinc un model que és bastant neutre, de Frequent, que és una marca danesa, doncs aquesta és, i els teixits són super sostenibles, aquesta, bueno, aquí sí que s'ho miren amb lupa, i aquesta casa és maquíssima, vull dir,
1: com arribes a aquestes marques? Això és un altre tema molt interessant.
0: Bueno, hi ha fires. Clar, hi ha fires.
1: Coneixes a la persona que fabrica o que produeix? O...
0: No, per exemple, no arribes, a la Friquen no hi he anat, vull dir, aquí no t'enganyaré, aquests no hi he anat. No, jo vaig a les locals, perquè intento més portar a les locals.
1: Vale.
0: Poems Barcelona, que els haig de mencionar, que estan a Sabadell, Paz Torres, que estan a Sabadell. Vull dir, aquestes cases són tops per mi. I
1: hi ha històries darrere d'aquestes cases.
0: Per això et dic, és que es podria parlar tant, vull dir, moltíssim.
1: Mira, un dia se m'acut, ara se m'acut així en directe, un dia has de venir amb algú, amb un proveïdor. Llavors fem una explicació d'història i de com es viu des de la producció a la botiga, no? I fer aquest d'allò.
0: Moltes gràcies.
1: Seria
0: molt xulo.
1: Sí. Llavors això, coneixes en fires, vale. Americana, molt bé, ja anem per l'americana. Hem parlat dels pantalons. Pars de dalt?
0: Pars de dalt, he comentat de posar-te alguna blusa especial. Hem de tenir una o dues bruses especials amb algun detall.
1: Què vol dir especial?
0: Especial vol dir, per exemple, companyia fantàstica, que té més colorins,
1: vale,
0: perquè també es porten estampats amb colors per contrastar amb aquests colors més neutres, xocolates, el Virgínies, aquests colors que es portaran tant i que són com la base, per donar una miqueta de color. Doncs companyia fantàstica utilitza molt dissenys propis que els fan ells, que és nacional aquesta marca, és de Madrid, i tenen dibuixets que els dissenyen ells mateixos, no? De gossets, floretes, bueno, el que tu vulguis.
1: Ai, sí, l'he vist a Instagram, sí. Que guai.
0: Són marques especials. Potser un vestit sencer no te'l posaràs perquè no és el teu
1: però
0: vestit.
1: Però una samarreta.
0: Però una blusa ben mona, amb un pantaló d'aquests de pinces i una americana, et queda moníssim. Val? Llavors, és el que dic, un parell de blusetes així, pantalons, després, samarretes de cotó, interiors bàsiques de cotó, tenim de Poems, en tenim Paz Torres, també en tenim, la qualitat del cotó és boníssima, les pots tenir tota la vida. Per ara,
1: màniga curta. Per ara o...
0: Jo ara no en tinc màniga curta, però tenia les d'estiu, que segur que les teniu encara i les podeu aprofitar 20 anys, si voleu. Aquestes us funcionen, i després les noves, que són mitja màniga o màniga llarga, que per ara també va bé. Ara és una mica l'efecte ceba i hem d'anar així, capes. I després, jaquetetes de punt per sobre, aquestes, perdona, les samarretes, és que vull anar ràpid per no deixar...
1: Sí.
0: Les samarretes de cotó, doncs heu de tenir els colors neutres bàsics. Jo tindria blanc, negre, marró, xocolata, per exemple, algunes Virgínia. Aquestes estan
1: el coll com és rodó?
0: A gust teu. És que al final, per molt que et digui jo que es porta una cosa o una altra, veus, jo a la botiga,
1: al final...
0: és que igual a mi no em queda bé, vull dir, una cosa que es porti ara, que estigui de moda.
1: Que important també,
0: Clar,
1: fer-ho nostre, no?
0: Clar,
1: també.
0: És que per molt que et diguin que es porta, hem de tenir personalitat al final. Llavors, per això també tinc marques una miqueta diferents i es pot jugar una miqueta amb això. Val? Però l'armari es pot fer igual, l'armari càpsula. Llavors, doncs això, bluses especials, si t'agraden, les samarretes bàsiques, i després el que són els jerseis, recomano els jerseiets de punt primet. Val? El tema del punt també és molt important, el tema del teixit, recomano que mireu el tema
1: superimportant,
0: etiquetes,
1: perquè fan boles al dia mig.
0: Sí.
1: De portar-ho quan no compres un jersey o no.
0: Sí. Que boles no vol dir igual a que sigui de mala qualitat, Això també ho dic. A vegades boles ho fa la llana, val? Que precisament un dels teixits recomanables per qui té fred, que veus, jo per exemple no ho accepto, llana, alpaca, tot això m'impica, però sí que és veritat que això és sostenible, cotó 100%, i després les viscoses, per exemple, les viscoses són molt recomanables per ara perquè són teixits que són més frescos i surten, neixen de la polpa de la fusta. Val? Que això és molt important també saber-ho. Té molta caiguda i això... Vull dir, no li fa falta tanta planxa si tu ho estens bé, val? I és molt recomanable.
1: Molt
0: el
1: interessant.
0: El tema del teixit, clar.
1: Molt
0: és que això també és molt llarg.
1: És que no hem pogut
0: parlar
1: d'això. Oi,
0: Helena, sempre em fas igual.
1: És que hi ha molt tema.
0: Yeah.
1: Ens hem deixat faldilles, ens hem deixat vestits, ens hem deixat combinacions d'americana amb pantaló, perquè jo soc molt fan dels trajes. Cuidado amb el traje, que tenir un traje et salva de vegades.
0: Animal print, cuidadito, el cèrvol i tot. Bueno, el cèrvol, print de cèrvol, es porta.
1: M'has de prometre que has de contactar amb més igual a qui vulguis, ¿vale? Et poses d'acord amb algun proveïdor de teva confiança que tu pensis que pot donar aquesta...
0: D'allò?
1: I fem una tertúlia a les tres. Et sembla?
0: Sí, em sembla perfecte. Moltes gràcies.
1: Doncs em sembla que per avui ja hem acabat. Jessica.
0: Ha fet curt.
1: Jessica Viñas Verpoma. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Fins aviat.
0: Gràcies, Helena.
1: Estimades i estimats incansables, gràcies per escoltar-nos de nou aquesta nova temporada de Lent and Back. Gràcies a la nostra tècnica de so, la Eli Arjona, qui us parla, l'Helena Álvarez, i recordeu que tot és possible amb un somriure. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions al Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
2: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
1: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Els àfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: Soler, sentien, ha apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: La llibreria 100 Vides organitza una activitat per aquest dimecres. Contes comtals. La llibreria us convida a anar a parlar i a escoltar Xavier Borrell, Eva Moreno, Maria Altimira i Màrius Hernández sobre el present, passat i futur de la ciutat comtal. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. I el dijous, l'aula d'extensió universitària comença el curs amb una conferència adreçada exclusivament per les persones associades. Si el 17 de setembre el president de el Parlament, Josep Rull, va fer la conferència inaugural oberta a tothom. Ara comença ja el curs regular amb aquesta conferència que parlarà de moviments populars agraris i les constitucions catalanes. En parlarà Montserrat Turà, metgessa, escriptora i política, de fet, exconsellera d'Interior i de Justícia de la Generalitat entre els anys 2003 i 2010. La conferència el proper 1 d'octubre, dijous, a 6:45 de la tarda, a la Federació Obrera. I des del Centre Alois, dins els actes a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, aquest proper dijous faran jornada de portes obertes a 10 del matí a 12 del migdia a l'edifici Josep Maria Sales. I també el dijous, dia 1 d'octubre, Òmnium, el Consell de la República, l'Ateneu Molell i l'Assemblea organitzen un acte a les 8 del vespre a la plaça 1 d'octubre amb l'actuació dels Ciurons Mitja Copla i la Coral Molinenca Les Veus del Dilluns. Hi haurà Coca i Cava, expliquen, en aquest acte de dijous a les 8 del vespre a la plaça 1 d'octubre. I divendres a la Peni, dins el cicle Espènica, programa un monòleg amb Marc Serrat titulat Vaques Flaques, comèdia contra la fi del món. El proper divendres a les 9 del vespre a la Peni, entrades anticipades a Intràpolis. La farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets ostequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i bona festa major. Estem al mig ben bé de la festa major, però sempre queda moment de poder escoltar una mica de música. Sobretot avui, en aquest programa de La Veu, he buscat cosetes una mica distretes, perquè així doncs, no ens hem de capficar i sobretot no hi ha drama. Escoltarem en primer lloc tres fragments del Barber de Sevilla, aquesta obra tan bonica de Joaquín Rossini, i el que escoltarem al començament hi ha una escena en què hi ha una serenata en què el conde d'Almaviva va a cantar ell una cançó a Rossina. I ara sentirem doncs aquest fragment que és El corridente in cielo, tot està somrient i el cel on està també està feliç, i li canta aquesta cançó. Sentirem la veu del conte d'Almaviva, és la veu de Luigi Alva. Sentim-ho.

Després d'aquesta introducció, d'aquesta serenata tan bonica, però que Rosina no ha sortit al balcó, parlant del barber de Sevilla, no pot faltar l'entrada precisament del barber, del Figaro. Aquella célebre ària Largo il factotum, doneu pas al que ho sap fer tot. Estem molt acostumats a sentir-la amb la gran veu de Manuel Ausensi. Avui canviem de personatge, però que també veuran que és una gran veu, com és la veu de Hermann Prey. Sentim doncs aquest Largo il factotum.

Després d'aquest largo olfactòtum que ens ha ofert Hermann Preisch, ara sentirem la veu de la protagonista, la Rosina. La Rosina que ens cantarà aquella cançó, una veu che poco fa, fa poc que he escoltat una veu, que ens l'interpreta la, per mi, una de les millors Rosines que han interpretat aquesta obra, que és la madrilenya Teresa Berganza. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar aquesta Una voce poco fa del Barber de Sevilla, i ara aquí deixem el Barber de Sevilla, però continuem encara amb el gran Gioachino Rossini, i d'ell escoltarem música de la Cenerentola. La Cenerentola, recordem que és una obra inspirada en el conte de la Ventafocs, però és clar, lògicament aquí no hi ha ni fades ni carbasses voladores, no hi ha res de tot això, però la música de Rossini és molt bonica. Escoltarem d'aquesta obra, podríem dir al començament, en què hi ha les dues germanastres, la Clorinda i el Tisbe, i també sentirem la Cenerentola amb aquella ària tan bonica, Una volta serà un rei. Una vegada era un rei i està explicant una història que inclús les germanastres s'enfaden una mica. Ja ho sentirem. La dolcesa, podríem dir, de la Cenerentola i la crispació de les dues germanes. La Cenerentola serà interpretada, continuem sentint, Teresa Berganza.

que es presenta com a patge, com a servidor del príncep, és el propi príncep, el propi Ramiro, però disfressat. Disfressat perquè vol conèixer el caràcter de les persones. Ara aquí sentirem un suave non so què, que està Ramiro, la Cenerentola, Clorinda i Tisbe, o sigui, les tres filles. Sentirem don Ramiro, que és la veu de Luigi Alba, la Cenerentola Teresa Berganza, i les dues germanes, una és Margarita Guglielmi i l'altra és Laura Cernini. Sentim-ho.

I arribem al final d'aquesta obra, tot i que ens hem saltat moltíssima, moltíssima cosa. Arribem al final, aquí ja s'ha descobert que el que passava com a criat, doncs, és el mateix príncep, i ja s'ha descobert, doncs, que la que ha perdut la sabata, doncs, era la Cenerentola, precisament, i aleshores tenim aquest fragment ja cap al final, quan es descobreix siete voi, voi princes siete, o sigui, tu ets el príncep, i sentim ja al final de tot que ella, doncs, el que vol és perdonar a la família que li han fet molt de mal i viure tots junts. Sentim, doncs, aquest siete voi, voi princes siete, i després aquest naqui alafano. Sentim-ho.

I així s'ha acabat el programa d'avui amb aquest final tan bonic de la Cenerentola, la Ventafox, de Gioachino Rossini. Hem pogut escoltar aquest final, Siete voi, voi prince siete, és a dir, la pregunta aquesta, ets tu, ets el príncep, i després doncs aquest final tan bonic en què tothom celebra doncs que la cosa ha quedat bé i que la Cenerentola, en lloc de castigar a la seva família, doncs al contrari, els acull molt bé. Hem sentit doncs a les veus de Teresa Berganza, de Luigi Alba, de Renato Capecci, que l'hem sentit molt poquet, de Paolo Montarsolo, Margherita Guglielme i Laura Zanini. Espero que els hagi agradat el programa d'avui. Desitjo que tinguin una bona festa major. Felicitats no només als Miquels, perquè és important per la nostra vila, Sant Miquel, l'Arcàngel Sant Miquel és el principal, Miquels i Miqueles, però esclar, no oblidem també que els Gabriels i Gabrieles també és el seu sant, i també doncs i tots els tres arcàngels principals. Res, desitjo que tots passin una bona festa major, i ja el poc que queda, però que siguem feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris del tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
4: Que els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
1: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: La llibreria 100 Vides organitza una activitat per aquest dimecres. Contes comtals. La llibreria us convida a anar a parlar i a escoltar Xavier Borrell, Eva Moreno, Maria Altimira i Màrius Hernández sobre el present, passat i futur de la ciutat comtal. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. I el dijous, l'aula d'extensió universitària comença el curs amb una conferència adreçada exclusivament per les persones associades. Si el 17 de setembre el president de el Parlament, Josep Rull, va fer la conferència inaugural oberta a tothom. Ara comença ja el curs regular amb aquesta conferència que parlarà de moviments populars agraris i les constitucions catalanes. En parlarà Montserrat Turà, metgessa, escriptora i política, de fet, exconsellera d'Interior i de Justícia de la Generalitat entre els anys 2003 i 2010. La conferència el proper 1 d'octubre, dijous, a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. I des del Centre Alois, dins dels actes a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, aquest proper dijous faran jornada de portes obertes a 10 del matí a 12 del migdia a l'edifici Josep Maria Sales. I també el dijous 10 d'octubre, Òmnium, el Consell de la República, l'Ateneu Molei i l'Assemblea organitzen un acte a les 8 del vespre a la plaça 1 d'octubre amb l'actuació dels Ciurons Mitja Copla i la Coral Molinenca Les Veus del Dilluns. Hi haurà Coca i Cava, expliquen, en aquest acte de dijous a les 8 del vespre a la plaça 1 d'octubre. I divendres a la Peni, dins del cicle Espènica, programa un monòleg amb Marc Serrat titulat Vaques Flaques, comèdia contra la fi del món. El proper divendres a les 9 del vespre a la Peni, entrades anticipades a Intràpolis. La farmàcia de guàrdia avui dilluns és la Xuclà, que està al carrer Major, número 100. Ràdio Molins de Rei, la ràdio
2: nostra, Ràdio Molins de Rei. Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Molins de Rei al dia.
6: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
5: Molins de Rei al dia.
6: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
5: Molins de Rei al dia.
6: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Andrea Medina. El govern ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Ho ha fet en la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Miquel Sàper és el conseller d'Empresa.
2: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries i per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries, cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molts, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
1: Les mesures prenen com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries a batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. El decret no té garantit ara per ara els suports del Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar a l'ús residencial per sobre del turístic.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines. L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Avui i demà són els dos últims dies amb activitats de festa major. La festa dels Miquels. A 1:15 es trasllada a la planta baixa de l'edifici del Molí i és que les activitats de demà perillen per que hi ha vist de pluja, a risc de pluja. En tot cas, de moment tenim aquest canvi d'ubicació de la festa dels Miquels que es farà a la planta baixa del Molí. Si hi hagués més canvis, s'anunciarà, l'Ajuntament els anunciarà a través de les seves xarxes socials. Les propostes de demà a la tarda es concentren totes al Parc de la Mariona, si la pluja ho permet, a partir de 5:45 i fins a les 7 hi haurà diferents espectacles pels joves, espectacles amb joc, amb música, amb animadors. Després, a 7:45, havaneres amb el grup Xicranda, que fa un homenatge al mestre Josep Maria Roglan, al molinec Josep Maria Roglan, i la festa s'acabarà amb un castell de focs, focs artificials, final de festa major al Parc de la Mariona, demà a les 9 del vespre. Com dèiem, si hi ha canvis per la pluja, l'Ajuntament ho informarà a través de les xarxes socials, especialment Instagram i el canal de WhatsApp de l'Ajuntament. La farmàcia de guàrdia per avui, dilluns, és la Xuclà del carrer Major número 100.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
7: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
9: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
10: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
11: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
12: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
13: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
14: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
15: Jo no la vaig viure, però una partida del VSC de Pokémon no en guanya ningú.
14: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
9: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, molinencs, molinenques, matussers, matusseres i gent variopinta que ens estigueu escoltant. Molt bona tarda, dilluns, dilluns, prèvia a Sant Miquel. Aquí avui, doncs, com ja sabeu, estem immersos a la Festa Major, igual que la setmana passada, portem dues setmanes ja de Festa Major aquí a Molins. Per sort, ja estem encara a la recta final, però encara molt carregada per parlar de matussers. I per comentar una miqueta, doncs, com estan en aquesta Festa Major, com l'estem sobrevivint, tinc aquí a una de les meves tertulianes de sempre. Hola, Lola, bona tarda.
1: Hola, Adrià, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Ara ja m'he recuperat, llavors sí? Estic emparant-me una mica de la decisió d'haver vingut avui. Però perquè llavors tornaré a estar una altra vegada dos dies malament.
0: No passa res. Això és l'edat, eh? Jo sí. Ja començo a veure que cop no. La cosa fa més pujada.
1: Totalment. Tu és que vas fer 30 i te'n vas anar avall.
0: Buah, mare, ja veus. I a part d'aquí de tenir la nostra tertuliana estrella, per segon setmana consecutiva no tenim doncs, la tercera pota d'aquest gat. Aquest gat comença a estar una miqueta coix. Sort que els gats tenen moltes vides, perquè la nostra tercera pota falla.
1: Però la tercera pota està molt lleig, dir-li.
0: Per què?
1: La tercera pota es podria malinterpretar, no direm res perquè està escoltant-nos criatures. Mm. La tercera pota tots sabem quina
0: és. Però no sabeu això de buscar-li tres pis al gato?
1: Sí.
0: Doncs ja està.
1: Però qual és el tercer pie del gato?
0: Bueno, doncs el Cristian, perquè no està aquí pobre. Però des d'aquí, una altra vegada, li tornem a enviar totes les salutacions i ànims i esperem que es recuperi.
1: Ens està escoltant, li enviem un besito.
0: Doncs un besito no, però una abraçada amb mascareta.
1: Vale.
0: Perquè no ens enganxi res.
1: Exacte.
0: I et desitgem que hi sigui una prompta recuperació.
1: Ui,
0: i que dilluns que bé puguis estar aquí amb nosaltres comentant perquè tens moltes coses a comentar. Però en comptes de l'Arnau...
1: Ai.
0: En comptes de l'Arnau, no, en comptes del Cristian...
1: Spoiler.
0: Tenim un convidat de lujo, de luxe. Tenim a...
1: L'Arnau!
0: Benvingut, Arnau.
1: Arnau,
0: L'Arnau ja va pujar en punts, també, a la classificació,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és veritat, t'he de posar un punt.
2: Està... Jo he vingut tres cops, ja, crec.
1: No, però és a partir d'ara.
0: No, és a partir d'ara.
1: És a partir d'ara, company. Sí. Si no, tot mal.
0: És a partir de fa quatre programes. Des de fa quatre programes.
1: Exacte.
0: Com estàs, Arnau?
2: Molt bé, amb ganes de les matinades.
0: Sí?
2: Jo he recuperat, no estic dos dies rebentat després de sortir de festa.
0: És que ets jove, eh?
2: Sí, encara
1: aguanto. Però és gran,
2: és
1: jove, però és gran.
2: Sí, jo tinc d'actitud gran, però...
0: Però el cos, a mi em passa al revés. Jo, la meva ment va més ràpid, vol anar més enllà que el meu cos. Saps? La meva ment diu, sí, aguantarem, fem-nos una altra cubatilla.
1: Que tu eres un bon personatge.
0: I el meu cos diu, no.
1: Tens un àngel i un dimoni.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Però el que passa és que el pobre dimoni també s'està jubilant, saps? Li està començant a arribar ja al reuma i llavors passa el que passa.
1: És que ara que he provat els tardeos, sabem que els tardeos molen més que...
2: Home, jo també puc dir això, eh? A mi els tardeos també m'agraden més.
1: Perquè tu ets un abuelo?
2: Sí, però...
0: Però l'Arnau encara, perquè no li agraden, però ell encara podria empalmar el tardeo amb la nit i l'endemà encara anar a fer una excursió pujant a muntanya.
1: El Pedraforca, sol.
0: Per exemple.
2: Sí, mira, efectivament. Podria i faig, de fet.
1: Sí.
0: El Pedraforca no, però demà, Arnau... Bueno, aquesta nit encara ens toca pujar, ens toca escalar l'última nit de Festa Major. Com la veus? Com la preveus?
2: Bueno, pues amb moltes ganes, sí, és això. La barra sempre de Festa Major, sobretot la nostra de matosses, no defrau mai. Mm. I pues amb ganes enfrontem i amb ganes de posar bona cara a tothom que vingui.
1: Sí. De que no se'ls vegi molt demacrats.
2: Bueno, clar.
1: No, portàvem prou dignitat, trobo.
0: Com... Heu estat de moment per la barra?
1: Sí.
2: Sí, i tant.
1: Jo dediqué una nit i mitja, ell una nit, però dándolo todo también.
0: Com ho heu vist, de moment?
1: Bé, no sé, clar, estem en una ubicació diferent, no gaire privilegiada, per dir-ho d'una manera.
0: No massa, no?
1: Però tot i així jo he anat veient genteta i gent que es quedava per allà davant, perquè al final sí que tenim la part negativa de que estem com alçats i no tan a l'abast de l'escenari, però alhora... s'està més a gust per estar separat fent una cervesa allà dalt que no pas a baix a tota la gent. O sigui, tenim pros i contres de la ubicació. La sorra sí que és una mica emprenyadora, sí. Perquè acaba tot ple de sorra.
0: De terra, sí.
1: Sí, però bueno.
2: Sí.
0: Torneu de moment, com ho has vist?
2: Bueno, jo com vaig anar el divendres, crec que sempre cada any el divendres és el dia que menys, bueno, menys
1: sol
2: demanda tenim.
1: Sí,
0: va ser més chill.
2: Llavors, pues, jo tinc la sensació de que va venir poca gent a la nostra barra en particular. No sé si és per l'ubicació, no sé si és perquè va estar divendres, però...
1: Era la Mercè, també. La Mercè, que tampoc ens ha ajudat.
2: Però, bueno, de totes maneres, bé, la gent com molt animada, en un ambient molt, molt xulo i, sobretot, amb les noves incorporacions de l'última temporada de Matossers, molt involucrades i molt a tope. O sigui, molt, molt guai.
1: Tenim un producte estrella que no té la resta de carpes, crec, que és la gasolina.
0: No, ja no el tenim.
1: S'ha acabat?
0: No sé. Bueno, es va acabar la primera nit, ja.
1: Que loco.
2: Pues jo no ho vaig provar, ni tan sols.
1: Feia bon olor, eh? Jo no ho vaig tastar.
0: Està de conya. Jo em vaig dedicar a fer de comercial de la gasolina. Tothom que em demanava tequifresis, jo els deia...
2: Gasolina.
0: Espera. Heu provat això? I la penya fins i tot pensava que era un bidó de gasolina de veritat, en plan, però està tot. Jo els diria que no, mirava els ingredients, en plan, que no us estic intentant enverinar. I ningú dels que els hi vaig recomanar la gasolina en comptes del tequifressi, es va passar, em va parar d'ahir, tothom, al revés, tothom tornava i em demanava la gasolina.
1: Hòstia, gasolina
0: patrocina aquest programa. Ja sé que està feu buscar patrocinadors,
1: i
0: però...
1: I menys que siguin alcohol. I la Lídia, la nostra proveïdora de gasolina, també està patrocinant.
0: Podríem fer un tall d'això? David, per què no hem fet un tall d'això? Amb això ho penjàvem a xarxes i ara ja no fa falta. Cada però amb això ja ens buscàvem un patrocinador. Però molt bé la gasolina.
1: Sí, sí.
0: No sé,
1: jo, feia molt bona olor. Jo ja dic, provar-la no l'he provat, però...
2: Bueno, i tenim un segon producte estrella.
0: Epa!
2: Nematosis únic i exclusiu.
1: Ai,
2: que és la ratafia guanyadora dels Jocs Rurals.
1: És veritat.
2: Que és això, és un producte...
1: Ven un munt de gent avui.
2: Anda.
1: És que aquest programa és com una sitcom, sempre ho he dit.
0: Sí, sí.
1: Perquè tu convides a la penya a venir i de sobte comença a arribar gent a la ràdio amb
0: està
1: berenar
0: molt
1: i tot. Molt bé, han portat berenar i tot per compartir. Que gente más maja. Ui, la cara que m'han fet és que no compartiran. Bueno, tenim a dues persones més aquí amb nosaltres.
0: Sí, sí, dues supervivents de la barra.
1: Que s'estan... A més, supervivents que són capaços de portar sense dormir des del divendres.
0: Pot ser,
1: perquè són joves, també. Home, està feo, tia, si tot a mi lau, que no huelo ni nada.
2: No, que ens han dit que seria allà.
1: Per què?
3: Perquè
2: ho
3: ha dit el David.
2: Sí.
1: Ah, sí?
3: Ah, ho ha dit allà.
0: No, ara ja estàs aquí.
1: Bueno, t'estem tenint problemes amb les cadires. Mira que tenim cadires, eh? Mm. Vaig a posar-vos un punt a cadascuna.
0: Molt bé.
1: Bona tarda, Ivet. Bona tarda, Isona.
3: Bona tarda.
0: Ja tenim el 50% de la família Aragall, eh?
1: Literal. Literal. A veure, vaig a posar... més un, Ivet, perquè recordeu que tenim un concurs...
3: Sí. L'altre dia em vas posar un punt i que vaig escoltar.
1: Sí, perquè em va dir que les fotos eren molt xumes.
3: Sí. Mm-hmm.
1: Isona.
3: Però jo per corregir també guanyo punts o no?
1: Per corregir el què?
3: Pues les coses que dieu malament.
0: Perquè no, ens va dir que no... El Pilar de 5, que no, no era des del 24, que era des del 23.
1: Però...
0: Pues no per a guafiestes, ni per l'estil. Resta-li punts.
1: No, tampoc tant.
0: Jo sóc l'anti-Dumbledore, jo resto punts per la cara. Com esteu, noies?
1: Bueno. Ojo, la gasolina, ara, anem...
3: Calentando
1: anem una mica de delay. De bon delay.
0: Sí. Gasolina per tenir el programa, m'encanta.
1: Xulíssim.
0: Farem un tall i els enviarem als senyors de l'hosti. I després l'Oriol ens farà fora per fer...
1: Sí,
0: per
1: apologia de l'alcohol.
0: La ràdio per fer per demanar...
1: Que ens agrada el reggaeton.
0: Molt bé.
1: Sí, estic allà sola per jugar.
0: Reggaeton com el que no s'ha escoltat de moment aquesta festa major.
1: El Dantes.
0: Major, no massa.
1: El Dantes.
0: Però bueno, ja en parlaré. Com esteu, noies? Com a la festa major?
1: Ui, que ens estan ducotes amb el programa, ara.
0: Interested, ara el tema.
3: Molt guai.
1: És que clar, la Ivet és rosa, no pot escoltar reggaeton i parlar, pobra.
0: La Ivet s'està venint molt amunt amb el reggaeton, eh? I està pujant el roncito d'aquestes nits.
1: El roncito. No, que feia aigua de València, que li vaig dir jo.
3: Sí, l'aigua de València, no sé qui la va fer, però molt bona.
1: Per la primera, no, per la segona nit va ser quan vas dir que estava més bona.
3: Sí, la del segon dia estava més bona. Em va agradar més la del primer dia, però la del segon dia
1: doncs llavors estava... l'Arnau i la Paula Breslau.
3: Bueno, molt, molt bona.
0: I del segon dia, última hora en extremis,
3: pues
0: és meva i de l'Abdu.
3: Pues muy bien.
1: Aquesta
0: m'agrada més. Ah, molt bé.
2: Sí, que està bé carregadíssima.
1: Estem veient que...
2: Està bé carregadíssima.
3: Abans de començar, volíem dir que com podeu veure, les nostres vides no són l'homàs. Perquè l'hemos dado todo.
1: Clar que sí, això és veritat. I falta també l'Estel i la Júlia.
0: Dintre de la barra, no massa.
1: Està xum.
3: Jo sí,
1: no. Sí, que no parava.
3: La Isona no.
0: Jo sí. Divendres va fer un full all-in. Ara, dissabte...
1: Bueno, perquè dissabte estava apuradeta, pobra.
3: Perquè jo no va preguntar, no va dir... Adrià, aneu bé, Carlos, aneu bé...
1: Això és veritat, és que estàvem a fora preguntant.
0: Saps què passa? És que jo l'havia tan contenta, a fora, dando todo...
1: Que estaves acompanyada.
0: Em sap greu que hagi
3: de fer
1: la
3: cara.
1: Ah, vale.
3: No.
1: La Maria, que mona la Maria, que ens va pintar el fotocol, la Maria.
3: Sí.
1: Va repassar les lletres. Sí.
3: Està amb la Maria.
0: Hem de buscar el fotocol, aquest lloc, és del primer any.
1: Està arrugat al final de tot.
0: Ja,
3: pues amb el que em va costar...
1: A terra trencant. Però jo diré que el vaig agafar per fer unes fotos i com que s'havia mullat de no sé què... Estava desfent-se la pintura i l'agafaves i quedaves blanca,
0: era,
1: com si n'hi hagués pintat amb iogurt.
0: Era curiós.
1: Saps?
0: De fet, i Isona, tu ets la persona que menys es pot casar, perquè la barra ni la ubiques.
1: No,
3: una cosa,
1: sí que
0: divendres... Ubicar-la la ubica. Però per dintre, et fem dibuixar com està per dintre de la barra dissenyada i no tens ni idea.
3: No, jo accepto que divendres...
1: Però
3: no
1: que estaven els seus amics enfadats.
0: I dissabte?
3: Era dissabte, sí, anava entrant, estava 20 minuts, servia les seves amics
2: i marxava. Anaves entrant per servir-te a tu mateix, anaves sortint...
0: Molt bé.
3: No,
1: ja pillado.
3: Que jo estava un temps allà dintre, però clar, jo volia veure també, llavors sortia per veure i després tornava a entrar.
1: Que bonic això, perquè no vol ser mal exemple. Has de no, si treballes no beguis, llavors bevia fora.
0: Llavors va dir, pues no treballo.
1: I bebo.
0: Si no puc beure mentre treballo, pues no treballo i segueixo bevent.
1: No. Sí que estava una miqueta, va, pobra.
0: Sí? La que va estar a tope.
1: Estar curant,
0: la que va estar a tope i és justament la que no tenim avui, és
1: correcte, l'Estel.
0: És una curranta.
1: Ens està escoltant des de la feina i m'ha dit que enviem un saludito.
0: Pues, vida, Estel, tots els saludos del bo perquè més que tu no corren ningú.
1: És veritat.
0: Pobre. Estava
1: a tope.
0: Estàvem dissabte allà i jo...
1: És que, yeah. que jo crec que li agrada a l'Estel el rotllo, sí, que, sí, que parla amb la gent i de...
2: A mi em flipa també,
1: O sea, hi ha una bona tavernera. Mira, tenemos a otra persona más convidada. Oh, molt bé. No hi cabem avui,
3: Ja, ja.
1: No hi cabem.
0: Bueno, s'està fent un silenci, que això sí, hi ha gent que ens escolta
1: incòmode,
0: per podcast
1: i clar,
0: no es pot escoltar.
1: Tenim aquí una persona important en aquesta festa major,
0: sí.
1: Perquè ha sigut una de les cares... La que més important ha sigut...
0: Ha sigut una de les calves visibles.
1: Calves, no cares, cares,
0: calves,
1: cares.
0: I calves també, perquè clar, això ho sabríeu, entendríeu el lore del comentari si haguéssiu vingut ahir a animar el vostre equip a l'estirar la corda.
1: Bueno, ai. I també no el dissabte al Pilar del Camell.
0: No, però això no s'ha entès tard.
4: No reclamaven calvos aquell dia.
1: Bona tarda, Carlos!
4: Bona tarda.
1: Has de parlar al micro, molt bé. Aquí.
4: Gràcies.
0: Com estàs, Carlos?
1: Quina bona sexy té el Carlos.
0: Com estàs?
4: Estic, i és suficient.
1: Rebentat.
0: Estàs que és suficient.
1: Avui has treballat?
4: No. O sea, sí, perdona, sí, he teletreballat.
1: Has fet la de picar
0: Has recuperat la mobilitat a les extremitats?
1: Buah, és que ho donàveu tot, eh? Els vídeos es va veure que ho donàveu tot.
0: Em fa molt la mala esquena.
2: Què vol dir això? Què fèieu?
0: L'estira la corda?
2: Ah, vale, sí. Vale,
0: vale.
2: Però pensava que esteu parlant de la festa. No sé què vau fer amb els dits a la festa.
0: Ens vas arribar a veure nosaltres o vas haver de marxar abans?
2: Vaig haver de marxar abans. Vaig anar a veure Esbart i no us vaig arribar a veure.
0: Llavors vas perdre...
4: No, jo crec que sí que hi eres en algun moment.
2: Sí, però no vaig veure a vosaltres estirar.
1: La tercera posició marcudíssima i lluitadíssima no la veure.
2: No.
1: Pòdium, eh? Vam fer pòdium.
0: Sí.
2: No es pugui més.
1: Estem que et sortim aquesta festa major, no t'ho sé.
4: Segon pòdium, segon pòdium.
0: Sí.
1: Per això.
4: Un primer i un tercer lloc.
1: Exacte, un primer i un tercer. Està molt bé, eh?
0: Sí.
1: Poca broma.
0: I tercera posició en la categoria...
1: De pesos pesados.
0: Pesos pesados, eh?
2: Home, i està ple de gent, eh? Això és bones relacions públiques per Matossers.
1: Sí, no. I molta gent animant a Matossers.
0: Sí. I teníem l'Arlet allà també, a tope, entre públic.
1: Sí. L'Arlet i la Berta. S'entrega tot. L'Arlet i la Berta s'entreguen a tope o no s'entreguen. O sigui, go hard o go home.
0: A veure, hi havia una campanya perquè tothom de Matossers vingués amb samarretes corporatives matosseres.
1: Bueno.
0: Evidentment, l'Arlet i la Martina venien a tope amb
1: la
0: samarreta...
1: Però la Berta...
0: La Berta a la mar... I la Laia Rossell també ens va fer el salt.
1: Ui, que raro, perquè la Laia va sempre molt...
0: I van venir de carrer. Van decidir venir de carrer. Així que, menys, resta punts.
1: No, els hi restaré... No, que la Laia està traumada perquè ja està en negatiu, ella, pobra.
0: Doncs més encara. A la Martina i a l'Arlet els hi sumem punts per
1: participació. A veure, és el meu concurs, Adri.
0: Però jo te'l sabotejo, no passa res.
1: Fes de tu un concurs per tu sol.
0: Jo te'l sabotejo, molt bé.
1: El meu concurs jo mano les normes. Que me les invento una mica cada setmana. Però bueno, teniu un punt, tots que esteu aquí, encara que heu estat una mica coaccionats a venir.
0: Un punt per a Gryffindor.
1: Sí.
0: Enrique, tots els que esteu aquí, després us quedeu a la barra?
3: Sí, clar.
1: Em passa que anava a preguntar, tots d'aquí sou Gryffindor?
0: No. Espero que no.
1: Jo, bueno.
0: S'ha de ser Ravenclaw en aquesta vida.
1: Ja. Tu ets molt carne de Ravenclaw, la veritat.
0: Evidentment
1: que
0: sóc carne de Ravenclaw, evidentment.
1: Jo no sé si som més Hufflepuff, eh? Estic mirant amb la cara de que incòmodo, perquè no els gusta Harry Potter, la resta.
2: Sí, una mica, sí.
3: La pregunta és si et quedes tu.
1: Jo en principi sí. Però si m'ho has de dir amb aquesta cara de fàstic, potser no em quedo, eh?
3: No, és d'animo.
2: La Lola ha dit que es queda matinades després.
1: No, a més és matines. No diguis matinades perquè la gent dirà...
0: Es faran fora. Es nota que no ets d'aquí.
2: Bueno, jo no soc de Molins. Orgullós.
1: ¿Dónde naciste?
2: Silencio incómodo.
1: ¿Qué pone tu DNI?
0: De fet, tenim un molinenc de 6 persones.
3: Sí,
1: literal, perquè aquí hi ha una barreja. Bueno, és un clar reflex del que és la colla, que som un colla de...
0: 6 persones disfuncionals, de les quals un 16% són de Molins. Sí, és un bon reflex, la veritat.
1: Bueno, no ens amaguem que són disfuncionals tots en aquesta colla. Però jo crec que és el que ens uneix més,
0: sí,
1: que cadascú tenim la nostra tarita, i llavors, saps, fem pinyeta, perquè entre tots fem un.
0: Sí,
1: entre tots, literal, fem un. Però ja està. Total, anem a començar per l'ordre cronològic.
0: Comencem
1: per l'ordre cronològic. El divendres vam estar muntant la barra uns quants.
0: Sí.
1: Jo vaig arribar a les 8 de dia, però bueno, ja estava ben muntada, tot l'estaven decorant, la Isona, l'Estel, la Ivet, amb conflictes, l'Arnau. Bueno, l'Arnau estava rodant el tirador.
2: No, jo vaig fer les begudes de la terra, de la nostra terra i
1: d'Euskadi,
2: però...
1: Però Euskadi és una segona Catalunya.
2: Sí.
1: Esto es así. Llavors, bueno, vam apanyar tot una miqueta, vam començar a fer entrepans. He de dir que, tot i que va ser una nit una mica més fluixa, els 100 pans que hi havia per d'allò es van vendre, i de fet la gent s'estava demanant entrepans de lo que fos, a última hora ja. No sé el Pabimbo com va acabar de existir, diguéssim, no sé si es va acabar o no es va acabar, però patates i biquinis van sortir a dojo quan es va acabar el pa de barra. I, bueno, això a nivell barra, no ho sé, però jo estava a la cuina. / va ser més...
0: Jo crec que va ser...
1: Més fluixeta.
0: Com, sí. En comparació amb dissabte, segur que sí. Vale. En comparació amb altres anys...
4: Però per ser una nit fluixa, jo crec que anys anteriors les nits
1: pitjor,
4: fluixes
1: no?
4: havien estat
1: sí.
4: molt
0: pitjor.
4: Molt
0: més fluixes,
4: sí,
0: no?
4: Sí, es va acabar el pa, tu has dit.
1: Sí, sí, es va acabar. I a més es va acabar com a les dues. I, vull dir, a les dues i poc,
4: i la caixa no va estar malament.
0: És veritat que sempre hi havia algú demanant.
1: Sí. Sí.
0: Algú altre sempre estava
1: per allà. Va venir escalonada de la gent, que això es va agrair.
2: I algo que sí que no, almenys els últims dos anys que jo he estat, que no es va notar ja aquest any sí, és que la gent es quedava, diguem, com fent pinya als
1: sí,
2: voltants.
1: Sí, clar, el que deia, que al final allà s'està bé perquè no és una zona de pas
2: sí, sí.
1: de la gent
2: sí.
1: apretant-se.
4: I a baix es veia tothom molt,
1: molt,
4: enxubat. Molt enxubat.
1: De fet, per sortir, sí, sí, sí. per anar cap al cotxe, era, segons com era dramàtic, havies d'anar com per darrere.
4: Sí.
2: També és veritat que estàvem al costat del cau, i llavors potser anàvem com agafant les restes...
1: Això també està bé.
2: Sí, sí, sí,
1: hi havia
2: sí,
1: molta
2: no,
1: cua al cau i ens volíem venir a consumir, encantats. Fet, encautats.
0: No és el primer any que estem al costat del cau i no? que ens beneficiem
1: de... No, és veritat. És veritat. De fet, tenim, sovint els tenim al costat.
0: Sí, sovint estem bastant a prop.
1: Potser de 4 anys hem tingut 3. Sí. No hem ficat, no hem fet festival de la Bastida, aquella que
4: muntes.
0: Sí, que
4: l'han
0: fet. Però l'Ajuntament va avançar... L'Ajuntament és molt intel·ligent. I ens han fet la jugarreta aquest any. Van dir que la gent segueix la festa, doncs tallem la llum a totes les barres dels tirons i llavors ja no hi ha festa que segueixi.
1: Va passar el divendres.
0: Menys... La festa de Matusés, perquè el nostre altaveu té bateria.
1: Ara que has vingut bé una mica de tecno, que li encanta l'Adri.
0: Però tenim el David.
1: Però tenim el David enfeinat. Bueno, la qüestió, que divendres bé. Chill, bé, jo no em vaig adonar, i això, i ja estàvem replegant per marxa, va ser molt loco. La foto finish és un quadro.
0: Gomet vermell per la sonorització. Perquè no s'escolta...
1: Sí,
0: des de la barra no
1: s'escolta
0: res.
4: I mira que estem encarats
1: sí, sí,
4: a l'escenari.
0: Sí, el tenim
1: està
0: davant.
1: Està molt fluixa, però jo crec que és un tema de... amb els veïns. Jo crec que sí, que és un tema de veïns.
0: És possible, però ja et dic, nosaltres que estem allà davant no s'escolta res.
1: Sí, sí, totalment, totalment. Sí, ahir el dissabte amb Amaral tampoc no... I mira que estàvem fora de la barra amb Amaral i tampoc sentíem massa.
0: De fet, quan vam baixar a fer el pilar d'Amaral no s'escoltava tampoc massa.
1: Imagina't.
3: Ja, no.
1: Estàvem allà dintre. Total. Ja passem a dissabte.
0: Divendres chill, sí.
1: Divendres chill, va estar bé. El dissabte a la tarda vam participar en el correcuita del camell petit, fent el pilar habitual. No és l'habitual habitual perquè no va ser pujat a les escales, però bueno, també està bé que innovem i aquest cop va ser un pilar estàtic al mig.
0: Mira si vam innovar, que no era ni el que havíem practicat assaig.
1: De locos, de locos.
0: Era una innovació.
1: Perquè ens agrada així les minut tot. I tenim un dels components d'aquest pilar xulíssim, que és el Carlos. Segon,
0: hola, Carlos.
1: Segon guapíssim.
0: Benvingut al Mirant al Cel.
4: Hola, gràcies.
1: Te queremos, Carlos. Jo pensava, has fet ja molts pilars i has fet algun castell, vull dir que has pujat a plaça, no era la teva primera vegada, però és possible que fos la vegada que més gent hi havia mirant-te?
4: Sí, sens dubte.
1: I què se sent?
4: Puf, por.
1: Veritat? Perquè ha de ser clar, allò es peta moltíssim a les cales del mercat, perquè tens gent darrere, tens gent davant, tens gent al costat, està tot arreu
4: no,
1: ple
4: brutal,
1: de gent.
4: És brutal, és brutal.
1: Però ha de ser una sensació, i tu que ets d'aquí amb TV a tope, ha de ser superxulo.
4: No, perquè són tres generacions, ens va dir el Pol.
1: Ah! Clar. Bueno, però
0: tu ets segona generació.
1: Si eres de Cangra...
4: De fet, soc primera.
1: No, primera, clar. Els pares són de fora.
4: Els pares no són de Molins.
0: Però tu ja has nascut aquí, per tant ja comptes...
4: Sí, és igual.
1: Doncs eres M, només.
4: Sí.
0: I vas fer això que diuen quan estàs davant de molta gent per no posar-te nerviós, que és que t'has d'imaginar tothom despullat.
1: Hosti, tenies molta feina.
0: Et vas imaginar tothom despullat?
1: Tenies molta feina.
0: Carlos, hi havia molta canalla, eh?
1: Ai, ai,
4: Adrià,
0: és la pressió.
4: Anava a dir això, Adrià.
0: Era el corre... Ella que s'ha d'anar a la presó, no jo.
4: Era el correfoc infantil, Adrià.
0: Ella que s'ha d'anar a presó, Carlos.
1: Ja. La qüestió. Et va agradar?
0: Sí o no?
1: Va ser un sentiment xuli?
4: Sí, va ser molt guai.
0: Aigua.
1: No. Va ser xulo.
4: Va ser molt guai, va ser molt guai, la veritat. He de dir que va ajudar, que no m'ho esperava, que va ser una decisió d'última hora.
1: Mira,
0: o sigui, tu vas arribar allà, no sabies res i et van dir...
4: No és que no sapigués res, sí que havia vist pels missatges del grup de WhatsApp tècnica que hi havia hagut algun canvi i jo tenia l'esperança de que el meu nom estigués malament allà col·locat, no? Però bueno, ja em van dir, no, que puges tu, que vas de segon. I jo, bueno, pues vale, pues ja està. Va ser millor, perquè jo me'n recordava molt del pilar de la piscina, de la presentació d'equips. Allà estava molt més nerviós, perquè ja sabia què l'anava a fer i
1: clar,
4: no havia tanta gent ni de conya, però, bueno, a la piscina era
1: és,
4: com
1: toca
4: casa meva, no? I això, bueno, que fos tan sobtat, doncs sí que va ajudar, que era en plan, mira, doncs no,
1: pues
4: hi
1: ja estava,
4: no hi ha
1: altra. No m'he pogut escapar ara, perquè a més no pots sortir corrents, perquè hi ha tanta gent que no pots sortir corrents. Per tant, era sí o sí, havies de pujar. També és veritat que tenies a la Martina i a la...
4: I a la Duna.
1: Duna.
0: Molt bé, Pilar Molinenc, llavors.
1: Pilar Molinenc, sí. Exacte.
0: Qui tenim de baix o de baixa?
4: A Lluís.
0: Molt bé, Pilar Molinenc.
4: És de Sant Feliu, crec, no?
0: Viuen a Molins, no?
4: Sí, viuen a Molins, viuen a Molins.
1: Però s'ha passat que estimem amb magentes.
0: Una cosa, no sigueu racistes, aquí jutjant d'on ve la gent. Si viuen a Molins, són molinencs.
1: Jo em passo mitja vida a Molins, soc molinenca també.
0: No, perquè no vius aquí.
1: Vaja. però poso mitja vella i compro la matlla d'aquí.
0: Aprovem el Pilar Molinenc.
4: Sí.
1: Això, que també t'ho van posar fàcil segurament elles dues, perquè la Duna és un peso pluma i la Martina, ella que té bastant el cul pelat de fer Pilars.
4: Sí, sí.
1: I Castells en general. Molt bé. Doncs que guai. Llavors...
0: I a part de fer el Pilar, vam tenir també mini Pilars de canalla.
1: Sí, mini Pilars, cookies, sims, A més va quedar molt bonic perquè la foto queda xulíssima, amb el camell darrere, com sempre, i després els dos pilarets petits a davant i el Pilar, diguéssim, central... Amb tots els MTVs.
0: És com quan et trobes un camagroc, cada cop n'hi ha molts per sota.
1: Això mola. I la felicitat que sents quan et passa això?
0: Sí.
1: Home, el bo és que estan els camagrocs, que no els veurem gaire aquest any, però bueno, no passa res.
4: Ah, va ser una bona manera, no?, de substituir una miqueta el Pilar caminat.
1: Sí.
4: Que deixa'm dir que després d'haver fet el Pilar normal, hòstia, poso encara molt més valor haver-lo de fer caminat.
1: Sí, sí. Perquè... I sabem que la Paula fa una senyora feina, la Ivette en el seu moment també, tot i que estàs a dalt, que no estàs...
4: No sé si ho ha fet algú més de segona, a part de la Paula, mai, però...
1: No.
0: El Juanlu?
1: S'havia intentat, però
4: Juanlu va ser estàtic, també. Però haver de fer-ho ja normal, davant de tanta gent, ja impressiona fer-ho caminant.
1: Fer-ho caminant i posar les escales, i realment és impressionant, però bueno, ja el recuperarem l'any que ve tranquil·lament.
0: Jo dic una pregunta, perquè tenim aquí troncs, pinyes i canalla. Pregunto des del... Si no hi ha resposta, no hi ha resposta, eh?
1: Ai.
0: O si no es pot dir, no es diu. O sigui, per què a última hora canviem del pilar aixecat, que és el que havíem assajat per un pilar estàtic?
1: Jo?
0: Però no, ja està... Pregunto, si es va decidir, eh?
3: És una decisió interna.
0: Perfecte.
3: Que...
0: Pues ja està.
1: Fantàstic. Ai, Ivette, eh? Que
0: molt bé, Ivette. Molt bé,
2: que professional.
0: Molt bé. Xupito aquesta nit.
1: Li poso un punt, també?
3: Va, un punt.
1: La tapa que et passem.
0: No. Ara també... no li posis punts a la meva competició.
1: No,
0: la meva competició és meva.
1: Estem en dos concursos i competim entre nosaltres,
0: sí,
1: molt bé.
0: Però el meu rànquing, no té normes, jo li dono xupitos a qui vull.
1: Ja està, muy de locos, molt bé. El meu és més ordenat, perquè jo al final soc més ordenat, el teu és més caòtic.
0: Absolutament no.
1: El Lluís no para de dir-me que bonica les fotos, perquè sap que si la gent em diu que bonica les fotos em donen punts, i vaig dir, bueno, et deixaré un punt per
0: algú. Veus com has obert una porta?
1: Ja l'he liat, no? I això és fins al juny, mare mia. Hauré de desaparèixer, clar, perquè és la temporada de mirar el cel.
3: Ostres, Lola.
1: És que ja, ve ben arriba.
3: I el premi quin és?
1: Ah, heu de competir sense saber el premi, perquè la importància és competir, no el premi.
0: Ah.
1: I fer-nos favors als de la ràdio.
0: No, de bàsicament... com us veureu un dia que en un castell us diran amunt, però no, clar, això, qui ho decidiu sou vosaltres, no la Lola.
1: Bueno, a veure, jo què sé, a lo mejor puc ser jo la voz en off d'alguna, saps?
3: Sí.
1: Jo sóc d'aquestes que treballa per darrere, saps què vull dir? Ja està, tot bé. Que no és que t'ho digui el Cristian, que sóc la seva representant. I des que sóc la seva representant, puja tots els castells. La qüestió, que no sé què estava dient.
0: Que
1: molt bé el Pilar, que ha sigut una manera diferent de fer-ho, que evidentment el pujat a les escales doncs impressiona molt més, perquè ens impressiona a nosaltres també, que l'hem fet més, però el bonic al final també és participar, i que les associacions ho de sempre, diem, facin coses junts, no? Sí. I jo què sé, com a la Crida, per exemple, que sortim totes i que nosaltres totes fem lo nostre i que estem totes allí juntes i tal, és important que aquest poble, que té tantíssima associació, totes puguem tenir el nostre espai a la Festa Major, i si és juntetes, doncs millor.
0: Bon crossover, eh?
1: Exacte.
0: Som los vengadores de les entitats.
1: M'encanta.
0: Qui seríem nosaltres?
1: Jo sóc Spiderman.
0: No, tu no. Matusés en general.
1: Ah. Uf. Loki. Però són una mica disfuncionals.
0: És veritat.
1: I Loki és molt disfuncional. Tampoc us agrada Avengers, no? Aquí
3: sí,
1: les...
3: sí.
1: Ah,
3: sí,
1: molt mal. És fan.
3: Sí, sí.
1: Vale.
0: Molt bé. Pilar, algunes declaracions més?
1: Sí. Alguna cosa que
0: vulguis? Canalla estava contenta, Ivette, per haver fet els miniplats?
3: Jo vaig estar trista perquè m'he quedat con la espinita de fer-lo.
0: El quin, el caminat?
3: Sí.
1: Que clar.
0: Ah, clar. Però no l'havies, tu l'havies fet. Això passa per no ser de Molins?
3: Fa molts anys.
4: Bueno, doncs ja està, però ja l'has fet.
1: Clar, i aquest any era com que tornaves, no? Una altra vegada. Bueno,
3: però
1: no passa res.
3: Molt contenta amb el Pilar que es va fer.
1: Bueno, tu pensa que creixer ja no creixeràs.
4: Hauràs de tornar a
3: segona?
1: Creixer ja no creixeràs, per tant, pots fer-ho l'any que ve.
0: O avui, ai, en algun moment de la matinada...
1: No,
0: fem
1: un
0: Pilar...
4: Clar, nosaltres, per venir a la barra, per venir a la barra s'han de pujar escales.
0: Exacte, exacte, és veritat.
1: Ai, seria molt loco, això seria molt graciós, eh? O fer el Pilar repetit de la mare l'altre dia, que va fer la Ivette de baixa, però pujant.
0: Amb la Valeria i la Sabela.
1: Sí, que va fer de baixa.
4: I entès el de la Mar, també.
3: Jo també,
1: no,
3: la Mar no estava.
1: Estava la Sabela.
3: Sí.
1: Que graciosa.
0: Li grapem un cartell d'alguna cosa al cap, en plan, barra de Matos és allà. Saps? I l'anem passejant. Saps com els senyors de les cerveses del festival que van...
1: Ai, m'encanta. Amb la motxilla de la cervesa, és tot. Això és molt bon invent, eh?
0: Amb una fletxa.
1: Vale. Bueno, també podem ficar una motxilla... Exacte.
0: No, perquè les entitats s'enfadaran si anem venent pel mig de la plaça.
1: Estaria guapíssim, eh?
3: Ja, ja.
0: Però
3: ja, ja.
0: Qui s'enfadarà si és una fletxa que vagi assenyalant? Com una brúixola, saps? Que sempre assenyali la...
1: Que sempre assenyali matossers, que sí. Bonic, eh?
0: Mm. Molt bé, ja tens feina aquesta nit.
1: Vale. Exacte. Podem aprofitar el fotocall per darrere i dibuixar-li una, amb un tàquer, amb un permanent. Aquestes nenes no saben que és un tàquer. Molt bé, ens plantem a la barra de dissabte a la nit. El camí va acabar tardíssim, perquè el camí va cremar durant molta estona. Feia 45 anys, suposo que es va allargar una miqueta per això. Ja és gran, com que ja és gran es pot allargar. Llavors va costar que jo crec que la gent vingués dissabte. Perquè jo vaig estar des de les... No sé quina vaig arribar. A les 9 i mitja o així.
4: Jo vaig arribar cap a les 12... un quart d'una o així, i hi havia poca gent. De fet, jo vaig trucar a l'Adri en plan... Treu-me una pulsera... Pensant,
1: si,
4: que,
1: si no
4: pensant que hauria de fer molta cua. I que va, res.
1: Sí, sí, va ser, hi havia més gent dintre de la barra, que de fet jo vaig anar com a entrar i vaig dir, aquí hi ha moltíssima gent, jo me'n vaig fora.
3: Sí.
1: I vaig pensar, bueno, pues, si necessiten ja em cridaran. Però després suposo que es va animar més. És que vaig marxar a les dues. Sí?
0: Va ser una locura.
1: Sí. Pues a partir d'aquí
0: va ser una,
1: ja...
0: Va ser una locura. El dissabte ens anàvem mirant... Tu també estaves nou.
4: Sí, sí, sí.
0: Sí.
4: I
1: es veien.
0: Jo me'n recordo, o sigui, vaig tenir molt de compte... Amb l'Estel ens anàvem mirant cada 5 minuts i eren plans. Era pa morir-se.
1: Que horror.
0: Servies un cubata i t'apareixien 5 gots. Entre la gent, t'apareixien
1: braços
0: amb gots.
1: Oh my God, que agobio.
0: Sirve, sirve. I era en plan, hòstia, que ens queden dues hores encara. No, no, va
1: ja,
0: ser...
1: Ja, que es fa llarg.
0: Va ser molt
1: tanta gent. Però dintre la barra hi havia gent?
0: Sí, no?
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Vale.
4: He de dir que sí, tant a la cuina com a la barra fora, sí, servint copes i sí, tal, sí. Hi havia molta gent.
1: Menys
4: sí,
1: mal.
4: Sí. Estava bé, estava bé.
1: A sobre faltava gent a dintre, també, vaya drama.
4: Clar, jo tenia les expectatives, bueno, mirant el quadre de l'Excel.
1: De l'Excel de la...
4: Que, hòstia, jo pensava... És que érem quatre apuntats,
0: sí, sí.
4: Als últims torns.
1: Sí, però suposo que també la gent...
4: Al final la gent s'acaba quedant.
1: Sí, jo m'apunto a dos i m'acabo quedant tots.
2: Jo no m'apunto a cap i vaig igual.
1: Exacte. Que al final molta gent fem això, perquè tampoc no saps quan podràs arribar, quan podràs aparcar, perquè aquesta és una altra, i tot plegat i dius, bueno, pues no m'apunto, ja estaré allí fins que faci falta. Però bueno, si hi havia gent, bien.
4: Sí, sí.
1: Si no és això, és una locura. Llavors tot venut el dissabte, o què?
0: De menjar gairebé
4: de menjar,
0: tot.
4: Sí.
0: I de begudes ens van acabar un parell de coses, però...
1: Però bé.
0: Bé, sí, bueno, vam arribar al final de la nit. Sí, sí, vam arribar al final de la nit, que...
1: Què hi havia? Amaral i després era la Ioli?
4: Sí.
3: Sí.
1: I què tal, la Ioli?
4: És que no s'escoltava.
1: Que fort. Doncs pues avui la Ludwig ja veurem.
4: Ja.
0: Ja, ja.
3: Ah, la Ioli jo estava... Un 10.
1: Jo
3: ens
1: crec
3: ho vam
1: que els
3: passar
1: he vist.
3: Molt bé, jo i la Maria. Estàvem en primera fila, molt bé.
1: Jo crec que els he vist a Valls.
3: Ah, pues
1: aquesta
3: molt
1: gent.
3: Bé, la veritat.
1: Estic bastant segura, no ho sé 100%, però estic bastant segura.
3: Són molt, molt guais i fan cançons molt xules.
1: I fan versions, no? Fan...
3: Clar, tot versions. Molt xulo.
1: Són els que deixen pujar a cantar l'escenari? És que crec que a Valls deixen pujar a cantar l'escenari.
3: A mi, per lo que sea.
1: Però clar, aquí com que és un superescenari pepino... Pues tu estaves on fire cantant Amaral i cantant Nino Bravo el divendres. Tinc vídeos.
3: Nino Bravo?
1: No els he penjat, però tinc vídeos.
3: Amaral, no.
1: Esteu perjudicades. Si es van barallar, es van pel terra. Bueno, va ser era un quadro, també, de veure.
3: No, em va tirar ell.
1: Però és que et va tirar i et va arrossegar pel terra. Ja. Va ser molt loco. Jo no sabia si havia intervenir o no havia intervenir. No vaig intervenir, però bueno, estan allà els dos.
2: Jo no m'estic recordant d'això.
1: Arnau?
0: L'alcohol no és excusa,
1: la vas tirar
0: eh?
1: Al terra.
4: Ah, al principi, als lavabos.
1: Sí. I la vas arrossegar pel terra, va ser molt gratuït. Ara quan apareix per aquí la Carla.
0: És polilato. És com algú escolti això, out of context.
1: Que no,
0: és polilato,
1: que
0: tal,
1: jo estic formada. Jo estava veient que s'estava rient. El que passa és que crec que ningú s'esperava que la Ivet fos arrossegada pel terra. No s'esperava ni ella, ni l'Arnau, crec. I això que va ser l'artífex del moment aquest. Això, que la Ivet va cantar moltíssim.
3: Sí.
1: I jo crec que podríeu agafar-la... S'està muntant un grup de versions de Matossers, Carlos,
3: ¿vale? Ja,
1: calienta que sales, perquè tu ets el ballarí. ¿Vale?
4: No.
1: Sí, és... Entre el ballarí.
4: Ah, bueno, pues si és aquest ball, sí.
1: Si és aquest passi. L'Adri és cantant amb el cabell llarg.
4: No, l'Adri balla amb mi, no?
1: No,
0: jo canto.
1: Ell vol cantar.
0: Sec
1: perquè
0: solista.
1: Vol portar un vestit amb mànigues murciélago i que el Pol li bufi.
0: Des de sota ell, el
1: perquè
0: cabell.
1: Ell portarà el cabell llarg. Bueno, jo ho estic

0: Rosa.
1: Te faig els cores, si voleu.
0: Ah, de locos. De locos. Doncs això, dissabte ve, ahir descans, gràcies a Déu, perquè...
2: Bueno, descans.
0: Ah, no, clar, ahir no, descans,
3: descans
0: no.
3: Pels quants?
4: Descans.
3: Els Rials Matussers, no.
0: Ja, porteu empalmant molta, molta cosa, eh?
4: Molta, Rials Matussers. Això.
0: Molt bé, doncs expliqueu vosaltres ahir què va passar a la tarda.
3: Què va passar? Doncs pues que vam anar bastanta gent de la colla a estirar la corda.
0: Molt bé, bueno, a veure.
3: També tenim una guanyadora.
0: Estirar la corda, sí, sou.
3: Tenim una guanyadora. Sí, sí. Que és, de fet, la guanyadora.
4: I un tercer lloc.
3: I un tercer lloc. Mm. I un segon lloc, no, de fet?
4: No, va ser tercer.
3: També va ser un tercer.
4: Sí, sí, no, jo em referia al...
3: a l'altre. Al... tenim a guanyadora indiscutible de la categoria infantil, la Sabela.
0: De locos.
3: Amb l'equip blau de la Sínia. I en tercera posició de la categoria infantil, el Diego... el Diguito, amb l'equip groc de la Sínia.
0: De locos.
3: Teníem allà ja, només des de primera hora, full representació matussera.
0: Molt bé, molt bé. Estem un fire,
3: estem
0: eh?
3: Estem un fire. No, no, estem a tope. Estem a tope. Molt a categoria intermitja no teníem ningú. Per tant, bueno, ja sabeu l'any que ve necessitem
1: gent. L'any que ve, la Ferramol ja ha fet team, ja farem.
3: Ja heu de fer, necessitem un team, team intermig, i després a la categoria...
4: Sí, perquè nosaltres, jo no m'agradaria baixar, de categoria.
3: No.
4: No, perquè hi ha més equips.
3: Ja, però tu...
0: És un tema.
3: Jo sí que vull baixar a categoria. Jo vull baixar a categoria.
0: Voleu baixar a segona,
4: Adri, eh? Jo no sé si faríem tan bon paper, eh?
3: Ja.
0: Jo he de dir que als vídeos sembla que el Joan estigui fent playback. Ara que no s'escolta.
4: A veure.
3: És que hi ha coses que... És que... A les 8 les sí. Expliquem petit comitè.
1: Ah, veu pràctica o algo?
3: Gens mica.
1: No
3: tenia
1: bueno, alguna tàctica?
3: Gens mica. Aquesta l'Àlex ens va passar dos vídeos d'Instagram.
1: És que s'ha de tenir tàctica.
0: És que és un friqui, l'Àlex, m'encanta. Yeah. S'ho mira tot per internet, per d'allò. Però també s'ha de dir que sou tot nanos que aneu al gimnàs. Vull dir, l'Octavi fa rugby, l'Adri va al gimnàs...
3: Sí, no, l'Octavi, el Carlos i l'Àlex estan molt forts, la veritat.
0: Però tu vas al gimnàs també, Meri.
3: Bueno, però jo últimament estic... Jo porto 3 mesos fent spinning, que no ajuda massa a estirar la corda, la veritat.
4: I mobilitat.
3: I mobilitat, sí, és veritat.
0: Ui, ens diu un oient que ho expliquis ara. Vaja.
3: No, ara no s'explica.
1: Que hagués vingut.
3: Ara no s'explica. O ara, o que vinguin a la barra i...
0: Està molt indignat aquest oient, eh?
3: Pues que a la barra o petit comitè, o que em subornin. Jo dono punts.
0: També podeu trucar a la ràdio al 93-68-6161.
3: O enviar-nos un WhatsApp al 691-438-847.
0: Perquè també hi ha telèfon d'al·ludidos i ja... I ja... WhatsApp. No puc barra? Què vol dir no puc barra?
3: Que no pot venir a la barra perquè li expliqui la barra.
0: Ah, vale.
3: Però ara no s'explicarà en directe, no passa res.
0: Passa el telèfon, 93-668-6161.
3: Tinc ja dos gomets grocs en aquest programa d'avui, ja no vull el tercer.
0: Ara sí, Pol, és el Pol que m'està escrivint, que m'estic dient així com si fos un supersecreto, però és el Pol. Que també hi ha punts per trucar a la ràdio. Ah. És 1,5, crec, no?
3: Pot ser.
0: És que no tinc la xuleta. Però també m'ho apunto, si truqueu a la ràdio. Mm. La setmana passada vam tenir trucada del senyor jefe, Oriol Català. I pues mira,
3: espero avui no tornar a tenir trucada, perquè ja m'ha arribat un WhatsApp i ja tinc 3 gomets grocs. Ara sí que estic ja a un de l'expulsió.
0: Oh my god.
3: Categoria pesos pesados. No, hem de baixar la categoria intermitja, perquè la categoria pesos pesados se'ns van arrossegar.
4: Però...
3: Ens van arrossegar, nen, com quan agafes l'escombra i arrossegues sí, sí. La merda del terra, així.
4: Però a la categoria intermitja hi havia molt nivell, també.
3: Hi havia molt nivell, sí.
4: De fet, vam competir així, en plan, per donar espectacle... a l'intermig de la Super Bowl.
3: Contra
4: els campions de la intermitja. I nosaltres passàvem 100 quilos més.
0: Uau!
4: I ens van acabar guanyant, eh?
0: És que ha de tenir tècnica, sí.
3: És veritat, ens van acabar guanyant perquè nosaltres ja veníem rebentats.
4: Sí. A veure, veníem rebentats i tenien el factor camp a favor.
3: Perquè hi ha un dels dos cantons que rellisca el terra i l'altre...
4: I es notava moltíssim, la passada.
3: Però sí, però el tema és... sector, categoria pesos pesados, que eren més de 520 quilos. Érem l'equip de la categoria pesada, érem l'equip que menys pesava.
0: Uau!
4: Sí.
3: De fet, els del handball ens treien 30 quilos.
0: Uau.
3: I evidentment els del handball...
4: 40, 40.
3: Ens treien 40 quilos i amb una mà ens van arrossegar.
0: No, tu diràs.
3: I pues això, evidentment, l'equip handball i l'equip Celtic ens van fotre una bona...
0: L'equip Celtic, eh?
4: Sí.
0: Tu podries ser de l'equip Celtic, Adrià, el que t'agrada el Celtic?
3: Estic ja molt trida, el Celtic ja no em patrocina.
0: Jolín, todo mal.
3: Pues sí, de fet el pare de l'Arlet, que està lesionat, però ell també és un històric de l'equip Celtic. Vull dir,
0: mira.
3: Que també és un de... que vaig sense els...
4: L'hem de fitxar per l'any que ve.
3: Ja, però jo crec que ens va veure nosaltres i va veure els del Celtic i va dir...
0: No, us heu de muntar un
4: equip. Els vam aguantar una estona,
3: sí.
0: Us heu de muntar un equip i ja està.
4: Després, mirant els vídeos, hòstia, si els vam aguantar com 30 segons, la segona, Déu-n'hi-do, es fan llargs, eh?
0: Sí, però és que no, pensava no. Que era més, en plan, broma, això d'estirar la corda, però la penya s'ho
4: treu
0: en sèrio, eh?
4: Sí, hi ha equips que sí,
0: sí
4: que van
0: sí, perquè hi havia vestits, hi havia disfressats, hi havia... Sí, ho vaig veure, això, però...
4: Però els pesos pesados no, eh?
0: I la corda aquella deu passar la vida.
3: En aquella categoria van a guanyar.
0: No, bueno, pues per això encara més mare.
4: Home, és que el premi és un pernil.
0: Amigo, i la tercera posició què és? Otra ratafia?
4: Re.
0: Oh, quina castanya.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: A més, no vam guanyar, ni, com que només portàvem la samarreta vermella, no vam guanyar ni la disfressa.
1: No, no, anàvem amb la marró,
2: amb la marró
1: i una beix.
2: I una beix perquè no hi havia marró. Ho vaig veure.
1: Però bueno, ja hem vist el truc que podem fer per l'any que ve.
0: Sí.
2: No ho expliqueu.
1: No, ho explicarem.
2: Heu de guanyar, molt bé, doncs llavors ahir...
0: A més, van venir moltíssimes famílies... Bueno, evidentment,
2: sí,
0: hi havia la família, la família del Diego i de la Severa, exacte, perquè estaven allà, però també va venir molta gent. Van venir el Quique, amb la Isa, va venir el Jordi Rossell, estava l'Alícia, estava la Carla amb el Biel, estaven el Manel, el Miquel amb la banda...
2: Molt bé.
0: Hi havia l'Anna, evidentment. Sí. Hi havia molta representació de la Isa.
1: La Isa, la Júlia, amb l'Olivia, també.
0: Sí, sí, sí.
2: Ah, sí, és veritat, l'Olivia la vaig
0: tenir allà un... A part, evidentment, de tot el sector adolescent, però teníem allà un bon nucli.
2: Que guai. Home, els vídeos s'escolta molt, sí. Matusser a tope.
0: No, he de dir que quan
1: ens animàvem bastant,
0: contra els del Celtic o contra els del Humble o contra els del Metal Defenders, que això no ho hem dit enlloc. Vam quedar tercers de quatre.
2: Bueno, però no calia.
0: Però vam quedar tercers.
1: Però vam donar espectacle.
0: Molt de crit de Matusser, eh? Sí, sí,
2: els vídeos se sent Matusser.
0: La gent ho vibrava bastant amb nosaltres.
2: A veure si després de 25 anys es comencen a ubicar el mapa. Estaria molt bé.
1: Sí, sí.
2: El que havíem de fer això, només. No castells, havíem de presentar-nos al joc rural.
0: Només hem d'estirar cordes.
2: Boníssim.
0: Però molt bé. No, no, a més també la categoria infantil, el Diego, la Isabel, també ho van donar tot.
2: Molt bé, també.
0: Molt divertit, però veure tots els nens allà com estiraven era
2: molt divertit. És la mateixa corda?
0: Jo crec que sí, no la van canviar.
2: Pues només la corda aquella pesa més que un dels crios de categories inferiors, perquè és un senyor tronxaco de corda. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
2: Pues res, no va haver-hi descans. Llavors avui empalmem amb l'última nit de barra, que és la nit més llarga. Serà com Sant Joan, però plovent.
0: Però jo, si som els... Mira, com a mínim, som els sis que estem aquí, ja serà una nit de...
2: Ai, Adrià, has de mirar el mòbil.
0: Serà una gran nit. No vull mirar el mòbil perquè segur que és un cinquè gomet i un groc. Jo no vull mirar més el mòbil.
2: Mare de Déu, com la lies, eh?
0: No vull mirar més el mòbil.
2: Molt malament. M'estan dient pel pinganillo, molt malament.
0: Bueno, si no ho miro, no sé el que ha passat. Si som els que estem aquí, serà una gran nit. I com que a més també hi haurà més gent, per tant, serà una nit de conya.
2: Sí, en principi el Fefo va dir que venia, que era l'únic dia que podia.
0: Sí, sí, el Fefo està ja per aquí organitzant coses.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Pues a tope.
0: I a tope. El tema serà a veure el temps.
2: Ui.
0: És que no, Lola.
2: Que m'estan xivant pel pinganillo coses.
0: Deixa de mirar coses, Lola, perquè estem perdent el fil conductor. Això us deia...
2: Ah, no, que m'estan dient que el crit que més se sentia era el de la Isa. Que diu la loca grito pelà. Era ella.
0: És possible.
2: Però que tu has de mirar el mòbil.
0: No penso mirar el mòbil. Factor pluja, com la veieu aquesta nit?
3: Ja, jo estic tota l'estona mirant la predicció. Abans al matí em ficava que començava la pluja a les 3 i ara em ficava a les 4.
2: Diu... Bueno, anem redarint, està bé.
1: A mi em posava que plovia a la tarda.
2: No. El meu mòbil també, però el mòbil és un dramàtic.
1: A mi em posava que començava a la 1.
3: Pues a mi abans a les 3... I... Ah, a Corbera, clar.
2: Que després dius que no, les rúbies no, però...
3: Però bueno, la Corbera aquí...
2: Però a veces les rúbies sí.
4: Pues a mi em posa que plou tota la nit.
0: A mi també.
4: Sí.
0: Meteocat diu que comença a ploure a les 2 de la matinada.
3: Què va? A les 3.
1: Però això no és el Meteocat. Aquest no va.
5: A mi em posa que a partir de les 12.
0: Sí, hi ha algun meteoròleg que ens estigui... Per exemple, Mònica Usart.
2: Mònica Usart, que estava l'altre dia. Mònica Usart, si estàs escoltant, porfa, truca a la ràdio, que ja saps quin telèfon és, perquè has treballat aquí.
0: Clar.
2: I digue'ns si plourà o no plourà. Que a més és Pilanera Kinder. És l'única que participa del Consejo de Sabios de Pilanes Kinder. En Jared meu. Bueno, veurem com va. Podem fer la danza de la lluvia. Les Pombo te fan una creu amb sal i claven un ganivet perquè no plogui.
0: Però no volem... Ah, això sí que volem fer. El que anava a dir, la danza de la lluvia no la volem fer, volem que ens aguanti la nit.
2: O sigui, la de la no lluvia, vull dir.
0: Aquesta sí que la volem.
2: Jo faria lo de les Pombo.
0: Perquè a més, tot i després de la barra d'aquesta nit, no hem acabat la cosa encara. Hi ha més tralla matussera.
2: Correcte, és que Déu-n'hi-do, eh? És que realment la festa major és com la vida de la Berta.
0: Sí.
2: Cada dia hi ha algo. Que en sèrio, que tu parla amb la Berta, cada dia té alguna
3: cosa. Yeah,
2: yeah. Jo no sé com s'estressa aquesta nena, amb 16 anys. Ui, mira, la ganivateria Toy patrocina aquest espai.
0: Per què?
2: Perquè l'avís de la Isabel tenia una ganivateria important a Barcelona i ens pot donar un ganivet supermàgic, perquè segur que en té a casa, i fem una creu amb sal i clavem el ganivet al mig.
0: Ah, bueno, estava loquíssima. No, home. Una ganivateria amb el Meteocat.
1: Secció cuchillitos.
0: No estan entrant res.
2: Jo faria lo de la sal. A les Pombols hi funciona.
5: Però perquè no plogui.
2: Perquè no plogui, perquè ja tenen un festival
5: també
2: boníssim.
5: També pots portar ous a les monges?
2: No, però això és
0: que
2: es veu.
0: Les clarisses,
2: i ningú es casa. És que els hi vaig portar i no va ploure. Va ploure fins a...
5: Va ploure...
2: Però quan ja us havíeu quedat.
5: Sí.
2: O sigui, va complir, lo dels ous.
5: Sí. Bon.
0: Demà al matí
2: tenim a 1:15, al principi.
0: Una cosa, tens aquí tres persones de la tècnica que ens expliquin demà què tenim.
2: Sí, què tenim demà?
5: Convocats a 1:15.
2: Vale.
1: Demà tenim el Pilar a la Festa dels Miquels.
2: Molt bé.
0: El Pilar dels Mitchells.
2: Mitchell. Ja, aquest any era el Pilar dels Mitchells.
1: Sí, sí, sí. Degut al temps també hi ha hagut un canvi d'ubicació a última hora i havia de ser al carrer dels Miquel, però...
2: Ah, clar.
1: La festa s'haurà de fer a la planta baixa a la Biblioteca del Molí.
2: Bueno,
0: i cap allà en Pilar.
1: És el dubte que tenim.
2: Jo crec que sí, és bastant alt. Perquè acaben els gegants.
3: Ja, però els gegants no són...
2: No?
6: Un Pilar és més el que un gegant.
3: Sí, sí.
0: Bueno, depèn de qui fiquem, no?
2: Depèn de qui fiquem, sí.
3: El Pilar que és farà i és més el
1: que... Sí que és veritat que fa...
2: I té cúpula, fa com un pico cap amunt.
1: Sí, sí, fa com... És com arquejar el sostre, no?
2: Bueno, si no, doncs es fa...
1: Però bueno... Sí, no.
2: Es fan plan els govindes aquells que s'apullen, sí, però sentats, eh?
0: No.
2: Els
0: gomets grocs
2: no,
0: avui.
2: No, prou.
1: Però, bueno, sí, des d'aquí també aprofitem per enviar un missatge de que, si us plau, que la gent que pugui, que vingui a donar un cop de mà, perquè...
2: Mai millor dit.
1: Sí, estem patint moltes baixes d'última hora.
0: Estem caninos. Els sis que esteu aquí, veniu demà.
3: És que treballo.
1: Només vaig jo. Bueno, i tu, només anem tu i jo, Adri.
2: Jo, falcons. Ens proposen pel pinganillo que fem falcons. Així segur que cap.
0: Aquest gomet grop va cap a la Lola, no cap a mi.
2: No, però que sí, ha sigut... Sí. Però que perquè són més baixos els falcons.
0: Bueno, treballeu, però avui es quedeu fins a última hora?
3: Sí, clar. Okay. La matina... Bueno, si el cuerpo aguanta, eh, perquè...
4: Jo espero que l'Oriol em deixi entrar al cotxe de bombers, com l'any passat. Perquè em va salvar, la veritat.
3: I tu, Lola, treballes també demà?
2: No, jo encara no treballo. Però...
0: Pots venir a fer el Pilar?
3: Ja.
6: Ja matines.
2: Depèn de com vagi la nit. Jo és que no vull comprometre perquè l'altre dia, o sigui, de debò que he estat dos dies per recuperar-me de maldossos. Llavors, vale que jo encara no treballo, però tengo una casa que llevar, ¿sabes qué te quiero decir? Llavors, no puc estar una altra vegada dos dies vegetant al sofà. Perquè és que uns dolors de debò, però increïbles, eh? Perquè ningú em veia, però anava caminant per casa com una muñeca de famosa. Amb un mal de genoll i un mal d'esquena, estic fet tan cristo.
0: Aquest senyor i jo hem tancat, barra, dos dies.
2: Aquest senyor i tu teniu 9 anys més que jo.
0: A estirar corda amb contramorlancos que ens treien 70 quilos per cap.
1: Vaya.
0: I avui tornarem a tancar barra. I demà estarem fent el Pilar una altra vegada.
2: Però...
0: Exigeixo que se'm treguin tots els gomets grocs.
3: Sí, sí.
0: Vull
3: sí.
0: Gomet, amb els treus, sí, gràcies, Ivet.
3: T'ho mereixes.
0: Gràcies, Ivet.
2: M'esteu fent aquí una guerra de gomets grocs que no veus. La qüestió, que jo fluiré.
0: Fluiràs. O sigui, demà estaràs al Pilar. Fluiré. Tu, Ivet, treballes? Tu, Isona?
4: No.
1: Si necessites que es van dormir...
0: O pots anar al local?
2: He de dormir amb l'Adri?
0: Que ja s'ha destinat...
2: M'has d'anar al local perquè tu pots...
0: No, dic que s'ha destilat aquesta festa major ja, ha matat la nit al Pilar. Ai, no hem comentat massa la jugada, com va anar...
3: Ah, és veritat, si nosaltres vam acabar la nit.
0: Clar, sou gent jove, què va passar? Sí.
2: M'estan comunicant que aquí la gent s'està fent la valenta perquè després arriba a casa i plora, i vol cuidados.
0: Una cosa, Anna, no li diguis això a la Lola.
2: Ui,
0: que vergüenza.
2: Ui, que també ho vas fer tu, eh? No era l'Anna la que m'ho havia dit.
0: Ja ho sé, no era l'Anna.
2: Ah, vale.
1: Però que
2: te creo que també...
0: Però és molt possible, sí.
2: Bueno, no
0: sé. Jo vaig arribar a casa, jo ho reconec, jo vaig arribar a casa, em vaig jutjar i vaig anar a buscar mimitos.
2: Perquè
0: estava tetraplègic.
2: Angelet. Han de fer competició de petanca.
0: Però anem a comentar com va anar l'obertura del local.
2: És veritat, és veritat. És veritat que va dir que vulgui seguir la festa, estem al local.
3: A veure, la Claus les va aconseguir la Isona, i li vaig preguntar al Salva i em va dir no.
4: És que el que va passar és que el divendres ja vaig intentar anar al local i em van dir no, perquè està ple de coses.
2: Això és veritat.
0: I on vas anar?
2: Estava ple de material.
4: Pues al carrer.
2: Com?
4: 85 a esmorzar.
2: Ah, vale. Però no vas dormir al carrer?
4: No.
2: Ah, vale.
4: Llavors, el dissabte vaig dir, vale, avui és el dia, o sigui, si ahir no em vas deixar, avui sí.
0: Molt ben jugat, Isona.
4: I va ser. Gràcies al Miquel, s'ha de dir.
0: Molt bé, Miquel.
2: Miquel...
1: Estrada.
2: Ah, l'Estrada, sí. Vale. Ah, que el Miquel
4: li va començar.
2: És un tros de pa. Sí, sí, és un tros de pa, no sap dir que no, el Miquel. Pobre. Però ho ha deixat tot bé?
3: Supernet, la veritat.
6: Sí, sí. Però què heu dormit allà?
4: No.
3: Però va salir la festa una mica.
6: Ah, però no vau dormir al local.
3: No, vam marxar a les 6.
2: Pues que per dormir jo crec que una persona al sofà, sí, ja està.
6: I bueno, n'hi ha molt terra, eh?
0: Puf. Sí. Si
2: tu perquè ets un punqui, però...
4: Si som nosaltres, no.
0: Nosaltres havíem dormit tots en aquell sofà, per tant, es pot dormir.
2: Dormir.
3: Ja, però és que eren molts,
4: sí. Que el sofà és així.
2: Dormir, eh?
0: Ja ho sé, Isona, com és el sofà. Era el meu sofà del menjador fins que el vaig portar aquí.
2: L'altre dia no era dormir el que havíem fet.
0: No, el que havíem fet algú altre que no era jo.
2: Però l'Anna va dir que coses... Bueno, no sé, a veure...
0: Algú
2: bueno.
0: Des que s'ha portat a aquest local, algú ha fet coses en aquest sofà. Que no he sigut... No hem sigut
2: jo tampoc he sigut.
4: Jo menys.
2: Ara no és ningú. Això és com el PP, ningú vota el PP.
3: D'aquí segur que no.
2: Però després surt el PP de... No.
0: Total, està guai, no? Vull dir que per això també, tenim local, home, perquè la gent jove pugui anar...
3: Sí. A veure, que vam anar a fer uns billars i poc o més.
1: Billars? Hòstia... Pues em sembla que no tancarem la barra, anirem a jugar al billar.
2: Voleu dir que aquesta nena va estar per passar la nit sencera?
3: Sí que estic.
0: Ah, i bet.
3: Un futbolín és el mateix.
2: Bueno, a veure,
0: sí,
2: no.
0: Sí, sí, es juga igual.
3: Es juga amb les mans.
0: Sí, sí, no, hi ha moltes coses que es fan amb les mans, Ivet, però no tot es diu billar.
2: Oh my god, aquest programa escolta molts nens.
0: Però va anar molta gent o no?
3: Sí, bastant,
4: sí.
3: Bastanta
4: gent.
0: Sí, la sí.
2: Però d'amics vostres, perquè de Matusés...
3: El meu és la Maria. Va començar a venir gent. Va venir el Pau...
0: Però els coneixeu a tots.
3: Qui va venir a l'Inter?
0: L'amic de la Júlia.
2: El climatòleg.
3: Sí.
2: Per mi és el climatòleg.
3: Pues aquí també
2: bueno, o sigui, aquest és molt random, també.
3: Ja, és molt, molt.
2: És molt random. Però és bon
3: va venir molta gent, però molt bé.
2: Vull dir, no la lia.
3: No,
2: està,
3: no,
2: és,
3: va,
2: és graciós.
3: No, no la va liar ningú.
2: Parla amb tothom. O sigui, tu vols una persona random, parla amb un munt de gent diferent, és el Pau. És increïble. Es va fer amic de mig Inter.
0: Però és de Molins?
2: És de Corbera.
0: Ah.
2: Però va venir l'Inter, la qual cosa ja ens interessa. Està bé.
0: I per què no ve a fer castells?
2: Pues no sé, és un ànima, és un ànima lliure.
0: Sí. Home, si ha vingut a l'Inter i ha vingut al nostre local...
2: Jugava molt de futbol, eh?
3: Sí, estava al Joc
2: estava al Jornal també, és veritat.
0: Ah, sí?
2: Parlant
0: sí.
2: Amb tothom. Parlant amb tothom de la, estava a la barra.
3: No, no, però estava por ahí.
2: No, estava parlant amb la gent de la barra, que no coneixia. El seu incentiu és parlar amb gent que no coneix.
3: Sí.
2: És el que li mola. És així. Perquè a l'Inter, us ho juro, o sigui... Tu partides al Pau i estava a tres camps sí, més enllà sí. Parlant amb una persona random de les Joves de Valls.
6: Ah, jo pensava l'altre Pau.
2: No.
6: El que va jugar el primer any que jo vaig anar-hi.
3: El Pau Ullé, el que t'agrada.
2: El Pau Ullé.
6: Ah, això, no, jo pensava que era aquest.
2: És el Nil.
6: Ah, és l'altre Pau. Ostres, aquell és un geni.
2: És, no, no, però sí. Tots dos juguen molt bé. O sigui, el Pau Ullé, anava a dir el Nil Ullé. El Pau Ullé juga que flipa.
3: Sí. Mm-hmm,
2: el tio
3: sí,
2: ell
3: sí,
2: tot
3: sí.
2: Sol és pixar camp sencer.
3: Sí, sí.
2: Però el Pau... Climatòleg, gràcies.
6: Clar, tot m'està bé quadrant amb l'altre Pau, menys lo de parlar amb la gent. Dic, sí, bueno, no, jo el trobo no. Molt, molt timidet.
2: Sí, no, de fet, és un tio que s'aïlla molt. És molt sí. El Pau, oi.
3: Pues aquest no, no home estava al local, també.
2: De locos.
3: Sí.
2: Bueno, però llavors tot gent coneguda, no era allò de la típica no. Festa americana que es comença no. A passar el missatge no. I comença a aparèixer penya amb barrils no. I amb colxonetes.
3: Els veïns ens van fer...
2: Ai.
0: En serio?
2: Bueno.
4: Però perquè és que els de Sant Feliu criden molt. Llavors...
2: Ah, està bé.
0: Però us van fer? Ah. No, no, venia algú, ho veu no. Escoltar en plan per
3: no, estava jo amb la Maria i dos amics nostres a fora i vam escoltar... Estàvem cridant una miqueta, potser, vale? I vam escoltar...
0: Va, potser no, llavors segur que sí.
3: Sí.
0: Veïns, podeu enviar-nos un WhatsApp al 691-438-847 per corroborar-nos
2: no, si estàvem cridant molt. Al 93,
3: sí, immediatament vam entrar dins i ja vam fer fuga, en plan, oi, marxem, és hora.
2: Molt bé.
0: Però,
2: tenim un jovent responsable.
0: I vull dir que està guai sí. També tenir local per aquestes coses, perquè
6: sí,
0: la gent el pugui utilitzar.
6: Sí, sí, sí,
0: molt bé.
3: I més si s'acaba la festa a les 4
6: i que si va gent de fora i veu que aquí s'ho passen bé...
2: Sí. Que s'apuntin a Castells, clar que sí. Som molt
0: pegats
2: nosaltres. Sí, a Matusés. Ah, bueno, a veure, sí. La gent que ve, bueno, menys Sant Feliu, que no poden canviar-se la colla, i menys ara que els hi va tan bé. No, que, vull dir que els de Sant Feliu no els direm que vinguin, si volen venir que vinguin, però no crec que deixin Sant Feliu.
0: No,
2: però la resta sí. Todo bien.
0: Mm.
2: Avui està la gent molt activa, eh? Ara és ma germana, que no m'està escoltant, però m'agrada molt que m'envieu missatges al telèfon. Mentre estic...
0: A mi no m'agrada que m'envieu missatges, així que em vio oblidar, Lola.
2: Bueno, perquè...
0: Si després no me'ls expliquis, com si no hagués passat res.
2: Però perquè és guai que sigui un programa interactiu amb la gent que ens escolta. Està
0: sí,
2: xulíssim.
0: Sí.
2: I el nostre arqueòleg de confiança, perquè està a la muntanya del Pirineu fent arqueologia, que si no, també estaria escoltant.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: No sé, són aquests moments de silenci ara que...
2: Bueno, perquè...
0: Hem de comentar alguna cosa.
2: S'està acabant ja la...
0: Comenteu. Heu parlat molt poc en el fons de surt de la taula.
2: És veritat.
0: Tingueu una tertúlia de tècnica. Parleu vosaltres tres, ui. De les vostres coses. En plan, uf. Com si era...
6: No què és el
2: següent que ve? Fent treballar.
0: Sarrià. Parleu de Sarrià.
2: Ui, Sarrià ha de ser molt... Sarrià
4: de
2: festa,
4: de trobar la colla, si voleu.
0: Parla de trobar la colla. Tens el micro, tens 5 minuts per parlar.
6: És que ara ens venen 4 diades. Són 4 diades molt xules i de moment a l'Aleta hi ha poca gent apuntada.
4: Sí, sisplau, apunteu-vos.
0: Jo estic apuntada a tots.
2: Jo no esperava aquesta pulla.
0: Un altre
3: argument.
0: Aquest any pillo estrella, gràcies, Ivet.
2: Que sort suerte, jo per una no, que ràbia.
3: Jo també.
2: Una que veurem si no són dues.
6: Estrella.
2: Jo per una que no sabem si seran dues, també us ho dic. Però
3: quina és?
2: La trobada.
3: No, Lola.
2: Tinc els meus motius, tinc els meus motius.
4: Ja, però igual.
2: Perillosos.
4: No.
2: És que això o em fiqueu escoltes.
6: Tu has anat a totes?
2: Menys a Cornellà.
0: O sigui, ja no tens estrella.
6: Ja no la tens.
2: No, per això que dic, jo menys una.
3: I potser dos.
4: El Joan va,
2: potser
4: assegurat o alguna cosa.
0: Bueno. Sí, a veure, sí, el pots tenir al costat, la veritat.
3: Estava sent algo molt raro.
2: Jo això m'ho estic perdent molt.
3: Jo també.
2: Aquests us ve miradetes.
6: Si haguessis vingut ahir.
0: Ah, exacte.
2: Mira, només em falta
6: un animar-nos.
2: De debò que vaig estar tot el punyatero. Ahir era diumenge. No, vaig venir a casa. O sigui, dramàtic, que no podia ni a pixar a casa i que tinc al final, el vàter al final de casa que està molt enllà, que casa meva és molt gran. I era com, oh my god, no podia caminar, Quin mal de vida. Total. Que això, que ens venen... El segon tram sempre ho diem aquí. El segon tram sempre és el que més mola. Amb sí, atosers, sí. Les coses com són.
6: És intens, però és guai.
2: Però és xulíssim. Sí. Hi ha actuacions que s'ajunten a atosers molt xules. Mm. Tenim ara Sarrià, que és l'11 d'octubre,
0: sí.
2: De tarda, i amb festa, perquè el dia 12 és festa. És tarda, no? Ai, m'ho he inventat?
0: No ho sé. No sé,
2: ah, però tu vas dir que sí.
1: Jo crec que és per matí, eh?
3: Sí, és diumenge, penso... és matí, jo crec.
2: Clar, però és festa el dia següent i hi ha festa, no?
4: Crec que és diumenge, no?
2: Sí, és diumenge segur.
1: Sí, és diumenge segur.
0: Un moment, un moment.
3: L'altre.
0: La Isona que volia parlar de la trobada del Baix.
2: Ah, sí, troba.
0: El Carlos ha vingut a la ràdio. La Iveta ha vingut a la ràdio. Isona, parla, tens 4 minuts per parlar de la trobada del Baix. Pobre.
3: Mira, abans que s'esplegui, puc dir una cosa?
0: Pots dir una cosa.
3: Aquest cap de setmana és el concurs de Castells, sí. I volem fer lo d'anar a veure el local tots junts, vale?
2: Però
3: vale.
2: Es podrà?
4: No, però sí, hi ha gent que vol anar.
3: Vale, qui no vulgui anar.
0: A mi el Salva em va dir que encara estàvem pendents de,
2: sí,
0: del tema
2: d'internet.
3: Bueno, la Laia ens va dir que ens ficava ahir els seus datos.
0: Clar, posa les dades d'algú i ja està.
2: Vale.
0: Perfecte.
3: Vale.
0: Pues tira, Bet, tira. Quines...
1: Jo vaig a corroborar l'hora de...
0: Que farem, la idea
3: farem
0: és fer projecció
3: al sí, vale, local per al concurs.
0: Fantàstic.
2: Vale. Ja s'enviarà missatge per les...
0: Isona, tens 3 minuts.
4: Vale, pues que...
0: A part estàs sempre convidada, que vulguis venir, eh?
2: Sempre. Sí.
4: Pues que la veritat és que la trobada de Colles jo crec que és de les actuacions més importants de l'any i a la que més li agrada a la gent. Que aquest any sortim per la tele...
2: És sí, fort,
4: tenim l'oportunitat de quedar bé de banda
2: pues,
4: tothom que ens vegi i que sisplau que us apunteu a l'aleta perquè des de tècnica tenim moltíssimes ganes de fer coses que encara que no ho creieu es poden arribar a fer.
2: Uita, que es poden.
4: Vale? Sé que hi ha molta gent que no confia, però jo sóc la primera que confia al 100% en la nostra colla.
2: Molt bé.
4: Llavors, pues això.
2: Pues ja sabeu.
0: A tope.
2: Tothom apuntat.
0: Jo si ho diu la Isona, jo ja estic, jo estic
4: sí,
0: apuntat.
4: A l'Adri és el meu fan número 1.
0: Jo sí. Jo te'l canto de la zona, tot. Vaig a mort.
2: Jo estic intentant aconseguir-te... Espera, ah, no, però no podia, no. Rep.
4: Ara em deixes...
2: No puc aconseguir ningú, no, a Lluís Àries, però em va dir que no podia a la trobada. Potser ve a Esparreguera i a la Diada, al principi, també.
3: Qui?
2: Bueno, a la Taparreina. Escolta, a la Taparreina, que són molt divertits. Bueno, doncs pues ja està. Hem d'anar tirant cap a la carpa. La barra, la carpa.
1: Sí. La carpa. Bueno, abans podem anar a fer una volta, no?
2: Home, sí. Per viure una miqueta la festa major d'avui, que avui serà un dia guai, que és només de molinencs i, bueno, adoptius.
1: Sí. I nosaltres, i tot nosaltres, matosers, ja. Perquè...
2: Perquè ens hem agafat moltes festes, tots, per poder estar aquí.
0: Molt bé. Doncs fins aquí un dilluns més. Últim dilluns del programa de festa major. Dilluns que ve ja comentarem una miqueta amb la calma... que ens dona el temps, i amb ressaca, esperem que no massa.
2: No, ara emocional,
0: la veritat, emocional. Amb la ressaca d'haver viscut el concurs al local.
2: Correcte.
0: Si tot va bé.
4: O en persona.
0: Qui vulgui anar-hi. Sí, perquè més anem amb els nostres padrins.
2: Sí, amb Xics el dissabte.
0: I amb Vila de Gràcia el diumenge. També hi ha un parell de forms oberts al WhatsApp, per tant, també us apunteu per si voleu anar-hi. Dit això, ja arribem a les acaballes del programa, així que moltes gràcies, Lola.
2: Moltes gràcies, Adrià.
0: Moltes gràcies, Isona, per haver vingut. Recorda que falta que vinguis un dia aquí i parlem una miqueta de troncs i aquestes coses. Moltes gràcies, Carlos.
1: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, Ivet.
3: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Arnau.
1: Gràcies a tu.
0: Home, no. I ens veiem d'aquí una estoneta a la barra ja fent sopars, fent cervesetes, fent refrescos i fent el que vulgueu. Allà us ho aconseguim, el que faci falta. Molt bé?
2: Molt bé. Adéu.
0: Fins aquí avui. Adéu.
2: Bona fira.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 8. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. Centenars de persones tallen la Diagonal de Barcelona davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Allà hi és el nostre company Álvaro Morcillo, d'Esplugues TV. Bona tarda. Quin és l'ambient a hores d'ara?
2: Molt bona tarda. Doncs ara mateix més d'un milió de persones, com deies, esperen l'arribada de Pedro Sánchez a la gala de premis, fent soroll i cantis com Mari Carmen No Estàs Sola, són el que sona aquí davant de la porta del Palau de Congressos. Recordem que tot plegat arriba després que el president hagi optat per no concretar noves mesures i hagi demanat a les comunitats autònomes que apliquin la llei d'habitatge vigent. Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha dit que reclamen respostes concretes, una actualització dels sous, mesures contra les estafes i polítiques antidesnonament, que siguin realment efectives. I la protesta va més enllà de Barcelona, i és que avui hi ha mobilitacions en 23 ciutats, a més de Madrid. Des del sindicat avisen que tenen molt clar que avui no s'acaba res i que si no arriben respostes mantindran la pressió i no descarten mobilitacions més contundents.
1: Doncs moltes gràcies, Álvaro Morcillo. A Barcelona aquest matí el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit. A primera hora se sumen a totes les mobilitzacions convocades arreu del país i a la més mediàtica, l'acampada reivindicativa a la Puerta del Sol de Madrid, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: El front recorrerà el país de sud a nord. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, també el tècnic de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Ivan de Vandellós i Infant, entre d'altres. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Avui i demà són els dos últims dies amb activitats de festa major. La festa dels Miquels. A 1:15 es trasllada a la planta baixa de l'edifici del Molí, i és que les activitats de demà perillen per que hi ha avís de pluja, a risc de pluja. En tot cas, de moment tenim aquest canvi d'ubicació de la festa dels Miquels, que es farà a la planta baixa del Molí. Si hi hagués més canvis, s'anunciarà, l'Ajuntament els anunciarà a través de les seves xarxes socials. Les propostes de demà a la tarda es concentren totes al Parc de la Mariona, si la pluja ho permet, a partir de 6:15 i fins a les 7 hi haurà diferents espectacles pels joves, espectacles amb joc, amb música, amb animadors. Després, a 7:45, havaneres amb el grup Xicranda, que fa un homenatge al mestre Josep Maria Roglan, al molinec Josep Maria Roglan, i la festa s'acabarà amb un castell de focs, focs artificials, final de festa major al Parc de la Mariona demà a les 9 del vespre. Com dèiem, si hi ha canvis per la pluja, l'Ajuntament ho informarà a través de les xarxes socials, especialment Instagram i el canal de WhatsApp de l'Ajuntament. La farmàcia de guàrdia per avui, dilluns, és la Xuclà, del carrer Major número 100. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
6: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
7: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: attain. Give me the same compassion in return. But the fools never learn.
1: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Benvinguts a una nova edició de Tot Teatre. Ja sabeu, aquí el dilluns, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei. Parlem d'estrenes, de rodes de premsa i fem entrevistes com aquesta que farem ara, perquè tenim que anar al Tan Tarantana, perquè allà la companyia La Impostora estrena L'Hora de l'Estrella. I volíem parlar amb la escrita i dirigida per la Diana Dibau, i una de les intèrprets és l'Anna Claramonte. Noies, benvingudes.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit, què tal? Com va el dilluns?
2: Bé.
1: Escolta, per començar, parlem una miqueta de l'impostora. Hola.
2: Hola. És que sento l'Anna molt feixa.
1: Ah.
2: Doncs parlo jo.
1: Sí.
2: Jo soc la Diana Dibau, la directora.
1: Molt bé.
2: Doncs la impostora és una companyia que vam començar a nivell professional l'any passat, precisament amb L'Hora de l'Estrella, al Teatre Tan Tarantana.
1: Sí.
2: Però som un grup de diferents disciplines, des de la direcció, la interpretació, que fa molts anys que ens coneixem.
1: Sí.
2: I que treballem juntes.
1: Uh-huh.
2: I tot just l'any passat vam iniciar la nostra trajectòria amb aquesta peça, la de L'Hora de l'Estrella.
1: Uh-huh. I que us vau conèixer, no sé, dic jo, a l'Institut del Teatre?
2: Sí.
1: Perquè passa molt. Passa molt.
2: Sí, sí, ens vam conèixer a l'Institut del Teatre.
1: Sí.
2: I a través d'això de diferents projectes i de la complicitat que teníem,
1: uh-huh,
2: vam decidir doncs començar una mica això.
1: Molt bé, doncs L'Hora de l'Estrella, Diana, de moment digue'm com a dramaturga d'acabar, que veurem al Tan Tarantana, a la sala Àtic 22.
2: Doncs L'Hora de l'Estrella és una adaptació d'una novel·la molt petita que va escriure Clarice Lispector, que és una autora brasilera,
1: sí,
2: el 1977.
1: Sí.
2: I el que podrem veure és una adaptació d'aquesta novel·la portada als nostres temps,
1: sí,
2: i al nostre context.
1: Mm-hmm. Molt bé.
2: Aleshores, si coneixes la novel·la, pots veure una mica, no?, quines diferències hi ha amb aquesta adaptació, però
1: ja,
2: si no coneixes la novel·la, és,
1: sí,
2: una oportunitat també per conèixer...
1: Per buscar-la i llegir-la, no?
2: Bueno, per conèixer el món d'aquesta autora i també gaudir d'aquesta història, que és una història molt petita, molt bonica, d'una noia que...
1: Cuenta.
2: Mira, cal que ho expliqui l'Anna també.
1: Va, sí.
2: Ella és la que fa la protagonista de la història.
1: Anna.
3: Soc la noia en qüestió.
1: Dis-me.
3: Doncs mira, és el que diu la Diana. La Macabea, és una noia i és una història molt, molt petita. Veus com viu el seu dia a dia, veus com es relaciona amb el món, veus que té una mirada molt particular, i una manera molt particular de relacionar-se també amb les altres persones que l'envolten.
1: Sí.
3: Amb la feina, amb el menjar, amb tot el que hi ha al seu voltant.
1: Mm-hmm.
3: Llavors, té una manera molt particular de viure el món,
1: mm-hmm,
3: de veure'l i viure'l, que pense que està tot ple de bondat. Llavors,
1: ja,
3: jo crec que quan l'espectador la veu en,
1: sí,
3: escena, li atreveixen diversos sentiments, mm-hmm, i el que veu al final és un ésser ple de bondat vivint en aquest món.
1: Mm-hmm.
3: I això obre moltes preguntes, no?
1: Com, sí,
3: ostres, si, sí, realment, sí, hi hagués un ésser així, com el tractaria aquest món en el que vivim?
1: Ja.
3: O potser aquest món en el que vivim hauria de canviar una mica per poder fer realitat que visquin éssers així.
1: Mm-hmm. Així, a L'Hora de l'Estrella, sortirem de Tan Tarantana, sala Àtic 22, fent-se preguntes.
3: Sí, això segur. Sí.
1: Baixarem aquelles escales fent-se preguntes.
3: Exacte, sí, això segur que sí.
1: Sí,
3: que és cert que Clarice Lispector és una autora molt filosòfica.
1: Sí.
3: I la seva poètica, jo crec que se't fica a la pell.
1: Mm-hmm.
3: Segur que les persones que vinguin a veure ho sortiran amb preguntes, això segur.
1: Bueno, molt bé, ja va bé. hi hagi diàleg després, eh? Escolteu, l'espectacle en català, 60 minuts, de dimecres a dissabtes a les 8 del vespre i diumenges a les 6:45 de la tarda.
2: Exacte, ara estarem aquesta setmana i des de dimecres fins diumenge i la setmana que ve, dissabte i diumenge, fins el dia 11.
1: Val, molt, molt bé. Escolta'm, Diana, quan va ser la dramatúrgia de l'Hora de l'Estrella, ja tenies en ment qui faria aquests personatges?
2: Doncs la veritat és que... Sí.
1: Un sí molt així. Sí.
2: Mira, jo sempre... Sí, no, perquè la veritat sempre ha sigut aquesta història que jo vaig, l'Anna i ja havíem treballat juntes i un dia la vaig veure així passar i li dic, Anna, hi ha un personatge que l'has de fer que és per tu, l'has de fer tu, l'has interpretat tu. I encara no li havia explicat res del personatge.
1: I em va dir que sí.
2: I em va dir que sí, em va dir, i tant, ho faré, perfecte.
1: Ja està, fabulós tu, fabulós. Qui més acompanya l'Anna a l'escenari?
2: Doncs trobarem, acompanyant a l'Anna, hi ha el Pau Rosell. Mm. La temporada passada hi ha una altra personatge que el va fer la Cristina Terzi i aquest any tenim a la Clara Cebrián.
1: Sí.
2: I també hi haurà la Glòria Prunés.
1: Molt bé. Escolta'm, em vas dir que ho vau fer la temporada passada, aquí mateix ja, tant a l'Àtic.
2: Sí, ho vam fer, sí. L'estrena va ser la temporada passada i aquest any hem tingut l'oportunitat de repetir.
1: Fantàstic, no? Això vol dir que la cosa va anar bé. Sí,
2: la veritat és que, sí, bueno, que pot dir l'Anna també, perquè vam un pic, gairebé tots els dies no ens esperàvem.
1: Per això, que si va bé l'espectacle, vol dir que aquesta vegada, si el tornen a repetir, és que la cosa va anar bé.
4: Sí, jo crec que...
1: Cosa que ens alegrem molt.
4: Vam exaurir quasi cada dia,
1: doncs,
4: quan vam estar, l'any passat, i jo crec que funciona molt el boca-orella.
1: Sí, és el millor, eh?
4: Perquè...
1: És el millor.
4: Sí.
1: Encara que hi hagi les xarxes socials, el millor és el boca-orella.
4: Sí, exacte.
1: Sí, és el millor.
4: I ara, aviam, si hi ha algú que ens està escoltant i té ganes de vindre...
1: Sí, per això ho fem, perquè s'animin, que s'animin.
2: Exacte, a més, ahir vam tenir oportunitat de tenir la Sol Obra ayer com a col·loqui postfunció.
1: Sí.
2: I sí, també va haver-hi molt bon feedback. Vull dir que ahir vam acabar la primera setmana de funcions amb moltíssima alegria, tots els dies ple.
1: Ah, fantàstic, fantàstic.
2: I amb ganes de poder-la seguir compartint amb el públic. O sigui que veniu.
1: Abans de l'11 d'octubre.
2: Abans de l'11 d'octubre.
1: Escolta'm, i després a l'Hora de l'Estrella n'hi ha de bolos?
2: De moment no tenim res tancat, però si hi ha més dades...
1: Us agradaria.
2: Sí, home, ens encantaria. Jo, de fet, ahir justament ho parlàvem, deien tant de bo encara hi hagi recorregut per l'Hora de l'Estrella.
1: Molt bé. Clar, esteu a la sala Àtic 22, que és petiteta, d'aquelles de proximitat que diuen, i si anem de bolos, quasi totes seran a l'italiana.
4: Sí.
1: I la directora tindrà feina. O no?
2: Sí, bueno, és que és una peça molt petita, amb una posada en escena molt minimalista, i crec que també ja li acompanya que hi hagi poc públic, que una cosa més propera.
1: Sí. Però vull dir que si es fa d'aquesta manera, que esteu a dues bandes, a tres, a quatre?
2: Estem és a la italiana.
1: Italiana aquí també. Va, així encara.
2: Sí, és a la italiana.
1: Així encara. Així encara, doncs. Doncs molt bé. Anna.
4: Digues.
1: Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Diana, lo mismo digo. Molts èxits.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que volteu força i estem esperant noves espectacles de la impostora, eh?
2: Sí. Bueno, la impostora, estem contraprogramats, perquè el dia 10 d'octubre també estarem aterrats en cultura, que estrenarem una altra peça que es diu 100 nenes jueves, una obra per Gaza, de la Karin Churchill. Sí que el 10 d'octubre el públic s'haurà de dividir amb la impostora. Estarem per una banda al Teatre d'en Tarantana i per l'altra a Terrats en Cultura.
1: Bueno, bueno. Doncs molt bé. Endavant, molta sort, molta merda, que diuen, i visca moltes el teatre.
5: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
5: Visca.
1: Gràcies. Vagi bé. Adéu, bona nit.
5: Adéu.
1: Adéu.
5: Adéu.

Avui estem sentint les cançons del musical Chess, que és això, un musical amb llibret de Richard Nelson, lletres del Tim Rice i del Björk Ulvaeus, i música del Björk Ulvaeus i Benny Andersson, antics membres d'ABBA. La trama gira al voltant d'un triangle amorós entre dos jugadors d'escacs, un estadounidenc i un altre soviètic, enmig d'un campionat del món d'escacs. I la dona que exerceix de mànager d'un, doncs s'enamora de l'altre, tot enmig del context de la Guerra Freda entre Estats Units i la Unió Soviètica, durant la qual ambdós països volien guanyar els títols mundials d'escacs per motius propagandístics. Tot i que cap dels personatges no prova de representar ningú en concret, el caràcter de l'Amèrica, de l'americà, va basar-se lleugerament en el gran mestre Bobby Fischer. I alguns elements de la història podrien estar inspirats en les carreres dels grans mestres soviètics Víctor Kornoi i Anatoly Karkov. Seguint l'esquema de Jesucrist Superstar i Evita, es publicà un àlbum conceptual de gran èxit el 1984. La primera producció teatral de Chess s'estrenà al West End de Londres el 1986, representant-se durant 3 anys. El 1988 s'estrenà una versió molt alterada a Broadway, que només va estar 2 mesos en cartell. Chess és sovint revisada per a noves produccions, moltes de les quals intenten unir elements de les versions de Londres i Nova York. Tot i això, mai no s'ha realitzat encara cap gran revival, ni al West End ni a Broadway. En una enquesta entre l'audiència de la BBC sobre els musicals essencials britànics, Chess va situar-se en la 7a posició. Una mica d'història. Des de feia molt de temps, Tim Rice volia crear un musical sobre la Guerra Freda i a la dècada dels 70 havia pensat escriure un musical sobre la crisi dels míssils de Cuba amb el seu col·laborador habitual, Sir Andrew Lloyd Webber. El 1979, Rice va pensar en narrar la història mitjançant el prisma de la rivalitat entre americans i soviètics als escacs. Havia quedat fascinat per les maquinacions polítiques de la partida del segle entre Bobby Fischer i Boris Spassky. En aquells moments, però, Lloyd Webber estava enfeinat amb el seu musical Cats, i el productor americà Richard Boss li proposà treballar amb Andersson i Ulvaeus, sabedor que els músics suecs estaven buscant projectes fora d'ABBA. Rice, que era un fan d'ABBA, es mostrà d'acord. Posteriorment, la creeria que va fer-ho sense reserves, car hi havia un cert sentit teatral a l'estil d'ABBA. Rice es trobà amb ells per primera vegada a Estocolm el desembre de 1981, per parlar sobre l'argument. Boss també hi era present, i ràpidament acordaren tirar endavant el projecte. Un any després, ABBA deixà d'actuar, i Rice faria broma dient potser que va ser culpa seva.

0: No veus.
1: Bé, doncs ara ens anem corrents cap al Versus Glòries, perquè la temporada passada es va estrenar Un refugi al sol i ens va agradar tant que hem dit hem de parlar amb el seu director i dramaturg, que és el Jumon R. Jumon, bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, encantats de tenir-te aquí, encara que sigui via telèfon. Ves. Gràcies, per tenir la trucada. Escolta'm?
2: Sí, que encantat de ser, i jo també. Sí,
1: ah,
2: sí.
1: Bé, si no et sentia. Escolta'm, què tal, doncs, el Versus Glòries, aquesta segona temporada d'Un refugi al sol?
2: Doncs, moltes ganes i, bueno, i nervis una altra vegada.
1: Sí, bueno, això...
2: Es canvien coses, es milloren coses, i sempre hi ha aquests nervis perquè estrenem passat demà. Però bé, moltes ganes de tornar-hi.
1: Sí, veig aquí que estareu fins al dia Tots Sants, el dia 1 de novembre.
2: Sí.
1: De la companyia Gèminis.
2: Hi ha una mica d'esperit de l'obra, també, per aprofitar que la darrera nit fos la dels difunts.
1: Escolta, la companyia Gèminis. Parla una miqueta, sisplau, de la companyia.
2: Mira, la companyia, jo no en formo part fixa, diguéssim. Sí. La companyia, sobretot, és de la Mireia Motera, el Pol Sanull i la Daria. Que ells van fer el primer espectacle, que era un monòleg de la cantat de la Mireia, i que ara van fer aquest segon projecte que neix del diari del tiet avi del Pol Sanull, no? Sí. Dels membres de la companyia. I jo els vaig ajudar una miqueta amb el primer espectacle, fent una mica d'acompanyament dramatúrgic, i aquesta segona vegada ja m'hi vaig ficar més de ple a escriure i a codirigir-ho.
1: Perquè...
2: La companyia és una companyia molt jove, moltes ganes de fer coses, que ja ha fet dos musicals de creació, la Mireia és compositora, molt brillant, el Pol dirigeix, actua, canta, són... No,
1: un multi.
2: Sí, els dos són multi. els dos fan de tot. Perquè la Mireia compon, escriu les lletres, també actua, també escriu, vull dir...
1: Tu també, Déu-n'hi-do.
2: Són polifacètics els dos.
1: Sí. Escolta'm, doncs, com va sortir la idea d'Un refugi al sol?
2: La idea neix d'un diari, el tiet avi del Pol, sí, que és d'allà a Àger, d'allà a Lleida, d'allà a prop de Lleida, al nord. La seva filla, ja fa força anys, un dia va descobrir uns paperets enrotllats en un calaix, uns paperets molt vells i atrotinats, i li va dir al seu pare, li va dir, què és tot això? Diu, què són aquests paperets escrits a llapis i... I ell, no vull parlar. I al final la seva filla li va treure el que eren.
1: Sí.
2: I va ser un diari que el tiet avi del Pol va estar escrivint durant la Guerra Civil. Ell va ser cridat a files als 17 anys, o sigui, era un nen.
1: Sí.
2: I una de les maneres per poder treure's una mica el surt de o poder gestionar va ser escriure aquest diari. Però un cop va perdre la guerra i ell va anar al camp de concentració, i després, bueno, la vida era molt complicada, va deixar aquest diari en un calaix. Llavors, la seva filla el va recuperar, el van editar, i el Pol sempre havia volgut fer alguna cosa amb això.
1: Sí.
2: Llavors, vam estar treballant, jo no acabava de veure que aquesta companyia jove que fa musicals i que té un llenguatge tan modern, de cop fes només una obra sobre la Guerra Civil, o sigui, només la Guerra Civil, va dir, no parleu de vosaltres i de com ens relacionem des d'avui, no?, amb el que va passar.
1: Sí.
2: I familiarment, generacionalment, fins i tot a nivell polític, no?, el que significava en aquell moment el feixisme i el que significa ara. I d'aquí vam estar buscant aquesta història d'aquests dos germans que són músics i que un d'ells té al principi un encontre violent amb un grup de... de gent d'ultradreta i el que fa que entri en una crisi vital i se'n va a veure la seva padrina a Tremp.
1: Molt bé. Escolta, abans que no em recordi, que no ho deixi, 1 hora i 40 minuts en català,
2: sí,
1: de dimecres a dissabte a les 8 de la tarda i els diumenges a les 6 de la tarda.
2: Sí, senyor.
1: Val, queda dit. Preneu nota, que després no... Sí, home. Aquí els agraïments, veig que hi ha també l'Helena Fortuny i el Jaume Vinyes.
2: Sí.
1: Que últimament ens trobem a tot arreu.
2: Sí.
1: El Jaume.
2: Sí, el Jaume Vinyes i tant, que ha fet aquesta obra tan gran, aquest grec, de 3 hores i mitja. Sí.
1: Escolta'm, com va anar el procés dels assajos d'On refugi el sol?
2: Doncs els processos d'assajos hi ha hagut com diferents fronts a abordar, no?
1: Sí.
2: Perquè un musical de creació és bastant complexa, no? Perquè estem acostumats que els musicals aquests grans que venen, no? Els Mamma Mia's, etcètera,
1: sí.
2: Doncs vulguis que no, són espectacles que estan provats i reprovats,
1: sí.
2: I ultraprovats.
1: Sí, tant, i tant.
2: Que festejar, no?
1: Sí.
2: El material d'un espectacle en creació és, no? Estem fent les músiques, estem fent les lletres, el text, per una altra banda, no? I que tot això no saps ben bé com es va construint i com va funcionant. Necessites fer-hi canvis, després entra la tècnica, amb la padrina la van fer aprendre el lleidatà, hi ha diferents dificultats, reptes, no?
1: Sí,
2: reptes. El material d'un musical de creació que és, és una mica més dificultós per la incertesa que un altre espectacle que potser ja està com més comprovat, no?
1: Ja.
2: Que el que funciona i el que no.
1: Però bueno, el Versus Glòries, a més, a dues bandes.
2: Sí.
1: A dues bandes.
2: Bueno, una mica tres, eh?
1: Una mica tres? Una miqueta, sí, una miqueta.
2: Hi ha un parell de files, ara hi ha un parell de files que fa la tercera...
1: Doncs encara més, encara més, anar a preguntar jo, com va això de fer-ho tan a prop de la gent?
2: Doncs és que és molt a prop de la gent.
1: Sí, per això...
2: Però molt, molt, molt. Aquesta tercera fila realment gairebé se van a la falda. Però jo crec que per l'espectador, o sigui, per una cosa, pels artistes, que és un altre tema, però
1: sí.
2: Jo crec que pel públic, per l'espectador, veure un musical de tan a prop és molt agraït, de veure
1: sí.
2: Com els tres intèrprets treballen, canten, ballen, no paren... No?
1: Total, es deixen la pell.
2: Es decideixen la pell, la suor, la veu...
1: Sí.
2: Però és molt agraït de veure, no? És molt agraït de veure perquè realment tenim uns intèrprets a casa nostra que s'ha posat, que cada vegada saben fer més coses, toquen
1: sí.
2: Instruments, canten, ballen, interpreten, que és un... Pues que és un luxe, no? Poder-los
1: sí.
2: Veure a mig metro, no?
1: I tant,
2: per
1: jo...
2: 18 euros, o 20 euros, que a qualsevol altre país això valdria 80.
1: Jo me'n recordo de la temporada passada que la vaig veure, i ja em vaig dir abans que m'havia agradat molt, que la Mireia Morera... L'Assum
2: sí.
1: Planes estan fantàstiques,
2: sí.
1: Però el Pol està...
2: Sí, el Pol està...
1: Què se sale?
2: Sí, bueno, avui està nominat, avui donen els premis del Teatre Barcelona, està nominat a actor revelació.
1: Doncs res.
2: A veure si li cau.
1: A veure, que li caigui bé, que li caigui bé. Que li caigui bé. Escolta'm,
2: sí,
1: però tu tens
2: Pol
1: molta feina,
2: fantàstica.
1: Perquè aquests dies també estàs al Texas, no?
2: Sí, estic pluriempleat. No era res que jo vaticinés o decidís, eh?
1: Això va tan

0: Això que dic jo sempre a molts companys teus, sobretot directors, sobretot, doncs clar, aquí al Versus Glòries, a dues bandes i mitja, i com vas de bolos, quasi sempre és la italiana.
1: Sí.
0: Clar, tens que canviar-ho tot.
1: Tot. No ens queixarem.
0: No ens queixareu?
1: No ens queixarem, però...
0: I els actors que es queixen, no poden, no els deixes.
1: No es queixen. Però sí que, clar, te l'has de tornar a aprendre d'alguna manera.
0: Sí, clar, sobretot el moviment, clar, evidentment.
1: De tornar-ho a explicar tot d'una altra manera.
0: I tornar a assajar-ho.
1: Sí.
0: I enviar que un no tapi l'altre, bueno, normal.
1: Sí.
0: Escolta'm, i que tens el calaix que va fent el xup-xup. Que es pugui dir, eh?
1: Que es pugui dir. No sé si es pot dir encara. Diuen que no es pot. Però sí, hi ha un parell de projectes que sí que estan ara coent-se.
0: Va bé, estan fent el xup-xup encara. Va.
1: Sí.
0: Deixa que vagin fent, però que no se't passin, eh? Molt bé, Jumon, moltes gràcies per atendre la nostra trucada altra vegada.
1: A vosaltres.
0: Ha estat un plaer. La propera vegada et convido que vinguis aquí a aquesta taula, en directe,
1: i tant,
0: parlem tota l'hora dels teus projectes i de vostè mateix.
1: Encantadíssim de venir.
0: Doncs molt bé, fins aviat, moltes gràcies.
1: Ja.
0: Adéu, bona nit. Adéu.

0: Bé, doncs ara ens anirem cap a Sants, em sembla que és el barri de Sants, si no vaig mal equivocat, perquè anem al Hit Brick Hotel, que allà podem veure Ella i Màquina, l'últim estrena del senyor Sergi Belbel. I de repartiment tenim l'Enric Cambrai i l'Àgata Roca. Àgata, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com va? Com van els dilluns? Bueno.
1: Doncs el dilluns...
0: Sí, com va el dilluns?
1: El dilluns bé, el dilluns és dia de descans. I...
0: Sí, però i ara els ràdio municipal que toquen el nas.
1: No, ja no. Sí. Sempre, gràcies, sempre és un plaer parlar
0: de teatre
1: amb vosaltres i parlar de teatre.
0: Això mateix. Sí, sí. Escolta, avui he dit bé el nom aquest, Hit Brick Hotel...
1: Confesso que jo mai el dic bé, però és sempre em diuen, fes la traducció, cor trencat. El
0: sí.
1: Que passa, dic, sí, sí, ja ho entenc, el que passa el meu anglès, però és... Heartbreak,
0: sí.
1: Heartbreak, Hotel.
0: Sí, sí, bé, bé, bé. Sí, sí. Ella i Màquina, del senyor Sergi Belbel. Com va? Ja fa dies que
1: doncs
0: ho
1: heu estrenat,
0: no?
1: La veritat és que sí, vam estrenar el 2 de setembre.
0: Sí.
1: Va molt bé, saps que és un teatre que té doncs, així, poques localitats i per tant doncs, bueno, s'està exaurint tot molt bé i tenim un públic molt, molt divers, molt, molt gent d'allà, bueno, el Heartbreak, aquest hotel, ja comença a tenir un públic molt fidel
0: sí,
1: del
0: sí,
1: mateix
0: sí.
1: barri. Però també doncs, veiem que també està venint també doncs, molt un públic també del Sergi Belbel, la nostra, bueno, vull dir que s'està compaginant tot un...
0: Sí, molt
1: no
0: bé.
1: Sé, hi ha com una mescla de públic molt, molt agradable, el boca orella va corrent.
0: És el millor, Àgata, és el millor això, eh?
1: I és el millor, és el que sí, més sí, funciona. Sí, bueno, sí, això sí. I aquestes entrevistes que en feu, que també ajuden
0: també,
1: sempre
0: també.
1: No, a fer la difusió no,
0: de les xarxes socials, però el millor
1: sí,
0: és el boca orella.
1: Boca orella sí. I és el que ha passat amb sí, aquesta
0: sí,
1: funció.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que...
0: Escolta'm, Ella i Màquina, que em sembla que al principi no es tenia que dir així, oi?
1: No, ella havia posat... Ella i els altres.
0: Sí.
1: Que, de fet, és una mica d'acabar el tema, no? Ella, aquesta dona, doncs que...
0: Explica.
1: Es relaciona els altres... O... com es relaciona ella amb els altres o com els altres es relacionen amb ella, no? Que també, ja ho diu, el món sóc jo i els altres, o els altres i jo, no? Com que ha prioritzat sempre els altres abans que ella. I al final, doncs, gràcies a uns... Gràcies, o no, a través d'uns avenços tècnics que no desvetllarem,
0: no,
1: que
0: no
1: tots
0: pas,
1: sabem,
0: no?
1: Doncs li dona la possibilitat de poder escollir un altre tipus de vida, no? On els altres, doncs, potser no tinguin aquesta veu i aquesta decisió sobre ella, no? Sinó que sigui ella mateixa la que escull el que vol i el que no vol.
0: I el senyor Enric Cambrai fa uns quants papers, em sembla, oi?
1: El senyor Cambrai fa uns quants papers meravellosament bé, perquè, com saps, és un espai molt, com dèiem, molt petit, molt
0: sí.
1: proper al públic. No pot
0: això
1: ser gran.
0: Això t'agrada a tu?
1: M'encanta.
0: Sí?
1: M'encanta, sí.
0: Perquè els hi veus la cara.
1: Durant
0: com a
1: la funció,
0: com a
1: no
0: mínim,
1: tant,
0: hi unes files.
1: Perquè, per sort, el Quico Planas ens ha fet una il·luminació meravellosa
0: com
1: que,
0: no,
1: que
0: com
1: queda
0: és
1: una mica tapat.
0: Ell,
1: molt íntima, sí, la veritat és que és preciós. I aleshores potser no però sí que a l'arribada sí que el saludem i tal, i bueno, veus molt... També dius, ostres, mira, avui aquest, avui l'altre. Però bueno, també a mi m'agrada veure la cara de la gent, tot i que després desconnecto i ja està. Però he treballat també en sales petites, no? El teatre lliure, tal.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: realment és que aquesta és que els tens allà. És
0: ja,
1: que els
0: ja, ja.
1: Tens...
0: Es pots tocar, si vols, oi?
1: Hi havia una primera fila que es va treure les sabates, que dius, ostres...
0: Jo sóc a casa, tu.
1: Dic, és ben bé com està a casa, potser una mica exagerat i tot, però bueno. Però no, és molt, molt propera i amb l'Enric hem fet un exercici molt de trobar aquesta temperatura i de baixar-ho tot, bueno, que ens deien, aneu a buscar, el Rigol ens deia, aprofiteu la sala per buscar els primers plans, no? Que el teatre normalment no es pot fer. Ho has de projectar tot molt, has de fer gestos més.
0: Sí.
1: I aquí pots anar a lo petit, pots anar a un primer pla de tele i televisió, i és meravellós.
0: I sí, treballar sota la direcció del Sergi Belbel, què tal? Bé, no?
1: Doncs mira, amb el Sergi sempre dic que és com el nostre padrí de teatre, ho ha estat sempre des de l'inici.
0: Sí.
1: I havíem treballat molt junts, però mai així, diguéssim, en, en solitari, no? Mai mano a mano, diguéssim.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: la
0: sí.
1: veritat és que ha estat un plaer, un altre regal d'aquests que et fan, no?
0: Sí, sí. Hi ha que aprofitar-ho, hi ha que aprofitar-ho.
1: Sí, hi ha que aprofitar-ho perquè sabem què passa amb aquesta feina sí. i amb les edats. I m'estan arribant papers de dones d'aquesta edat, no? La que tinc, que la veritat és que agraeixo molt perquè per si són com protagonistes també, no? De, vull dir que no fas... No, de mare d'au, de tial, de... que també està molt bé, eh? Sí, de mare. Bueno, aquí també
0: hi ha més
1: de
0: coses,
1: mare.
0: Hi ha més coses a part d'això.
1: Però, exacte.
0: Hi ha més,
1: que
0: hi ha més coses.
1: Elles les... I són textos molt, molt, molt interessants. I de
0: com, la...
1: molt bé.
0: Com l'imperatiu categòric, també,
1: com
0: no?
1: l'imperatiu. Sí, hi ha gent que correlaciona en el sentit aquest, no? Que també és una dona madura, que està en crisi, que, bueno, que és el que toca ara. Bueno, toca, no, no. no toca estar en crisi. Però és el que ens passa molt a les dones d'aquesta edat i penso que està molt bé, que està molt bé que s'expliquin aquestes històries. I amb el Sergi i amb l'Enric hem fet un equip, els tres, meravellós. Jo amb l'Enric no havia treballat mai i la veritat és que ha estat un gran descobriment per mi a nivell personal i artístic també.
0: Doncs m'alegro molt. Heartbreak, ella i Màquina, fins quin dia?
1: Fins l'11 d'octubre.
0: 11 d'octubre. Apunteu.
1: Sí.
0: Apunteu, que després s'ho us passa.
1: Apunteu que les entrades s'estan venent molt bé i a més també t'he de dir que és una obra que està agafant, portant públic més jove, que això ens fa moltíssima il·lusió.
0: També va molt bé, sí, sí, sí.
1: Sí, que
0: però tot això, Àgata, és això que dic, això que dic de la boca-orella.
1: Exacte.
0: Això és el que fa.
1: És el més important.
0: Sí,
1: sí.
0: Escolta'm, després, quan s'acabi el... ella i Màquina. De moment
1: sí.
0: anirem de bolos? O perquè vosaltres, sobretot, tu tens feina després, no?
1: Sí, de moment els bolos aquesta temporada no, o sigui, segurament farem més tard, però ara jo poso a assajar amb la Calòrica
0: sí, això anava a dir.
1: Una cosa amb teatre, sí, el Poliorama, sí. i l'Enric també té dos compromisos de teatre, seus,
0: l'Enric no, ja ho tenia també pendent, però ja se sap de memòria, les dones sàvies, no? Que també...
1: Ah, sí.
0: No sé quantes vegades l'ha
1: sí,
0: repetit
1: sí.
0: ja, però que és
1: sí,
0: igual.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: no,
1: però
0: no
1: bueno,
0: però
1: té nous projectes, sí, té nous projectes com a actor i com a director.
0: Doncs estem molt contents. Àgata, moltes gràcies
1: moltíssimes
0: per atendre
1: gràcies.
0: La nostra trucada.
1: No, a vosaltres,
0: està
1: per
0: molt
1: fer
0: amable.
1: La difusió i pel programa.
0: Molta feina, molta sort
1: exacte,
0: i molta merda
1: igual.
0: Que diuen per tots.
1: Exacte. Moltes
0: Àgata,
1: gràcies.
0: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Adéu, gràcies, adéu.

Bé, fins aquí el programa d'avui de Tot Teatre. Hem fet tres entrevistes, tres espectacles molt recomanables per passar-s'ho d'allò més bé. Quedem, doncs, fins a la propera setmana, dilluns, i tindrem més entrevistes i parlarem més d'això, de cultura i, sobretot, de teatre. Porteu-vos bé. Molt bona nit. Adéu.

0: well, at least she's a good looking spy.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
2: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
3: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
4: Jo no la vaig viure, però una partida del BSC de Pokémon no en guanya ningú.
3: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
5: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: sigui el dia 28
1: de setembre de 2026. Estem en plena festa major de Molins de Rei. Estem en programa post-mundials. Avui parlarem molt de ciclisme. Ui, ja es nota, que estem en plena festa major.
2: Es notarà tot el programa.
1: Sí. Com està, Roger?
2: Que escardat.
1: Fotut, no?
2: Fotut, però content també, O sigui, les coses s'han de celebrar i hem viscut un cap de setmana ciclista espectacular.
1: Sí, i llavors, la festa major també.
2: La festa major també, però encara no s'ha acabat i hi ha previsió de pluja. I llavors, o sigui, la meva ambició de felicitat cap al futur és més baixa i em limita una mica les expectatives que tinc al cap.
1: Bueno, a nivell ciclista estàs eufòric?
2: Ciclista, eufòric, és bastant la paraula, sí.
1: Sí, sí. Sergi, com estàs tu?
3: Bé, amb... Estic com baixet aquí, tio.
1: Què has fet, tio?
2: Està guapo, no, això que has fet aquí? Ja...
1: Però no estàs tan baixet, no?
3: Que... No, perquè normalment estic per sobre teu, normalment a diversos llocs, i...
1: Oh!
3: I aquí estic baixet. Bueno, ha passat.
2: Parla al micro, Sergi, recorda-ho.
1: Parla-li al micro,
2: sí. Que així la gent més o menys sabrà què dius.
3: Res, molt bé.
1: No, explica't, perquè tires coses, la gent no les agafa.
2: És a dir, hi ha un mundial, hi ha una festa major, i anem a parlar d'un mur no habitat.
3: Del mur.
1: Què? El Molinsberg.
3: Molinsberg.
1: A Molins tenim un mur on regna la persona que us parla.
3: Regna perquè has passat moltes vegades.
2: Quan dius regna, vols dir que... T'has obsessionat amb allò.
1: No. Parlo que és casa meva.
2: És casa teva, és el pati de casa teva.
1: Allà sóc... Allò és el meu...
2: El teu cortijo, que es diria, no? Volies dir això,
1: no? És el meu cortijo. Hi ha l'aplicació Strava on tu pots saber qui és la persona que mana en un puesto.
2: Uh-huh.
1: Jo, en aquest cas, mano en aquell lloc.
2: Ja que no manes en lloc més de la teva vida, com a mínim que tinguis un mur no habitat...
1: Que li qua.
2: On pugui ser local legend. Ja vol dir més ràpid, eh?
1: I un mur que és un mur...
2: És un muraco.
1: Una certa entitat.
2: És un muraco.
1: És un muraco. Que us convido a tothom a venir-lo a
2: provar,
1: a tastar.
2: No?
1: Sí.
2: Si voleu un anfitrió, el Lluís us acompanyarà.
1: Sí,
2: perquè com que el fa 20 vegades cada dia...
1: Sí.
2: Doncs
1: i tu, ara, a veure, què t'empatolles tu, Sergi? Què vols
3: no, que has entrat aquí i diu, l'altre dia vam anar a dinar, no? I vaig sortir allà una mica com dient, uau, picat, tal...
1: Bueno,
3: i vas intentar millorar la teva marca i intentar aproximar-te a la meva marca.
2: No va intentar-ho. La va millorar.
3: La seva. No la meva.
2: I no va intentar-ho, es va aproximar.
1: No, però és que ell va venir al dinar perquè diu com si tot això hagués nascut de mi, però ell va arribar al dinar dient que sàpigues que t'he baixat no sé quan i que sóc capaç de baixar fins a no sé... Ell ha fet 2:15 i diu, i puc baixar de 2, El fantasma.
2: Bueno, a veure, el Sergi és un fantasma, però pot fer-ho.
1: Tu creus que pot fer-ho?
2: Jo hi tinc confiança, sí.
1: Bueno, jo aquesta setmana he baixat 20 segons, 21 segons la meva marca, i la teva la tinc a tocar.
3: Ho tens a prop. Tu has passat 34 vegades per allà i he passat una.
1: Bueno.
3: He de reconèixer encara.
1: Per això tinc les cames cansades, Sergi. Tu estaves fresc.
3: Bueno,
1: veurem.
2: A veure, voleu parlar d'un mur de debò?
3: Quin
2: mur? A Sant Feliu de Llobregat, que la setmana passada vam fer propaganda.
1: Ah, sí?
2: I s'han posat en contacte amb nosaltres per dir, ja que feu propaganda, aprofiteu per dir... Que clar, vam dir, home, és 1 km/h i només això de desnivell. I ens han advertit. No ens porteu masses de gent cap allà pensant que és una passejada. Diu, per què? A la primera part són 500 metres de rampa amb màxims del 21% i una mitja del 14%. I són 500 metres així.
1: Què dius?
2: I després ja relaxa i ja va fent més suau. Però clar, diu, comences així i has d'arribar al final i estàs esgotat. Llavors, jo aviso, per si algú s'està apuntant a aquesta fantàstica segona cronoescalada de Sant Feliu de Llobregat...
1: Però que han fet una muntanya com allà als Emirats Àrabs.
2: Pugen cap a Masllui.
1: Ah,
2: pugen cap a Masllui des d'allà a la rotonda de Torreblanca, diguéssim.
1: Ah, amigo.
2: És allà al costat, vaja. Ho dic perquè... Si us apunteu, feu un coneixement de causa, bàsicament.
1: Vale. Ja aniré jo a fer el local legend allà, també.
2: Exacte, segur que sí.
1: La Eli Arjona, les vies de so de Ràdio Molins de Rei, una autèntica bèstia part de la Festa Major, està a tots els actes, Eli.
2: A tots, eh?
1: Tots, eh?
2: L'he de saludar tants cops aquests dies.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Sí, sí. Ahir també.
2: Ahir també.
1: Ahir al vespre.
2: Ahir al vespre també, sí.
1: No vas veure el Mundial, Eli. No saps qui és el campió del Mundial, no?
3: No, és a dir, el millor del món.
1: El millor del món.
3: Ahir va ser-ho.
1: Sí, doncs avui t'ho explicarem, Eli, a tu i a tota la gent que ens escolti des de Ràdio Molins de Rei, des de Ràdio L'Escala, doncs a Spotify, a iVoox, a YouTube. Comencem ja amb l'emmascarat?
2: Sí, home.
1: Sí? Sergi, prepara't que anem a per tu. Va, som-hi.
2: Endavant.

0: Primer resolem, no? Primer...
1: Sí, la setmana passada vam presentar una clàssica que es feia doncs, a l'estat espanyol i que no és una clàssica que es faci des de fa més de 50 anys o des de 100 anys, sinó que té, si no m'equivoco, unes 40.
2: Sí.
1: I res, que va formar part de la mítica Copa del Món de ciclisme, sí. Que és una cosa que des d'aquí reclamo que torni, perquè crec que era una cosa genial.
0: I especialment el mallot distintiu.
1: El mallot molt xulo. I era la clàssica de la Donosti.
2: La clàssicoa.
1: La clàssicoa.
0: Molt bé, doncs anem a les pistes d'avui.
3: Pista 1.
1: Doncs el país on es troba aquesta cursa d'un dia, aquesta clàssica, és a França.
3: Pista 2.
1: Quilòmetres. Es mou entre la forquilla de 200 i 250.
3: Pista 3.
1: Tres guanyadors. Philippe Dalibard, Christophe Laporte i Arnaud Delis.
3: Pista 4.
1: Edicions. En té entre 25 i 50.
3: I pista 5, la definitiva.
1: El guanyador rep un premi poc habitual i és que rep un animal de granja.
0: Molt bé, estem començant amb proves assequibles, jo crec. El Sergi, sí, hi haurà alguna setmana que ens començarà a complicar molt la vida. És veritat que no tothom té per què saber aquestes coses i, per tant, és una manera de jugar coneixent ciclisme a través de Ràdio Molins de Rei i l'Etapa Reina. Arroba l'Etapa Reina, qualsevol xarxa. Podeu allà posar la resposta i estarem feliços de llegir-la.
2: Vinga, va, doncs anem a parlar una mica d'actualitat molt ràpid abans d'anar al Mundial.
0: Vinga, va.
2: Som-hi.

0: Langkawi.
1: Tur.
0: Has estat?
1: Sí.
0: A Langkawi?
1: No, no hi vaig anar. Hi havia d'anar. I no hi vaig poder anar. O sigui, és de Malàisia, però no a Langkawi. Però, o sigui, a la foto, fa uns dies el Cajarro va fer una foto a les mítiques escales aquestes, allò hi he estat, allà.
0: Allà has estat?
1: Sí, però allò no és Langkawi. Allò és com al costat de la capital de Kuala Lumpur, i ja està,
0: papiol,
1: allà mateix.
0: És papiol.
1: Després tinc un tema sobre ampliar el concepte de papiol, perquè la gent se m'enfadi més. Però, i Langkawi està a una altra banda del país, i allà no hi està.
0: Vale.
1: Però és un lloc on se sua. Són països d'aquests que se sua tot el dia.
0: Com a Barcelona.
1: I que hi ha gent de Catalunya que li ha de suar bé, perquè hem vingut podi.
0: Sí, podi. Abel Balderston, segon, i Jean Castellón, tercer.
1: A l'etapa de muntanya.
0: Sí.
1: Ha guanyat en Lennart Jas, que està avançat de forma increïble, el nano del Tudor. I ells dos, segon i tercer, amb mig minut de marge sobre la resta. Vull dir que, bueno, tenen una classificació general encarrilada.
0: Sí, i el bo és que els hi permetrà jugar, no?, amb aquí.
1: Jo crec que sí. Jo crec que ens ho passarem bé aquesta setmana.
0: Va, doncs aviam si un o l'altre s'acaba... Els dos s'acaben enduent alguna etapa i la classificació general.
1: Guanyadors ex aequo.
0: Volaria. Sergi Darder.
1: Sergi Darder ha fet 3 tops 10 a Croàcia.
0: Sí, estic molt content, tio, per ell.
1: Jo també, perquè Croàcia és maco. O sigui, mola fer tops 10 a llocs bonics.
0: Saps qui va començar fent-ho bé a Croàcia i ara és campió del món?
1: A veure.
0: Brandon McNulty, que té 2 cross race.
1: Això és un spoiler del que parlarem després?
0: No, això és un spoiler del que acabarà fent Sergi Darder a la seva vida.
1: Ah, vale.
0: Sent campió del món. No, però molt bé el Sergi Darder, que bueno, doncs, no arribava en el seu millor moment, diguéssim, de la seva trajectòria esportiva, i el tio...
1: Va fer uns entrenos els dies abans per Sant Llorenç d'Hortons, que riu tant tu de Pol Magné i companyia.
0: I surten totes les medallites.
1: Totes.
0: I Jordi López, l'última, el Burgos.
1: Ah, que canvia d'equip.
0: Uai, tio, però és que ha estat a tots, eh?
1: Clar, l'objectiu és passar per tots.
0: Ha estat a tots.
1: Col·leccionista. Sí, molt bé. La gent sap a qui fitxa.
0: Sí, sí.
1: Està bé.
0: Bueno, a veure, és un ciclista que jo el tindria sempre al meu equip, Jordi López. Enhorabona a ell i enhorabona al Burgos. Serà coequipier de Jean Valjans?
1: Ah, és que no tinc molt clar que Jean Valjans continuï.
0: Bueno.
1: No ho sé.
0: Bueno, doncs això era l'actualitat. Voleu afegir alguna cosa més d'actualitat?
1: És que tinc tantes ganes de Mundial.
0: Doncs anem al Mundial, Eli. Som-hi, va.

0: Comencem per ahir?
1: Per
0: comencem pel masculí?
1: O sigui, només demano que hi hagi temps per tot el que hem de parlar.
0: Això no depèn de mi, això depèn del vostre pelique. Això depèn de tu.
1: Que t'entens la indirecta.
0: Bueno, comencem pel masculí. Tu, ho el veu veure, al Mundial?
1: Sí.
0: En directe?
1: No, sí.
0: Olé, jo també el vaig veure en directe.
1: Jo estava
2: conduint.
1: Mentre conduïa. No. Molt bé, Sergi, molt bé.
0: No, Sergi.
1: Molt bé, Sergi.
0: Però tu conduïes i miraves el Mundial.
2: Sí.
0: Espero que anessis darrere, de si cotxe, donen... amb el cotxe seguint a Brandon McNulty, amb el cotxe als Estats Units.
1: Per si això, et donen una oportunitat de sortir d'un atzucac, agafa-la, Sergi.
2: No... Si ho escolta algun policia, això, sí. Que no ho tingui en compte, perquè no estava mirant, tenia posat a l'àudio.
0: Vale.
2: Tenia posat a l'àudio.
0: Vale.
2: Perfecte.
0: Vale. Doncs, fins aquí. No entrarem més amb el tema.
1: Jo estava a l'Esbart i vaig a veure...
0: Esbart d'Ensaire.
1: Esbart d'Ensaire de Molins de Rei, fan 100 anys l'any que ve, molt bé, una entitat de pes, no?, a la vila.
0: Sí.
1: I vaig a veure de nit, vaig mirar des de 100 i pico quilòmetres.
0: Des de 100 i escaig quilòmetres?
1: No, vaig mirar tota la cursa, des que quedaven una mica més de 100 i escaig quilòmetres. Vull dir que me la vaig mirar bé, jo diria.
0: El que tocava.
1: Sí.
0: Perquè fins allà...
1: Tu em vas fer una recomanació
0: sí.
1: I et vaig fer cas encara anant més enllà, per si de cas. Bueno, per si de cas t'havies perdut alguna
0: cosa. No em vaig perdre res, no?
1: No,
0: o sigui,
1: no.
0: Hi ha una fuga molt nombrosa de ciclistes de segona fila.
1: I l'Egnesund.
0: Què feia l'Egnesund allà?
1: Passar-s'ho bé. A la Lieja, o en lloc així, també va fer una, això.
0: I Girmay,
1: és veritat.
0: Que, per cert, els eritreus anaven amb els colors dels seus equips.
1: Mm.
0: Ojo, anaven amb xaquetes de NSN, d'Astana.
1: Això del Mundial i l'UCI...
0: M'encanta.
1: És un caos.
0: No és una peniscarada.
1: Perquè després parlem d'algun també dels que ha corregut, suposo, que tu t'hi has... O sigui, estic pensant que tu l'hauràs fixat amb coses que han passat aquest Mundial i per tant ja t'ho deixaré fer tu, que tens bona vista amb això.
0: Sí.
1: Però sí, és un caos.
2: No està molt ben definida, no? La indumentària, sempre porten, no? Pues això, la bici de l'equip, els pantalons de l'equip, a vegades...
0: El casco.
2: I, ostres, no ho sé, crec que... Bueno, em sembla bé, eh? Seria de fer feria els Mundials corrent pel meu equip. No per la selecció.
1: Ui, no obrim aquest bunyol ara.
0: Uf.
1: Això ha de ser un dia de no temporada.
2: Que n'hi hagin X de cada lloc. Que portin el casco diferent. Vale, va. L'equip groc, l'equip.
1: Tim Wellens amb qui corre? Aquest és el dubte sempre que s'ha de resoldre abans d'un Mundial. Va. Què hem de parlar del Mundial?
0: Bé, doncs això, el Mundial... Primer vull que li poseu nota al Mundial, al masculí. Quina nota li poseu? Veu gaudir la cursa? És un Mundial que hem de recordar que venim de dos Mundials de Pogacar, de dues exhibicions brutals, de dues curses llegendàries que recordaran tota la història del ciclisme,
1: sí.
0: I ara doncs estava morfes de Pogacar.
1: Sí.
0: Quina nota li posem al Mundial?
2: Jo li poso un 8,5.
1: Jo un 9,75.
0: Joder, perquè el Roger vingui malalt i posant bones notes...
2: Ja.
0: És que el Mundial ha de ser l'hòstia, eh?
2: Bueno, potser ha passat alguna cosa que... Ha influenciat, no, aquesta nota, no?
1: De fet, el que ha passat és que li he tret 0,25.
2: Perquè no ha guanyat Miquel Mateu.
1: Bé, perquè el guanyador no està a l'altura del Mundial que hem vist, clar.
0: Hòstia!
2: Això no li agradarà al Brandon, eh?
0: No, ni al seu tiet...
1: No, de fet, està exactament a l'altura del Mundial que hem vist, que és un Mundial caòtic, on passen coses inesperades i on hi ha guanyadors d'aquest tipus que no... O sigui, pots preveure que està en bon estat de forma, però és molt difícil que entenguis que pot guanyar el Mundial. Jo crec que vam parlar d'ell la setmana passada, tipus, està molt en forma, és un nom a vigilar, un nom a la selecció forta, però una cosa és dir això, i l'altra és imaginar-te el vestit amb el mallot d'Arquins, quan el veus, la imatge et dona 6 patades al cervell.
0: Mm.
1: I no està mal, vull dir, normal, un dia normal. Llavors, és bèstia, veure aquest home ara vestit d'Arquins.
0: Sí. D'això tinc una secció que en parlaré extensament. El que passa és que sí que vull parlar de Brandon McNulty, no? És el nou campió del món. La selecció d'Estats Units ho va fer tot molt, molt, molt bé.
1: O sigui, tal com imaginaven el millor dels escenaris possibles, que fossin hiperactius. I anem a Papiol. Jo vaig dir la setmana passada, per aquesta gent, si és un molinenc, no? Si tu ets de Molins... Canadà, per ells és com el seu Papiol, i la gent no s'ho va vendre del tot bé. Fortunadament hem fet un tall d'aquests reels que estem fent ara a Instagram, fortunadament això no ha passat, i me l'estic buscant per segona setmana consecutiva, però sí que ho penso seriosament, que ells, la seva mentalitat és, juguem a casa, encara que sigui un altre país, perquè això ho tenen molt al cap, no? Toronto, juga a l'NBA, perquè és nostre també, no? Vull dir, o sigui, aquesta cosa seva, d'allò és el pati de casa nostra, el del darrere. I tu has de guanyar. A casa teva pots fallar, però al pati de darrere has de guanyar, perquè si no perds una mica l'estatus que tens. I tinc la sensació que anaven, però tant o sigui, entre cella i cella, a destacar aquest Mundial, que també digui la sensació que els propers 5 Mundials no fotran brut. O sigui, m'explico, eh? O sigui, crec que el tenim com marcadíssim, ens quadra, McNulty és un tio que tira bé, Simon sap també el perfil, Jorgensen està en forma, o sigui, tenies com moltes opcions, després hi havia Paules, Vermeer, que, o sigui, hi havia altres noms que podien haver-ho fet bé,
0: molt
1: però,
0: bé.
1: Però, ostres, o sigui, van fer-ho tot bé. I va ser l'única selecció que com a equip va fer-ho de 10. Altres ho van fer molt bé, també, però aquesta és que no va ni una fissura. O sigui, va fer impecable, eh?
0: Sí, sí, tot el Mundial, tot el rato...
1: I sense orellera. O sigui, que és difícil fer-ho així de bé, no tenint tota la informació en cada moment de la cursa.
0: Hòstia, ara que dius lo de la informació i sense orelleres, avui ha sortit a la llum un aficionat que penjava una foto amb un bidó. No ho vist o no?
1: No.
0: Doncs un bidó...
1: He vist poques coses avui.
0: On amb la xuleta del moment de cursa que s'està vivint. És un bidó que entenc jo que li devien donar a Renko, perquè li posa... on està Boot, on estan els de davant, hi ha una xuleta, saps?
1: O sigui, dins de
2: carrera,
1: l'auxiliar li posa escrit de dir, esteu a tant, esteu... Ah, molt bé.
0: Quan li dona el bidó, diu, ah, mira, doncs el Boot està a 30 segons, ara ja puc atacar. Això és una cosa que li va passar, per exemple, a Renko, que era, jo crec, el gran favorit, tenint en compte que també hi havia Seixas o hi havia Del Toro, Renko segurament era el gran favorit perquè també representava el gran equip del Mundial, que era Bèlgica, amb Wout van Aert també, i un reguitzell de ciclistes boníssims. Jo crec que Bèlgica ho prova, i Wout van Aert és valent i genera coses, però a Renko la cursa li va tota l'estona a contrapeu. En canvi, als Estats Units... fa tot el contrari. Tota la cursa li va a favor perquè ells van generant que això passi.
1: Sí, i a més jo crec que si hi ha conversa d'equip al bus, tot el que diuen, ho fan. És aquesta sensació que tot t'ha de sortir bé.
0: Però és molt difícil que això passi.
1: Però sí que és un 10, però sense fissures, perquè realment tu els veies tota l'estona, en qualsevol moviment hi havia algú dels Estats Units. I en qualsevol segon moviment en tenien un o dos. O sigui, sempre estaven ben col·locats per fer o de secants o estar a l'ofensiva. I rodant amb qui fos, els era igual. És a dir, si tu estàs rodant amb Van Der Poel, confiança en tu. Si el grup de darrere veus que tens, doncs això, Seixas, Del Toro, confiança. O sigui, fixeu-vos que vaig tenir la sort de veure la cursa tard, no sabia qui era, no vaig tenir la fortuna de no saber què havia passat, i després encara vaig tenir temps de dir, deixa'm mirar un moment els moments aquests que hi ha canvis, perquè com que els havia apuntat quins eren, dic, vaig a mirar. McNulty, en tots els moments importants de la cursa, està o a roda de Del Toro o de Seixas. En tots. És a dir, ell se sabia...
0: Però no li dona l'aire en cap moment.
1: No, però se sabia favorit o a nivell de, estic allà i està hiperben col·locat tota la cursa.
2: Bueno, té durant molta estona a Quinn Simons davant,
1: sí, sí,
2: amb una situació de carrera increïble, perquè estàs amb Van Der Poel, amb Van Aert, part de l'estona, amb Roglic, i tranquil·lament, si allò hagués tirat endavant i agafant un minutet més, probablement a darrere ja no s'haguessin posat d'acord o... s'haguessin anat, no? I per tant, bueno, doncs el que va fer precisament McNulty en aquest grup és estar molt ben col·locat i sacar una miqueta tot, controlar els rivals, tots els grans favorits, i però és que després ho va fer el mateix Quinn Simons i sobretot Jorgensen.
0: Va fer de pastor, va dominar totes les cabres.
2: La idea hi és, no? De dir, ostres, tinc un ciclista per davant, doncs jo surto als atacs. Això és molt fàcil de pensar, però de sortir a tots els atacs i sacar-los tots, has d'estar molt fort. I és que els tres, sobretot aquests tres, entenc que els altres doncs, van fer la seva feina abans i potser no
1: se'n recorda. Tant, sí, sí, sí.
2: Però aquests tres, a l'estat de forma que van plantejar o que van, amb què van sortir, era increïble, perquè anaven sobrats i és que van fer el que van voler. Mig mundial de Jorgensen, però també de Quinn Simons, que va desgastar involuntàriament, no Quinn Simons sol, no? Però a França, que potser era l'equip que en teoria també era un dels grans equips que hi havia i que doncs, a falta de molts quilòmetres van deixar sol a Seixas i allà doncs, jo crec que va condicionar bastant el Mundial.
0: Uau, mira, ara que parles de Seixas... Heu vist les declaracions de Seixas a la tele? No?
1: Les que està demanant perdó per existir.
0: Perdó al país, eh? Perquè no és digne d'haver estat seleccionat i líder d'aquest equip. Ojo,
1: perquè no sap beure aigua. Perquè no s'ha hidratat bé, segurament.
0: Sí, sí, perquè...
1: Ha d'aprendre tantes coses, aquest nen.
2: Salts. salts tètics, per exemple,
1: és que
2: salts.
1: És que no en saben.
0: Això els eixes, és veritat, ara, si de cas...
1: Li fem arribar un carregament.
0: No? Pol, et farem arribar quatre cosetes d'ètics que... I però, clar, te les has d'aprendre.
1: A Salanches guanyes i a
0: Rosses. Però, clar, te les has d'aprendre, tio, te les has d'aprendre. Però sí que és cert que, hòstia, l'autopressió que es fica aquest nano, tio, que arriba
1: al Mundial... És la que és. És a dir, és la que tothom li posa sobre, ell se l'ha cregut o se l'ha fet seva, o abans fins que la premsa ho fes, ell potser dins del cap ja ho tenia. I jo crec que aquest Mundial li anava molt bé, però no li anava 100% bé. Llavors, i ara que ell sortia, que soc favorit. És una mica aquesta mentalitat Remco de... No, no, de tu, el que diguin de tu és igual, perquè tu saps que dins teu allò ho pots guanyar, per tant... Si després no guanyes, és un fracàs. És aquesta mentalitat que és tan bèstia, que és tan desgastant i que, clar, t'allibam 19 anys. Promet molts èxits futurs a base de cops psicològics d'anar entomant, perquè jo crec que això és un aprenentatge que s'endú i que l'aprèn i que aquesta... No és el típic aprenentatge que el fas i t'ensorra. Aquest nano té la pinta de... Fup, a la butxaca, al serró, anar omplint i...
2: És molt perillós posar tanta pressió en nois tan joves, ja sigui aquest nivell de pressió, que evidentment és top mundial i és enorme, perquè estem parlant d'un ciclista doncs, molt bo, que se li esperen moltes coses, però és igual, a qualsevol nivell, és molt perillós posar-li tanta pressió als ciclistes tan joves, perquè s'han d'acabar de formar, han d'acabar d'adquirir aquestes experiències, bueno, doncs s'han de curtir. I sí que és veritat, per l'altra banda, que em dona la sensació que Seixas és un tio molt de coco en aquest sentit, molt fred, i que crec que no li afecta gaire això, sinó que al contrari, és una cosa que crec que el fa mantenir aquesta ambició i per tant crec que és un cas com únic, un cas especial. Però s'ha de vigilar molt amb aquesta pressió. Aquesta pressió, doncs, al final, ahir es desfà una mica en aquestes declaracions, és a dir, perquè realment veu que ha fracassat. I bueno, i d'alguna manera excusant-se amb tota França...
1: Per tenir rampes.
2: Per tenir rampes.
1: Perquè no l'havia tingut mai.
2: Però que...
1: És que, hòstia, bàsicament, aquest és el resum ràpid. Eh?
2: Potser no cal excusar. És a dir,
1: no, clar que no, clar que no. Sí, sí.
2: Llavors, sí, bueno, que la pressió hi és i crec que és un tio que la pot gestionar. Però vigilem, com a missatge en general, a la gent jove s'ha de cuidar.
1: Jo diré una cosa afegit a això, en el cas Seixas concretament, que és l'any que ve aquest paio tindrà un tour on ja ha fet un quart lloc, per tant, si no puja al podi, diguéssim, no és cap progressió, per tant, el seu objectiu mínim és podi, i segurament el seu objectiu serà guanyar, perquè és d'aquesta mentalitat, i un Mundial a casa seva.
2: Sí.
1: I duríssim.
2: Un Mundial que se l'adapta molt bé.
1: Molt bé, tot el que vulguis, però duríssim a casa seva, davant de, segurament, Pogacar, en bon estat de forma, doncs esperem que el millor possible. A l'hora de la pressió de l'any que ve. O sigui, que no tinc la sensació que aquesta roda freni, al contrari. Crec que es fan que s'amplificarà.
0: També tindrà dues garrafes d'aigua de pebrots,
1: home,
0: que és la que treuen els calambres.
2: De pepinillos.
0: Preparades, sí. De pepinillos. Preparades, perquè parlàvem de Seixas, hem parlat de Seixas, hem parlat d'Estats Units, que s'haurien de repartir cadascú un color de l'arquiris, perquè
1: sí.
0: És una victòria de tots, cap, és un, ho van fer com un equiparro. Vull parlar una mica de Benepul i després sí. Vull parlar sobretot també de Van der Poel, que va ser un dels grans agitadors de la cursa. Benepul.
1: Benepul no va tenir el dia, va fer coses estranyes, és a dir...
0: Benepulades, de Mundial.
1: Sí, però és que ho hem vist tantes vegades, al final ja no saps quina és la versió més estàndard, diguéssim, no? De Benepul. Jo crec que la d'ahir és la normal, que és les expectatives, ell mateix les dispara, ell a la roda de premsa diu, soc el favorit, ho entenc, ho admeto, ho veig així jo també, quan li pregunten, és aquest perfil de respostes que a mi particularment m'agraden, res de falsa modèstia, ets Benepul. Però també és veritat que hi ha molts dies que Benepul té problemes per concretar coses que les seves cames ens diuen que sí que pot fer o que ja hem vist abans que pot fer. En canvi, té altres dies que no el veus, i ahir va ser un cas d'aquests de... absolutament, anar amunt i avall, anar perdut, anar a veure's, doncs això, no? Que el teu company d'equip, la teva aposta, que vas fer bé com a equip de moure'l abans, perquè és el que s'havia de fer, o sigui, a nivell tàctic van jugar bé les seves cartes Bèlgica, el no, que no van tenir
0: anava
1: van ser...
0: Molt bé, anava molt bé.
1: No van tenir cames, cap dels dos. O sigui, ni Van Aert ni Benepul. Llavors, clar, si els teus dos líders no tenen cames i has jugat a dos líders, no tens cap més opció. I és lògic, eh? O sigui, jo no m'imagino venut al podi del Mundial aquest en qüestió. O sigui, que altres noms... em costa veure'ls, per tant, van fer el que havien de fer però no van tenir cames.
0: Jo no sé si no és que no van tenir cames en el cas de Benepul, o sigui, en el cas de Van Aert clarament és que no va tenir cames, però en el cas de Benepul, si la situació hagués estat al revés, el que se'n va per davant primer és de Benepul i el paper de secant l'ha de fer Van Aert darrere, els dos haguessin estat més còmodes, crec. I crec que Benepul, sobretot de Benepul, psicològicament, el veure's allà davant, és que a vegades té sí, com no, no, desconnexions. Sí. Quan rego el jardí, a vegades la manguera no tira l'aigua, i em giro i dic, ah, hòstia, és que està enganxada.
1: Sí, sí.
0: Llavors obro i surt a xorro.
1: Sí, sí, sí.
0: I dic, hòstia.
1: És que fa això, fa això.
0: I volta para també la manguera. I això és Evenepoel, tio.
1: Sí, hi ha un moment que ataca, quan ja ha fet el seu 20è retorn al grup de favorits, i que jo penso, algú no el segueix aquell moment? I aquest tio fa por... O sigui, i un dia que és molt dolent per ell, acaba de segon en un Mundial sense cap mena de problema. És a dir, té aquesta capacitat de talent física, però alhora aquestes desconnexions, estic d'acord, és un corredor de vegades difícil de llegir, i suposo que si ets el tècnic de Bèlgica, ha de ser desesperant, eh? Mm. Veure'l com l'animes ara, aquest paio, que està aquí al costat de Miquel Honoré en un quart grup, de que encara tens opcions, tranquil, relax... O sigui, és com el vas convencent? Perquè ell mateix, crec que hi ha moments de cursa que deu estar com 5 quilòmetres, arribo segur i els arraso, sí. I altres moments que diu... Això s'ha acabat.
0: Què faig jo aquí? Què faig jo aquí?
1: I no sé.
0: Faltaven belgues, el grup de davant. Perquè al final, veus Estats Units i els tres són molt bons, però n'hi ha tres a davant. Bèlgica...
1: Però els van gastar abans, en part, també. Van Gils, per exemple, va estar al grup de davant, sí. Però clar, era el seu moment d'estar. No era més endavant, perquè si tu ja confiaves. Tu quan deixes Van Aert amb els 6 millors de la cursa... Ara, era per guanyar el Mundial.
0: Sí.
1: I si tu saps que Benepoel just està al grup de darrere, la teva feina com a Bèlgica, em sap greu dir-ho, ja l'has feta.
0: Sí.
1: Ja està, era el teu objectiu. Segur que al bus van dir, quan això aquest sigui l'escenari, tothom s'hi pugui que aguanti, però si no, gràcies per haver vingut, no? És a dir, Àlex Egaer tira no sé quants quilòmetres, abandona, cap problema, fa la seva feina impecable. O sigui, jo crec que Bèlgica no va jugar malament. Això, cames.
2: Parlant de... Agafant el fil de Remco, al final és un ciclista que hem... Crec que no es sent còmode en aquestes situacions en la qual ja bogeria, tot i que ell sigui el primer boig, amb ell es sembla més còmode quan se'n va en solitari. Perquè llavors ell necessita el seu ritme, ell necessita agafar la seva cadència, i jo crec que el tio s'atabala. S'atabala quan, de cop i volta, Del Toro, pues, per posar l'exemple, comença a tirar més fort i potser ell diu en aquest moment a mi això potser no això no faria això, i jo crec que es ratlla del pilot i per això desconnecta i tal. És un tio que quan ha guanyat coses grans normalment ho ha fet amb exhibicions, per tant crec que és un... crec que la història també va bastant per allà, no? D'aquesta irregularitat o de Remco que no és la primera vegada que li passa,
0: Un altre gran nom de la cursa, segurament un dels més grans, és Mathieu Van Der Poel. Sí. Jo no l'he posat a la porra, perquè no m'esperava que la cursa... és a dir, me l'imaginava més escaladora, que un ciclista del pes de Van Der Poel pensava que no podria arribar a suportar tants esforços de pujar, baixar, pujar, baixar, pujar, baixar. I després, bueno, no només Van Der Poel, sinó que Matthews. És a dir, la cursa m'ha sorprès en aquest sentit.
1: Clar, és que tenia menys desnivell que Zurich, i Zurich ja va pujar al podi, Van Der Poel. I ara ja havia mostrat que estava en forma. És a dir, a mi no em sorprenia això. Sí que em va agradar molt l'ambició de ser ell qui destrossava la cursa des de molt lluny, des de 99. El 99 quilòmetres és quan ho prova per primer cop,
0: sí.
1: Que fa una accelerada inicial, i després al cap de pocs quilòmetres ja fa el primer tall,
0: sí.
1: Amb un grup interessant, i després ja està al davant.
0: I quan ataca Van Aert, es fica com nerviós, sí, i tot el grup, sí, sí, com sí. Dient, hòstia, una vegada que... A veure si ara marxarà aquest, quan jo ho he provat dues vegades ja.
1: Però ho prova moltes vegades. O sigui, Simons és una lapa en aquests moments que ho prova. Jo hi ha molts moments de cursa que tinc la sensació que encara sigui a anys llum de meta, si se'n va sol, pot generar moltes coses al darrere que no s'entenguin gens bé, i que aquest sí que pots fer molts quilòmetres sol, i ho va demostrar fa una setmana.
0: Sí.
1: I tinc la sensació que Simons, aquí és on guanya el Mundial per Estats Units, en aquests moments d'estar ell allà aguantant aquests canvis de ritme impossibles de Van Der Poel, que mai els fa la pujada forta, els fan aquests... petits murs que hi havia entremig de camins o fins i tot en trossos plans. O sigui, ataca allà on pot fer-ho, es mou molt bé. A mi m'ha agradat molt la cursa de Van Der Poel. I hi ha un moment que és veritat que quan hi ha la cursa, hi ha el grup de favorits, ataca McNulty i tal, jo ja veig que aquí Van Der Poel, pobre, li queda un atac, si el té, i gràcies perquè és que ho ha donat tot durant 60 quilòmetres. I és lògic que ho prova, eh? O sigui, hi ha un moment que sí que ho prova. Però per mi és un regal de cursa.
0: Durant molts minuts de cursa, hores, fins i tot, a cursa, que es distancia en aquest grupet amb Van Der Poel a davant, semblava que estava sentenciada, no?
1: Hi ha un moment que fa una cosa que a mi no m'agrada, o sigui, a nivell tàctic, que és atacar quan són 6 i passar a ser 3.
0: Sí,
1: aquí... És a dir, per mi aquí la caga una mica, però dins del marc de la cursa general, tampoc no és que ho cre... o sigui, no és que vagi ara a dir, ostres, molt malament, no, perquè és molt difícil llegir tots els moments bé, i crec que els llegeix gairebé tots bé. Llavors jo allà sí que hagués aguantat aquell grupet, perquè tens a 11 segons un grup perseguidor, on hi ha això, Del Toro, Seixas, Evenepoel, llavors pots pensar, aquests no em poden entrar aquí, o sigui, he de fer el que sigui, i aquest moment ataques, i potser el que et falla és que Van Aert no té cames, perquè potser la seva esperança és aguantem això 30 quilòmetres més, però potser el que deixo enrere és Charmic, o sigui, potser perdo un o dos, però cada si hi ha només tres allà davant, has perdut potencial de rodar, has perdut de relleus, jo crec que allà no li surt exactament el que pensava, és la meva sensació, però a part d'això em trec el barret, eh?
0: Em cau molt bé Charmic, ara que has dit el nom. Em cau molt bé.
1: I ho ha fet molt bé.
0: Ho ha fet molt bé. Tu tenies preparat un 1x1?
1: Sí, vols que el fem?
0: Sí. Hi ha música i tot? O...
1: Sí, l'Eli ja sap quina és, com sempre. L'Eli ho sap tot.
0: Doncs anem a conèixer l'1x1 del Mundial amb el Roger Castillo. Som-hi.
1: M'haureu d'anar dient als ciclistes per ordre de classificació de l'1 al 10.
0: Ah, vale.
1: Si et vols anar preparant, sí, sí, crec que pot quedar millor. És un 1x1 especial Festa Major.
0: Vale.
1: Val? Llavors serà Festa Major.
0: Festa Major de Molins?
1: Festa Major, intentat. O sigui, hi ha dos conceptes que si no sou molinencs heu de saber. Una cosa es diu Camell, que és una bèstia de foc d'aquí a Molins de Rei, que l'he de citar sí o sí.
0: La millor festa, la millor...
1: Bèstia de foc, el millor que tenim.
0: Del hemisferi nord.
2: Del món.
0: Sí,
1: sí, de la humanitat, de la història de la humanitat. Sí. I ja està, crec que això és el que sí que la gent ha d'entendre com a concepte. Vale. L'altre intenta que siguin més genèrics perquè puguem arribar a algú que sigui de Castellterçol i que pugui escoltar això i entengui més o menys per on van les coses.
0: Vale. Vols de l'1 al 10 o del 10 al 1?
1: De l'1 al 10, va, fem-ho ja.
0: Amb el número 1, Brandon McNulty.
1: Pluja durant la Festa Major. Ataca en el moment precís per ensorrar la feina i la il·lusió de molta gent i passa a ser, vulguem o no, l'indiscutible protagonista del dia.
0: Amb el número 2, Michael Matthews.
1: Gegants, infal·libles, incansables, la seva presència deixa al·lucinats els més joves i tothom sap que mantindran, com ningú, l'energia fins al final de festa, oferint un recital sense fissures que després de cada ball acaba amb una llarga ronda d'aplaudiments.
0: Amb el número 3, Mathieu van der Poel.
1: El camell per matines. Et desperta de cop amb una traca darrere l'altra i et regala dues hores intensíssimes a una velocitat endimoniada, tot i saber que pot brillar molt més en altres cites de l'any.
0: Amb el número 4, Quinn Simons.
1: La brigada municipal. Són dels primers que es posen a fer feina perquè la festa sigui un èxit, no paren quiets i aguanten fins al final, tot i que durant molta estona ningú està pendent d'ells.
0: Amb el número 5, Isaac del Toro.
1: Penny Escalada. Es pensa que és l'estrella de la festa, li agrada el show i congrega molta afició, però encara té molt marge de millora, i si vol assolir èxits més grans, encara ha de trobar el moment adequat per fer acte de presència al calendari.
0: Amb el número 6, Mats Pedersen.
1: Castell de Focs. Saps que està al programa i sempre és benvingut, però t'has d'esperar al final de tot per veure'l i no sempre compleix les expectatives dels assistents.
0: Amb el número 7, Tom Pidcock.
1: Diable del camell. Va sobrat d'energia, maneja la forca com ningú i no para durant hores, però per molt que ho intenti, mai és l'autèntic protagonista del correfoc.
0: Amb el número 8, Mateo Jorgensen.
1: Confeti. Apareix a qualsevol banda i et persegueix per tot arreu, però sempre hi ha algú feliç gràcies a ell.
0: Amb el número 9, Julio Ciccone.
1: Barra de Festa Major. Si en algun moment el concert afluixa i pots recórrer amb plenes garanties que t'oferirà una bona distracció fins que arribin els autèntics tamassos.
0: I amb el número 10, Ben Healy.
1: Equip infantil de menys pes a l'estirada de corda. Saps que no guanyarà? Però cada cop que apareix, l'animes incansablement i quan guanya terreny, es desferma l'eufòria.
0: Molt bé.
1: Tinc 5 bonus.
0: A l'11, al 12, al 13, al 14, al 15?
1: No, són ciclistes que aquí hi ha. Són Evenepoel, Seixas, Ayuso, Roglic i Van Aert.
0: Vinga, doncs.
1: I no tots us agradaran especialment.
0: Doncs vinga, anem amb Renko Evenepoel.
1: Va, Renko Evenepoel, simultànies d'escacs. El gran mestre arrasa tots els seus rivals, però si l'envies a un entorneig internacional se li veuen totes les costures.
0: Paul Seixas.
1: Fill petit que debuta a la cursa familiar de la Festa Major, la popular. Poses tota la teva energia al seu servei i si cal el portes a coll un bon tros. A canvi, t'ofereix alguns canvis de ritmes que són prometedors i ganes de fer un abandonament prematur a base de gestos cridaners quan ja veus la línia meta.
0: Juan Ayuso.
1: Fira de brocanters. Tothom se la mira esperant trobar alguna cosa sorprenent, però al final, res de res.
0: Primoz Roglic.
1: Habaneres. Mira que porten anys i anys al programa, però sempre t'ho fan passar millor el que esperaves.
0: Wout Van Aert.
1: Peu desmuntat d'un castell que és inèdit. Tens expectatives molt altes i vas amb tota la il·lusió del món, però quan veus que no tira endavant, te n'adones que t'ha fet perdre el temps.
0: Molt bé, molt bé.

0: mereix.
1: Què es mereix? Un programa sencer, un programa especial i me l'esteu reservant per un altre dia.
0: Quants segons, per elogiar-lo.
2: Heu vist el vídeo de... Entenc que és la seva parella.
1: Ho he vist tot, de Michael Madsen. Avui les úniques estones que tenia ulls per obrir i mirar alguna cosa era per buscar què ha fet Michael Matthews.
2: Michael Matthews és el més a prop de l'homosexualitat que
1: està. Li fot una hòstia a la seva parella i el tira al terra, que penso, ara li haurà trencat l'esquena després de pujar al Mundial. És increïble.
2: És boníssim, eh?
1: És boníssim. No, ara fora conyes.
2: Michael Matthews. És increïble. Jo no me l'esperava gens.
1: Va. Perquè són descreguts.
2: Tu el vas posar a la porra pensant que podia fer-ho?
1: Sí, clar. Jo al matí us vaig enviar un missatge.
2: Sí.
1: No, a veure, les coses s'han de dir.
0: Sí, cert.
1: S'han de dir. Jo us vaig dir, bon dia, Michael Matthews, a tothom. Sí. A les 11 al matí.
0: Això és veritat.
1: Perquè Michael Matthews a Montreal ja ha guanyat el circuit. Ha guanyat a Quebec també moltes vegades. És un tio que quan passa les curses de 250 km sempre està allà. I realment portàvem uns mundials que eren massa durs per ell, però aquest que tenia menys desnivell que Zurich, jo vaig pensar... I aquest tio, per què no? Si porta tota la temporada sense, amb lesions, o sigui que va començar tard, el Tour van entrenar clarament pel Mundial, ho tenia tot de cara.
0: No, realment, l'estat de forma...
1: L'estat de forma era esplèndid.
0: Era espectacular, eh? O sigui, primer, perquè no te l'imagines potser tan endavant, però encara que te l'imaginis tan endavant, sent tan protagonista. És a dir, va gastar moltíssim.
1: Ho va fer tot.
0: Va gastar moltíssim. Que jo estava flipant i dic, hòstia, aquest tio realment està sobradíssim avui.
1: Em sap tant de greu.
0: I sí que és veritat que, clar, que perquè McNulty fa una jugada mestra, li surt bé, està fortíssim, i Estats Units fa el que fa. Però és que realment ahir hagués guanyat Michael Matthews, perquè és que era el més fort, perquè anava sol. Storer se li va quedar parellat penjat.
1: No tenia selecció.
0: Va ser ell sol, però com ja dic, demostrant que estava molt fort.
1: Hi ha una cosa de Michael Matthews d'ahir que és increïble, que... Jo això sí que ho penso honestament. Jo no sé, no pensava que pogués fer podi aquest Mundial, però pensava que podia fer un top 10. Això sí que honestament ho dic. Ara, pensava, quan arribi un grup nombrós, jo pensava que seria molt tallat un, ara un altre, i els 6 o 7 primers seria una mica així, i després vindria el grup. I aquell grup jo pensava, si Michael Matthews està aquell grup, que alguna opció jo li dono, jo crec que guanya l'esprint, perquè sempre fa això. O sigui, és fortíssim com fa sprints que poden durar dies sencers. I no baixa del primer lloc. O sigui, el de Michael Matthews sprintant a 270 km d'haver iniciat una cursa és el millor que he vist a la vida.
2: Sprint contra Van Der Poel, tio. Amb un terreny que és perfecte per Van Der Poel.
1: Però és que a 600 metres ja està primer ell de l'esprint. Sí. I el llença ell. I està tota l'estona al davant i ningú li aconsegueix clavar la roda al davant a Ventti Pedersen, a Ventti Van Der Poel, a Ventti gent. Que dius, joder, tio.
0: I alguna vegada li ha guanyat a l'Ansan Remo amb aquests, ja ha guanyat sprints aquests.
1: Ja ho sé.
0: És un gran fundista.
1: Perquè no li agrada guanyar. Que els altres tinguin felicitat i la reparteix com vol.
0: Sí que és veritat.
1: Però ahir realment tenia una oportunitat totalment increïble de guanyar un Mundial.
0: Que es mereix, veient-ho en perspectiva, es mereix, no només ahir, sinó al llarg de la seva història, haver guanyat alguna victòria una mica més important, se la mereix segur.
2: 38 anys?
1: 36.
2: 36.
1: Es va fer just aquesta setmana.
2: Bueno, encara té...
1: Avui, uns diguets.
0: L'any vinent no.
2: I no...
1: Clar, el problema és que ja està, Mundials ja no ho farà més.
0: Olimpiada.
1: No? Crec, home, l'any que ve és impossible, el següent és pla, al 100%.
2: Bueno?
1: No. Pla, Michael Matthews, a dia d'avui és impossible.
0: Tens el...
2: Bueno, però que hi Mundial Pla...
1: I ja te'n vas, a 39 anys.
2: El Mundial Pla de Sagan? No. Van patar tots els sprinters allà, eh? I va guanyar Sagan?
1: No passarà. Ja està, però molt feliç, estava molt content.
2: Qui, tu?
1: No, ell.
2: Ah, vale.
1: Perquè realment deia, per mi aquest segon lloc... O sigui, no ho entendrà la gent, que jo estic vivint això com si hagués guanyat realment, perquè portava tant de mala pata, diguéssim, els darrers anys, que la meva sensació d'avui és d'eufòria absoluta.
2: Realment, el Mundial el guanya el gregari de Pogacar i queda segon el millor amic de Pogacar.
1: Sí. És increïble.
0: Un bon detall per part seva al seu amic lesionat.
2: Sí. Anem a... Eli, va, tira'ns una sintonia que anem a fer una secció que titulem com a Curiositats. Us en recordeu de Jean Valjans?
1: Home.
2: Doncs aquesta secció volia tirar-la més o menys per aquí.
1: Val.
2: I la volia ja preparar per la setmana passada.
1: Sí.
2: Llavors, Jean Valjans no hi és.
1: No.
2: Hi havia Badmunk.
1: Sí.
2: No tenia gràcia. És l'únic representant de Mongòlia. He passat de Badmunk i... Dic, faré de dades interessants.
1: Val.
2: I, per exemple, Bèlgica tenia zero ciclistes, selecció belga,
1: sí,
2: tenia zero ciclistes en equips belgues.
1: Ah, mira, això, aquestes coses m'agraden molt.
2: Però era massa seriós, això no és Jean Valjean.
1: No, però això m'agrada, saber-hi.
2: I, per exemple, grupar

0: Francesc, eh?
1: Sí.
0: No portava cap ciclista al Mundial.
1: Hòstia.
0: Dades.
1: Dades.
0: Però bèstia, aquesta dada.
1: Home, bèstia, perquè podria haver portat algun. Sí. Mira, Guillaume Martin.
0: Com, per exemple, Guillaume Martin, amb aquesta samarreta que ens va regalar el Salva. El més curiós del Mundial. Clar, jo vaig començar a mirar un per un els ciclistes que estaven participant al Mundial i vaig anar a donar amb la selecció d'Eslovàquia. I aquí vaig veure or. El que passa és que aquest or s'ha fet molt mediàtic.
1: S'ha fet viral.
0: I me cago en la mar perquè ja no som nosaltres qui us ho expliquem, però segurament algú encara no se n'ha enterat. La selecció d'Eslovàquia va anar a l'últim Mundial que es va dur a terme als Estats Units, no a competir, sinó a guanyar-lo amb Peter Sagan. I ara, en aquest Mundial, es veu que no tenien ciclistes, perquè els que estaven, els eslovacs que estaven per allà, estaven malalts i el que sigui, i al final qui va córrer? El massatgista. Esto es bestia.
1: És bèstia. I és veritat, eh?
0: I això és bèstia i és veritat. El massatgista és un tio que el 2016 havia competit i que, per tant, tenia llicència de la UCI. Si no competeixen, li treuen uns punts o no sé quina història hi ha, la qüestió és que li van dir, posa't al món un nen que avui surts a córrer. I era un tio bastant simpàtic que es diu Vladimír Kovačík.
1: Fantàstic.
0: Vladimír Kovačík, el massatgista de la selecció eslovaca.
2: Qui li va fer el massatge amb ell quan va acabar la cursa?
0: Hòstia, aquesta és una bona pregunta, Sergi.
1: Qui fa el massatge amb el massatgista?
0: Clar, clar.
1: Segurament, ell mateix.
0: Perquè Lucas Kubis no...
1: Va fer uns 100 quilòmetres de cursa, més o menys.
0: I va aguantar.
1: I va aguantar.
0: Fins a arribar...
3: 100 quilòmetres?
1: 100 quilòmetres aguantar, sí.
0: Va arribar al circuit.
1: Vull dir que molt de mèrit, eh?
0: Tu vas veure just quan ella retirava, no? A partir dels...
1: No sé,
0: por ahí, por ahí. Doncs, clar, el tema de Vladimír Kovačík, aquest massatgista que hi va córrer al Mundial després de 10 anys retirat, és ben bé estar al lloc indicat en el moment just. I, al final, Kovačík va fer el mateix resultat que Félix Gall.
1: O que Enric Mas.
0: O que Enric Mas, o que Tibonis, sí. O que Joao Almeida. Estan a la mateixa alçada.
1: Sí, sí.
0: Ojo, eh?
1: Ojo.
0: A tots ens agradaria ser Vladimír.
1: Sí.
0: Tots hem somiat trobar-nos aquesta situació de passar per un lloc i que et diguin, hòstia,
1: tu.
0: Viure la...
2: No, senyala, tu, vine, tu. Cap aquí, necessito un... Necessito una extrema esquerra, va, vine a jugar amb el Barça.
1: És veritat que a vosaltres dos això us agradaria molt.
0: Festa major, avui. Sergi, tu i jo estem avui...
2: Mira,
0: avui...
2: això passa avui, això passa aquesta nit, d'aquí una estona. Si voleu que us passi això, estigueu per la zona del Verdaguer a 6:15. I us diran, tu, vols portar el camell?
0: Ah, sí, sí.
2: Home, això. Que no. Sí, ja ho veureu, 6:15 del matí.
1: Passa que això passa
2: passeu
1: cada
2: per allà... I segur que busquen gent pel camell. Sí,
1: sí. Sempre hi ha algú que falta.
0: Sí, si vas una mica sobri, vas dintre segur. Però, per exemple, també pot passar aquesta nit que ens trobarem allà al concert de la Ludwig Band, veus el King Karandei que està una mica nerviós, pariant aquí tots, i et diu que se'ns ha fet... se'ns ha lesionat el pandereta. I tu dius, hòstia... Pues
1: com la seva cançó d'un concert de la Muixca, que parla justament d'això, de pujar en un concert com a gent suplent.
0: Ah, sí?
1: I que es queda sense saber-se la lletra, pobre.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Pues jo què sé, Quim, si avui necessites un pandereta, ja estaré jo.
1: Perfecte, Lluís. Punta de nom, Lluís.
0: Sobre el Vladimír, que portés 10 anys retirat, porta a pensar que és un tio de 40 tacos. Però no, en té només 28.
1: Joder.
0: I això m'ha portat a mirar... Clar, es va retirar amb 18.
1: Això és vergonyós.
0: Clar, en aquest Mundial, els ciclistes més veteranos, hi havia la Mavi García, hi havia molts ciclistes...
1: Amb 28 jo també, et corro un Mundial.
0: Claro. La Mavi García, per exemple, l'ha corregut amb 42, el Manuel Rodas de Guatemala amb 42, la Changpeng Nontansin amb 41, que és tailandesa. I ara esteu flipant perquè dieu, hòstia, entre els més vells del Mundial se n'ha deixat un.
1: Quin?
0: Coño, el que ha guanyat.
1: Com?
0: Home, el que ha guanyat...
1: No, Brandon?
0: Brandon no té 50 anys, 54 anys, quan veus la foto...
2: No, està, sí, sí.
0: Tu dius...
1: Les aplicacions aquelles d'IA que et poses la cara i et diu quina edat tens...
0: Sí.
1: Hem de provar-ho, no ho hem provat.
0: Amb Brandon.
2: Normalment, no, en defensa del Brandon, val a dir que, bueno, amb el bigot i tal, i la cara aquest, però potser pot semblar més gran del que és. Però ahir semblava molt més gran quan va acabar la cursa, sí que és veritat. Perquè jo entenc que per l'esforç i pel desgast...
1: I molt més jove que l'última foto que jo havia vist d'ell d'una altra cursa d'aquestes,
2: sí?
1: Que encara semblava més
2: gran. Sí, encara més.
0: Tot i que el Brandon conserva poc cabell, sempre el té despentinat.
1: Això està bé.
0: Aixecat d'un costat com si s'acabés de llevar de la migdiada.
1: Molt a favor.
0: Te'l podries imaginar en una oficina d'aquelles avorrides de pel·lis americanes, que hi ha 200 taules amb ordinadors, unes enganxades a les altres, separades amb envans grisos...
1: Sí, sí.
0: El Brandon és fumador, se li veu a la cara, fuma molt, està cascat, jo crec, de tant fumar, i surt a fumar un pati interior, que és, són unes parets de formigó, sí, on només hi ha una planta que fa temps que no reguen. A veure, em consta que el Brandon és un tio majo, bona persona, generós. És un enorme ciclista que ha escollit ser més cola de león que cabeza de ratón, no?
1: Tot el que mai serà Michael Matthews a la vida, correcte.
0: Té molt poca aura.
1: Molt poca.
0: Però molt poca aura, li surt a devolver.
1: Sí, sí, en un concurs de perdre aura guanya ell, sí.
0: Té poc glamour. Ahir, al pobre, hi ha unes imatges que arriba amb un hall d'un hotel que tothom l'està esperant per abraçar-lo i no sap ni què fer, tio, no sap què fer amb les mans. Va vestit amb l'arquiris, és que no sabia ni què fer. Llavors, tot allò que estem acostumats a veure aquest any, de veure brillar l'arquiris, clar, l'any que ve serà complicat de veure, perquè l'arquiris li tocarà treballar per Pogacar, per Del Toro per Almeida.
1: Ja veurem. I si de cop i volta el Machín embogeix, o Gianetti, i comença a dir...
0: De líder al Giro.
1: A líder a tot arreu. A tot arreu, vegis.
0: En fi... Una dada, que això sí que és una dada, fins ahir Brandon mai havia fet un top 10 en una cursa de més de 250 quilòmetres.
1: No li havia calgut.
0: Home, però hòstia, arribar i el teu primer top 10... És que té una onzena posició en no sé quina cursa de què, però en lieges que ha participat i en curses una mica sèries, sempre DNFs i el 40è.
1: Perquè treballa pels altres, clar.
0: I ahir, pom, Mundial. No caiguem en l'error que no es mereix el Mundial,
1: molt
0: perquè
1: bé.
0: Segons números, si algú era favorit a Montreal...
1: Era ell. Clar.
0: Guanyador el 2025 de la Clàssica Montreal, tercer el 2026, quart a la Crono...
1: És que si ho teníem fet...
0: Tot i que el Brandon treballa per altres ciclistes, porta 2 anys seguits sent el 15è millor ciclista, top 15, millor ciclistes del món.
1: O sigui,
0: és poca broma, és un treballador al final. I res, que haurem d'acostumar-nos a posar el focus en un ciclista que ni és guapo, ni és protagonista, ni té...
1: Però ja, sap que és portar el mallot, perquè el va portar com a júnior, que va guanyar el Mundial contrarrellotge. Vull dir que ja sap de què va això.
0: Pues aquest és les curiositats.
1: Espectacular, Brandon McNulty. Estem molt contents per ell.
0: És un dels nostres, eh?
2: Sort que té bigoti.
0: No, tot el contrari.
2: No, però jo crec que el bigoti li dona personalitat.
1: Bueno, i el cabell aquest tenyit i despentinat, sobretot despentinat, a mi m'agrada molt, perquè és el que passa a mi quan em diu. I llavors, sí, clar, o em dutxo o vaig com Brandon McNulty. I a partir d'ara, durant un any, podré anar...
2: És la moda.
0: El look...
1: Mira el millor.
0: Sí, sí. Clar, però és que ell va, es fa les fotos d'equip despentinat, tio, que algú li podria dir baixa't una miqueta això. No, tio, no hi ha ningú allà que l'ajudi. Bueno, doncs, curiositats. Anem al femení.
1: Puc dir una cosa més?
0: Vinga.
1: A masculí? Última, sí. Del Toro.
0: Hòstia.
1: Del Toro... ho ha intentat tantes vegades, tant ell sol, que realment el que deia abans que es creu l'estrella i tal, ho penso de debò.
0: Sí.
1: Crec que ha de baixar una mica els fums i entendre qui és en cada moment. Perquè ahir destrossa França.
0: És un italià més.
1: Qui destrossa França no és Van Der Poel davant, sinó és Del Toro, trencant el ritme al darrere. I destrossa França, que era el seu aliat principal per poder atrapar el grup del davant. I crec que encara li falta molta lectura de cursa encara. Té intuïció tàctica, la té en dies, però... Li falta molta cosa.
0: Bueno, així va palmar un giro.
1: Sí, sí.
0: Així va palmar un giro. Anem a parlar una mica del femení, que no hem parlat res. Vinga, som-hi.

0: Doncs Mundial Femení, Bollering ja té l'arcobaleno.
1: Quin any era? O sigui, quina manera de fer un colofó d'un palmarès que li faltava això, aprofitat el Mundial perfecte, no tant pel recorregut, sinó sobretot per la selecció que portava als Països Baixos. I impecable, estic molt content per tenir el ring.
0: Jo crec que Bollering es treu un pes enorme de sobre aquest any amb el Tour.
1: Sobretot
0: amb el Mundial, perquè ja, bueno, no sé, ara ja és la millor del món, però ara ja... Aquest any jo crec que ha acumulat prou palmarès com per estar tranquil·la, diguéssim, perquè és una tia que moltes vegades sembla que li afecti això.
1: I sobretot per fer com una passa de diferència entre... O sigui, saps allò de les 5 estrelles, 4-3, ara ella 5 i les restes són 3.
0: Sí.
1: I crec que això feia anys que era així, però els resultats sovint no l'acompanyaven amb això. Llavors crec que aquest any és com la confirmació que realment estem parlant d'una ciclista a un nivell bastant superior a la resta i que si tot li va prou de cara... que era tot prou de cara, doncs ho ha sabut aprofitar. Guapíssim el Mundial Femení.
0: Sí.
1: Diferent del masculí, però...
0: Però no tan diferent.
1: Però és que diria que més guapo i tot.
0: Sí.
1: Bàsicament perquè hi havia les millors.
0: Sí.
1: O sigui, és la diferència que allà, clar, no tens Pogacar i això t'altera una mica tot l'ecosistema de què fan els altres. En canvi, aquí tenies el podi del Tour, que va ser podi del Mundial.
0: Sí.
1: Mateix ordre, mateixes posicions, quarta Marlene Reusser, que va ser la que estava en posició de podi fins l'últim dia al Tour. O sigui, realment els noms eren els que eren, no... Bueno, veies això, no? Va faltar, sí, clar, Paula Blasi, que va caure. O sigui, altres, evidentment, no van estar al seu nivell aquell dia, tot el que vulguis. Però les últimes voltes, les últimes tres voltes, és a dir, estem veient anades, vingudes entre les millors del món en un escenari que totes tenen el seu moment del recorregut que els va bé i totes tenen el moment del recorregut que competeixen bastant. I a mi això, uah, és que bueno, potser no hem parlat, però el recorregut ha estat increïble.
0: Sí.
1: O sigui, el Mundial, poseu-me'l sempre així. Jo demano això. No, l'any que ve a mi no em motiva tant com el d'aquest any, perquè és que és un perfil de Mundial que t'obre tant les portes a tants escenaris que realment és dificilíssim controlar aquest Mundial. I amb les dones ho vaig veure i vaig pensar, això amb els homes va ser així? No ho sé, perquè jo què sé, hi ha seleccions molt fortes, veurem. No, no, totes les curses juniors, o sigui, totes les que hem vist aquesta setmana han estat escandalosament bones.
0: Clar, tios i ties de 15 quilos més competint amb tios i ties de 15 quilos menys.
2: El recorregut permetia això, no? Que veiéssim doncs, perfils molt diferents de ciclistes. Potser en la categoria masculina, que el ventall és molt més gran, per dir-ho així, en la femenina, encara doncs, hi ha unes certes ciclistes que són molt bones i que estan un punt per... o dos punts per sobre de la resta, però amb nois que potser pots tenir doncs, bons sprinters, bons arribadors, bons turbogrimpaires, bons escaladors, i que n'hi ha molts, tots tenien opcions. És que realment tu mires la llista en el cas dels nois, el 50è, no sé qui és, però dius, aquest tio potser, segurament, podria haver estat dels 10 primers o dels 15 primers, perquè bueno, sí, està en forma. Vull dir, i obre molt aquest recorregut, i jo també sóc molt favorable a aquest recorregut. No a un recorregut ni massa pla que, diguem, descartes a la meitat del pilot, ni massa com l'any que ve, massa empinat, massa xungo, perquè l'any que ve doncs, bueno, no veurem serà un Lombardia complicat, no?
1: Serà...
2: I llavors
1: serà la barbària allò l'any que ve.
2: Per tant, molt a favor del recorregut.
0: Serà un bon Mundial perquè es tregui l'espineta la Paula Blasi, que va tenir molt mala sort. La selecció espanyola, diguéssim, va tenir en general mala sort, perquè lo de la Sandra Alonso,
1: hòstia,
0: és de traca, sí. Recordem que ha sigut mare, que ha fet molts esforços per arribar a competir, que ara torna a la selecció espanyola al Mundial, i
2: estava
0: que el dia abans...
2: Estava en bona forma. I era una peça clau, jo crec.
0: És que clar, és que començar sense una tia com la Sandra, i el dia abans del Mundial anava circulant, algú mira cap endarrere, gira una mica la bici, se l'endú per davant i es fot una nata de collons.
1: Que... Sí.
0: I la Paula, que ja arriba al Mundial dient que té un virus i que no ha dormit massa bé.
1: Tot l'equip diuen que no ho passen massa bé la nit abans, que això també, bueno, la sortida ja va una mica, suposo, com en prevenció, diu, bueno, a veure què tal, no? A veure què podem fer amb les expectatives que també teníem llançades, perquè tens Mavi, tens Mireia, tens la Paula, tens doncs, un equip molt fort,
0: molt potent,
1: amb una líder molt clara, o sigui que tens un escenari molt bo amb aquest tipus de cursa.
2: Portava un equipar, sí. Estolaza, Lázaro...
1: Per això dic que és llàstima, en aquest cas, de no haver pogut gaudir de les oportunitats.
2: O sigui, aprofitar-ho.
1: Després el resultat pot ser el que és, però a mi m'hauria agradat molt veure aquest equip poder lluir. el que havia pensat o preparat, perquè crec que hagués donat també molt de joc a aquesta cursa.
0: Vaig tenir una boda i quan vaig veure que havia caigut la Paula...
1: Vas tranquil·litzar-te, no?
0: Vaig tranquil·litzar, ja, perquè m'estava perdent la cursa. M'estava perdent
1: la cursa. Una mica el mateix. Bueno, em sap greu i alhora penso, bueno, ara puc estar en un acte festa major mirant l'acte festa major i no semblar un boig.
0: No, esclar, jo fos el mateix que jo. Doncs això, molts ànims a la Mireia, molts ànims a la Paula, molts ànims també a la Sandra i a tot l'equip i a la Mavi.
1: Sí, a totes. Protagonistes.
0: Sí.
1: Elisa Longoborghini. Elisa Longoborghini. O sigui, Demi Bolling, és això que dic, té un nivell que fa una cursa increïble perquè se'n van solitaris a l'escenari Benepul Bo, no? Que tu estàs per davant i els altres han de treballar al darrere. I tot i així la cacen, perquè a cada pujada n'hi havia d'home, a cada pla és Reusser, és Elisa... O sigui, tothom va treballant en els seus escenaris on poden fer-ho i l'acaben pillant i penso, buah, Bolling, que... I no, acaba rematant, acaba fent-ho molt bé. Elisa Longoborghini té tota la intuïció que desitjo veure en un ciclista professional. O sigui, m'encanta veure córrer Elisa Longoborghini. I jo crec que soc una mica incrèdul de l'any que començava.
0: Sí.
1: Jo pensava, buf, aquest any jo una mica deixada, menjo les meves paraules, cap problema, assumeixo, Elisa Longoborghini és com Roglic, no... sempre hi són i sempre tu passes bé amb ells. I va fer una cursa excepcionalment bona per acabar el podi. Bueno, és que ho va fer tot bé, tot bé.
0: L'hem liat, perquè la Eli ens està dient que marxem, que s'ha acabat l'hora.
1: Bueno, calma. Estem parlant d'Elisa Longoborghini, un respecte.
0: Estem parlant d'Elisa Longoborghini, Eli.
1: Sí, Elisa Longoborghini, quan es parla d'ella, es fa silenci arreu del món. Estem parlant d'una autèntica crac. I a mi, que hi hagi Cassian Ebiadoma, el nivell escalador aquest, que és capaç de posar pressió a Bolling, m'encanta, que hi hagi Reusser al nivell d'això, però el d'Elisa Longoborghini m'embogeix perquè mai saps per on sortirà i sap aprofitar. Pam, una parada, pam, ataca, es posa al davant, sap que no té forces, és igual.
0: És la millor competidora del món.
1: És la millor competidora del món, sí.
0: És la millor competidora del món.
2: No, reuneix les característiques dels equips italians, dels equips italians, que normalment doncs, se'ls reconeix que són molt astuts, molt astutes, i que són, bueno, tàcticament es mouen molt bé.
0: Hem de marxar, tio.
1: Sí. Ashley Barry, un nano de Girona, campió del món sub-23.
0: Olé, Ashley!
1: Increïble, eh? Increïble, perquè a més va fer una exhibició en solitari de molts quilòmetres, una de les exhibicions d'aquest Mundial la va fer Ashley Barry de Girona. Mm.
0: La Neira, el Noval, també ho van fer molt bé, no?
1: Sí, suposo que sí.
2: Déu-n'hi-do.
0: Van guanyar, no? També. El Noval és del Oviedo. Ahir va sortir... Ahir hi havia Oviedo Sporting i va sortir en directe amb la samarreta de l'Oviedo. Això no sé si farà mal,
2: Astúries i de Galícia.
1: Amb aquest noi patiré molt, ja us ho avanço.
0: Sí?
1: Sí.
0: I després hi ha els europeus. Aquesta setmana hi ha els europeus on...
2: I Héctor Álvarez.
0: Sí, i Héctor Álvarez.
1: Que és doble podi, eh?
0: Que és de Benidorm.
1: Mare, és que hem tingut un Mundial per moltes coses, volíem fer 6 hores, però hem de festa major, hem d'anar a actes.
0: La Eli ens fa fora, vinga, va, doncs marxem.
1: 11 mesos. Gaudiu dels europeus, a veure què passa, la setmana que ve parlem d'europeus i fem prèvia de Llombardia, de París Tours, de traca final de temporada.
0: I atents avui, si veniu a la festa major de Molins de Rei, perquè ens veureu tocar
1: la pandereta,
0: amb la Ludwig Band.
1: Vinga, va.
0: Vinga,
1: bona setmana, Michael Matthews, a tothom. Adéu.
3: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

aquest programa i qui us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Sifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Sifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I ja en aquest segon programa d'aquesta temporada al Jazz Club de Nit i de nou dedicat a la nostra estimada editorial Fresh Sound Records i la seva vessant més contemporània, la de Fresh Sound New Talent, amb alguns dels seus més actuals projectes, com són el de l'amic i gran saxual Fran Ramos i disc anomenat Stepping Beyond, i el de l'Agustín Grasso, bateria argentí i disc a Brooklyn Mixtape, mentre que discos de la sèrie 5100, també de Fresh Sound New Talent, és el de la gran pianista italiana Francesca Tandoi i el seu Songbook Volume 1. I avui amb un microconte de Carme de la Fuente. L'enregistrament de tots aquests sons és copyright 2026 per Fresh Sound Records, Blue Moon Produccions Discogràfiques SL, i és clar que el productor executiu és Jordi Pujol. Una abraçada, Jordi. I començarem amb el disc de la magnífica pianista italiana Francesca Tandoi i el seu Songbook Volum 1, enregistrat per Francesco Ponticelli als estudis Cicaletto Arezzo, Itàlia, el novembre de 2025, mesclat per Francesco Ponticelli. I aquí tenim a Francesca Tandoi piano i veu, Stefano Senni contrabaix, Pasquale Fiore bateria, quartet de corda acústic de jazz en 5 temes, on hi ha Cesare Carreta, violí 1, Sílvia Mafeis, violí 2, Mònica Batrini, viola, Enrico Gersoni, violoncel. Convidats especials, Becca Stevens, veu a un tema, Stacy Kent, veu a un altre tema, lletra de Joanna Boskevich per a Hope, lletra d'Ineke Heiliger per a Memories of Love. Totes les composicions són de Francesca Tandoi, etc. i més coses que podreu llegir al blog de la seva producció, i també al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web de Fresh Sound. I aquest preciós àlbum està farcit de músiques plenes de lirisme per les pròpies composicions de Francesca, perquè l'acompanyen dues magnífiques veus, les de Becca Stevens i Stacy Kent, per la dolçó del quartet de corda en 5 temes, i és clar cap al propi trio de la líder amb Stefano Senni contrabaix i Pasquale Fiore bateria. També hi ha diversitat de ritmes i tempos, com és habitual, i de delicats en tenim diversos, com és Hope amb la veu de Becca i Memories of Love amb la de Stacy Kent, i també el darrer track Day Off, que Francesca interpreta a piano sol. Així és el segon track, Cicada Hilk, ja d'entrada amb el tema fet pel contrabaix de l'Stefano, i la resta de temes tenen tots una determinada trempera rítmica, començant pel primer I'll See You in My Dreams, que és força bonic, i ja amb el quartet, com també és Wind Dance, també a quartet. Doncs per començar el programa els escoltarem en el tema Hope, amb Becca Stevens a la veu, i tema de Francesca Tandoi, com ho són tots.

I que bonica aquest tema de Francesca, i que magnífica i preciosa que és la veu de Becca Stevens. És clar que les interpretacions del trio, brutals, i de tots, vaja. I ens diu Francesca que aquest àlbum marca un nou capítol en el meu viatge, el meu primer disc completament compost per composicions originals, algunes noves, algunes revisades, amb arranjaments frescos. Estic profundament agraïda a Cristiano Arcelli, els increïbles arranjaments del qual van fer realitat els meus somnis musicals de tota la vida. L'extraordinària presència de Becca Stevens i Stacey Kent, dues de les meves veus preferides al món, va elevar aquesta música a un lloc més alt. I fa uns diversos agraïments també. I finalment diu a Stefano Seni: el meu amor, el meu talent i el teu suport van donar forma a l'ànima mateixa d'aquest àlbum. A Pasquale Fiore, el teu art va obrir noves portes musicals dins meu. A Jordi Pujol, de Fresh Sound, gràcies per creure en aquest projecte des del principi. A Luigi Sidero, gràcies per la teva guia constant. Vam crear aquest àlbum junts i a través d'aquest viatge finalment vaig entendre el veritable significat del treball en equip. Molts cors donen forma a una sola veu. Gràcies per fer cantar aquest somni. I això ho ha dit Francesca Tandoi. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques: Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, etc. I ja per acabar d'escoltar-la a ella i ells, els escoltarem en Dark and Stormy i New Soul, de Francesca Tandoi.

0: I quins magnífics dos temes que acabem d'escoltar seguits. El primer, Dark and Stormy, i el segon, New Soul. I després d'aquestes magnífiques músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Va començar amb una nota. El piano semblava recordar alguna cosa que ella encara no havia viscut. S'hi van afegir un baix, una bateria, quatre cordes i dues veus que venien de lluny. Cadascú duia la seva pròpia història, les seves ferides i els seus silencis. Durant uns instants va semblar que caminaven en direccions oposades, fins que alguna cosa invisible els va fer coincidir. En aquest moment, la música els va deixar de pertànyer. Ara era de tots. I quan l'última nota es va esvair, encara quedava alguna cosa suspès en l'aire. El record d'un lloc on, per un instant, ningú no havia estat sol.
0: Gràcies, Carme, per les teves renovades dolçors i benvinguda de nou al programa després de les teves merescudes vacances. I segueixo amb els altres dos projectes de Fresh Sound New Talent, i el primer, el de l'Agustín Grasso, i disc A Brooklyn Mixtape, enregistrat per Michael Brorby a Acoustic Recording Brooklyn, New York, l'octubre del 2025, mesclat per Paco Amenábar, masteritzat per Klaus Lach. I aquí tenim Agustín Grasso, bateria, Hans Lax, guitarra, Felipe Arce, contrabaix, convidats, Sergio Wagner, trompeta, en tres temes, Occhion Jewel, saxo tenor, en quatre temes. Tots els arranjaments són d'Agustín Grasso, Felipe Arce i Hans Lax, com també ho han produït tots tres. I al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web d'aquest disc. I l'Agustín és un bateria, líder de banda i educador de Buenos Aires, Argentina. Va començar a tocar la bateria als 15 anys i des de llavors s'ha enamorat de la música moltes vegades. El 2013 va decidir deixar Buenos Aires i anar a Nova York per perseguir el seu somni d'aprendre i compartir escenari amb els herois vius de la música coneguda com a jazz, Black American Music. Un cop als Estats Units, va passar els seus primers anys formant-se a l'escena del jazz de Nova York. Va ser una experiència intensa i fonamental que li va permetre perfeccionar les seves habilitats, construir una reputació i aprendre de mestres en l'entorn del jazz més competitiu del món. Doncs ja els començarem escoltant el tema de Sting, que ells han reconvertit a tot jazz, sobretot a les improvisacions, i aquí de convidat hi tenim el saxo tenor de l'Occhion Jewel, If I'll Ever Lose My Faith in You. Sting, si alguna vegada jo he perdut la fe en tu...

Doncs quin gran tema aquest de l'Sting, i quina modificació, quins arranjaments més impressionants que han fet ells, que l'han reconvertit en un tema de jazz. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en el tema anomenat, també amb el saxo tenor de l'Occhion Jubel, Rancho Relaxo, i un tema de Hans Latsch.

que impressionant aquest ranxo relaxo del Hans Latsch i que bé ho han fet tots quatre. O sigui que felicitats, nois. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Discordian Record, Munjun Records, etc, etc, i enllaços d'aquestes discogràfiques que podreu trobar al blog. I ja per acabar el programa d'avui, escoltarem el primer treball personal del saxual valencià Fran Ramos, enregistrat per Alberto Pérez al Sol de Sants Studios, Barcelona, el 22 i 23 d'octubre de 2025. Mesclat per Jordi Matas, masteritzat per Peter de Wachter, a Bèlgica, amb Fran de Ramos saxual, Diego Herbalejo piano, Camil Argarazo contrabaix, Enric Fuster bateria, convidats especials, Gorka Benítez saxual, saxotenor en un tema, Tomeu Garcies trombó en 5 temes i Pep Garau trompeta en 3 temes. Produït per Fran Ramos, i al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I aquest és un disc la mar de generós per la quantitat de música que hi ha i tota ella d'una excelsa qualitat. Us haig de dir que Fran ha demostrat una capacitat creativa de primer nivell. Temes amb una gran bellesa n'hi ha, com és el més proper al tempo de balada Levanca per Sifunsu i setè track, i també és així de bonic el primer track, Abdullah, amb un ritme ternari que se li escau la mar de bé amb el contrabaix i piano fent el motiu principal, i melodia que ens recorda una mica tot blues de Miles, una mica només. Un altre tema a un tempo similar és Migrant, amb melodia i primer solo a càrrec de

que Sombra és també força bonic i interessant, amb la pulsió permanent del contrabaix en moments puntuals, sí. I un altre de magnífic i amb un punt de Latin és Youthfulness. I encara hi ha més temes, com és el divertit i positiu tema Afrodance, en primer solo de Pep Garau a la trompeta i posterior d'en Tomeu Garcies al trombó, compartint aquest uns coros amb el saxo alt de Fran. Doncs els començarem escoltant en aquests temes, Sombra i Youthfulness, de Fran Ramos.

I que impressionants aquests més de 10 minuts de música que acabem d'escoltar, d'aquests dos temes del Fran Ramos, el Sombra i el Youthfulness, i quines interpretacions i improvisacions han fet. Brutals. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jambori Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I Fran Ramos ens diu això, que Beyond és el meu despertar, on reneixo per oferir un àlbum fresc, arrelat en el jazz, fet amb les millors intencions. Aquest àlbum parla de marxar, d'abandonar ciutats, de redescobrir persones, de com llocs que abans eren obsolets ara es revelen com a nous. Com Ulisses, abraço el canvi, el camí de l'efímer al costat del nen que tots portem dins, vist des de l'edat adulta necessària per aprendre'n i riure'ns de les lliçons apreses. I tot i que la sort sovint no ens acompanya, aquest intent no és més que una prova que és possible. Podem fer un pas més enllà en aquest camí que tots compartim, passin els anys que passin. I això ha dit Fran Ramos. Molt ben dit, Fran. I també és impressionant Elecciones, a duet de melodia a càrrec de saxo alt i trompeta, swing en el solo d'en Tomeu al trombó, i sí que el tema més potent és el segon track, I Got It, a tempo fast, de tot swing, per Walking del Camil al carazo, al contrabaix. Doncs nosaltres ja els acabarem d'escoltar aquests dos temes, i ja per acabar el programa d'avui, Elecciones i We Got It, de Fran Ramos.

I que impressionants aquests dos temes curtets, el primer de quasi 4 minuts i el tercer de 3 minuts i 15 segons, més o menys. O sigui, curtets però amb una trempera impressionant. Felicitats, nois. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat no gaire pels descosits d'interessos comuns, això sí, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
3: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
3: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
2: Informa't al Molí Jove.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
2: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia portem un tema d'una banda americana que es diu Toto, i la cançó que escoltarem es diu Hold the Line. Aquesta banda és el que anomenem una banda d'estudi. Aquesta és la seva peculiaritat. Són músics de sessió. És el que tenen els estudis de gravació, doncs, quan falta una secció de vents, un guitarra, per donar-li més força a la cançó que estan gravant, una bateria, alguna cosa especial que no porta la banda que està gravant, doncs ells, aquests estudis, tenen aquests músics de sessió que poden acompanyar aquesta gravació. L'any 77, Toto decideix que agrupar-se amb diversos d'aquests músics que acompanyaven altres artistes i muntar una banda, a la que diuen Toto, i que potser el seu primer gran èxit va ser aquest Hold the Line, una cançó que ens parla d'amor, ens parla de mantenir el tipus, no? Mantenir una mica la línia, quedar-se amb la paciència i la perseverança en una relació de parella per no enviar-ho tot a Norris quan, doncs, a les primeres de canvis, en aquelles discussions que tots sabem que el món de la parella de vegades ens porta. Us parlava d'aquesta banda avui, que té aquesta peculiaritat de que sona diversos músics que s'ajunten per fer aquesta cançó o aquest grup, i que després d'aquest èxit d'aquesta cançó, o altres com Africa o Rosanna, doncs, per exemple, són els músics que van tocar en el gran àlbum de Michael Jackson, Thriller. Però avui ens centrem en tot, en aquesta formació. Ells surten des de Los Angeles, des de Califòrnia, i diem que el seu primer gran èxit va ser aquest Hold the Line. Mantenim el tipus, mantenim el lloc, no ens movem, no ho llancem tot. Ens parla d'això, d'una relació de parella, relacions d'amor, tot, Hold the Line.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 28 de setembre de 2026 la compartim amb el Joaquim Martí. Bon dia, Joaquim.
1: Hola, molt bon dia.
0: Una mica encostipat?
1: Sí.
0: Una mica, eh? Sí. Bon dia, Genoveva Català.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Ramon Canal.
3: Bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
4: Bon dia, bona hora.
0: Avui sense el Jaume Armengol, que no ens pot acompanyar per motius personals. Comencem aquesta tertúlia a la vigília de Sant Miquel i deixant enrere un cap de setmana prou intens d'activitats, quina valoració en faríeu? Heu pogut anar a molts actes? A veure...
1: Bueno, sí, està ple d'actes.
0: Està ple d'actes.
2: No dones l'abast.
1: Per això s'ha de triar.
2: Molt macos els gegants.
1: Els gegants, el camell, el típic...
3: Sobretot com 4 o 5 actes el fan a la mateixa hora, que dius, ara no sé quin triar.
0: A veure, ordenem-ho tot plegat. Molt macos els gegants, dius.
2: Fan molt de goig, els gegants, fa molt de goig.
0: Sí.
2: I que vinguin tantíssimes colles, jo crec que això, no sé si passa a tots els pobles, perquè allò que deia dels malics, doncs mirem, visc a Molins de Rei.
0: La gent no ho sap encara, això.
2: Però fa goig.
0: No ho han escoltat.
1: Tinc entès que porta una feinada. Perquè vinguin, feinada en el sentit que això és, t'ho torno d'alguna manera i parlo sense saber.
2: Sí, no, segur, segur.
1: Però no és gens fàcil.
2: Això no es fa sol.
1: Això
2: no es fa sol. I a més és d'agrair les colles que volen venir, la capacitat d'acollida que hi ha. Sí. Jo ho trobo realment bonic. A més a més és de carrer.
0: Sí, 39a edició de la trobada. Sí.
4: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Molt bé. O sigui que és una de les coses que intentes no perdre't, entenc, eh?
2: És que... Et ve.
1: Si estàs per aquí, és difícil.
2: I aleshores, tampoc cal fer-ne més enllà de gaudir-ho pel carrer, ja està.
3: Si camines una mica per la vila, te'ls
2: trobes. Ja està, vull dir, però precisament per això és maco.
3: Sí,
2: correcte. No cal posar-hi la voluntat i, en canvi, és un espectacle. A més, n'hi ha de molt macos, jo els trobo genials, no? Vull dir, a més, si no m'equivoco, hi havia una colla gegantera que les que tocaven els instruments de música eren totes dones.
0: Bé, bons detalls que t'hi vas quedar.
2: Aquesta em va agradar. Però, bé...
3: T'has de canviar les ulleres.
0: No, ja les portava, però no.
3: Potser
0: quan han passat 30 colles i al final ja no sé.
2: Potser no m'hi vaig fixar prou bé.
3: Són fosques.
0: Molt bé.
2: I després l'altra cosa que vaig estar i que vaig participar és amb el concert aquest de Ritmes del Món.
0: Dissabte, no?
2: Que va ser molt bonic. Per una qüestió de caràcter familiar no vaig poder quedar a les danses del Paraguai, però em va el grup Berebera aquest, el vaig trobar.
3: Això era, que era a la mateixa hora que el camell.
2: Sí.
0: A la mateixa hora no,
2: Fa o no,
3: no
2: fa?
3: No, però coincidia.
0: També coincidia el concert de Llibertat.
2: En canvi, més d'hora, quan va començar el concert, feia un sol que esclatava.
0: Clar.
2: I aleshores hi havia poca gent. Clar. Però després es va anar omplint. Va ser la mar de bonic i trobo que va estar molt encertat que l'Ajuntament programés aquesta activitat.
3: 45 anys de la recuperació del camell.
0: Sí, va haver l'aniversari també públic amb...
2: De totes maneres, jo tots els aniversaris aquests de 45 i 50, que em recorda que jo això ja ho vaig veure, em posen una mica nerviosa.
1: Vaig anar a veure els cotxes d'època i vaig pensar que són de la meva època.
2: Dius, renoi, aquí passa algo.
1: Bueno, passa que hi som,
2: Són
3: cotxes d'època, no diuen de quina.
1: Sí, però això no em passava abans, És ara que...
0: A la plaça Llibertat el 17 al matí, no?
3: Ja, perquè llavors el 850 no era d'època, era de moda. I el 1430 era...
1: Una mica més.
2: I el que no vaig poder ser jo era el pregó, perquè teníem una altra celebració més personal. I l'he escoltat amb el podcast de la ràdio.
0: Així m'agrada.
2: Molt maco el pregó, de la Miriam Blancano. Molt maco, eh?
0: Bé, ho celebro.
2: Molt maco.
4: A mi em va agradar molt, també.
2: Sí, sí.
4: I va fer com dues parts, la primera que va ser més personal, que va explicar-nos una mica de la seva trajectòria aquí a la vila, des que, va néixer o van venir els seus pares i demés, i la participació en diferents entitats, entre elles, aquesta que estem ara.
2: Sí, sí.
4: I després una segona part, doncs, bueno, que era més ja com més oberta, que ja parlava de la, de la, de la integració de les persones.
2: El que és comunitat.
4: Correcte, sí, sí. I em va agradar força.
2: Sí, sí, molt bé. Va, molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
4: Per... I, la, bueno, i la resta de la festa major, home, Joan, jo penso que... Home, no diré que s'està millorant any rere any, perquè això és molt complicat, però bueno, està molt consolidada, una, és una festa que està molt consolidada des de fa uns quants anys. Trobo, per exemple, que des que es fan els concerts allà a la plaça de...
0: Parc
4: del
0: Baix Llobregat.
4: L'espai del Parc del Baix Llobregat ha millorat moltíssim, moltíssim amb el sentit de... que està tot més controlat, no hi ha tantes molèsties com hi havia abans quan es feia la plaça de la Llibertat, que, en fi, no cal recordar doncs, les últimes edicions d'aquí que van ser nefastes.
5: L'última.
4: L'última, sí. Nefasta en el sentit dels aldarulls que va haver, no per la festa ni res d'això. I estava força bé. Bueno, abans parlàvem a micro tancat, de que, bueno, de vegades la coincidència d'actuacions o d'actes doncs, t'impedeix doncs, anar-hi a tots els que voldries, però bueno, això segurament és bastant inevitable, doncs, bueno, perquè és molt complicat, és molt complexa. Doncs que en unes hores determinades, lògicament, hi ha molta activitat i per adreçar doncs, a diferents sectors i àmbits d'edat i d'interessos, i és molt complicat. Però bueno, penso que en conjunt doncs, és bastant, diguéssim, diria que complementària, perquè inclús els actes que es van fer, malgrat la coincidència, i jo, per exemple, em vaig perdre alguns que m'hauria agradat anar-hi, i sempre em passa el mateix, i a mi i a tothom, no és que jo sigui extraordinari,
2: ens passa a tots.
4: I al final dius, bueno, mira, va, doncs a veure si l'any que ve doncs, vaig una estona a l'altra i em deixo aquest. Sí. Però, bueno, en conjunt, doncs jo diria que molt bé. I una cosa que trobo que també poder ser millorat una mica, és una d'aquestes coses que milloren amb els anys, és el tema de la neteja, per exemple. Doncs,
0: sí.
4: Aquest any el que he trobat és que, per exemple, segurament és perquè l'Ajuntament doncs, té una màquina d'aquestes, una escombradora, que sí. Segurament abans no, com no la tenia, doncs era més complicat, i ara al tenir-la doncs, pot accedir amb ella més hores. I, bueno, al matí, per exemple, doncs, abans de que comencés qualsevol activitat, ja estava la màquina, inclús a la tarda, vull dir, a diferents hores me l'he trobat pel centre de la vila.
2: Tanta gent al carrer és un impacte fort, eh?
0: Ramon, que aixecaves la mà.
3: No, sobre allò del parc del Baix Llobregat.
0: A veure.
3: Jo t'haig de dir que...
4: Bueno,
3: jo tinc allà, ho tinc al costat, diguéssim.
4: Sí.
3: I els 3 anys, crec que fa 3 anys que es fa.
4: Sí, em sembla que sí.
3: Bé, aquest any sí que la matinada de divendres a dissabte a sota casa meva semblava la Rambla,
0: sí,
3: però al final,
0: sí,
3: a les 4 del matí sí. La gent...
2: Però això és inevitable.
3: No, va venir la Guàrdia Urbana ja en 5 minuts.
2: Ja està.
3: I ahir, durant 4 hores que vam tenir, no sé què passava, però una música electrònica putxum, putxum, putxum, que però va durar 4 horetes. Bueno, amb un gelocatí lo passes, diguéssim. I, però no. Jo, vull dir...
1: Si no me fan putxum-putxum, i tenen dret.
4: Doncs ho resolvaràs.
1: El problema és quan són complicats.
2: Aquest vespre diu que a les 10 hi ha un concert.
3: Perdó, el que arregla un gelocatil és barat, diguéssim.
4: Per això dic,
3: però com deia el meu avi, tot el que es pot pagar amb diners és barat.
4: També.
1: Sí. Ah,
4: bé.
3: Sí. Altra cosa és que els tinguis.
0: Ara, i valoració... Això pel que fa al pla al
3: sí,
0: Parc del Baix.
3: Valoració de la Festa Major. Mira, segurament podem trobar moltíssimes coses que no ens agradin, o ens agradin més, o ens agradin menys. Però a mi... la Festa Major, i vaig dir-ho fa 2 anys en un article, que hi havia una franja d'edat que jo creia que no sortien, però a mi la Festa Major m'agrada.
4: I no et poden cas, hòstia.
3: No, és evidentment.
0: No va tenir la repercussió que tu esperaves.
3: Però és que a mi no em fan cas des que vaig néixer, Joan.
4: Bueno, home, jo no diria tant.
0: Que trobes a faltar actes pel teu segment d'edat?
3: Pel meu i per altres, diguéssim, crec que sí. Ara, a mi la Festa Major m'agrada molt, i el camell m'agrada molt, i els gegants, pues, com deia la Beba, és que no cal que vagis enlloc, perquè només que caminis te'ls trobes.
2: Ja està, és un goig.
3: Ja està, i com a molinenc, pues, estic orgullós de la meva Festa Major. Que es pot millorar? Tot es pot millorar en aquesta vida. Crec que tampoc ens hem de posar... com diria, com deia antes, tremendos, no?
0: Sí.
2: A mi això dels segments d'edat no m'agrada. No hi estic
0: d'acord. No t'agrada, no.
2: El carrer és ja per tothom, ja està. El tema, bueno, escolta, hi pots anar-hi amb taca-taca també a veure els gegants.
3: Correcte.
2: I abans, si ens traiem, inclús abans de la transició democràtica, què podies fer a la Festa Major? Anar a ballar al Foment o a la pista de la Federació, del millor dels casos, que era el bar del productor. Vull dir, que aviam,
3: Vall de Rams,
2: que no vull comparar la democràcia, però després amb la tristor del franquisme, ni molt menys. Però, vull dir, específicament, ara farem pels nens, ara per allò, i com que ara, a més de la tercera edat, hi ha la quarta, i després hi haurà la cinquena.
1: Abans hi havia els gegants, també.
2: Bueno, exacte, aquell
1: moment,
2: però una miqueta.
1: Però era tot molt gris, és que al final
3: era
1: tot el país.
2: I a la que ha sigut l'evolució de la democràcia, els 45 anys del Camell, t'ho diuen tot, però això és una cosa de carrer, és un esclat, que si jo posar-me a sota el correfoc no m'hi posava ni quan era jove, pues ara no m'hi posaria. Ara ho pots mirar des d'un balcó, des de no sé on, i ja està.
3: No, jo sí m'hi poso encara.
2: Bueno, pues
3: perquè,
2: mira,
3: doncs, bueno, perquè tinc poc sender i l'he tingut sempre, diguéssim.
2: El que no ho arregla el seny.
3: Jo crec que el Camell és meravellós.
2: Sí, però això agrada a totes les edats, vull dir,
5: jo que també m'hi poso i molt a prop del Camell, però clar, després de 45
2: que
5: anys...
2: Que facin un ball pels vells.
5: No, el que sí trobo és que, per exemple, la gent de la meva edat, doncs ja hi ha poquets per allà, doncs on jo arribo hi ha poquets ja hi ha poquets, però
3: quedem algun eixarablat com jo i...
5: Bueno, però tu ets més jove,
3: jo més jove,
5: una criatura.
3: Vosaltres sou la quarta edat, sóc la segona,
5: però poder més que, a veure, que poder sí, que falta això, doncs jo no diré algunes franges d'edat, no ho sé, però poder podríem parlar d'interessos, i a l'igual, si parlem d'interessos, és possible que trobis, Ramon, algun interès...
2: Això és diferent.
5: Sí, sí, exacte.
2: Perquè ja només pensa en el concert del Dalta Baix l'altre dia al pati de Can Ametller,
5: quin tipus
2: de públic hi havia.
5: Correcte, sí, vale? Sí.
2: O sigui, evidentment depèn de la... I per tant, i aquesta oferta sí que... hi és. I aviam, doncs, els que repasses i us puc fer la llista dels noms.
5: I aleshores, si ho mirem... Ho dic de cara al Ramon perquè sigui més positiu. Si ho mirem, per exemple, des d'aquesta perspectiva...
3: Si ho positiu,
5: no, no, ja ho sé, si tu ets sempre, collons. Ai, perdó.
3: Amén.
5: No, però si en comptes de mirar per franges d'edat, és veritat, si ho mirem per franges d'edat és possible que hi ha una franja d'edat que dius, hòstia, on la col·loquem? Però si mires per interessos, possiblement, tu i jo també, doncs a qualsevol hora, no, home, no diré a qualsevol hora, però en diferents hores podem trobar coses que ens pugui interessar. I podem anar a aquella activitat, m'ha passat a mi, jo parlo en primera persona, i com deia ara això del Camell, doncs que bueno, quan arribes allà dius, hòstia, mires i on són els meus? I clar, la gent que hi ha allà, doncs, és gent més jove, i vas a altra activitat i a l'igual és al revés, que hi ha gent més gran i joves també.
2: Del Dalta Baix.
5: Correcte, aquesta del Dalta Baix, podia ser un exemple, que inclús hi havia criatures que els portaven els pares i hi havia criatures petites, em refereixo, que estaven corrents per allà. Era una cosa com més familiar.
3: Bueno, el camell petit ja van als nadons, perquè amb 10 anys ja van al camell gran. Vull dir,
5: bueno,
3: ja no,
5: però inclús molts pares van als nadons també amb el camell petit.
1: 16. No, però, el 16, 16.
5: Però si...
3: Bueno, però tu aplaça.
5: Ja acabo. Però si obrim la mirada així per dir, hòstia, per interessos segurament doncs trobarem algun forat, un col·locar. No sé, vull mirar-ho així, doncs...
2: Però llavors, en comptes d'11 dies, haurem de fer-ne 24, i ja no pot ser més dies estarem esgotats de Festa Major, ja n'hi ha prou.
0: Aviam, juguem.
1: Sí, no, ni que... Aviam, la Festa Major, com s'ho fic tot plegat, que, bueno, és força, anar força bé, i gairebé per tothom, el que dius ja per interessos o per franges o això t'hi vas trobant, a vegades no sé, l'altre dia deia, mira, som molt jovenets, no, ells no són molt jovenets, som nosaltres que ja en som menys i els veiem molt jovenets, però sí que la Festa Major s'ha anat allargant, jo recordo abans, entens o abans?
3: Antes,
1: que no es comproven. Abans, amb 3 dies o 4, deien com els omplirem, aquests 3 o 4 dies. Ara ja portem 10 o 12. Clar, i això, hi ha un col·lectiu que jo sempre, potser és la meva obsessió, però que sí que m'ho han fet arribar, que és clar, tot això fa que a Molins de Rei sigui inaccessible. No es pot arribar, per exemple, al mercat, no es pot arribar de cap manera.
0: Vol dir, el comerç...
1: I el comerç pateix, i llavors jo crec que amb imaginació, sense que es deixin de fer els 12 dies, ni que
2: jo
1: es
2: no
1: pot
2: sé si
1: arribar...
2: Jo no sé si s'han
1: de fer 11 dies. Bueno, jo crec que menys passaria. Eh?
3: Jo,
1: aquesta és la meva opinió, però...
3: Jo vaig anar a comprar dissabte al matí.
1: Si no, tu sí, però no. encara avui, encara que ens n'anem oblidant, hi ha moltíssima gent
3: ja.
1: que té que arribar... aparcar i anar a comprar. Durant molts anys vam anar fent aquesta... Però que ara, aquests dies, és que l'aparcament del mercat estava buit, perquè no s'hi podia entrar. Però no un dia avui a la tarda perquè fan no sé què, no, és avui a la tarda, demà passat. I tots aquests dies, clar, s'ha d'intentar trobar-hi una solució, a part que jo penso que més concentrat potser també es podria anar més bé, no, és una festa major de tants dies. És complicada. Abans dèiem que no sabíem com les ompliríem 3 dies, no? No en fem 3 perquè, escolta, com omplirem tot això? Benvingut sigui el fer-ho un cas de setmana, l'allargar-ho, però al final s'ha d'intentar pensar que hi ha gent que cada dia ha d'intentar omplir-ho. Entraves a la plaça, si vas anar-hi, estava buit.
3: Bueno, sí.
1: Més buit que el de costum, si es volies dir. És dir, al final... I no dic que una cosa hi ha d'anar en contra de l'altra, però a vegades amb una mica d'imaginació es pot arribar a...
3: Bueno, però pot dir perquè la gent aquests dies de festa doncs no hi va a comprar. No és perquè no puguin anar. Ara, per exemple, al mercat es pot anar i es pot accedir al pàrquing del mercat, ara, en aquests moments.
0: Sí.
3: En aquests moments. I sí, tenim festa, i festa major tindrem encara avui i tindrem
1: avui
3: demà.
1: Avui és dilluns al matí, ara, que seria una altra guerra.
3: Els dies de festa, sí.
1: No, els dies de festa i els demà.
3: No, però els diumenges, per exemple, que pot estar obert el pàrquing i el mercat està tancat. Per tant, vull dir que jo no crec que sigui tot un problema de que tenim festa major i no es pot accedir.
1: No, jo això no ho he dit, eh? Jo he dit que hi ha un col·le... Bueno, esclar, és que a vegades...
3: Quim, has parlat de l'accessibilitat.
1: Sí.
3: I jo dic que l'accessibilitat... És veritat que es redueix,
1: sobretot,
3: però...
1: Sobretot a la zona comercial.
3: Sí, però en alguns moments... En alguns moments...
1: No, però ha sigut alguns dies.
3: I comerços, i diria que alguns comerços, clar, altres tenen l'avantatge de que hi ha moltíssima gent. Igual estem parlant de diferents comerços, eh? No dic que no. I aquesta moltíssima gent, doncs, de vegades també fa que consumeixin coses. Ja no entrarem el producte que consumeixen, però alguns comerços, doncs, segurament estaran molt agraïts a que hi hagi aquest moviment.
2: I els llocs del Bermuteo...
1: Però es pot fer...
2: Es
1: pot fer el mateix punxant una accessibilitat? És impossible? No, perquè jo estic dient una cosa i no estic dient que no hi hagi gent que vengui molt gelats, eh? No ho sé.
3: Jo no he dit això. Si has entès això, no volia dir això. No.
1: Al final...
3: El tema de l'accessibilitat...
1: Dic que és un tema a pensar, o hauria de ser-ho. Altra cosa és si ens calen tants i tants dies, però benvinguts siguin, eh? I un tema a pensar per la gent que després han de poder seguir treballant, perquè després els 365 dies de l'any hem de seguir tirant.
3: Perquè són molts dies, home.
0: La Mercè ha sigut de dimecres a ahir, no? Del 23 al 27 de setembre, tot concentradet en 5 dies. En fi,
6: però em sembla que el cap de setmana anterior ja es feien coses vinculades a la Mercè.
0: Perquè tu dius, Ramon, en certa manera, que aquí a Molins de Rei ens mirem molt al Malic. Com ho deies, això, abans d'obrir micròfon?
6: No, abans d'obrir... Algun dia hauries de gravar les...
0: No ho faig, perquè som honestos i no ho fem.
6: I després posar-les en un podcast a les 3 del matí...
2: Els que no poden dormir.
6: Els que no poden dormir, que llavors ja no dormirien en una setmana.
0: Exacte, insomni total.
6: Perquè allà és on es diu la veritat. Després, a micro obert, la cosa ja baixa molt, diguéssim. No, jo deia, parlàvem de lo que s'havia intentat aquí a Molins des de la prehistòria, lo de l'agenda cultural, per intentar, diguéssim...
0: Unificar,
6: no trepitjar-se. Però clar, estem en un poble de malics grans, diguéssim.
0: Malics grans.
6: Sí, maliquero. Bueno, sí, ja.
3: Sí.
6: De fet, els molinencs ja en tenim, i les molinenques, diguéssim,
1: però
6: ja
1: també som... Si hi haguessin només 4 entitats en comptes de 100 i escaig...
6: També es trepitjarien, jo crec.
1: Entre les 4, home, seria més difícil. No tenia aquest malic que dius, cal, com aquesta habitació.
6: Només cal proposar-s'ho, Joaquim. Sí, i no cal que t'expliqui a tu
2: però,
6: com funciona.
2: Però val més que existeixin 100
1: aquí. I tant,
2: El fet associatiu...
6: El tresor...
1: Jo penso que això és una riquesa.
6: El tresor que té Molins amb les entitats...
1: No vull dir que...
6: Te'n vas als pobles i ciutats més grans que la nostra i no ho tenen. No,
2: i el que significa d'esforç per organitzar les coses.
1: I per tant, la festa major és molt més fàcil.
6: La festa major, el 80% de la programació l'emplenen les entitats. Per tant, l'Ajuntament l'únic que té que anar fent és tapant els forats que queden, diguéssim. Per entendre'ns, sí, així, sí, a grosso modo. No?
2: Ha de posar una mica
1: i el tema
2: logístic.
1: Tampoc ho posem, jo penso que igual que has dit una cosa, s'ha
6: de l'Ajuntament té una feinada de nassos, però vull dir, a l'hora de la...
1: És la seva feina, segurament, però... O part d'ella.
6: És que tot el que dic sembla que s'interrompi el que dic contra l'Ajuntament.
1: No.
6: Ara, jo deia que... Coi, que moltes vegades... trobes que al mateix dia hi ha dos o tres coses que tu voldries anar-hi i has de triar. Perquè no pots anar...
1: Això és una riquesa.
5: Sí, però...
1: Bueno, mirat d'una altra manera és una riquesa.
6: Sí,
5: no, però... sí que ho és, però és millorable. Aquesta riquesa
1: però,
5: és
1: evidentment.
6: Però una certa cultura... Ja no et dic una agenda cultural, perquè això ja sabem que no, és molt complicat.
0: S'ha intentat.
6: Bueno, s'ha intentat molt.
5: Però per què
6: ho han
5: no?
6: Ho han intentat diversos ajuntaments i no se n'ha sortit cap.
5: Bueno...
6: Com deia la meva micro tancat, des del Julià Canals, que és d'abans de la roda. Imagina't, vull dir...
5: Fins a 2 dies.
6: Llavors, bueno, ara, intentar una certa coordinació, però llavors, clar, venia allò del Malic. Bueno, és que, clar, jo...
5: Però és que això passa... Bueno, no,
6: jo soc l'entitat però... X, jo ja tinc feta la meva programació...
5: Però no només per la festa major, perquè aquí, clar, és més...
6: No, passa tot l'any.
5: Exacte. Perquè per la festa major hi ha molta activitat...
6: L'agenda cultural no hauria de ser per la festa
5: major. No,
6: hauria
5: de ser per tot l'any. Evidentment. Però per la festa major és molt complicat perquè hi ha moltes activitats inevitablement
6: se solaparan.
5: Ara, la resta de l'any...
6: La resta de l'any, jo estic dient que es trepitgen activitats. La resta de l'any...
5: I això... A veure, són converses que hem tingut, o jo les he tingut, i molta gent les ha tingut.
6: I la Beba, i...
5: Com deien abans, des d'abans de la roda, des del Julià Canals de l'endavant, sistemàticament. I no és tan complicat, jo crec que no és tan complicat. Amb tot i això, és possible doncs, que alguns dies o alguns caps de setmana doncs, hi haurà coses que, inevitablement, doncs, pel que deien abans, el tema de l'organització, de la gent que t'ha de venir, del ponent, etc., doncs serà inevitable. Però si existís això, primera... que segurament no hi havia tant de solapament a l'hora de programar, la primera, i segona, que hi hauria també més, diguéssim, més... no hi ha coordinació, sinó inclús participació entre les diferents entitats, que de vegades hem parlat de la participació de les entitats unes amb altres, i és veritat que és una gran riquesa de molins el gran nombre d'entitats que té, però també és cert que la majoria... doncs van a la seva, és a dir, són com petits bolets que, bueno, doncs tenen la seva gent, les seves activitats, el seu calendari, i no es moguis d'allà perquè, bueno...
6: Jo he dit Malic perquè s'entengués,
5: sí, no,
6: que és
5: sí,
6: això que estàs dient tu.
5: No, sí, és exactament el mateix. I no donarem exemples per no ofendre ningú, no? Però
6: no.
5: Segur que hi seria més ric inclús aquesta participació més col·lectiva i més...
1: Potser també els hi sembla que perdrien la identitat si el fessin...
6: I això, Joan, que dius tu, ens ajudaria també a l'hora de fer difusió.
5: Sí.
6: Perquè hi ha actes que s'organitzen que són fantàstics i vas allà i hi ha 5 persones.
0: Sí.
6: I això és una llàstima. Però hi ha tantes coses... Sabem que la comunicació i la difusió és un problema...
2: Ho ha sigut sempre.
6: Ho ha sigut sempre, diguéssim. I tu pots explicar coses per terra, mar i aire, com lo de l'aparcament, vull dir que...
2: A més,
6: l'aparcament per festa major, segons llocs que no es pot aparcar i tal, i arribes el divendres a les 4 de la tarda a la Guàrdia Urbana trucant sense demà perquè la gent tregui els cotxes.
2: Deixeu-me dir una cosa.
0: Digues.
2: Sabeu que m'agrada? Això que el Josep Ferrer penja, que et posa els actes del dia.
0: A veure, aclarim què penja el Josep Ferrer, sisplau.
2: Un podcast que cada dia...
0: Un podcast?
2: No sé què és. Com que la paraula no és tècnica.
0: Algú que penja. No.
6: Algú que penja.
1: Sí, ho he vist, però no sé on. Però sí. Per aquí el mòbil, aquesta màquina diabòlica, ho he vist.
2: Va molt bé perquè el programa aquell de llegir-te'l és
6: un... Si la meva diu que va molt bé.
2: És un galimaties.
0: Jo no tinc res a dir.
2: Agent de festa major.
0: Ah, per això.
2: Diumenge 27. A les 5, vespreig inclusiu, enreda't, el Bacus.
0: El Bacón, és un nou local.
2: A les 5, a l'Església, campionat d'estirar corda.
0: No,
2: a les 5,
0: és el programa.
2: Però te l'enviem d'aquesta manera.
0: Però això és de l'Ajuntament.
2: Ah, això és de l'Ajuntament?
0: Això ho penja l'Ajuntament amb unes històries d'Instagram.
2: A mi m'arriba pel Josep Ferrer. Bueno, visca el Josep Ferrer.
0: Dius quan està de viatge a no sé on.
5: Ho deu reenviar.
2: I aleshores vas tenint tens cada dia el que hi ha aquell dia. Això ho trobo fantàstic.
5: No, està bé.
2: Ara, és complicadíssim avui en dia que hi ha moltes més maneres de comunicar a la gent. És més complicat que quan hi havia menys. Perquè a més què et passa? Que de vegades això, ho treus i després dius ai, què feien avui? Ja no ho trobes i ja no saps a quin WhatsApp ho tens. Bueno, almenys això és el que em passa.
6: I perquè t'arriben 300 coses.
1: I llavors desconnectes.
6: Hi ha un moment que dius...
2: Ja està, que no. Ja no saps a quina mar navegues.
6: Hasta luego, Lucas. No m'atabaleu més.
2: Que jo entenc que les coses se'ns han complicat molt. Se'ns han facilitat, però se'ns han complicat.
6: Com diu el Joaquim, això és una màquina diabòlica.
0: Sí, el dispositiu mòbil.
1: Això fa de tot. I, a més, truca.
6: Sí. Bueno.
2: I de vegades pots parlar.
1: Sí. Ull, bueno, no, encara parlar és una altra cosa. Sí. Jo, quan em diuen, aquesta estona estic parlant i veig que escriu. Dic, escolta, jo parlar em van ensenyar que era una altra cosa.
2: Una altra cosa, que hi ha sons, oi?
6: En català correcte és ull, tot i que no et fa ningú cas, has de dir ojo, sí. O cuidado, que llavors... Jo la penúltima vegada que em vaig anar a comprar un aparell d'aquests diabòlics, quan portava 20 minuts a la botiga, li vaig dir, però truca? Perquè m'havien explicat una sèrie
1: de
6: coses meravelloses.
5: Que avui un telèfon, no?
6: Fins i tot una cosa de la càmera dels píxels, que jo li vaig dir, fa greu, però és que jo em desconto amb els píxels. Vull dir, quan arribo 25 ja no sé què dir i tinc que tornar a començar.
2: Ai, Déu.
6: Vull dir, clar, és que això... Bé, ara, per exemple, hi ha una cosa... Permeta'm...
0: Sí, per favor.
6: No? Certificat digital.
1: Sí.
6: Te l'has de descarregar des de l'ordinador, des del mòbil.
2: Alicat.
1: Bueno, això sempre, eh?
6: Ja, però és que...
1: Però n'hi ha un, ja, n'hi ha un que sí que es pot descarregar.
6: Sí, però això és un ordinador.
1: L'administració a vegades va a un altre ritme.
6: D'acord. Era un...
1: Però ara n'han tret un, certificat digital, de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
6: Endavant.
1: Que és pels...
6: Pels mòbils.
1: Pels mòbils.
6: Jo m'he fet el de la Gene, diguéssim.
1: El de la Gene te'l pots passar al mòbil, però no te'l pots descarregar.
6: Fins aquí arribo.
1: Digitalment justejo,
6: però...
2: Si no el tenim d'aquí un temps, no podrem consultar la meva salut.
6: Això
2: és molt important.
6: Això suposo que en parlarem un altre dia, de la bretxa digital, que cada vegada és més bèstia.
1: Però amb aquest tema ja hi és, vull dir, perquè amb la contrasenya ja
6: era un drama, perquè cada any es caducava. Però és que ara el del certificat digital...
1: Sí, però llavors pregunta, com ho feies fins ara? Diu, em donava la contrasenya i ho feia jo. I doncs ara hauràs de fer-ho igual.
2: En canvi, l'útil que és el tema de la pàgina aquesta de la meva salut, és superútil, eh?
1: Sí, molt.
2: Superútil, eh? Realment és una eina... L'aplicació.
1: Sí, però tu ara... Els que anem a la farmàcia amb un serró ja a buscar...
6: Sí, però hi ha molta gent gran i no tan gran...
2: No, és veritat, però no és un problema del...
1: Perquè hi ha gent, a part de la gent gran, hi ha gent que en el seu moment... no va caure del tren, sinó que s'hi va tirar. I no va voler saber-ne res i ara...
2: Han perdut el tren, sí.
1: L'han perdut totalment. I llavors, quan arribes a...
6: Ara no l'agafen ja.
1: Llavors, com que hi ha gent així i d'altres que hem intentat no caure-hi, que hi acabarem caient del tren, això segurament. Perquè va a una velocitat que...
6: No acabarem caient, no. Ens acabaran llançant.
1: Sí, sí.
2: Caram.
6: És que et llencen del tren, eh? És a dir, hi ha qui cau... Però a molts ens llencen, eh?
1: No, però hi ha gent que en el seu moment va dir jo no vull saber-ne res.
2: Els que ens escoltin, els hi agafarà una depre.
0: Sí.
1: No, que estem de festa major.
6: Ara, abans d'acabar, posarem el festa major de la trinca
0: i ja ho arreglem tot.
1: Aquesta matinada, el camell i avall.
2: I al vespre, les guspires, no? El foc.
0: Ai, amb les guspires, sí.
2: El pirotècnic.
6: El pirotècnic.
0: Això demà.
5: Això demà.
2: Ah, demà,
6: d'acord. No us avanceu. Avui és dilluns.
2: Ai, sí, demà.
0: Mentrestant, aquí estàvem de festa, han passat altres coses, evidentment, passen altres coses, i en aquest cas m'agradaria parlar també del que ha passat a Madrid, perquè la Puerta del Sol de Madrid es va despertar ahir, explica la Núria Oriols a l'Ara, amb el bullici habitual de turistes, això és evident, però amb una imatge inèdita que no es veia des de feia 15 anys. Les tendes dels manifestants pel dret a l'habitatge estaven plantades al mig de la plaça emulant el 15M del 2011. Pretenen quedar-s'hi almenys fins demà, que és quan reclamen que el Consell de Ministres de Pedro Sánchez aprovi un decret llei que resolgui els problemes de l'habitatge. Què demanen? La portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid va ser l'encarregada de posar-hi lletra i veu. Diu, volem contractes de lloguer indefinits, va reclamar. Quin problema té Pedro Sánchez i el PSOE amb el fet que la gent tingui una vida estable? Així va disparar contra els socialistes que governen a l'Estat des de fa 8 anys, mentre les enquestes indiquen tossudament que el principal problema de la població és l'habitatge. Del Río va evitar carregar directament contra el soci minoritari de la coalició, Sumar, que pressiona el PSOE perquè dimarts, demà, s'aprovi un decret llei amb les seves demandes. De moment sembla que està lluny aquest acord, segons explicaven ara. Estem davant, doncs, d'un nou 15M, es pregunten. Del Río va defugir la qüestió i va preferir comparar el moviment amb la vaga de la canadenca, atenció, que va assolir la jornada de 8 hores. Ara bé, la infraestructura organitzativa s'assembla més a la del 15M, diu, com va passar el 2011, la Puerta del Sol i també la plaça Catalunya, aquí a Barcelona. L'organització va muntar un centre d'avituallament amb menjar i aigua i sembla que aquesta nit també s'han anat incorporant més tendes de campanya. Com veieu, doncs, aquesta reivindicació?
1: Bueno,
0: aviam, fruit saps? També del que va passar la setmana passada,
1: sí, amb aquest desnonament no,
0: d'aquesta senyora de 87 anys.
1: És un problema greu, és un problema amb què, si sí, comencem per el que va passar aquesta, la setmana passada, sí. Crec que tothom hi estem d'acord, et porta l'escàndol, et porta... Però és un problema que també, jo penso que qui els hi toca, que són tots plegats, és seure's per anar i trobar una solució. Perquè al final, és dir, els contractes indefinits ja existien a l'any 64, van ser un desastre que van portar a que els pisos no s'arreglessin, les vivendes anessin caient, i a l'any 94 es va fer una llei que també va deixar una trans,

0: no hi ha habitatges. És a dir, no hi ha prou habitatges
1: no
0: per la gent.
1: No és que no hi hagi habitatges.
0: Bueno,
1: hi ha
0: absents importants. N'hi ha d'haver un accés, un accés i per això passa el que
1: hi
0: ha.
1: I per què es fan servir els habitatges?
0: No ho sé, perquè es fan servir els habitatges, però quin tant per cent són, suposo, els del Airbnb, qui són... Si, a no sé quin poble, perquè no em vull dir cap, no sigui, segurament això no passa perquè hi ha una oferta més que suficient, no? I si hi hagués una oferta més que suficient, això no succeiria, depèn de quines coses. Però també hi ha gent que, de resultes d'una cosa que heredem de l'època franquista, avui encara està amb aquesta clàusula transitòria que quan s'acaba, acaba fatal. I ara, evidentment, hi havia un fons voltor i això complica molt més la cosa, però en comptes del fons voltor podria ser el papito de cal no sé què, que també es trobaria igual, perquè al final, és a dir, hi va haver un moment amb la història, i cal recordar, en què els preus dels lloguers no arribaven ni per pagar ni l'IBI ni per arreglar una gotera. I al final això havia una vida en dues velocitats. Què estem ara? Estem en un moment en què dir el que estic dient et pot portar a que et diguin de tot, perquè hi ha un greu problema. Hi ha una persona molt gran que ha passat i que, evidentment, amb el cor a la mà, és dir, tots hi estem. Això sí que ha de trobar solució. Amb aquesta hi ha moltes, però tampoc hem d'anar a cop de... Mira, doncs ara anem cap a l'altra banda, com el pèndol, no? Ara anem cap a l'altra banda... Perquè la gent que... Aquests que diuen que són el 8% dels pisos, els futbolistes, jo ho desconec, si són el 8 o el 18, no ho sé. Però aquests, però hi ha els altres, i hem d'arribar a trobar-hi. Igual que deia abans el de la Festa Major, que sense que perdre una cosa s'ha d'intentar, és difícil de trobar-ho d'avui a demà, això, eh? Perquè si es vol la solució per demà, l'aix és que portem potser anys... i anys que no es fa el que s'havia de fer, penso jo, tots plegats. I això ens porta...
2: L'altre dia a Madrid, corregeu-me si m'equivoco, no sé si era el Juan Luis Boto, crec que era el Juan Luis Boto, que deia: ara us vull llegir un paràgraf d'una gran novel·la de ficció, i llegia un paràgraf de la Constitució Espanyola, i ho tornava a repetir, no? On deia que l'habitatge és un dret inalienable, reconegut per la Constitució, i que tothom té dret a un habitatge digne.
0: Va, sí. Però el mateix?
2: Dit això, no. Sí, ho dic perquè la Constitució se la posen a la boca els que se la posen a la boca pel que els hi convé.
0: I depèn de quin article.
2: Correcte. Per la resta no se n'ha de parlar.
0: Amb això segurament estem totalment d'acord.
2: No és un problema que afecti només a l'estat espanyol. No. La prova està que a Berlín, per primera vegada, ha guanyat un partit de l'extrema esquerra amb un discurs claríssim. Habitatge, preus dels serveis públics, preus del transport públic i no sé què més. I ha guanyat el Die Linke a Berlín per primera vegada. Perquè anem i no vull fer la comparació, eh? Però estem en un moment que ha passat moltes altres vegades a la història on la gent se'n va als extrems.
0: Bueno, el pèndol.
2: La gent se'n va als extrems, a un o l'altre, i no vull comparar l'extrema esquerra
0: Alemanya... No, aquell mateix dia Alemanya no recordo a quin land, va guanyar l'extrema dreta.
2: Ah, sí.
0: Aquell mateix dia.
2: Sí, sí. I a més, però això dona per molt més, està guanyant a les antigues zones de la República Democràtica Alemanya. Va. Però vull dir que és un problema que està afectant a tota Europa, l'habitatge, i sobretot a les grans ciutats. Avui, segons m'ha dit el senyor director, que avui no toca, un altre dia parlarem de la intervenció de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, d'aquests psicòpates i nazis en placa que tenen, i de com el ministre va tocant l'acordió sistemàticament. Ara, està bé que féssim un dia un repàs a la
0: Maroteca. Tenim un ministre condemnat pel Tribunal
2: de Justícia. I estaria bé que repasséssim algunes de les seves sentències quan era jutge i ja ens dirien qui és aquest personatge, no? Però, clar, que un xulopiscines amb uniforme i placa li digui a la Irene Montero: és que vostè és una ciutadana normal, quan és una eurodiputada que l'està interpel·lant perquè estan fent servir violència amb gent gran, i que no passi res. I després ens estranyarem de que guanyi PP i Vox. I quan guanyin PP i Vox...
3: Ens estan desviant,
2: No, és a dir, l'habitatge. Per exemple, perdó, mira, a Molins.
1: El Joan

0: tindrem temps de dir res.
1: A Molins, a Molins, l'anterior legislatura...
2: No em piquis tant a la taula, que si no la gent...
1: L'anterior legislatura es va fer una moció demanant el cens dels pisos buits.
3: Molt bé.
1: A hores d'ara, no en tenim ni idea. Vale. Sabem que els municipis...
2: Es va fer, però s'ha d'actualitzar, perquè és de fa molt temps.
1: Sabem que els municipis tenen una capacitat d'acció limitada en el tema de l'habitatge. Ara bé, si tu saps que hi ha un nombre important de pisos buits...
4: El sol, que no és poc.
1: No, el sol, però el sol, com deies tu abans, se l'han venut per fer altres coses, no, diguéssim.
4: Val? Hi ha hagut de tot, però sí.
1: Hi ha hagut de tot, no. I després, sí. Un lloc on tenien que anar X habitatges protegits, veure, han quedat en 20.
2: Hem acabat, Ramon, que tenim paraules demanades.
5: A veure. Tornem als pisos.
3: Vinga.
5: A veure, és que no sé, bueno, no sé per, sí. Sé per on començar.
2: Tenim 10 minuts.
5: No, ja, bueno, jo tinc 5. No, a veure, ara parlant en sèrio, el tema dels pisos. Home, de fet, el problema de l'habitatge és un problema que s'ha convertit a nivell de, no només de Catalunya, sinó de tot Espanya, a nivell de tot l'Estat, amb el primer problema, segons totes les enquestes, que s'estan fent per tot arreu. Sí. I fa uns anys, doncs, era, si no recordo malament, el 14 o el 15 amb el rànquing, fa uns anys. I avui és el primer. Davant de la feina, de la sanitat, de l'educació, etc., que també, lògicament, doncs, requereixen un anàlisi de fons de tots aquests àmbits. Però, bueno, parlem de l'habitatge. Sí que és veritat, doncs, que, com deia el Joguim, doncs, clar, quan, diguéssim, s'arregien el tema dels lloguers amb el règim anterior, el règim antic, sí que és veritat, clar, que els lloguers eren tan baixos que no, segurament el propietari...
4: Estaven congelats i eren indefinits.
5: Sí, eren indefinits, eren molt baixos.
4: Segons ho parem, que no s'hauria mai a publicar fins avui.
5: Sí, però estem parlant...
4: Però avui encara està vigent, eh?
5: Bueno, no, aquest no està. Ah. Home, sencer no, cony, no fotem. No està, primera, no està congelat, perquè no està congelat, no és indefinit, perquè no és indefinit.
4: L'any 94 es va canviar això.
5: Bueno, però del 94 al 2026...
4: Però
5: 32
4: el que pagava
5: anys,
4: un euro i mig anys. Segueix pagant un euro i mig actualitzat.
5: Bueno.
4: Sí, digues.
5: No, és igual. A veure, primera, que no regeix aquest règim actualment, doncs, per la majoria, la gran majoria, no sé, igual quedarà algun, com per exemple aquesta, la Mari Carmen, doncs, que encara està en règim antic i li han actualitzat...
4: I aquell professor, si recordeu, de Barcelona...
5: Bueno, però deixa'm acabar, deixa'm continuar.
4: Sí, tant, perdó.
5: És a dir, que hi ha alguns que encara no dic que no, que es mantinguin amb el règim aquest antic, que era insuportable pels propietaris, fos un gran tenidor o un propietari que tingués un o dos pisos per llogar. Era insostenible, d'acord. I segurament, doncs, aquests s'han d'actualitzar, aquests pocs que queden s'haurien d'actualitzar d'alguna manera. Però això és una cosa. I altra cosa és que l'habitatge, que, com dèieu aquí, doncs, que és un dret que està reconegut a la Constitució, i és veritat, i és cert, el que passa que hi ha drets...
1: I la Carta de les Nacions Unides.
5: També. Però hi ha drets que passen per damunt dels altres, també hi ha el dret a la propietat, i aleshores què passa? Doncs que segons qui ho interpreta, doncs diu, no, és que el dret a la propietat està per sobre el dret a l'habitatge, i per tant, com està per sobre, doncs, i estem en un mercat lliure, doncs jo posaré el lloguer que em doni la gana, etc. Clar, si tot això no es regula, i no estem parlant de la persona que pugui tenir un pis o dos pisos, perquè jo què sé, o ha estalviat, o els ha heredat, o el que fos. No parlem d'aquestes...
4: No parlem d'aquestes.
5: El que passa és que quan generalitzem correm el risc de fotre la pota. I quan actualitzem, o sigui, quan generalitzem amb el tema aquest dels lloguers i de les vendes dels pisos, que bàsicament, i quan estem parlant de, per exemple, doncs, aquest decret que segurament demà sortirà, s'aprovarà amb el Consell de Ministres...
2: Reial Decret.
5: Perdó, el Reial Decret. I després ha d'anar al Congrés,
0: aviam,
5: perquè l'aprovin... Sí, però clar, pensem en una cosa també. Clar, perquè ens omplit la boca demanant...
1: El Congrés ja em va tombar un decret,
5: Sí, correcte. I gràcies a Junts entre ells.
1: Correcte.
4: Vale. Però millor perquè no hi estaven d'acord.
5: No, home, evidentment que no estaven d'acord. Sí. Si no,
1: no estaven d'acord Junts.
5: Serien tontos, i no crec que siguin tontos.
1: El seu públic són els lobbies i els grans tenedors.
2: Sisplau.
4: No pas la gent treballadora. I el millor aquell que té un pis mig. Al final, no podem de fotre demagògia barata.
1: No ens enganyem.
0: No és demagògia barata. El que està passant amb el dret a l'habitatge...
2: Sisplau. Acaba ja, Joan, sisplau.
5: Deixeu-me que continuï, va. Aleshores, torno a repetir, no estem parlant d'això. El Real Decret no parla d'això, no parla de, dels petits propietaris que tenen un o dos pisos, no parla d'això. Està parlant dels grans
0: contenidors. Els grans tenidors.
5: Els grans tenidors, que tenen com a mínim 10 pisos. I clar, una persona que té 10 pisos, perdoneu, no és un treballador de la construcció que ha fet estalvi i ha comprat 10 pisos. Mentida.
1: No.
5: Mentida.
0: Ni tan sols un metge.
5: Ni un metge, tampoc. No és així. Per tant, és una cosa que s'ha de regular. Clar, qui creu que no s'ha de regular el tema dels lloguers i el tema de les vendes i revendes dels pisos, què és el que està passant? Mira, per exemple, i parlem de Molins, ahir el País, el que passa que, clar, és un diari que aquí, com és d'un país estranger, doncs no llegeix massa, va fer un article parlant de l'habitatge extraordinari, amb unes dades increïbles, i, per exemple, doncs, hi ha una taula aquí i he buscat Molins de Rei, i apareix Molins de Rei perquè, bueno, es pot accedir. A Molins de Rei, clar, això és una taula que està feta a través de les dades del cadastre. Vull dir que no se les ha inventat ningú i ha fet una enquesta pel carrer. A Molins de Rei, immobles d'ús residencial, diu que n'hi ha 10.995. D'aquest, a nombre de societats, no de privats, sinó de societats, hi ha 676. I d'aquests, hi ha un 6,2 de propietaris que són societats, com dèiem. I això representa que d'aquestes societats, perquè són societats més petites, hi ha un 2,8 d'aquests pisos, a Molins de Rei, que són els avançats de l'univers, que són propietaris de més de 10 immobles. Un 2,8 a Molins de Rei. Clar.
0: Si fas el
5: tri, I aquí quan el Ramon deia, però això és un problema que passa arreu, i posava com a exemple Berlín. Clar, Berlín està bastant també, però per què? Perquè, home, és una ciutat que venia de l'Alemanya de l'ex, etc. Però el que està passant...
1: Partida, eh?
5: Correcte. El que està passant a Espanya i a Catalunya no passa, jo diria, que a cap país d'Europa. D'Europa. I de la Unió Europea, i de la Unió Europea encara menys. El tema de que està passant aquí no passa enlloc. Inclús Àustria, que és un país que, en fi, és bastant avançador en moltes coses, doncs tot això ho té bastant regulat. I qui diu Àustria? Àustria diu altres països. Els països nòrdics, evidentment, està tot això més regulat. I aquí recordarem, i ja acabaré, que, per exemple, el Real Decret aquest va decaure gràcies a que, clar, segurament exigim molt al govern central, perquè és el que ha de plantejar teòricament la llei, s'ha d'aprovar després, però, bueno, té les majories o té els suports que té. No té una majoria suficient per presentar un decret extraordinari de cara a la gent més progressista. I aleshores, lògicament, doncs ara s'està pactant en Junts, en el PNB, doncs a veure si és possible portar-lo... I jo confio que passarà.
0: Jo també confio que passarà. Només deixar apuntada una cosa. La primera llei d'habitatge que hi va haver-hi a l'estat espanyol el 2007 es va fer a Catalunya. Segona cosa, el que és important de tenir en compte és que el sector públic ha d'intervenir clarament en el tema de l'habitatge, tant en la construcció com en la promoció, amb diferents tipologies. La famosa reserva del 30% per habitatge protegit, que de vegades la gent s'hi ha rebotat, que contempla la llei de Catalunya, s'ha de tirar endavant.
1: El collbon és a la patat.
0: Vull dir, però això s'ha de treballar. I, a més, s'han de treballar altres polítiques. I, per exemple, el tema aquest que el lligo amb una altra qüestió, que és el tema de l'ampliació de l'aeroport, el tema aquest del màxim del turisme, és a dir, les polítiques de màxims amb polítiques de desenvolupament econòmic són polítiques que normalment malmeten sectors importantíssims de l'activitat productiva d'un país. I aquest és un tema que en podríem parlar un altre dia. Però el fet és aquest. És a dir, la primera cosa és que el sector públic intervingui en la construcció i en la promoció d'habitatges. Perquè, aleshores, allò que diem, el mercat podrà intentar incidir d'una manera diferent amb el mercat. Però també s'han de posar tanques en els voltors. O sigui, el que no podem...
4: Quan són
5: és que pensar que el mercat...
0: Són
4: perquè al final
0: perdoneu,
4: números,
0: escolteu,
4: m'acaba dient un...
0: Em queda un minut.
2: Genoveva, tens un minut, sisplau.
0: Vull dir, s'han de posar tanques en aquests sectors.
5: Està dient 2,8.
2: Sisplau, no...
5: Molins, i de societats, sisplau, que tinguin més de 10 propietats.
3: Estava acabant la beba, sisplau.
5: Estem parlant de Molins.
0: No, en tot cas, jo crec que el tema és aquest, i que sí que són necessaris els consensos polítics, però els consensos polítics no han de ser, de vegades, tan extraordinàriament oportunistes. És a dir, en aquests moments tot s'hi val davant del govern de l'Estat. Per part de tothom, ja, eh? S'ha perdut l'oremus. I és necessari un nivell de consens.
3: No, no, no, fins aquí. Gràcies, Joan, Ramon.
5: El PP, tota la culpa és del govern.
3: Gràcies.
5: Perquè en 8 anys no ho ha resolt.
3: Bon Sant Miquel, gràcies. Fins aquí. Adéu-siau.

0: aquí els més garrulos de tots Ràdio Molins de Rei, perquè hi ha un heavy més, hi haurà altres programes colats, jo que sé, individus que s'han posat aquí d'incògnit, subterfugi, però aquí estan els més garrulos. Informats, a vegades autogestionats, o no sé, vull dir, una mica continguts, fem el que podem. Però, si més no, aquí estem per 25è any consecutiu, els garrulos del Zona Metall!
1: Ué!
0: A la 25a temporada. Estem d'aniversari. Cas un cony.
2: Cas un cony?
0: Cas un cony. Sí, sí. O sigui, tu pots cagar, et pots cagar en la calva d'algú, en les faldes d'algú altre. Et pots cagar en un dictador. Però avui em cas un cony, jo.
2: Vale.
0: Que fa 25 anys, tio, estem aquí. Fa un quart de segle que el programa funciona. Mikhail Smirnov, des d'altra banda del mirall. No portes 25 anys, però 20 sí que les portes i 20 anys també. Què t'expliques, nen?
2: Correcte.
0: Què te li passa del tiempo, de los años?
2: L'altra efemèride és que vostè i jo, justament, fem 20 anys que ens van enganyar per entrar a la ràdio.
0: Ah, sí? Feia 5 que funcionava quan tu i jo vam entrar?
2: Sí.
0: Ah, sí?
3: O sigui, esteu més que la formació original.
0: Sí.
1: Nosaltres ja, fins i tot jo, he superat la formació original.
0: Sí, la formació original...
3: Va durar poc.
0: El Mark 1 és mínim.
3: Era el local d'ensayo.
2: Sí. Nosaltres ara mateix som el Brian Johnson del Zona Metall.
0: Ja te digo. Tu eres Branson i jo Johnson. Branson i Johnson. Avui per millorar, com sempre, una temporada darrere l'altra, hi ha millores de l'igual, doncs avui vinc amb la pitjor boca que et pots tirar a la cara, saps? Vull dir, tan malament van les coses que venem dos programes tard per començar la temporada.
2: Això va començar.
0: Sí, perfecte, todo bien.
3: Ojo, que hi hagués hagut un programa zero.
0: Sí, de fet sí, perquè la gravació del programa aquella l'11 de setembre...
3: Ah, sí, ja
0: no, l'emissió del programa...
3: L'emissió.
0: I hagués sonat només per internet.
3: És Putrefile.
0: No vam poder... Ui, com estic avui!
2: No vam poder, i vam dir,
0: la setmana que ve, doncs cagades, emergències familiars i coses, i conferències...
1: M'esteu dient que m'estàveu esperant?
0: Sí. Estàvem
1: esperant. No foteu.
0: Bàsicament.
2: Sí.
0: Sense tu, el programa no és res.
2: Volíem dissimular-ho, però al final era així.
1: Sí que tindré poders, de veritat.
0: I qui ets tu i qui és l'altre? Doncs deixa'm saludar a The Teacher, per una banda.
1: Què passa? Molt bé. En realitat hem estat endarrerint el programa fins a... perquè coincidís més o menys amb la setmana de l'equinoxi.
0: Ah, sí, correcte.
1: Mabon també, un cony, com es diu això, un sàbat.
0: Sí.
1: I una mica més, i també Sant Miquel, que són les festes del poble.
0: Cert.
1: Sí. I una cosa que estava aquí mig farfullant abans de començar el programa, sí, que és que resulta, jo no ho sabia, que pels vols dels equinoxis, tant el de la tardor com el de la primavera, pot fallar la ràdio, que és una cosa que ens afecta directament. I no té a veure amb influxes estranys, alineacions planetàries...
0: I esoterismos varios, no.
1: Exacte. Sinó amb l'alineament de les antenes terrestres, que els satèl·lits geoestacionals i les antenes terrestres queden gairebé alineats. I llavors el soroll emet molt de soroll electromagnètic i
0: bàsicament té a veure literalment amb el metall i la distorsió.
2: Perfecte,
0: ja està. Perfecte. Molt bé.
1: És com fan un gran... s'acoplen, saps?
0: Sí.
3: Aquella guitarra que pita.
0: Quan hi ha massa metall a la Terra, la ràdio deixa de funcionar.
1: Bé, més o menys.
0: Bueno, per això no estàvem, vull dir,
1: Soc de ciències socials, noi, què vol?
0: Hola, què tal, Mr. High, de barba més densa i peluda del programa, què t'expliques?
3: Bé, jo encara allargant l'estiu, perquè no he tornat a treballar.
0: Bueno, com el clima.
3: Sí, bueno, el clima ja ni te cuento.
0: Hòstia, en conversa ja hi ho sé. Pues en mi època no hacía tanto calor.
3: No, tio, però... Puto estiu.
0: Sí,
3: fa calor.
0: Bueno, no, perdó, puto clima, estiu guai. Xucu clima, vull dir.
3: Puto clima.
0: Vale. Puto niño.
3: No, la veritat, ganes de tornar al programa. De fet, crec que és el primer programa d'aquesta temporada que faig els deures, allò de tot apuntat, tot això. No sé si la setmana que ve...
0: Ja començarem a liar-la.
3: I serà. Però bé, també, entre cometes, ressacós de l'estiu entre el Rockfest, el MUFA, l'Iguada Rock City, el Ripollet se'n va escapar...
0: La celebració del 20è aniversari del MUFA amb concert de Caustic.
3: Exacte.
0: I de qui més va ser?
3: No,
0: i algú altre
3: que
0: va venir?
3: És que no hi era.
0: No, jo tampoc, vull dir...
3: Això, i també el Catalunya Triomfant, que és amb aquesta...
0: El Catalunya Triomfant,
3: la segona edició, també un èxit. De l'escena underground catalana i del metall extrem.
0: Vaig veure com es cantaven himnes pancatalanistes al final del concert de Brademark.
3: Però va ser el final, tot això.
0: Sí. Mentrestant... No, bé, molt bé.
3: Mentrestant s'estava tot bé.
0: Bueno, a veure...
3: No.
0: I posteriorment també, no?
3: També, no, era broma. I va florir. I ara, res, a punt de dos coses que es venen gordes. Una és la Festa Major.
0: Ah, per que... si no parlaves de mi. Perdó.
3: Perdona, no. Aquí el... no hi ha gordofòbia en aquest programa.
0: No, però és igual.
3: Vale. Això, i després a la TECAM, que és el 23-24 d'octubre.
1: Jo també volia parlar d'això,
3: Que ja parlarem, però bueno, que...
1: Ja parlarem quan.
3: Bueno, podem fer la promo, va, ja ho deixem fet. Divendres 23 i dissabte 24 d'octubre.
0: Sí.
3: Festa, TECAM, 15a edició, 15 aniversari de la TECAM.
0: Tothom que ens segueixi segur que ho sap, perquè ja fa 15 anys que ho fa. Sí. Només 10 menys que l'Ona Metall. Sí. Bat, per si cas, què vol dir TECAM?
3: Trobada de cervesers artesans de Molins de Rei.
0: All right. O sigui,
3: cervesa artesana.
0: Bàsicament, cervesa i heavy metal. Sí. Per què? Perquè...
3: Bueno, heavy metal...
0: Bueno, a veure, si més no, uns quants heavy s'hi col·laboren.
3: Sí, hi ha Metal Defenders pel mig, i després hi ha Criu del Zona Metall per allà.
0: Bé.
3: Aleshores, és a fira dia 23 i dia 24, 23 a partir de les 6 de la tarda i fins a 12:15, i el dissabte a partir de les 12 del migdia, si no ho equivoco, fins a les 12. Però hi ha música pel mig.
0: Això t'anava a dir, perquè, a veure, potser no heavy expressament, però bé, si costa.
3: Sí, ja parla.
0: Ah, sí?
3: Sí. Però, dic, el divendres, grups locals d'aquí Molins de Rei, dues bandes, una banda de rock blues que es diu Xenox Paradox, i una banda de rig que es diu Dubwise Rockers.
0: Ah, bé.
3: Vale? A veure, apostem per música de molinenca i altres coses que no siguin metaleres, que també ajuden a que vingui més
1: digne,
3: públic.
1: No?
3: Sí, molt bé, dues bandes novells, però...
0: Ara que dius això, crec que estirarem la intro del programa fins a infinit, perquè hem de parlar encara d'una altra cosa. Però segueix, ara que això m'ha vingut en ment...
3: I dissabte tenim DJ que està per contratar, però posem a partir del migdia, DJ Kinky Velvet.
0: Kinky Velvet?
3: La Kinky Velvet.
0: Qui és la Kinky Velvet?
3: Una DJ.
0: Però m'encanta aquest nom, Kinky Velvet.
3: Kinky Velvet.
1: Crec que s'escora cap al punk.
3: Sí?
0: Sí.
3: És que no... És la primera vegada que no veig el DJ d'això, en directe. I després... tindrem a les fases de Fatillera fent el seu ritual a la TECAM.
0: Home, bastant metaller, tot plegat.
3: Vale, bastant domero, deixem-ho així, domero. Sí. I després tenim, per sorpresa nostra, sense saber-ho, un dels últims concerts de Crim, banda de punk rock de Tarragona.
0: Últims? Per què últims?
3: El 2017, el 2027 ho deixaran.
1: Han anunciat que retiren. Sí. I bueno, això de punk, és que són crossover, pensa que
3: diguem punk rock per...
1: Sí, bueno.
3: Per això, però hi ha molt de crossover. Hi ha punk, hi ha rock, hi ha heavy...
1: A l'enciclopèdia del metal surten dels primerets i surten com a crossover.
0: Per això, que jo sabia que tocaven un poquito heavy també el tema, saps? Sí.
3: I tot això de Frank, aquí a la Vila, a Molins de Rei. Ara ho anunciarem, tot i que ho sabem abans de l'emissió del programa, canviem la ubicació, no serà a la plaça d'Octubre.
0: Oh, no fotis!
3: No, és que serà a la plaça Llibertat, que és l'espai natural de la fira.
0: Com sempre,
3: diferents coses de la Vila deien que no es podia fer a la plaça Llibertat, però al final no ens han confirmat que podem fer-ho a la plaça Llibertat, genial. Que és l'espai nostre.
0: Sí, home, sí.
3: Lo nuestro.
2: Previsió també de molta gent que vingui pels concerts. És un espai més natural per el que pugui reunir.
3: Més que res, perquè pensa que portàvem temps, sobretot el senyor Fullo Garden, com encabir la TECAM a l'espai de la plaça d'Octubre. I era complicat.
0: No. Sí, el mapa era xungo.
3: Era xungo.
0: Perdó, jo sé que hem de punxar metall, però tinc una última cosa a dir que això...
3: O sigui, la gent no ens escolta per la música.
0: Ho hem de fer. O sigui... Què? Nosaltres ens devem a Los Dioses del Metal.
3: Hòstia, sí!
0: És la introducció del programa. I Los Dioses del Metal han dit que ho deixen.
3: Sí.
0: Gigatron.
3: Gigatron, que de pausa indefinida.
1: Però ho deixen per una estona, no sé.
3: Sí, pausa indefinida.
0: En principi diuen que...
1: Horrible.
2: Vuelven a la cueva.
1: Estic desolada.
3: Jesús i de Soler.
1: No aixeco el cap.
0: Hòstia, en la radiofórmula del sistema durant un temps creixerà com a cucaratxes.
3: No crec que la radiofórmula sigui el problema.
0: No, però és l'enemic natural de Gigatron.
3: Clar, no, això sí, però, hòstia, a mi em va agafar descol·locat, perquè a més no estava al país, diguem-ne, i va ser, aquesta notícia.
0: Col·locat seria la paraula, perquè jo m'imaginava los Gigatron morint tots
2: en massa...
3: A sobre l'escenari.
2: Col·locats, saps? Sí,
4: a mi em va agafar col·locat, no?
3: Com et va... És una família, com et va agafar l'11S, com et va agafar la mort de l'Emi...
2: Mira, a mi l'11S em va pillar de ressaca.
3: De ressaca.
2: Sí, sí. Anyway, se n'ha de parlar molt d'això, però només volia puntualitzar-ho, ja està.
3: I una altra cosa que ha sigut, també una altra efemèride, que aquesta encara... Crisis, que faran un concert al desembre
2: a... Tornen a casa
3: a Igualada, però no és Igualada en si, és un poble al costat, Santa Margarida, pot ser?
2: No me'n recordo ara.
3: Igualment, que les entrades Early Bird, que en català directe direm Ocell Matiner, estan totes venudes, ja només queden entrades generals.
2: I la general, de fet, està més de la meitat de venudes, ja.
3: Sí.
2: Vull dir, com
4: diríem Maiden, Back to the Village, no?
2: Avui hem penjat un vídeo fet per IA de Pedro Sánchez ballant al
3: Fantas Fast Music.
4: Meravellós.
3: Que la IA serveixi per fer aquestes coses.
2: Sí, és per l'únic que hauria de servir. Bueno, per això i... Bueno,
4: és igual.
2: Què m'ha dit? Tenen com dir la gola avui. Re, que benvinguts a la
3: 25.
2: Maldita... Maldita, no maldita, no. No maleïda, no. Que també. Maldita Spooky Season.
3: Sí.
2: Fa molta ràbia. Vull dir, entres a qualsevol supermercat i està ple de xutxes, avalorios, trinquets, qualsevol cosa que...
3: Però que estem a setembre, tio.
2: Sí, sí, clar. Bueno,
3: queda molt.
2: Volen aquest més mig dos mesos, el volen de... Saps?
4: De Spooky.
2: Bueno, anyway. Bueno,
4: abans que arribi Black Friday.
2: Sí, sí, i el Nadal, perquè comença més que cosa. Hòstia, avui he vist un vídeo, nen, que havien fet un, com es diu, un cascanueces, però en plan vampir, per unir les dues coses ja, saps? Vull dir...
4: Ai, clar que sí, clar.
2: Anyway,
4: que sí.
2: Com que si Quinoxis, que si Spooky Season, que si bla, bla, bla, jo us porto una banda de la qual només havia vist el logo durant anys, i avui, finalment m'he atrevit a escoltar.
3: És el número 1?
2: És el número 1.
3: Oh. Bona, nen, eh?
2: Espectacular. I només he quedat l'últim...
3: Jo no els he portat mai de la ràdio perquè no em semblava en Radio Edit, però...
2: Doncs, nen, he portat l'últim disc, justament com ho han notat, i he vist els comentaris, com no, de l'enciclopèdia del metall, l'enciclopèdia Metallum, i tot i així, diuen, o sigui, li posen, la mitjana és de 75% de qualitat, entre cometes.
4: Però de qui estem parlant?
2: Dels immensos Messa.
4: Uh-huh.
2: Que literalment en italià significa missa.
4: Uh-huh.
2: Un grup de quatre personatges, guitarra, baix, cantant i bateria.
4: No persones, personatges.
2: Personatges, perquè tenen presència.
4: Uh-huh.
2: Tenen molta presència. Vull dir, veus-la cantant amb una espècie de... O sigui, quan no va amb la xupa de cuir, sembla Morticia, saps? Amb cabell llis negre, sí, i tot.
4: I quan porta la xupa, és Morticia con xupa, no?
2: Potser més aviat que va motera o
3: així. Sort del con.
4: Sort del con. Sort
2: a més, té una veu bastant hipnòtica, saps? Que no força... O sigui, ni passa el trencat, ni força el do de pit... No sé, té un rotllo natural que em mola moltíssim. I a part us porto, o sigui, ja de per si un grup d'humero d'aquest rotllo. Per més és Doom Metal / Rock Doom, saps?
3: Vull dir, no, sí, correcte.
2: No es posa massa xungo. I tot queda bastant ritualístic, saps? En general, per més que les lletres no siguin molt bruixeria, satanisme i follets, no... Però de per si té una espècie de, saps, de grimorio por encima, saps? Sí, de polvo del tiempo.
4: No sé, de moment ho estàs venent molt bé.
2: A mi m'ha encantat. Jo us porto el tema més comercial del seu quart i fins a la data últim disc, que va sortir l'any passat, que no aquest. Un disc que per portada té una cosa preciosa i és un Ouroboros, aquest mític símbol esotèric que parla de la ciclicitat de la vida i moltes altres coses, depèn de la cultura que vagi enganxat, que és la serp menjar-se la cua, en aquest cas una espècie de braçalet fet de metall. És una fotografia i serveix per representar algo molt bé, i és que el disc es diu The Spin. I el tema més comercial, que té un videoclip molt ben parit, gravat a 360 enmig d'una foguera, es diu Fire on the Roof.

0: All right. Sí, senyor, sí, senyor. Sentiu l'aura de nascents d'església, saps? Vull dir, d'humitat, de cripta, també. Doncs són els immensos Mesa, amb aquest últim disc, The Spin, i el tema que sonava és Fire on the Roof, que, repeteixo, és el tema més comercial del disc. No per això significa el pitjor, però sí el més accessible, repeteix molt el mateix riff, la mateixa tornadeta, vull dir... Està ben parit, però és fàcil. La resta del disc no és que dius, hòstia, de repente és progressivo. No, segueix el mateix rotllo, la mateixa onda, però moments més introspectius, dona més voltes, et dona més per pensar i sentir que no només aquest tema, que per introduir-t'hi jo crec que és la clau. De fet, així he entrat jo i nen... M'encantat, estic amb moltes ganes d'agafar la resta de discografia, que només són tres discos més, i gozar-lo. Crec que The Teacher té quelcom preparat.
1: Doncs sí, m'ha inspirat una mica a la Tecam i el fet que convidem a Crim i com ens sentim amb això, no? Això és metaler, això es pot... ho abasta, li tirem la capa, l'abracem, esponsoritzem des de Metal Defender, sí, no? Zona Metall, que t'he dit. I clar, m'he posat a pensar, per exemple, en el crossover, que és aquesta mescla de punk i thrash, nascuda a finals dels 80, crec que si no m'equivoco, a Nova York, i que té aquestes bandes mítiques com els Corrosion of Conformity, Agnostic Front...
0: Clar, parles del... La primera onada de crossover, yeah. Quan era justament això que dius. Perquè, clar, ara actualment hem d'especificar... No, és un crossover d'això i allò.
1: Exacte, aquí anava jo. Que el punk i el heavy metal, han continuat hibridant, no necessàriament amb la família del thrash. Mm-hmm. I us porto un exemple bastant recent d'una banda que es diu Poison Ruin.
0: Poison Ruin.
1: Us sona? No us sona.
0: No per a nada.
1: Jo, si ara mateix us poso això que estàveu parlant, de l'artwork i dels símbols i el merch, de Poison Ruin diríeu, bueno, això és els Witch Hazel de Filadèlfia, saps?
2: Vale.
1: O els Castle Rat. Els
2: Castle
1: Rat, per exemple, dius, això és totalment, deu estar entre el Doom, com a molt Stoner, no. Són punkis amb coses.
0: Ah.
1: Llavors, ells tenen una estètica que és 100% del medievo, i tot és cota de malles i atxes i o sigui, vale. Una miqueta Witch Hazel, vale?
0: Sí, però abuncado.
1: Però no. Exactament.
2: Llavors, puede contener trazas de...
1: Pues sí, les conté, de fet, o sea, les conté.
0: Punkis con hachas, nen, punkis con hachas, tio.
1: Diuen, fan punk, amb heavy metal, post-punk, una mica de black metal, que jo no l'acabo de veure, sí que veig una mica doom, fins i tot una mica electrònica, són raros, però bueno, estan bé.
2: A mi m'estan dient conceptes que a priori no casen.
0: A mi tot el que m'estàs dient m'està posant molt gorda, vull dir,
1: diuen,
0: anem bé.
1: Diuen, dark age punk, fosca música crua, èpica, amb castells, camperols, batalles, religió, fantasia...
2: I tot, d'on són? Són yanquis?
1: Són yanquis de Filadèlfia.
0: Veig moltes etiquetes. Aquestes gent són joves, no?
1: Suposo, perquè només tenen dos àlbums al mercat el 2023, vale. Que es diu Harvest, com el grandíssim disc de... Neil Young.
0: Ah,
1: i el 2026 acaben de publicar un àlbum que es diu Hymns... Bueno, Hymns, jo què sé, From the Hills. Okay. Himnes de les muntanyes.
0: Ah, vale, sí.
1: Vale? Que diuen que és una miqueta més accessible i melòdic que els anteriors, però sense perdre aquesta estranya barreja de punk brut i fantasia medieval. Clar, és que tu tothom vas cap a la fantasia medieval necessàriament.
2: Per què cada cop sembla més gent que juga al Dragon Quest?
0: Tu anava a dir,
2: I anem a fer un grup de música.
1: Si tu ets punk i jugues al Dragon Quest, en algun moment acabaràs fent heavy sense voler. És que és això, tens una guitarra a les mans i una bateria, te vas, o sigui, se te'n va la mà, no?
0: Esta pues, gente són, suposo, víctimes dels seus pares nascuts als 80, imagino.
1: Jo he vist una foto i no semblen ni gaire joves, ni gaire...
2: No,
1: ara ho veurem.
2: 80.
0: Ojo, que potser són nascuts als 80 o als 70
1: i
0: s'han posat ara a fer música, saps?
1: Podria ser. Podria ser. Bueno, en qualsevol cas, la cançó que us porto es diu Lily of the Valley, que no té per a res, eh? No, sí, ens està traient totalment de tema. Sí,
0: estic veient les fotos i semblen fotos de Noruega als anys 90, eh?
1: Sembla que se'n vagin a cremar una església de fusta ara mateix, però no.
2: Hòstia, sí que hi ha un que sembla que vagi a cremar alguna
1: cosa,
2: eh?
1: Sí? Ja a veure, ensenya'm.
0: Amb la bomba i tot, nen.
1: Vale, bueno, el calvo aquest no sembla gaire jove, ja. Bueno, els 30 no es fa.
2: Home, calvo anyway, i con pelo, saps?
1: Lily of the Valley, de l'àlbum Hymns from the Hills, i la banda es diu, recordem, Poison Ruin.
0: Fot-li fort.

0: Oh, nen, el concepte, efectivament, aquí, crossover, és de moltes coses, però, mira, el que sí m'ha agradat és que dins que notes moltes... diguem que han menjat de han bebido de las raíces de muchos árboles diferentes.
1: Sí, sí. De Cure també, jo què sé.
2: Sí, a mi la veu.
1: Helicopter s'ha sentit aquí també.
0: Lo bo és que, si més no, la mescla és molt compacta. Sí, saps? Sí. Vull dir, se presenta com un caramel ben fet, amb molts sabors, moltes aromes, però és compacta, està bé.
1: Pues això jo no sabria dir-te què és, però m'agrada. Està bé.
0: Ara, tengo esos mutados heavies con un poquito de tupatu, pero... post-punk, efectivament.
3: I rockabilly.
0: Sí. Depèn de com.
1: Garaje, ballable. Garaje. Sí, exacte. Sí, hi havia de tot, però...
0: Sí, bueno. I la veu, efectivament, de quirejava a saco. Sí, sí, sí.
1: Sí, per mi, lo pitjoret. Sí. Hi ha més cançons... No,
0: i que m'ha agradat. Passa que és el menys heavy de tot, clar.
1: Sí, sí.
0: El més heavy potser és el so passat a altres guitarres.
1: Si li voleu donar una oportunitat a l'àlbum, escolteu com a mínim Eidolon, que és més pesada, mm-hmm. I potser aquí es nota més això que diuen que tenen influències de dark metal, que, bueno, a part de la l'atxa aquesta que surt a la portada.
0: Però jo crec que perquè su inspiració és, jo què sé, me vaig a dormir entre nieblas. I ja està, saps per què?
2: Bueno, i perquè has fumat, perquè si no...
0: Sí, sí, però a veure, la música no...
1: Mira la portada de l'àlbum, és que te cagues.
0: Sí, sí.
2: Una cosa, aquí ho hem dit i sonava tot una mica Barbie Kernes.
1: Una miqueta.
0: El bueno. Què?
2: És que les fotos del grup són una mica Barbie Kernes.
0: Sí, sí, sí.
2: Aleshores,
0: sí.
2: Clar, és una mica de... està una mica a la zona de contenció de lo que pot arribar a ser.
0: És que potser són d'aquella gent que la imaginaria filonazi del metall dels 90 escandinava l'espone, en canvi, la ideologia no.
1: Ja, no ho sabem, eh?
0: Però,
2: ojo, no ho sabem,
0: ojo,
2: clar. Ojo. El seu, entre cometes, el seu grup tan petit... no saps d'on venen, saps? Vull dir...
0: Ja.
2: En bueno. Fi, va, porto una cosa, un heavy clàssic més animat, vale? I a més ens servirà per dir que és festa major aquest cap de setmana, són els concerts.
0: Mr. Hyde, sisplau, enverina'm.
2: Sí, te voy a poner veneno. Recordeu-vos que hi ha barra Metal Defenders a la festa major, sisplau. Aneu a consumir la barra de Metal Defenders a la festa major.
0: Totes les barres són bones, però és que la nostra és millor.
2: La nostra és millor, servim molt ràpid, som gent molt simpàtica i ens ajudeu a fer totes les activitats... Bueno, ens ajuden, o com li vulguis dir ja, a totes les activitats que fa l'associació al llarg de l'any.
0: I que veus que avís, home, et tens acompanyat.
2: Bueno, allà, tots els d'aquesta taula hem passat per allà.
0: Hombre, per dins i per fora.
2: I per dins i per fora.
0: I per sota, de vegades.
2: I ja està. Aleshores, us porto un tema que va molt lligat a una cosa que vaig veure la setmana passada, i és que a Finlàndia, que sabem que és territori heavy important... Vale?
0: No és Finlàndia.
1: El que més, no?
2: El que més, entre Suècia, Alemanya...
0: Jo no diria que és Finlàndia, jo diria que és Finlàndia!
4: Finlàndia.
2: Molt bé, però portaré coses que no són...
4: Finlàndia!
2: Sinó Finlàndia. I és que van fer una cosa que l'han dit Metallic Classicot.
0: Què?
2: Sí, la Filarmònica de Finlàndia amb Heavy.
1: Bé.
0: Ah, però no és aquella cosa que fan... Ah, no.
2: No ho fan normalment, no és el de Nadal.
0: Ah, perquè per Nadal...
2: No és
0: la tele nacional fan un concert de metall...
2: Exacte, no és el de Nadal, sinó és una altra cosa que va de la mà de l'aniversari de la Filarmònica la Nacional de Finlàndia.
0: Ok.
2: I per allà han passat molts dels cantants i grups més importants de l'escena finesa. Mm-hmm. Stratovarius, Zona Antàrtica... Amorphis, també el guitarrista i líder de Swedish Tendencies, que ara és el que fa d'Alexi Laiho a Children of Bodom.
0: Fa de Alexi
2: Laiho. No, és que a més és que canta i toca igual. Sí. O sigui, és una barbaritat.
0: Vaig estar parlant amb un, podríem dir, doctor d'Alexi Laiho i Children of Bodom, i ell diu que ho fa fins i tot millor.
2: Sí.
0: Vull dir, fa millors directes que el mateix Alexi.
2: Exacte.
0: Sí.
2: I tot això ho van passar per la tele nacional, però gràcies a internet ho podem veure a través de YouTube.
0: Vale.
2: Llavors, aleshores, també va sortir el Marco Yetala, que em va preocupar perquè va amb cascos, no in-ear, sinó cascos com els que portem aquí a la ràdio.
0: Que pot ser per protecció, eh?
2: Pot ser.
0: Vull dir, jo, per exemple, com es diu aquell mític guitarrista de Mr. Big i de... Ai, no em surt ara...
2: Tony Martin és el cantant.
0: No, bueno, és igual.
2: Bueno, o sigui, acaba de fer el disc de Dio tot a guitarra.
0: Correcte, doncs ell té una època mítica que sempre sortia amb cascos i pensava, mira, que ben parit, jo què sé, serà
2: no,
0: perquè... No, era perquè tenia problemes auditius i era per protecció.
2: Vale, doncs a tot això va sortir la Nora, que és la ex cantant de Battle Beast, no el primer disc, sinó la segona cantant de Battle Beast, que de desembre del 2025
0: van partir peres.
2: Tant la banda com ella van decidir estar aquí i vull s'acaba la relació després de 13 anys.
0: Oh, eso es lo que dicen.
2: Bueno, això és el que diuen. També hi ha un component que durant el 2025 van haver de parar la gira dues vegades per temes de salut d'ella. Aleshores, a partir d'aquí, ja no sé fins a quin punt hi ha problemes o no. En fi, recupereu, si voleu, a tot el concert. Està tot a... És molt difícil, la Magí, eh?
0: Perdó. Estem fent coses que... Ja, aquí, ja. En Mijail estava fent gesticulació de per què potser estava malalt.
2: Ja, bueno, sí. A YouTube està tot el concert sencer, vale? Si busqueu Heavy Metal Classic Finland tal, us sortirà una playlist amb tota la gent. També hi ha un tema d'Amorphis, black metalera orquestra, que la veritat és que és molt xulo. Però jo el que porto és el tema de Battle Beast, més que ara perquè serveix com a introducció a Festa Major, i també entraré una mica dins d'aquests temes de metall de Heavy Metal, de gimnàs, de fer repeticions
0: sí, sí.
2: i tal.
0: Sí, i de fet m'estic guardant molt fort per la setmana que ve un tema, perquè si no punxava ja.
2: Vale.
0: Seguit del teu.
2: En fi, el tema que us porto és King Foraday, ja fa un temps d'aquesta cançó, i res, una manera de recordar la trajectòria de la Nora dins de Battle Beast.
0: Grans, disparar!

0: All right! Sí, senyor, que grans han estat sempre aquesta gent, eh? Vull dir, és veritat... El que deies tu, tenen un rotllo rozando el gimbronismo...
1: Una miqueta, metall de repetició.
0: Sí, però bé, però està bé.
1: No, està
0: bé.
1: Molt bé, la veritat és que tots els discos de Battle Beast en diferents trajectòries estan molt bé, també els de Beast in Black, que és sí. La Scissio.
0: És que jo porto justament el nou single de Beast in Black i crec que me'l guardaré la setmana que ve per no abusar de l'estil.
1: Però us deia, si teniu un rato, aneu a YouTube, busqueu Metal el classicot amb un perfecte finès,
0: o sigui,
1: i està, per exemple, hi ha el Haunting High and Low, és una passada d'Stratovarius. A més, surten tots els cantants a cantar, perquè hi ha el de Sonata, hi ha la Nora de Battle Beast, hi ha el Marco Yetala.
0: Olé.
1: És molt èpic.
0: Clar. I a més, orquestrat, vull dir, que creix que no veig.
1: No, i orquestrat és una passada. També el Full Moon surt i orquestrat és preciós.
0: Sí, doncs ho buscaré amb la...
1: Amb

0: Home, és que m'enfadaria, vull dir, al tanto.
1: Aquest any, enguany, teníem un cartell format per Tanatopraxi, Amargor, Brademar, Angoixa i Foscor.
0: Ho has dit molt ràpid, però és que cadascuna es mereix un...
2: Fals de Fatiga no ha escoltat.
0: Com?
2: Has dit falsa fatiga?
0: No, no ho he dit.
1: No, falsa fatiga.
2: Pues ja ho dic jo.
1: És que estava, sí. Perquè està en un cantó... És que està en un cantó del cartell i hi ha
0: perquè
1: un...
0: Perquè està com a, com a, i està com a logotip.
1: I sembla el logo de Foo Fighters, saps?
2: Pues no. És que,
0: veus, el problema que té... o sigui, als dissenyadors sempre ens agrada poder fer servir el logotip d'un grup, d'acord? Mm. Però el problema és que si no el col·loques bé, com que cadascun té una forma, i de vegades un color diferent, pot quedar aïllat visualment, com ha passat a tu. Mm. I...
1: Correcte, saps? Correcte. A part, aquest any el cartell era com menys homogeni, era més variat, sí. No? I llavors, doncs, bueno, ho diré per ordre d'actuació, millor.
0: D'acord.
1: Van obrir el cartell als Tanatopraxi, vull dir...
0: Sí.
3: Potser gran concert.
0: L'opció més brutal del dia, o què?
1: Bueno, era així més Dead Green, saps?
0: Per això, sí,
1: més,
0: per això.
2: Divertits.
1: Sí, divertits, vull dir... Eren de Berga, si no m'equivoco, no?
0: No.
1: I res... canya per un...
0: per un burro.
1: Canya per un burro.
0: Hòstia, això va sortir com a mínim fa 10 anys, eh?
1: Fa 10 anys.
0: El canya per un burro.
3: Jo ja hi era, aquí.
0: Sí, sí. De fet, la vaig dir jo, no m'ho vaig compte, i tu me la vas treure. I la parola també.
1: Durant aquesta temporada anirem fent...
0: Sí, sí. Perquè recordeu programes antics.
1: Exacte, exacte. Sí,
0: sí, sí. Hits, exacte.
1: Hits. Van seguir a Margot.
2: Val? Diu Van. Va, en singular.
1: Sí. Estem parlant d'un projecte One Member Band.
0: Jo no ho sabia.
1: Un projecte de black metal / black, depressive black metal.
0: Però que és el bateria,
2: a sobre. Depressive.
1: Correcte, correcte.
0: O sigui, estan les guitarres, el que sigui, tot gravat. Tot.
1: Ell canta i toca bateria.
0: Que
1: I la resta
0: fort.
1: Ve enregistrat.
0: Però en directe això omple, queda bé.
1: A veure,
3: estupor.
1: La definició... És,
2: la
1: definició és cafè per als muy cafeteros.
0: Yeah.
1: És a dir,
0: no és que sigui lleig, és que
1: no.
0: És que t'agrada
3: aquest rotllo.
0: Sí, perquè és molt intens.
1: O sigui, està molt bé.
0: Yeah.
1: El que passa que t'agrada aquest tipus d'estil.
0: No?
1: Estem parlant d'un estil molt de nicho.
0: I dir. Més la posada en escena.
1: Exacte, o sigui, la posada en escena era bona per realment... Estem parlant que és una sola persona.
0: Per això et dic.
1: Vull dir, estem parlant que és una sola persona.
0: I a més, la bateria.
1: Exactament.
0: Que dius, una cosa és veure el Shaun Lacan amb els seus Putrid Pile, quan dic seus, vull dir, és ell mateix,
1: sí.
0: Amb la guitarra desencaixant-se la mandíbula contra el micro. Ok, bueno, pinta més o menys bé.
1: Correcte.
0: Però un bateria allà darrere i tal, hòstia, em sobta, saps?
1: Sí, sí, sí, a part, doncs, amb tota la litúrgia i tot, una mica en plan true black metal,
0: vale.
1: Etc.
0: Clar, vull dir, perquè va d'això, el projecte.
1: És, exacte, totalment, el projecte
0: sí.
1: És això.
0: I a veure, per aquest bon home, que no sé com es diu, Big Balls, plantar-se allà davant.
1: Mm. Seguim. D'aquí vam passar a tot lo contrari, és a dir, vam passar a un grup amb molta gent a l'escenari, amb molt de moviment, amb una posada d'escena molt diversa. Estem parlant de les Falses de Fetillera. Aquí un servidor...
0: Tot el contrari, tot el contrari, en estil, en volum de gent, en moguda...
1: Sí, en tot, en tot, en tot.
0: En tot. Extrem,
1: sí. Això és el que deia, que el cartell era molt variat.
0: Bé.
1: Era molt variat.
0: Bueno, està bé.
1: Era molt eclèctic. Servidor era la primera que els veia i em va agradar molt, vull dir, gran concert.
0: Potser,
1: sonar...
0: potser també és la proposta menys metàl·lica com a tal de concert.
1: També,
3: però és
1: també,
3: molt semblant també. A la d'Udol de l'edició de l'any
2: sí.
3: Passat.
1: Vale, sí, seria vale. Una mica l'equivalent.
2: Jo sóc turbofan, no, sóc una fana crítica i en fi, i tot i així haig de dir que, bueno, que les cançons noves estan molt bé, que aquest format amb 5 ballarines només el porten en moments molt, molt especials, no espereu veure aquest despliegue
0: vale,
2: de ballarines habitualment, però sí que haig de dir una cosa, pel cantó crític, no perquè res del que estigués malament, però sí que faltava alguna cosa, i és que des que ha marxat la Clàudia no hi ha dobles veus. Llavors, això empobreix molt un grup que només s'assusté sobre una base rítmica, bueno, ja sabeu, hi ha una bateria, i la Marta que fa baix i
3: flauta,
2: altre instrument,
3: i canta,
2: altre instrument
3: i recita.
2: No va tocar la guitarra aquesta vegada, i recita i canta i tal, però només hi ha una veu. Abans la bateria li feia dobles veus, ara no, només és una única veu i...
0: En canviat de música?
2: La... No, toca les mateixes cançons.
0: No,
2: però
0: no,
2: clar,
0: no, música em refereixo a la persona, la baterista.
2: Sí, sí, la baterista, doncs ara el substitueix l'Ivan, si no m'equivoco, que és músic de Zarfa, i també és parella, si no m'equivoco, de la Marta, però això és irrellevant. El que passa és que aquest només toca la bateria i prou.
0: S'ha creu, perquè portant cinc ballarines, dius, tanta gent i només una veu...
2: Clar, i a més

0: És que totes les cançons estaven pensades per dobles veus, llavors aquí és la cosa que dius tu, hòstia, aquí jo sí ho portaria gravat, saps? O faria que algú portaria una corista.
1: Sí, però jo crec que la que entres amb backing tracks, o sigui, amb és, pistes, perds una mica la màgia de la pròpia banda.
2: Clar, sí, perquè si de per si tenen el rotllo aquest ritualístic que
0: és,
2: pot fluir...
0: És un ritual.
2: Clar, si de cop i volta li poses la cosa gravada...
1: Igualment és una banda de 10.
0: Sí, és de 10, és de 10. Ja està.
2: O de 70. Perdó. Digues, Mijail, disculpa.
3: Sí, doncs després d'aquest concert van tenir un altre cop de timó, van passar a Angoixa. Mm-hmm. També, per mi, va ser una gran sorpresa.
1: Va ser la descoberta,
3: que...
1: eh?
3: Sí, un grup que no havia vist mai.
1: I la banda que no controlava.
3: Sí, sí, a més presentava un nou disc, que, si no m'equivoco, havia sortit a l'agost.
2: Bé.
3: Si tenim temps, avui no, serà la setmana que ve, el punxarem.
2: No l'hem portat?
3: Jo...
2: Ah, tu sí,
3: l'hem
2: portat, tu feina.
3: Jo he fet feina, però serà per la setmana que ve, perquè no, anem, ja anem molt justos.
2: Vale.
3: Res, molt bé, death metal, sense concessions, a mi em va agradar molt, i realment val la pena, escolteu-vos l'àlbum i la setmana que ve us ho punxareu. Mm. I el disc també.
1: Us ho punxareu.
2: Perfecte. Meravellós. Avui estem, nen...
3: Esperem la setmana que ve.
2: Sí, és que queda algú.
1: Visca el primer programa, eh? No hi ha perdó, tio.
2: No.
3: I per ells tampoc.
2: Se n'aguantaran les venes més dures.
3: I d'aquí passem als cap de cartell, que eren Foscor, amb un repertori íntegrament en català. Realment, i efectivament van fer un repàs de tot el que és la seva carrera. Van començar amb L'ombra de l'addicció, L'hivern de les musses, El palau d'esplors, Instants, Cel rugent, Graceful Pandora, Un lloc vell, El cor de l'obscúria, Melange i Tornada a les cendres, si la xuleta no m'ha fallat.
2: Bona.
3: I res, molt bé, van sonar espectaculars, la posada d'escena brutal. Col·laboració, que em sembla que va ser el fill de l'altra guitarra, que va sortir a tocar el baix.
1: El fill?
3: De l'altra guitarra. Ell va dir, El mateix Foscor.
1: El senyor Fier
3: va dir que era un orgull que un company tingués un fill així, saps?
2: Sí.
3: Estava molt orgullós.
1: Es confirma que Fier és dels millors frontmans d'aquest país, eh?
2: Sí,
1: T'ho dic ara. O sigui, genera una atmosfera que et fa estar pendent d'ell.
2: D'aquest país, vols dir Catalunya?
1: D'aquí Catalunya. Hi ha un altre país.
2: O dels països catalans.
1: Sí. No comencem amb
2: O del país del metall. Mijail, perdona.
3: I finalment, tancava amb Brademark.
2: Presentant nou disc,
3: sí. Que també s'ho portarem el pròxim dia.
2: Bé.
3: Perquè passant el primer programa anem molt justos de temps.
2: De fet,
3: abans, tenim molt de material.
2: És un disc que va sortir abans del final de la temporada, no el vam poder portar,
3: no,
2: perdó.
3: No.
2: Encara queda, sí. Digues.
3: I bé, jo realment feia molt de temps que no escoltava. Canten ara mateix íntegrament en català.
2: Sí,
3: els últims, crec que els dos àlbums,
2: sí.
3: Aquest i el passat, que és del 2021, si m'equivoco, estic parlant de memòria.
2: Uh-huh.
3: I bé, una mica de canvi de... A mi em va recordar els últims temes una mica el que són els últims Vidres a la sang.
0: Ah, molt bé.
3: Una mica aquest estil, sí. O sigui, no sé si podem parlar Songs from Terrassa, l'escola de Terrassa.
2: Clar, jo el disc m'ha escoltat i sí que és veritat que no és...
3: El que feien abans.
2: No, però és un molt bon disc,
3: sí.
2: Hi ha molta canya i fa moltes voltes i explica històries molt ben parides, musicalment parlant, perquè les lletres no les he llegit. Jo, quan vaig entrar al primer tema, vaig dir... a veure, què passa aquí, perquè no sé... Al cap d'un rato vaig dir, començo a sentir còmode. El segon tema jo ja estava comprat i el tercer vaig dir, això és un discazo. Amb la qual cosa, les segones escoltes millora més encara, saps? Ja, perquè ja estàs introduït. La setmana que ve en parlem. Sí. Mijail.
3: Re, doncs esperem en candretes que s'anunci el cartell de la tercera edició. Esperem. A veure, no tenim pistes, no sé res.
1: L'any passat, per aquestes alçades, ja havien anunciat les dates del Catalunya Triomfant 2.
2: Ja.
3: Veurem.
2: En fi... M'has de punxar alguna cosa d'aquest...
3: Sí, hi ha algun tema també.
2: Vale.
3: Punxaré el tema L'hivern per a les musses, de Groans of the Guilty. És el tercer àlbum de Foscor del 2009.
2: Groans. I hi ha coses que les temporades no canvien.
3: No.
2: I jo fotem amb tu...
3: Tampoc. En fi, Foscor.
2: Fali fort.

0: rondejar.
1: Molt bé, molt bé. Sí, senyor, que bé que sona això, que és un paperí. Faltava canya en aquest programa, faltava canya.
0: Home, sí, el...
1: I el que falten són més minuts perquè sempre el primer programa de temporada...
0: Fem un crowdfunding per ampliar mitja hora més el programa.
1: Tothom vol parlar molt, sempre el primer programa, i punxar moltes coses, tots anem molt, molt carregats de temes, però una cosa que no s'ha de saltar és sentir-se vell i decrèpit. I per això està en Mikhaïl per recordar-nos-ho, perquè, com no, anem perdent cabell, ens van canviant els colors de les arrels, i en Mikhaïl, quan deixi de mirar la pantalla i em faci perdre el temps... Li passaré el testimoni. És que m'estava dient, corre, corre, però ara veig que t'està tenint problemes tècnics i estic aquí omplint, vull dir...
0: Lo tiempo.
1: Con la nada, saps?
2: Com porteu els suplements, vosaltres?
1: Suplements?
2: Suplements, vitamines, jo, coses aquestes de l'edat.
1: Jo vaig començar fa unes setmanes, i ho vaig deixar, a fotre'm unes llets amb con pimientes, cúrcumes i mierdes.
2: Ah, leche dorada.
1: Leche dorada.
3: Ei,
1: per un moment, em vaig posar entre
3: nerviós.
1: Entre nerviós i content, i després vaig dir, no, saps?
2: Per què?
1: No, bueno, jo què sé, coses dorades, pues...
3: I leche, saps? Vull dir...
1: Perdó, Mikhaïl, que ja està, va, digues, què passa?
3: Era leche, no? Va, és igual.
1: Bueno, sí.
2: Que s'acuny patrocinada per Xumari Alfaro.
4: No quiero saber más.
1: Leche de la Peralta.
3: De la Peralta, sí.
0: Santieri. Santieri ha patrocinat aquesta secció.
1: Vinga, digues.
4: Doncs res, torna a la secció más dicharachera d'aquest programa i el que us fa sentir millors i més joves, que és el Canes i Calbes.
1: I amb més raó que portem 25 anys, ja, nen.
4: Clar que sí. I justament 25 anys...
1: Hombre!
4: Saps què porta?
1: Què?
4: El desè àlbum dels Creator.
1: Hombre!
4: Aquest Violent Revolution...
1: O sigui, fa 25 anys, quan aquest programa s'estrenava, sortia aquest mega discazo que va ser una espècie de segona època daurada a les Creator.
4: Va ser el ressorgir.
1: El ressorgir.
4: Perquè venien de l'època de l'Outcast i l'Endorama.
1: I també podíem dir que és el primer disc que sona realment bé. Perquè l'Outcast i l'Endorama comença a poc a poc, però és una època molt...
0: No va arrencar mai.
1: Molt... No, és, ho vam fer juntament amb el Lacrimosa i tot és bastant gotiquillo i tal. I està molt bé. A mi són discos que m'agraden,
4: Amistades peligroses.
1: Però clar, la canya torna a venir amb aquest immens Violent Revolution, i és el primer disc de canya seu que sona potent. Com ha de sonar, sí senyor?
4: Home, m'estàs dient que el Pressure to Kill i Alan Lespain no sonen bé?
1: Efectivament, una puta merda.
0: La producció no existia en aquell moment.
4: Aquí fora estan acumulant taulons, saps? Per fer una foguera.
1: Tenen temazos, però només sonen bé en directe, saps?
4: Ja, i quin directe.
1: Som Mikhaïl.
4: Doncs teníem una discussió interna de dir, fica la típica, vinga, va,
3: No, al final no.
0: Vaja.
4: Però pujarem un tema que es diu Servant in Heaven, King in Hell. Que sona de collons,
1: i jo...
4: seria per atacar el programa d'avui.
1: Sí, i per recordar vomiteres molt boniques per Marina. Mikhaïl Smirnov, un plaer tenir-te aquí una altra vegada, la resta del programa també.
4: Mateix dic.
1: Se us estima.
2: Guapos.
1: Apa, gent.
0: La setmana que ve.
2: Matall.
1: Servant in Heaven, King in Hell.

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
4: Som pura cafeïna.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.

0: No te li poses la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
2: Quedeu com una de Girl Band?
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no i no.